els estats. De les tauletes de fang, l'escriptura, i de les seves històries, els primers mites de l'humanitat. Però qui eren realment els sumeris? Com eren les primeres ciutats, com Uruk, Ur, Eridu o Lagash? Quina herència ens van deixar? I fins a quin punt podem dir que Sumer és el bressol de la civilització? Avui, a les portes de Troia, viatgem a la Baixa Mesopotàmia per descobrir l'origen de les ciutats, de l'escriptura i de les jerarquies socials, polítiques i religioses. Benvinguts als orígens de la civilització. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de Ràdio Castellar i La Xarxa. Aquesta setmana, per parlar de Sumer, el bressol de la civilització, amb l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Molt bé. Albert, nosaltres parlem dels sumeris, però ells com s'autoanomenaven?
1: Ells s'autoanomenaven Uksak-Giga. Uksak-Giga, que significa la gent dels caps negres. No vol dir necessàriament, ojo, no vol dir necessàriament que tinguessin els cabells més foscos que altres pobles, sinó que és una expressió identitària, no? Potser feia referència a la manera com els déus veien els humans, modelats en fang fos de la terra, o simplement que els déus, com que els veien des de dalt, veien puntets negres per als cabells negres. També podria tenir un component ètnic o cultural per distingir-se d'altres pobles de la zona, com els acadis o els elamites, però en molts textos l'expressió aquesta de la gent dels caps negres va molt acompanyada de l'expressió la gent civilitzada, que acabarà designant tots els pobles de la Baixa Mesopotàmia. Però bueno, en fi, que caps negres, la gent dels caps negres, és una marca d'identitat col·lectiva dels sumeris.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comença amb el Portes de Troia d'avui per parlar de la història de Sumer, que no de Sumar. Perquè si haguéssim de fer la història de Sumar ho acabaríem en 5 minuts sí, sí. I no tindríem...
1: I la faries tu.
0: I ja està. Per tant, no és Sumar. Per tant,
1: Sumer.
0: I de nou tenim un altre programa com el de fa unes setmanes que els nostres estimats... Què ens passa? Estem regalant aquí classes gratis.
1: O sigui, no, jo no ho entenc, m'he despertat antic, saps? O sigui, de cop.
0: Però tu no estàs fent primer d'ESO aquest any?
1: No.
0: Per l'any que ho tornis a fer, quan sigui, doncs mira...
1: Recupero aquests programes.
0: Recuperes aquests programes, els nostres estimats companys,
1: Perquè els nens d'avui dia estan preparats perquè els hi posis aquest programa sencer i aguantaran tota l'estona.
0: Clar, sí, sí.
1: Estan preparats.
0: Sí, sí. No ho estan.
1: No.
0: Per això ho heu d'escoltar vosaltres, profes, que tampoc ho esteu molts de vosaltres, però no passa res. Ho sabem, que també hi ha la IA, pots passar aquest programa per la intel·ligència artificial, tu desgrana i et fa el resum. O sigui que...
1: I t'ho pot fer en tres nivells diferents.
0: I si et fa per escoltar miserables 55 minuts d'un podcast fet per companys teus, doncs mira, tens un problema, primer t'ho dic, ara, tio, escolta't el programa, que així sisplau, faràs millor sisplau. La classe pels teus alumnes de primer d'ESO, que ho estan desitjant.
1: Ho apreciaran moltíssim.
0: Molt bé, què és Sumer?
1: molt compatriotes estem últimament.
0: Jo què sé, hem de fer-nos forts,
1: suport,
0: no?
1: Ens hem de donar suport.
0: Clar,
1: sempre.
0: Ja està la Generalitat per no ajudar-nos gaire.
1: Exacte. A veure, quan parlem de Sumer, no ens referim a un imperi, no ens referim a un estat en el sentit modern, sinó a una regió històrica al sud de Mesopotàmia. A una regió que cap al 4000 abans de Crist, ojo, ja hi vivien pobles amb llengües pròpies, cultures diferenciades, etc. I una d'aquestes cultures, una d'aquestes civilitzacions, segurament la primera, els anomenem els sumeris. Per tant, Sumer, en realitat, és el bressol de la civilització urbana. I aquí neixen totes les primeres coses. La primera escriptura, la primera organització política, la primera religió institucional, la primera literatura, etc. I, de fet, el nom de Sumer ens arriba de fonts una miqueta posteriors, Venen de fonts acàdies, que els deien Sumeru, perquè els mateixos sumeris, probablement, com hem dit abans, no es deien ells mateixos sumeris, sinó que es deien els caps negres, o... la terra dels senyors civilitzats, aquí una miqueta dels senyorets. Sumer, doncs, és l'inici de la història de la Mesopotàmia, una història que dura milers d'anys i que es podria resumir en un cicle de tòpics. Sí? Quan tu estudies a la carrera aquest període sempre et diuen ojo, perquè la història de la Mesopotàmia sempre és el mateix, d'acord? Tenim una civilització que es fa forta en una zona de la Mesopotàmia, centralitza el poder, venen rivalitats amb les pobles del voltant, ve una crisi, venen invasions, migracions, ve un trencament del poder, hi ha una descentralització del poder i de cop una nova civilització es torna a fer forta. Pensem, no? Sumer, Akkad, Babilonis, Hitites, Assiris, Neobabilonis, Neohitites, Neoassiris... tota l'estona és anar fent una miqueta tot aquest cicle, que són tòpics, però al final ens ajuda per entendre una miqueta la història d'aquest període i concretament d'aquesta regió.
0: Has dit Hitites, eh?
1: Hitites. A qui li agraden els Hitites?
0: A l'expresident Puigdemont.
1: L'expresident, eh?
0: Sabem que és fan dels Hitites i diu el rumor que un cop va escoltar els nostres programes sobre Hitites...
1: Un cop no, segur que més.
0: Des del seu exili, allà avorrit, que no té res a fer, va escoltar els programes dels... I Tites, per tant, molt honorable expresident de la Generalitat, si vol, pot vostè doncs, escoltar aquest programa d'avui, perquè no sé si parlarem molt o poc d'Hitites, però és igual, és un tema que està allà
1: sí, que en parlarem.
0: Ben a prop. Quin és l'origen del poble sumeri, Albert?
1: A veure, abans de parlar de l'origen, o sigui, abans de parlar de la cronologia, anem a deixar les coses molt clares. Estem parlant de fa molts anys i l'origen dels sumeris és absolutament incert. O sigui, no en tenim ni idea d'on sorgeixen els sumeris. Però hi ha dues hipòtesis. Sí, l'acadèmia té dues hipòtesis. Cap de les dues comprovada. Primer de tot, la que anomenem la hipòtesi dins. Sí, o sigui, el poble sumeri era un poble autòcton de Mesopotàmia. És a dir, ja eren allà. I llavors tenim la hipòtesi de fora. Era un poble que migra des del sud i s'assenta al delta dels rius Tigris i Eufrates. Aquesta última hipòtesi és la més recurrent. però també és la més fàcil, no? Quan no entenem alguna cosa, quan, ui, un poble desconegut, que tenen molta civilització, no sé què, no sé quantos, quan no entenem d'on venen, és més fàcil dir, venen de fora, se senten allà i ja està. Per tant, ens quedaríem amb aquesta segona hipòtesi, eh? Gent que ve de fora, o en un poble que ve de fora i se senta a la desembocadura dels rius cap al Golf Pèrsic.
0: Molt bé. Si l'altre dia us demanàvem agafar paper i bolígraf per fer un arbre genealògic, ara ens toca fer un eix cronològic.
1: És que és tan competencial, Sergio.
0: És meravellós, això. Quina barbaritat. On hem de situar cronològicament el món sumeri, Albert? Prenem nota, que després hi haurà coavaluació.
1: Examen no.
0: No, examen, no, examen, què dius, examen?
1: No fos cas.
0: Els nens se'ns traumen.
1: A veure, anem a fer un esquema general, un esquema general de la història dels sumeris. Però avui farem un programa així molt genèric, o sigui, perquè donaria per moltíssims, i al fer un programa genèric no parlarem d'esdeveniments històrics molt concrets, ni de cronologia molt concreta, però sí una miqueta de les grans etapes de Sumer. Primer de tot, tenim el període de Elobeit, 5.300-4.000 abans de Crist. Tenim unes comunitats agrícoles que construeixen temples de fang, desenvolupen una administració local molt primitiva. Mm-hmm. Llavors, el període d'Uruk, 4.000-3.100 abans de Crist. Aquí apareix la primera gran ciutat de la història, que és Uruk, amb grans temples, amb una primera especialització del treball i, sobretot, la primera escriptura de la història, que ja en parlarem després. Llavors tenim el període dinàstic antic, 2.900-2.350 abans de Crist, en el que les ciutats-estats sumèries arriben a la seva màxima esplendor i s'hi desenvolupa la literatura, la diplomàcia, l'estratificació social, no les jerarquies socials, etc. El període acadi, que veurem, si tenim temps ho explicarem en aquest programa, que en un moment donat, el 2.334 abans de Crist, Sargon d'Acad, el primer emperador, bueno, emperador no ben bé, però la persona que crea el primer imperi de la història, integra Sumer dins de l'imperi Akkadi, sí? I finalment, aquí semblaria que Sumer desapareix, però finalment tenim un petit renaixement sumeri entre el 2112 i el 2004 abans de Crist, en què la cultura sumèria reneix amb la tercera dinastia d'Ur. Clar, després de 2.000 anys, veiem que això més o menys uns 2.000 anys, des del 4.000 fins al 2004, la llengua sumèria deixa de ser parlada, però continua sent la llengua de culte i religió de Mesopotàmia durant més d'un mil·lenni, eh? Sí que veurem que la cultura sumèria, per molt que Sumer sigui una ciutat, sigui una cultura que queda soterrada sota diferents capes de civilització, sempre estarà allà, no? Sempre traurà una mica la puteta.
0: Mm-hmm. Molt bé, i ara toca situar-nos geogràficament. Tu a mi no m'enganyes, perquè t'estàs fent venir bé aquestes preguntes per després construir un reel, d'aquests que fas... Sí. Ara miro a càmera i dic que aquest s'està preparant el reel del mapa MUT en el qual va ubicant els territoris que ara sortiran.
1: Però és que és molt difícil fer això. Jo no en sé prou.
0: Ara t'he fotut en un embolat. T'he fotut feina, però també és una bona idea, eh?
1: És una bona idea.
0: Bueno, si la fas bé i si no, aquí es queda i aquí no passa res.
1: I si no la fas tu.
0: Faràs el que et doni la gana, com sempre et dic, fes el que vulguis. Doncs ara, vinga, va, deixem de banda l'eix cronològic, agafem el mapa MUT.
1: Va, segon treball.
0: Segon treball. Pels que han acabat l'eix cronològic, ara poden això... Els que heu acabat, comenceu a fer el mapa.
1: Perquè cada estudiant s'autoregula.
0: Clar, hi ha nens que encara no han començat ni a fotre la línia amb el regle i altres ja estan començant a fer el mapa, que és el que tenim normalment a les aules. Avui ens ha sortit així el programa, no passa res, amics. Deixeu-nos que en algun lloc ens hem de deixar anar una miqueta.
1: Sí, home, sí, hem d'explotar per alguna banda.
0: Doncs situem-nos geogràficament, Albert Sumer.
1: A veure, anem a posar el focus al Pròxim Orient. Sí, anirem de gran a petit, eh? Situem-nos al Pròxim Orient. Mesopotàmia forma part del territori que anomenem Creixent Fèrtil, que és una regió en forma de mitja lluna a l'Orient Mitjà que abasta l'actual Iraq, Síria, Líban, Palestina, Jordània, amb alguna altra regió. Però si anem acotant, Mesopotàmia, dins aquesta mitja lluna, no? Dins de la Creixent i Fèrtil, és la regió històrica que abarca els territoris que queden entre els rius Tigris i Eufrates, més o menys l'actual Iraq. De fet, els antics grecs donarien nom a aquest espai, no? Li dirien Mesopotàmia, que literalment significa entre rius. I a més, Mesopotàmia, i això ja de cara per entendre el programa, la podem dividir en dues regions. La Baixa Mesopotàmia, que és molt fàcil, perquè és la zona que queda més al sud. És la zona més meridional de l'actual Iraq, no? Més o menys a l'actual Uruk, Bassora, etc. Molt a prop de la desembocadura del Tigris i l'Eufrates, al Golf Pèrsic. Això seria la Baixa Mesopotàmia. I l'altra Mesopotàmia seria la zona que queda més al nord, no? A la regió de Bagdad, de Samarra, de Mosul, etc. Llavors, Sumer, en aquest cas, ocupa la regió de la Baixa Mesopotàmia. O sigui, és una regió plena de planes al·luvials, molt fèrtils, però també molt fràgils. I veurem ara què vol dir això.
0: Com condicionava l'entorn natural, la manera de viure i de pensar dels sumeris?
1: A veure, l'entorn natural de Sumer, com estàvem dient fa un moment, és un entorn molt generós. Sí, és molt generós a nivell de fertilitat, a nivell de recursos orgànics, però alhora és molt fràgil, perquè els rius proporcionen aigua, fangs fèrtils, però també són imprevisibles. I a més, poden portar inundacions imprevistes, salinització de camps, i a més, ojo això, perquè molta gent no hi pensa en això, estem a la Baixa Mesopotàmia, i a la Baixa Mesopotàmia gairebé no hi ha relleu, gairebé no hi ha accidents geogràfics. Llavors, el curs dels rius pot canviar. És a dir, no hi ha obstacles físics, no hi ha una vall per on passa el riu, sinó que és tan pla que al cap dels anys el curs del riu Tigris o el curs del riu Eufrates es pot anar modificant. I això a vegades comportarà inclús la reubicació de ciutats senceres o el fet d'haver de partir una ciutat pel mig o de reconstruir les muralles, etc. Llavors, tenim molt clar, no?, com influeix l'entorn. Doncs estem parlant d'una civilització fluvial, com totes les primeres civilitzacions humanes, que la civilització gira al voltant dels rius.

0: que tenien també el poder. Alhora, què passa amb Mesopotàmia? Doncs, per molt que sigui molt rica en fangs, terres fèrtils, etc., manca de metalls, pedra i fusta, que són els recursos bàsics que necessites de qualsevol Age of Empires per tirar endavant la teva civilització. Llavors, com que no hi ha ni metalls, ni pedra, ni fusta, com ho fas per aconseguir-ho? Pues comerciant. I això és el que empeny els sumeris a comerciar o a inaugurar el comerç a llarga distància. Importaven coure del Golf Pèrsic, fusta del Líban i lapislàzuli d'Afganistan. Llavors, aquesta convivència amb el seu entorn va donar lloc a una idea molt concreta del món i dels déus. Sí, recorrem, no?, quan vam parlar de l'Enuma Elish, també aquesta idea de la relació entre els déus
1: va estar bé aquell dia, humans. Eh?
0: Va estar bé. També estava recordo fi, estar... Tu també, i recordo que també estàvem despotricant una miqueta sobre
2: l'educació. Que curiós. Sí.
0: El món, pels sumeris, era una estructura molt delicada que en qualsevol moment podia esfondrar-se, sí? Si els déus no estaven satisfets. Llavors, si els humans no mantenien l'equilibri que havien promès que mantindrien els déus, doncs en qualsevol moment hi podia haver una inundació, una salinització de les terres conreables, un canvi brusc en el curs del riu, cosa que podria desestabilitzar tota la civilització sencera.
1: Molt bé, doncs contactes amb els pobles del Golf, Pèrsic, el Líban, Afganistan... I amb quins altres pobles tenien contacte els sumeris?
0: A veure, a l'alta Mesopotàmia, més al nord, s'estenia el territori d'Akkad, que serà important més tard, que està habitat per pobles de llengua més semítica oriental. Tot i les diferències lingüístiques i culturals, els sumeris i els acadis van conviure durant molt temps. Compartien rutes comercials, intercanviaven tècniques, i finalment, com ja hem explicat abans, Akkad s'acabarà imposant sobre els sumeris, amb Sargon. Si tenim temps, ja en parlarem. Això al nord. A l'est, a l'actual, més o menys al sud-est d'Iran, hi havia el regne d'Elam, que també seran importants, però no en parlarem gaire, en capital a Susa. Les relacions amb Sumer eren constants, un altre cop, comerç, diplomàcia, guerres, incursions de frontera, vale? O sigui, ens hem d'imaginar aquest moviment així, en aquestes zones. I més al nord, a la zona que després coneixerem com a Síria, més o menys corresponent amb el nord d'Iraq, actual més o menys al voltant de Nínive, Assur, ja existien altres centres urbans que adoptarien la cultura...
1: A Síria,
0: va ser en... Ah, no.
1: A Síria, Amà.
0: Ah, sí, a Síria, no confondre amb Síria.
1: Ah, exacte.
0: Exacte. O sigui, són pobles que acabarien adoptant la cultura i l'escriptura sumèries.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Estem escoltant la cançó, bueno, l'èpica de Gilgamesh, cantada en acadi. És curiós, jo us convido a buscar el vídeo i a escoltar-ho sencer. És molt maco, no s'entén res, però està guapo.
1: Molt bé, quines són les primeres ciutats que podem considerar sumèries?
0: A veure, les excavacions arqueològiques han identificat diverses ciutats que serien fundacionals, no, en aquest sentit. Les més importants serien, per una banda, Eridu, no, que és probablement la ciutat més antiga del món, ja habitada, ojo, al 5000 abans de Crist, amb un temple dedicat al déu Enki, o Ea, que va ser reconstruït, perdoneu, almenys 16 vegades al mateix lloc.
1: Però és que, clar, són perseverants,
0: però és que, clar, fa 7.000 anys. O sigui, 16 vegades en 7.000 anys, doncs, potser tampoc és tant. Uruk. És el primer gran centre urbà de la història, amb muralles monumentals, zigurats, canals, una burocràcia bastant ja estandarditzada, i segons la tradició, el regne del famosíssim Gilgamesh. Ur serà de ser una de les capitals més

0: esplendorós de Mesopotàmia, amb un zigurat també molt important que dedicat a Nana, la deessa, perdó, el déu Lluna.
1: I com s'organitzaven aquestes primeres ciutats-estat?
0: Som-hi. O sigui, ara anem a començar a parlar una miqueta sobre com s'organitzava tota aquesta gent. Fixeu-vos, ciutat-estat. Per tant, Sumer, en cap moment, en la seva fase més clàssica, hi ha cap imperi centralitzat. O sigui, no és com un estat modern, sinó que estem parlant d'una sèrie de ciutats-estat, no? Si voleu, pensem en la Grècia clàssica, les ciutats-estat de la Grècia clàssica, diferent, molt diferent, però la idea és la mateixa. Cada ciutat té el seu govern, té les seves lleis, té el seu exèrcit, etc. I competeixen entre elles, a vegades imposen la seva hegemonia en els seus veïns. O sigui, una ciutat local podia dominar regions i altres ciutats durant períodes podien dominar les mateixes regions. És a dir, el control dels territoris és molt efímer. Vale? I quan parlem de ciutat-estat no ens referim allò que està emmurallat, sinó la ciutat emmurallada i els territoris cultivats al voltant. Cada ciutat, a part de tenir la seva legislació, la seva burocràcia, etc., tenia el seu déu tutelar o el seu déu protector, el seu temple principal, un territori agrícola sota control, i la idea és que cada una funcionava com un estat independent. Cada ciutat estava governada, veurem, parlarem sobre això, per la figura d'un rei, ojo aquí, un rei, que alhora aquest rei era el representant del déu tutelar de la ciutat. Sí, després ja farem una miqueta més d'incís. Per fer-ho fàcil, en direm, de tot això en direm, com dèiem abans, la ciutat-estat. En definitiva, era una mena de teocràcies urbanes, vale? O sigui que cada ciutat pertanyia a un déu i el governava un humà, que era un representant del déu, però que era l'administració de la ciutat. I llavors tot girava al voltant del temple, que bàsicament era el cor polític, el cor econòmic, el cor espiritual i el cor administratiu de tota la ciutat. I això explica una estructura molt jeràrquica. Tenim uns sacerdots, uns funcionaris, uns escribes, soldats, artesans, camperols, esclaus, que més endavant, si tenim temps, ja parlarem més de la societat.
1: Per tant, els edificis més importants de les ciutats sumèries són els temples, oi?
0: En un inici, sí. El temple, com us deia, era el centre absolut del poder. O sigui, el déu era el propietari simbòlic de la ciutat i, per tant, la seva morada, la seva llar, era el temple, que en sumeri seria E, una E amb accent tancat, i ja està, que literalment vol dir casa. Casa i oficina, no?, també una miqueta. Des del temple es gestionaven les terres, els canals, els treballs, s'organitzava tota la vida de la ciutat. De fet, els sacerdots controlaven el calendari, les collites, els sacrificis, la redistribució dels excedents, etc. I amb el temps anirà apareixent a la figura del rei, dels Lugal. Vale? Que Lugal és com l'adopció d'un poder més militar per part d'aquests administradors que inicialment estaven en el temple. Apareix una nova institució. Tenim el temple per una banda i llavors apareix el palau. D'acord? Serà l'origen del que els historiadors anomenem el sistema temple-palau o palau-temple, que era tan important en aquella època. Que palau en sumeri és egal, que literalment vol dir gran casa. Sí, E, casa, gal, gran. El rei, o el lugal, esdevé una figura més laica i més militar, que el que fa és liderar la ciutat en temps de guerra, d'expansió, i administra la ciutat des del seu palau. Per tant, temple i palau conviuran i a vegades inclús competiran entre ells pel control de la ciutat i dels seus recursos. Però sobretot, amb dos, tant el temple com el palau, són centres administradors, de religió, de defensa, de burocràcia, de redistribució de recursos, etc.
1: I es pot dir que la ciutat sumèria neix d'aquest binomi, temple-palau?
0: Sí, absolutament. De fet, a les primeres fases urbanes, com a Eridu o a Uruk, veiem que la ciutat creix a partir d'un santuari central. Aquest santuari, molts cops, és molt petit al començament, però des d'aquell santuari petit neix el nucli econòmic, va creixent el santuari, es converteix en magatzem, on s'emmagatzemen els excedents, el lloc on es fan les transaccions, no?, també funciona una miqueta com un mercat, i on s'enregistra sobre tauletes de fang, després ja parlarem de l'escriptura, totes les transaccions, els comptes, etc. No? Fixeu-vos. Això vol dir que la ciutat sorgeix de la necessitat d'institucionalitzar la religió i l'economia. No, dues coses, l'economia i la religió, que en el món sumeri són inseparables, perquè la gestió econòmica i l'administració es fa des d'aquest sistema temple-palau.
1: Uh-huh. Com ens hem d'imaginar aquests temples? Perquè els has caracteritzat com que allà hi passa de tot. Hi ha diferents activitats de tot tipus, culturals, econòmiques, religioses, tot.
0: Passa de tot allà. O sigui, els temples aquests, per exemple, com els d'Eridu o el de Tel Ubaid, eren estructures rectangulars construïdes de fang sobre plataformes molt elevades, amb murs molt gruixuts i un altar molt central. Amb el pas dels segles, algunes plataformes es van anar elevant fins a donar lloc al que nosaltres coneixem com els zigurats. És una paraula que ens sona més, no? Uh-huh. Una de les autèntiques torres esglaonades que s'alçaven com muntanyes artificials enmig de les ciutats mesopotàmiques. No, la idea de la Torre de Babel, no, per exemple. I clar, i repeteixo la idea. Penseu que Sumer es desenvolupa a la Baixa Mesopotàmia. A la Baixa Mesopotàmia tot és pla. I de cop, que al mig d'una ciutat plana s'elevi una muntanya artificial, bueno, no deixa de ser impressionant, no? És el poder que té el temple per construir-se, per acostar-se al cel, etc. Hem d'entendre, ja ho hem anat avançant, que en el temple s'hi realitzaven sacrificis, era un banc de diners d'intercanvi, era graner, era un arxiu, era una oficina, era una escola, els escribes hi aprenien a escriure, els sacerdots hi mantenien el calendari, els rituals. Per tant, el temple havia de tenir espais per tot. Però no necessàriament en el propi edifici del temple, en aquesta mena de piràmide esglaonada entre moltes cometes, eh? Busqueu, si voleu, una imatge de zigurat per internet, que us sortirà el zigurat d'Ur, que és una reconstrucció del segle XX, però que, bueno, que va molt bé per fer-nos una idea de com era, eh? Sinó que en molts casos totes aquestes activitats també es duien a terme als edificis del voltant del temple.
1: Uh-huh. I si ens haguéssim de fer una imatge mental d'una ciutat, d'una ciutat sumèria, com seria?
0: A veure, és difícil, però podem intentar-ho, sí? Les ciutats sumèries eren compactes i de tons terrosos, ja que gairebé tot estava fet de fang i concretament de tova, no? Que és aquest fang que es barreja amb palla, no? Això ho expliquem als alumnes de primer d'ESO, aquest fang que es barreja amb palla i
1: que tu no fas, tu no la fas, la tova? A la classe.
0: Jo no la faig. Tu fas tova?
1: No, tampoc.
0: Ah, vale.
1: Però clar, és que ensenyar... És més divertit fer tova.
0: Clar,
1: i aleshores projecte... estovar-nos amb la tova...
0: ja, bueno, perdó. Però hi ha edificacions fetes amb tova que a part de fang i palla hi posen altres coses, ho saps?
1: Farem, no? La caseta de tova per guardar les eines de l'hortet del pati.
0: Oh, que això seria fantàstic. No, però jo m'estic referint a que per fer tova a vegades necessites caca.
1: Ah.
0: Saps? Vull dir que molaria molt que el procés fot intern tot.
1: Hi ha
0: saps?
1: Una mica de cadascú en aquella caseta.
0: Exacte. És que inclús el que no fa mai res, allà podria fer.
1: Veus? És que tot està pensat, és inclusiu.
0: Estem fatal, de veritat, avui.
1: S'acosta al final del trimestre. Ja.
0: Sí, el veus, eh? Per tant, totes les edificacions fetes de tova, com que gairebé no hi havia ni pedra ni fusta a les planes mesopotàmiques, el fang esdevé el material universal de construcció. Es modelava, s'assecava el sol i s'unia amb argila humida. No ens hem d'imaginar com si nosaltres féssim plastilina, sinó que es feien maons, bueno, maons no, es feien peces en forma de maó i llavors es construïen les edificacions. Només vull que us imagineu, no?, quan tu havies de conquerir una ciutat sumèria, com destruir la muralla si està feta de tova. Amb un ariet, no? O amb un martell, una persona amb paciència la pot trencar. Bé, clar, les armes de setge de la Mesopotàmia antiga són molt diferents de com ens les imaginem, no? Perquè has de destruir edificis fets de tova. Vull dir que això també són coses que, bueno, t'ajuden a pensar, no? Com eren les guerres, etc. Els murs de les cases, dels temples, s'erosionaven molt fàcilment i per això era un continu d'enderrocs, reconstruccions, i normalment es feia tot sobre els mateixos fonaments. I això acabava creant a les ciutats una mena de muntanyes artificials de ruïnes, que en diem el tel, que avui són petjades arqueològiques fantàstiques. ¿Vale? Quan veiem uns edificis que estan com més aixecats per sobre els altres, és que sota hi ha els murs desfets dels edificis que hi havia abans. Llavors es va com apilant una cosa sobre l'altra. Llavors l'espai urbà s'organitzava sobretot al voltant del temple, amb carrers irregulars, canals, tallers, mercats i barris de cases molt senzilletes, fetes d'això, fetes de tova, sovint amb hortets, patis interiors, i destacar sobretot l'existència de les tavernes, perquè a Sumèria s'elabora la primera cervesa de la història. Bueno, de fet, la primera cervesa de la història s'elabora abans, però a Sumèria és on s'institucionalitza l'elaboració de cervesa en les tavernes. Ojo als programes 286-287, la història de les borratxeres, que tu no hi eres.
1: No hi era, però me'l vaig escoltar molt interessant.
0: Molt bé.
1: Per tant, tothom que li interessi, sobretot aquells que encara, després de que ja ha passat la moda de fer la vostra pròpia cervesa...
0: Per sort.
1: Per sort, deixeu estar ja. Aquests que abans feien la seva pròpia cervesa són els que ara fan ceràmica a Barcelona.
0: Sí, a Gràcia.
1: O intenten fer tallers de sushi. No ho intenteu, deixeu
0: estar.
1: Són els
0: mateixos que estan evolucionant.
1: Exacte, ja està.
0: On és l'Alberto quan el necessites?
1: Exacte, correcte. Molt bé, seguim. Ara, Albert, és en aquest context que apareixen els primers textos escrits a la història, oi?
0: Exacte. De fet, apareixen el 3.000... És que és molt difícil. 3.300 abans de Crist, d'acord? Ens anem a mullar. A la ciutat d'Uruk, els escribes sumeris van desenvolupar el primer sistema d'escriptura conegut. L'escriptura cuneïforme. Sí? Se'n diu cuneïforme perquè els signes s'escrivien amb un estilet de canya que deixava unes marques en forma de cunya, del llatí cuneus, i per això cuneïforme. Aquest traç característic donava als textos un aspecte d'empremtes triangulars que va acabar donant nom a aquest sistema d'escriptura. Tothom té al cap, bueno, no, potser tothom no, però convido, no, a buscar escriptura cuneïforme a Google, perquè els textos cuneïformes són molt característics, no? Són tot de trianglets, amb algunes ratlletes, trianglets, trianglets, trianglets, que formen una escriptura molt característica. Clar, inicialment, l'escriptura no es va inventar per escriure ni poemes ni històries, sinó que l'escriptura neix d'una necessitat molt pràctica, que és portar comptes. Literalment, no? L'economia, un altre cop, el motor de tantes coses com l'escriptura. Els temples, els que gestionaven les collites, els ramats, els treballadors, els donatius, la redistribució, etc., necessitaven un sistema per registrar totes les transaccions, l'emmagatzematge, guardar les dades, tenir una mica d'arxiu, i així van néixer les primeres tauletes d'argila, petites, rectangulars, on es marcaven amb símbols, amb un estilet de canya, amb la punta en forma de cunya, i aquestes tauletes de fang es marcaven de manera humida i llavors es deixaven assecar el sol o inclús a vegades es cuien al foc, de vegades de manera intencionada i de vegades perquè hi ha un incendi com a la biblioteca de Nínive, i llavors quedaven dures com una pedra i així es podien conservar. O inclús, si no interessava, si tu tens la tauleta de fang o d'argila, la utilitzes, la planes un altre cop i la tornes a utilitzar sense cap mena de problema.
1: Uh-huh. Però aquesta escriptura cuneïforme apareix de la nit al dia?
0: Òbviament no. Si ens hem d'imaginar que és un, o sigui, és un procés, eh? O sigui, no és que el 3.300, el 3.301 no sabien escriure, de cop el 3.300 sí que en sabien. Els primers signes eren pictogrames, sí? Eren dibuixos esquemàtics que representaven objectes concrets. Per exemple, el cap de vaca per bou, no? O una espiga de gra, un pot per comptar una cervesa, és a dir, eren com dibuixets molt senzills. Però amb el temps aquests dibuixos es van anar simplificant i es van anar posant com de costat, d'acord? I això va acabar donant aquests característics, va acabar donant lloc a aquests característics traços en forma de cunya que comentava abans. Llavors, els escribes, que eren una autèntica elit formada al temple, aprenien aquest llenguatge complex a les escoles de tauletes, on copiaven llistes, feien sumes, copiaven noms, fins a dominar centenars de signes. Llavors, escriure era un ofici. De fet, era un saber reservat. Era gairebé com un poder màgic. Molt vinculat a aquesta idea del temple, i molt vinculat també a la idea dels déus. Les tauletes més antigues provenen del jaciment d'Uruk, als nivells 4 i 3 dels nivells arqueològics, i com us deia, daten del 3.200 i del 3.000 abans de Crist. Són molt petits, d'argila cuita, endurida al foc, i contenen registres econòmics, símbols numèrics i noms propis. Inclús algunes d'aquestes tauletes contenen algun segell cilíndric, on s'hi veu alguna escena religiosa, algun ritual, etc.
1: I com evoluciona el sistema d'escriptura fins a poder expressar idees abstractes o relats mítics?
0: Clar, perquè estem parlant d'una cosa que primer sorgeix per poder comptar. Per tant, són símbols molt concrets, molt senzills, etc. El que hi ha una miqueta abans, a mesura que la burocràcia es complica, els signes pictogràfics es redueixen i s'estandarditzen. Més o menys el 2600 abans de Crist, els escribes ja combinen signes, ojo aquí, logogràfics, això vol dir que una paraula és un símbol, amb signes fonètics, és a dir, que un so és un símbol. I això permet, ja no ens permet només comptar i sumar i restar, sinó que ens permet escriure verbs, escriure adjectius, escriure frases i, finalment, idees abstractes, himnes, lleis i mites. Fins al punt que el tercer mil·lenni abans de Crist, l'escriptura sumèria ja s'utilitzava per redactar l'himne d'Inanna o el grandíssim poema èpic que és l'Epopeia de Gilgamesh, que aquí a les Portes de Troia fa molt temps va venir en Roger Riera a parlar-nos-en. Vull dir que déu-n'hi-do, eh? Estem en el moment en què es deixa de comptar i de fer símbols supersenzills per comptar, a fer signes logogràfics i fonètics, estem en el naixement de la literatura universal.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del Portes de Troia, però encara ens queden 17 minuts per seguir parlant de Summer amb l'Albert Abril, que ens està fent avui un programa, doncs, molt canònic.
1: Molt canònic, una civilització, no?, per la escriptura, societat, política, geografia...
0: Ideal per escoltar en família.
1: Sí. És perfectíssim, un plan de diumenge.
0: Un plan de diumenge. Mentre estàs fent qualsevol cosa per casa, o al cotxe.
1: Al cotxe, sí.
0: Amb la família, al cotxe.
1: Tu quan escoltes els podcasts, Sergio?
0: Bueno, doncs, quan faig un trajecte caminant llarg, per exemple.
1: Vale.
0: No? És un bon moment, no?
1: Quan vas al gym?
0: També, de vegades.
1: Tu, Adri, quan vas al gym, escoltes podcast? No, música? Música sí, però podcast no.
0: Algun dia parlarà l'Adri, eh? Està a punt de parlar.
1: Sí, sí, sí, sí. Algun dia el traurem.
0: Vinga, ja t'estem començant a animar. Seguim amb Sumer, com dèiem, i ara ens toca parlar de la societat sumèria. Com era?
1: A veure, la societat sumèria, com hem anat avançant, era una societat clarament jeràrquica i la podem classificar en, s'han dit de moltes maneres, en estrats socials, no? O en grups socials, estrats socials, etc. Al capdamunt d'aquests estrats hi havia el rei. Lugal, es podia dir, o Lugal o Ensi, i la seva cort de sacerdots, funcionaris i escribes que controlaven els temples, el palau i la burocràcia. Fixeu-vos, o sigui, poder és burocràcia i religió, i administració. A sota aquesta elit administrativa i religiosa, i llavors hi trobem tot el gruix de la societat, que serien els treballadors lliures i els treballadors dependents. Pagesos, artesans, comerciants, escribes, que rebien, rebien racions de gra que s'administraven des del palau i s'administraven des del temple. Racions de gra, racions de cervesa, racions d'oli, i que servien com a pagament del seu treball. Racions de cervesa, perquè és important això, la cervesa en aquella època era considerada un aliment. No era una beguda alcohòlica que vas a fer amb els teus amics de manera social, sinó
0: I,
1: que...
0: I què ha passat?
1: Què ha passat, no?
0: Aquesta manera ara d'haver-nos de cuidar i...
1: I no ens deixen beure cervesa.
0: No,
1: i aquesta gent es fotia litres de cervesa al dia i mira com estan.
0: Per anar a treballar, tu imagines, unes cerveses abans d'entrar a classe.
1: Sí, però fota't
0: tot tu... Tot aniria millor.
1: Fota't tu unes cerveses sumèries abans de classe.
0: Hòstia, eren, què passa?
1: Eren espesses, amb grumolls de pa mig fermentat.
0: No, no, això no passa, eh?
1: Hi ha imatges, imatges.
0: Això ja fa una bola... Va.
1: Terrible.
0: Doncs molt bé, tenim pel capdamunt, com has dit, el rei, sacerdots, funcionaris, escribes...
1: Després els treballadors lliures, no? I llavors tenim a la base, òbviament, el que serien els esclaus. Vull dir, estem parlant d'una economia amb una base purament esclavista, i llavors tot el que serien els esclaus, en un inici sobretot presoners de guerra, que sovint s'utilitzaven per tasques agrícoles o obres públiques, a la base del que, entre moltes cometes, diríem la piràmide social. Bé, ja tenim eix cronològic, mapa...
0: La piràmide social no pot faltar mai.
1: Però bueno, que aquesta jerarquia no era purament econòmica, sinó que un altre cop tenia un component totalment cosmològic. Pels sumeris, l'ordre social reflectia l'ordre diví. Igual que els déus tenien un rang dins del seu panteó, la societat també tenia un rang brutal dins del seu panteó, vale? O sigui, el rei havia d'estar dalt de tot perquè el rei era el representant del déu a la terra. Per tant, és normal que hi hagi aquesta estratificació, aquesta jerarquia.
0: Uh-huh. I com ho sabem, tot això, aviam?
1: Pues molt bona pregunta. Òbviament, a través de les restes arqueològiques i a través dels registres escrits. Però a mi m'agrada moltíssim, i els professors de primer ESO també, l'estàndard d'Ur. L'estàndard d'Ur és espectacular, perquè va ser trobat per Leonard Woolley a la necròpolis d'Ur, més o menys el 2600 abans de Crist, i li podrien dedicar un programa sencer.
0: Oh!
1: Però no ho farem.
0: Ah.
1: Vale? Li podrien dedicar, actualment es troba al Museu Britànic, però és una peça...
0: No, no pot ser al Museu Britànic!
1: Oh, quina sorpresa, com totes les tauletes d'argila.
0: Mare meva.
1: Bueno, com tot. És una peça preciosa, que està decorada amb maragdes, closques, lapislàzuli, sobre batum, d'acord? I presenta dues cares. T'han d'imaginar una peça així llargada que presenta per una cara la cara de la guerra...
0: Posa l'estàndard d'Ur, això sí que ho pots buscar. L'Adri, és que fa uns moments, perdona que et talli, Albert.
1: Ah, jo estava molt concentrat.
0: Estaves molt concentrat i estava buscant les imatges d'aquesta de cervesa...
1: Cervesa sumèria.
0: De sumèria. Fuà. I no l'ha trobat... Però l'estàndard d'Ur, que també ho podeu fer vosaltres, estimats oients...
1: Està guapíssim, l'estàndard d'Ur.
0: Aquí el tens. Fica-la allò de imágenes grandes a Google per veure allò en bona qualitat, que ho veiem a la tele.
1: Pobre Adri.
0: No, pobre, està ficat dins el programa, està dins. Està dentríssim.
1: Clar, és
0: ara,
1: que tenim una tele.
0: Veus això?
1: Tele.
0: Els britànics, el British.
1: Els britànics, el British, eh?
0: El British Museum ho tenen allà, com tot. Això, doncs, flipa. Bueno,
1: en fi.
0: Estàs a punt de comentar-ho, Adri, se't cau la paraula. Però bueno, ho deixem aquí, jo sé que
1: et mors de ganes. Aconseguirem que
0: parli. Els oients tenen ganes d'escoltar la teva veu.
1: És el més guapo del programa.
0: Home, això per dir, absolutament.
1: El més guapo del programa, això tothom hauria de saber. A l'estàndard d'Ur.
0: Sí.
1: Busqueu-lo, ara. Suposo que heu tingut temps de buscar-lo.
0: Heu tingut temps, sí.
1: Té dues cares. Una cara per la guerra i una cara per la pau. Una mena de resum visual de com funcionava la societat d'aquell moment. A la cara de la guerra hi veiem la victòria del rei sobre els enemics, no? Amb els presoners dels calços, inus a la base, els soldats al centre i el monarca dret sobre un carro a la part superior. Els carros de batalla eren molt, molt, molt importants en la guerra sumèria, d'acord? En un inici més lleugers i cada cop s'aniran fent més pesats aquests carros. Però els carros eren la base de les batalles, sí? A la cara de la pau, en canvi, el rei presideix una mena de banquet ritual on es mostren músics, productes molt diversos i, sobretot, els seus súbdits com li van portant diferents ofrenes. Tot està ordenat per nivells horitzontals, sí? De dalt a baix. Amb un missatge claríssim, és que és la piràmide social, no? Amb un missatge claríssim que és el rei és qui ordena la guerra, però també és qui garanteix la pau. Sí, és qui administra els recursos i manté l'equilibri entre el caos i l'ordre, eh? O sigui, no volem anar al caos, no? Qui ens garanteix l'ordre? Doncs el rei, en aquest cas.
0: Doncs anem a parlar una miqueta més d'aquesta figura del rei en aquest moment.
1: A veure, la figura del rei, amb variacions, ensi, local, etc., emergeix gradualment del centre religiós i administratiu. És a dir, en un inici només hi ha el temple, però després hi ha el temple a Palau, i és en aquest punt en el que apareix el rei. Al començament, el monarca és essencialment temporal i administratiu. El temple, bàsicament, necessita un administrador per racionar tot el que dèiem, les racions, les construccions públiques, els magatzems, etc. I qui dirigeix aquestes operacions és una autoritat que actua en nom de Déu, el rei, d'acord? I així és com apareix el primer cap, no? Que és més una mena de gerent sacerdot que no pas un monarca absolut, eh? No un monarca absolut com el que ens estem imaginant. Llavors, què passa? Amb el temps, i especialment a mesura que les ciutats competeixen entre elles per recursos i sobretot pel control de les terres irrigades, la figura del rei, d'aquest sacerdot gestor, comença a adoptar unes funcions cada cop més militars, no? El lugal, que literalment vol dir gran home, esdevé, a part d'un gestor i un sacerdot, un comandant de guerra, i per tant no hi ha una separació neta, sí? O sigui, el rei és al mateix temps el representant de la religió, el garant a l'administració de tota la ciutat i també és alhora el cap militar.
0: Doncs, si et sembla, anem a saber alguna cosa més concreta d'aquests primers reis de Sumer?
1: Això també és fantàstic. Això també és fantàstic perquè els primers reis sumeris ens arriben a través d'altres textos, eh? Però tenim un document que és fascinant, que és la llista dels reis sumeris, que es va trobar, bueno, que s'ha deduït, que es va escriure més o menys el 2000 abans de Crist. No ens hi estendrem perquè també es mereix. Què es mereix?
0: Pues un programa sencer.
1: Ho direm
0: amb la veu baixeta.
1: Molt baixeta. Però no ens estendrem per això, perquè estaríem hores parlant-ne, però és una obra fantàstica, perquè és literalment una llista de reis, d'acord? I aquesta obra barreja elements històrics i mítics, presenta una mena de successió de dinasties i intenta ordenar el passat amb una línia contínua de poder legítim, des dels temps, ojo, d'abans del diluvi. Diluvi, sí, diluvi universal, etc. Per tant, estem parlant de reis mítics, supermítics, d'acord? Fins a reis coneguts històricament. I trobem noms com, per exemple, l'Olim o Etana, no? Que aquests reis se suposa que van regnar durant milers d'anys. 28.000 anys. Hi ha algun rei que va governar 28.000 anys.
0: Bueno.
1: Clar, que aquests reis representen un temps simbòlic. Però també apareixen altres figures com Gilgamesh. Sí, que potser Gilgamesh va existir i en algun moment va esdevenir llegenda, eh? Que jo penso que Gilgamesh, rei d'Uruk, és el cas més emblemàtic, que mira, que aquí m'he apuntat el número del programa, que en Roger Riera em va venir a parlar, el 195, o sigui, imagina't...
0: Carai!
1: Que ara la Troiateca ja està actualitzada.
0: Ah, sí?
1: La pàgina web ja està tota actualitzada.
0: Veus? Molt bé.
1: L'hem de posar una mica guapa, perquè és una mica lletja, però
0: bueno,
1: anem lents perquè anem lluny. Clar, aquesta llista de reis sumeris no busca l'exactitud cronològica, eh? Sí, o sigui, és impossible. Reis que governen 28.000 anys, 100 i pico d'anys, 90 anys, és que és físicament, òbviament, impossible. Sinó que el que busca és una legitimitat política. Mostrar que cada ciutat i cada dinastia que governa per voluntat divina té una arrel al passat, d'acord? O sigui, no busquem dades reals, sinó que busquem enllaçar els el monarca d'Uruk, el monarca de les altres ciutats sumèries, etc., amb un passat mític, amb reis que estan molt més en contacte amb els déus que nosaltres.
0: I Albert, quan encara ens queden 7 minutets llargs de programa, com ens hem d'imaginar la vida quotidiana i econòmica de Sumer?
1: A veure, la vida quotidiana, clar, és difícil acostar-nos-hi, eh? Però el que sí que sabem és que tota la vida girava al voltant de l'agricultura de regadiu, els canals i els temples, com tota societat fluvial. Els sumeris vivien, com ja hem dit, en cases de tova, en patis interiors, sostres plans, cases agrupades en carrers molt estrets, molt laberíntics, i tot al voltant sempre dels temples principals de la ciutat. Llavors, les ciutats, si eren grans, estaven emmurallades, també. La seva economia era majoritàriament, ojo, un altre cop, redistributiva, ja que els palaus i els temples controlaven les terres i la producció, i des d'aquestes autoritats gestores es redistribuïa, en principi, cap als habitants de les ciutats, des d'aliments fins a productes, mà d'obra, també molt important per les obres públiques, i les tauletes, l'escriptura, servia per administrar tot això, no? Les racions de gra, la cervesa, oli, com ja m'he explicat abans. El menjar bàsic era el pa d'ordi, la cervesa, els dàtils, el peix i el formatge. Les famílies tenien horts, criaven animals petits, i a les tavernes s'hi feia cervesa. Cada taverna tenia la seva cervesa. I a més, les tavernes, com hem explicat abans, eren molt importants perquè eren un element de sociabilitat. De fet, l'ofici de fer cervesa era un ofici bàsicament femení. Això també és interessant. Hi havia un món artesanal bastant actiu, teixidors, metal·lúrgics, ceramistes, joiers, fins a cert punt, perquè recordem que en aquella regió gairebé no hi havia metalls, però que tot, o sigui, o molta d'aquesta gent treballava directament pel palau o pel temple. Tot plegat conformava una societat molt organitzada i molt interdependent, on la feina de cadascú contribuïa al manteniment de l'ordre col·lectiu, tot vehiculat, un altre cop, a través del sistema palau-temple.
0: Què hem de conèixer sobre el rol de la dona?
1: Molt breument. És molt difícil. És molt difícil saber-ho. El que sí que sabem és que sí que tenien un paper rellevant a la ciutat. Com ja hem dit, produïen cervesa. Hem trobat tauletes que diuen que eren propietàries de tallers o de cases, que participaven en contractes comercials, que treballaven com artesanes o administradores, i també hi havia algunes sacerdotes, sobretot si eren filles d'algun rei, d'algun sacerdot, etc. Un cas excepcional és el de Enheduanna, la filla de Sargon d'Akkad, que fixeu-vos que ja no és sumeri, és acadi, eh? Però, bueno, com que Sargon d'Akkad és qui conquereix Sumer, no? Bueno, mira, ho agafem així una miqueta entre cometes. Que era la filla de Sargon d'Akkad i també era sacerdotessa d'Inanna, a la ciutat d'Ur. És la primera autora coneguda de la història per haver escrit diferents himnes religiosos. Vull dir que sí que tenim alguna resta arqueològica i alguna resta escrita del paper de la dona.
0: Com eren les guerres?
1: Des de que hi ha societats organitzades i, si voleu, acumulació de recursos en mans privades, sempre hi ha hagut guerres. Per tant, la resposta és que les guerres formaven part de la vida política, religiosa i constant d'aquestes ciutats d'estat. Competien constantment pels recursos, competien per les terres cultivables, pels canals, pels tributs, etc. Però, bueno, un altre dia parlem de la guerra. No m'allargo més perquè no tenim temps.
0: I seguint amb aquesta bateria de preguntes, ja ha anat sortint, però com era la religió sumèria?
1: La religió sumèria era molt politeista, molt jeràrquica, molt paral·lela, no?, a la jerarquia social que hi havia a les societats de Sumèria. Cada ciutat tenia el seu déu protector, Enki a Eridu, Inanna a Uruk, Nanna o Sina a Ur, Enlil a Nippur, vale? Són déus que cada déu està viu a la seva ciutat, però entre ells formen una certa jerarquia. Els déus representaven les forces de la natura, el vent, la fertilitat, la pluja, l'aigua, la llum, la guerra, i tenien passions humanes, gelosia, ràbia, amor. Com ja hem anat comentant, el món era vist com un ordre molt fràgil, i el que havien de fer els humans era treballar pels déus, sí, mantenir aquest ordre, aquest cosmos tan ordenat que havien aconseguit els déus després de lluitar contra el caos. Que això es veu molt en la Numa Elish, que per molt que sigui un poema babiloni, les estructures aquestes de l'ordre contra el caos ja veuen descrits religiosos que venen del món sumeri, del món acadi, etc.
0: I ja per acabar, perquè ens queda res, no arriba a dos minuts, com acaba la història de Sumer?
1: De manera molt resumida, no hem parlat de cronologia concreta ni d'esdeveniments polítics concrets, sinó que hem fet una visió molt general. Cap al 2600 abans de Crist, Sumer havia arribat a un altíssim nivell d'organització. Ciutats d'estat com Ur, Uruk, Lagash, Kish, Uma, vivien una època superdaurada. Però aquesta mateixa prosperitat, què passa? Porta a la rivalitat constant. Cap al 2400 abans de Crist, les lluites entre les ciutats sumèries, per canals de regadiu, terres fèrtils, per tributs, etc., es van intensificar. Les fonts ens mostren un període de conflictes crònics entre aquestes ciutats, com els que recorda l'estela dels voltors, que és una estela preciosa que també ensenya com era la guerra entre aquestes ciutats sumèries. Aquesta situació va afablir el conjunt del país, de les ciutats d'estat sumèries, i va obrir la porta a nous pobles del nord, com per exemple els acadis, parlants d'una llengua semítica molt emparentada amb l'hebreu i l'àrab. S'inicia així un dels grans cicles de la història mesopotàmica. Sí, aquesta idea de una civilització arriba al zenit del seu poder, caos, descentralització, s'imposa una altra, i aquí és on arriba Sargon d'Akkad, que potser ja en parlarem algun altre dia.
0: Doncs de Sargon sí que ho podríem un dia, no?, dedicar-li...
1: Això potser sí, perquè és molt interessant veure com la cultura sumèria continua sota el poder dels acadis, però està allà.
0: Molt bé, doncs amb Sargon ho deixem. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, pel programa d'avui, dedicat a aquesta visió general de Sumer...
1: El bressol de la civilització. Gràcies a tu.
0: Adrià Tirado, el control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La

0: és l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: Comencem programa amb la secció per als més joves, amb les propostes de la Misha.
2: Avui us parlaré d'un parell de lectures que m'han fet començar aquest 2026 amb molt bon peu. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de T. Kingfisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita.
1: L'abat i les dones són el punt de mira de Gemma Ruiz Palà a Una dona de la teva edat, la seva última novel·la, publicada per Proa.
3: Jo aquí ja volia crear una complicitat amb qui la llegís. Per tant, és una primera persona, t'està explicant una mica la vida, és com un monòleg interior a l'interlocutor que la vulgui escoltar. I per tant, arriba aquí en aquest moment que ja no hi ha... Ja no s'avergonyeix fins i tot de repassar un passat i de fer aquests flashbacks al passat i de dir, ostres, el que ens vam empassar, el que vam comprar, no?, quan érem joves i que burres que vam ser, és també una pròpia deconstrucció ella de moltes coses, que això ho podem dir totes, no naixem activistes feministes, no naixem amb les red flags activades des de petites, al contrari, naixem i ens construïm com a dones amb totes les llufes de la feminitat que el patriarcat ens dispara, començant per la pressió estètica i cada cop des de més joves.
1: Laia Vilaseca torna a captivar-nos, aquesta vegada amb L'udol de l'aigua, publicada per Rosa dels Vents. Misteris, cadàvers i desaparicions ens mantindran enganxats a la lectura.
4: Sempre tenia un poble petit o tenia un entorn tancat, però tan tancat que fos una família dins una reserva natural que és una bombolla, i si apareix allà un cadàver que dius, però això ve de dins o ve de fora? Perquè aquí estaven bé, però potser no estan tan bé. I m'interessava molt fer-ho. Llavors sí, és molt coral, però m'agrada molt perquè em dona molt la possibilitat de treballar amb els punts de vista dels diferents personatges, i això jo crec que t'ajuda més a entendre'ls. I com que a mi m'agrada escriure anant alternant escenes amb punts de vista i després anar canviant els temps, no?, i fer aquestes trames paral·leles lligades amb el temps, doncs crec que després tens com una sensació d'haver conegut aquesta família durant molt de temps.
0: El Calaix, edició 326 de la temporada 7, capítol 21. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures que m'han fet començar aquest 2026 amb molt bon peu, perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Animallibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura. D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Tekin Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita. Veureu, la gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden. Uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. I fins aquí les meves recomanacions del mes de gener. Si en voleu més, em podeu seguir a les xarxes socials com a @misha_ql o també em podeu trobar al web parauladenisha.com. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Us proposo que estigueu molt atents a la conversa que mantindran en els propers minuts Mònica Socias i la periodista i escriptora Gemma Ruiz Palà. Pel que fa a la seva vessant periodística, des dels 21 anys treballa als serveis informatius de Televisió de Catalunya, pràcticament sempre com a cronista cultural dels telenotícies. Pel que fa a la seva vessant com a escriptora, va debutar l'any 2016 amb un molt bon debut literari. Va publicar Argelagues. 4 anys més tard va arribar Calawenling i posteriorment va ser guardonada amb el Premi Sant Jordi de novel·la amb Les nostres mares. La seva obra està traduïda, atenció, a l'anglès, al castellà i també al francès i l'italià. Així doncs que us deixem en bona companyia en aquest programa amb Gemma Ruiz Palà, amb conversa amb Mònica Socias. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socias.
2: Moltes vegades hem escoltat aquesta frase, no amb mala intenció, però sí, una dona de la teva edat ve, sobretot en les nostres mares de les generacions anteriors, i en qui encara té aquest llegat que sembla que ens hagin posat a foc, no?, de l'edat. Gemma Ruiz Palà, benvinguda.
3: Moltes gràcies.
2: Un títol molt encertat per una novel·la que parla de moltes d'aquestes coses, del que podem fer i el que no podem fer les dones de la nostra edat. I la nostra edat és un tram llarg, eh? No és un tram curt.
3: Clar, és que en realitat el que potser ens demanaria el cos i ens demana, jo crec, és desobeir tots aquests mandats, no?, que ens fan avergonyir de fer anys, quan en el fons ens haurien de fer-los celebrar els anys, perquè això vol dir que som aquí, que som vives, no? És un contrasentit bastant bèstia i sagnant que ens facin avergonyir de fer anys, no? D'estar vives, de continuar aquí. Llavors, jo crec que hem de reescriure tots aquests prejudicis en contra del nostre envelliment, perquè hi ha clarament una doble vara de medir l'envelliment dels homes. Quantes vegades no hem sentit allò de que un home amb els cabells blancs fa interessant, no? I, en canvi, les dones amb els cabells blancs, ara tot just comença a haver, doncs, moltes que s'atreveixen, però ha estat un tema que sempre s'ha hagut de superar. Ells mai no ho han hagut de superar, perquè ja s'ha encarregat també la cultura i la ficció d'enaltir els homes amb experiència, els homes interessants. Les dones amb experiència i les dones interessants no es veuen, no estan als escenaris, a les pantalles, als anuncis, no hi són a les ficcions, no representen les dones de veritat. I ara ja estem en un moment de la història de la humanitat que moltes d'aquestes dones de 50 llargs, 60 llargs, 70 llargs, 80 llargs, ocupen espais molt importants a la nostra societat, com són els de la cultura. Són les que omplen els teatres, els museus, els clubs de lectura, són les que llegeixen, les que volen continuar esprement la vida al màxim, no? I llavors jo em vaig plantejar que aquest desequilibri entre les dones reals d'aquestes edats i les que continuen invisibilitzant-se en les ficcions, doncs no m'agradava que hi fos aquest desequilibri. I pensava que d'aquí 10 anys, quan jo comenci a entrar en la seixantena, voldré aquests referents, voldré aquests miralls que em tornin a mi una imatge i que em fagin sentir acompanyada i no fagin sentir que està passant alguna cosa molt estranya, que simplement és que fas anys. I llavors vaig fer allò de, si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit, i em vaig escriure la protagonista de Hollywood que m'agradaria que fos protagonista més sovint a les pantalles i no la tieta rodejada de gats o la mare de la núvia. No, la protagonista complexa, imperfecta, amb reptes, amb plena activitat també sexual. Aquestes m'agradaria que hi fossin més.
2: Jo penso que has trencat absolutament tots els tabús, que ho has posat tot. No, t'has fet el llit molt ben fet, no t'has deixat ni un llençol.
3: Perfecte, no? Allò tensat el llençol.
2: Oh, ni una arruga.
3: Ni una arruga, molt bé.
2: Ni una arruga. A més, està molt bé perquè és una dona que realment trenca. No t'has creat una protagonista ja des del minut zero que ho ha tingut, sinó que hi ha aquest desig latent, i a partir d'aquest desig latent fas aquesta repassada enrere i dius prou. I això no és fàcil.
3: No, perquè hi ha molts mandats, no?, que, tornem a dir-ho, que s'han d'esbotzar, començant pel de la mare sacrificada, que els fills ja s'afaiten i es refaiten, i tu has d'estar allà encara disponible per si els hi passa qualsevol esternut, no? Llavors, sí, el mandat d'aquest sacrifici com a esposa, com a mare, com a ciutadana exemplar, no?, que adoptes tots els rols que se suposa que són els respectables, això, clar, sí, has de ser valenta per dir, mira, doncs, això m'és igual, ho passo endavant i, sí, hauré de suportar crítiques, inclús buits, no?, familiars. Sí, clar, no és fàcil, no ens ho posen fàcil sortir del carril. Fins i tot la majoria de ficcions acaben esclafant, castigant la dona que se surt del carril, no? Per tant, des de totes bandes ens diuen que sortir del carril té costos molt elevats perquè no ho fem. Però arriba un moment que dius, mira, doncs crec que assumeixo els costos, no? I és una mica el plantejament d'aquesta protagonista.
2: Ella assumeix els costos, se'n va cap a Venècia. A mi m'agrada perquè, a més, és tornar a Venècia, tornar a recordar, és una ciutat que hi ha estat, que ara estem sento malament d'haver-hi anat amb tot.
3: Clar,
2: el tema.
3: A mi també em passa això, la paradoxa aquesta, que la Venècia que jo explico és la Venècia una mica de la cara B de les postals, no?, romantitzades i sense que esclati la polèmica i la problemàtica, sobretot, de la turistificació i la gentrificació extrema i criminal en el cas de Venècia. Però us diré que sí, hi ha molta gent que li estan venint ganes d'anar a Venècia, i només us podria dir això, que si aneu, no aneu a un Airbnb, que aneu a un hotel, perquè com a mínim els hotels ja hi eren, ja hi són, no hi ha més llicències. En canvi, els Airbnb sí que és el mecanisme pel qual s'està expulsant la gent de Venècia, la gent de veritat, la gent real, els habitants legítims. Per tant, si us agafen moltes ganes d'anar a Venècia després de llegir una dona de la teva edat, bueno, un hotel.
2: un hotel. Així he anat jo, eh? Ara em fa sentir menys culpable, però a més és una novel·la, per tant, que transita també en el tema de la gentrificació, de la identitat, de tornar al passat i a les arrels, d'aquests comerços de tota la vida, i també del medi ambient. Per tant, toca molts pals. Vull dir, és una novel·la completa, però hi ha una protagonista que m'ha encantat, que no entra en acció fins que arribem a Venècia, que és aquesta gran periodista, aquesta dona, que s'ha de carar també amb tot l'aspecte social i legal, perquè, clar, tenim un artista que se'n va a la Biennale de Venècia, però les artistes joves són magnífiques, i les no tan joves no ho són tant, punts suspensius.
3: Clar, jo feia molts anys que estic estudiant els biaixos de gènere en la literatura i en l'art, i això és molt freqüent, no?, que de sobte trobes una exposició, fins i tot al lloc, diguéssim, a l'exposició d'exposicions, que és la Bienal d'Art, que cada dos anys ha acumulat tothom que és algú en el món de l'art a Venècia, trobes de sobte una expo amb 10 dones artistes, no?, a mitja carrera, i se'ls hi posa focus. I després passen els anys i no les tornes a trobar. I llavors, estudiant les biografies de moltes grans artistes, també te n'adones que és un patró molt repetit, que el reconeixement no els arriba fins que ja van amb bastó, que dic jo, no? Això és el cas de la Louise Bourgeois, que és paradigmàtic, no? L'artista més important del segle XX, i fins molt tard no va tenir el beneplàcit dels senyors del MoMA que li dediquessin una retrospectiva, però anys enrere, quan ja despuntava perquè tenia moltíssima obra ja de ben jove, allà no hi va cabre, no?, el seu talent. Allò era una mestressa de casa que venia amb les seves cosetes de teixits i de ceràmiques i de ninos estranys, no? I llavors, és tan repetit aquest patró que m'agradava també abordar-lo per una mica posar sobre la taula també les paradoxes del món de l'art. També hi ha misogínia en el món de l'art, també hi ha edatisme, el món de l'art també és hipòcrita en el sentit que, doncs, hi ha gent que fa un art per tenir un statement polític, no?, una declaració política d'intencions amb el seu art, i llavors resulta que aquella obra la comprarà un multimilionari que haurà arribat a Venècia amb un jet privat que haurà contaminat més que tota la declaració política de l'obra que compra. Llavors, totes aquestes paradoxes i contradiccions del nostre món contemporani, que qui no en tingui també que aixequi la mà, no?, tots en tenim d'aquestes contradiccions. Sí. Diem unes coses, estem a favor d'unes coses, però llavors no som coherents 100% en pràcticament res. Doncs Venècia és un catalitzador de tot això, i per això també volia que sortís aquest escenari.
2: Hi ha escenes molt bones, les haureu de llegir, no les explicarem, però sí que posen a la Kate, la protagonista, la veiem des de totes les bandes. La veiem com a dona, com a artista, com a mare, com a filla, com a neboda. La veiem en tots els aspectes, perquè a més es pot mostrar que això és fantàstic, que has fet tal com és. I clar, si estira un pet, estira un pet.
3: Exacte, és una primera persona, per tant, jo aquí ja volia crear una complicitat amb qui la llegís. Per tant, és una primera persona, t'està explicant una mica la vida, és com un monòleg interior a l'interlocutor.

0: la pressió estètica i cada cop des de més joves, acabant per la hipervigilància en el que mengem, en el que no fem, en el que diem, en els fills que tenim. Llavors, totes aquestes construccions, hi ha un dia que te n'adones i ella se n'adona i, per tant, ja pot ser molt sincera amb ella mateixa i amb qui l'estem escoltant, que som els lectors i les lectores, no? I llavors, si jo la volia fer també que el to amb què expliqués el que ha viscut i el que ara no tolerarà i canviarà, fos molt conscient de les opressions o digue-li d'això, no? De tot el que s'havien passat, també com totes, fos conscient però no fos planyívol ni fos victimista. I per tant la vaig construir llenguda, no? Jo me la imaginava dient holy shit i fuck tota l'estona, llavors aquí ho he convertit en hòstia santa i, o merda o refotut, no? Una tia mal parlada, llenguda, llaminera, molt de vida, perquè això també és una altra cosa oh. molt subversiva, que no ho hauria de ser, però ser llaminera, ser de vida i no amagar-nos-en, això és una cosa també molt, molt, diguéssim, és una rebel·lió quan no ho hauria de ser, i llavors també molt vital i molt vitalista, llavors jo volia que el to fos aquest, dir les coses pel seu nom, cagar-se amb el que calgués cagar-se, però amb aquesta vitalitat, no? Que també veig al final que tenen moltes de les usuàries dels clubs de lectura que jo faig a les biblioteques públiques, que tenen aquesta edat i més, no s'encallen ni una, s'expressen, diuen les coses com potser mai abans, ni quan eren joves no havien dit mai de la vida, i clar, les veig, i també són la meva inspiració, les veig cada tarda quan vaig als clubs de lectura, llavors és com, ostres, és que aquestes dones ara, avui en dia, en el segle XXI, existeixen i són moltes, per tant, no em va costar gens pensar aquesta protagonista, perquè n'he conegut moltes, i connecto molt la onda, i les veig expressar-se al metro, en una cua d'una botiga, dient la seva a la sortida d'un teatre, i són llengudes i vitals, no? Per tant, aquesta Kate, encara que sigui nord-americana, és com totes les Kates catalanes que coneixem, no?
1: El calaix. Si l'obres totes les setmanes, aquí mateix hi trobaràs cultura.
2: Certament. Ara anava recordant fragments de la novel·la i tu parles de vida. És un plaer llegir-la quan menja. Jo m'he fet una llista de plats, de begudes, i penso, és que és tan fantàstic quan pots seure a taula i menjar
0: de gust, sense sentir-te culpable, ni sentir-te jutjada ni criminalitzada, no? Això, ostres, però és que la relació que tenim les dones amb el menjar és molt s'ha problematitzat, i un cop tot això també, aquesta línia de la seva relació amb el menjar també tan subversiva, en el sentit de que no té aquells filtres que ens posem totes, ve d'una entrevista que vaig llegir un cop amb una endocrinòloga o un nutricionista, les dues coses, que deia que si bé, evidentment, hi ha un percentatge de dones que han patit o s'han diagnosticat com a anorèxia nerviosa, és un percentatge concret, el 100% de les dones hem tingut i tenim comportaments anorèxics, que vol dir arribar a la nit i pensar què t'has menjat, demà ho compensaré no esmorzant. És aquest tipus de pensament que potser la majoria de nosaltres ens hi podem reconèixer, com repassar, avui he menjat això, ostres, doncs si m'he menjat un croissant, bueno, doncs demà, saps què, menjaré verdura. Tot aquest pensament compensatori, jutge tu mateixa i de passar revista a les teves ingestes, això ho explicava una doctora, que això és un comportament anorèxic, o anorèctic, ara no estic segura de l'adjectiu, però que això és així, i la majoria de dones tenen aquest tipus de pensament encara que no hagin desenvolupat la malaltia. I això, el cop que ho vaig llegir, vaig pensar, ostres, és que és tristíssim que les que podem menjar, perquè som del primer món i ens sobra el menjar, també d'una manera bastant irresponsable moltes vegades, ens hagin fet podrir, no?, amb un tema que és vitalíssim i que és bàsic, i vaig trobar-ho tan trist que allò, a vegades, aquestes coses que a mi em queden a dins i després en alguna novel·la surten.
2: És així, eh? Jo haig de dir que, com que sóc de vida,
0: no fas aquest repàs de menjars.
2: No.
0: Doncs jo sóc de vida, però aquest repàs de menjars, quan la doctora ho va dir, vaig pensar, ostres, jo també ho faig.
2: Mira, jo penso que és de les poques coses que m'han d'haver lliurat.
0: Mira, doncs, lucky you, que bé.
2: Jo he pensat, dic, a fer punyetes, demà serà un altre dia.
0: Sí, i acabes pensant-ho, però això de pensar que avui que he menjat, a mi m'ha passat, com automàticament, molts anys.
2: Hi ha moltes coses, ara m'agrada el que has dit, perquè hi ha moltes coses que no ens en donem compte, i les portem a, jo sempre ho dic, portem a l'ADN històricament tantes coses que és com si a vegades l'haguéssim heredat.

0: passat i no en som conscients?
1: Sí, però és un ADN cultural, és una construcció, tot. O sigui, més que una herència biològica,
0: no,
1: és
0: no,
1: una herència
0: un cultural.
1: No, cultural.
0: Sí, sí, no, no de sí, sang,
1: sí,
0: però...
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: El portem
1: i llavors detectar-ho ja és un primer pas per veure que allò no és natural, ni és obligatori, ni és per sempre, no? És un primer pas a dir, ostres, per què? Per què tinc aquest pensament? Per què que reproduïm sempre aquests rols que ens han dit que... I llavors, bueno, sí, el llibre també és un intent com de pensar aquests rols on hem caigut, aquests rols on ens han atrapat. I després, també, fer anys... té una altra dimensió que no es diu, que és que pots perdre molt més fàcilment tots aquests pesos i pots ser molt més lliure i després, doncs amb això, molt més llanguda, molt més descarada i molt més lliure. I no se'ns diu que també, val, hi haurà la menopausa, hi haurà els símptomes que et faran molt la murga, hi haurà els rastres de l'envelliment sobre el cos, que clar, evidentment, tothom vol un cos que tiri i que no tingui cap error, no? Però també hi haurà una experiència i una motxilla carregada de desvergonyiment que a les dones ens ve de sina quan ens arriba, no? I això no es diu prou, tampoc.
0: És una alliberació. És treure's totes les cotilles, totes.
1: Clar, i tu veus moltes dones que, doncs això, que arriben a una edat i diuen, ui, nena, quan et diuen ui, nena, com vulguem dir, és que clar, vosaltres encara veieu unes coses que, escolta, fora. És molt, ostres, és molt inspirador. Mira, avui veia un reel de la Jane Fonda dient això, no? Jo quan vaig fer 60 anys vaig dir, vale, l'envelliment l'haurem d'assumir, no passa res, però el que no vull assumir és fer-me retrets. Per tant, d'ara ja vaig a construir una vida sense retrets. Per tant, fer el que vulgui fer, pacificar les coses que vulgui pacificar, perquè no vull anar fent anys i anar tenint retrets. Ja no hi ha temps per tenir retrets, no? Amb una mateixa per començar. I ara l'he vist fa poc i he pensat, ostres, quina raó, no?
0: Sí. És així, eh? I em dono fe perquè, a més, a mesura que et fas gran, hi ha moltes coses que absolutament et rellisquen i penses.
1: Que bé, quin descans.
0: És aquella cosa de dir, tot això que t'està passant, si demà desapareixessis, si demà et mores... Quina importància té,
1: exacte,
0: realment?
1: Exacte, exacte. Llavors es desactivarien, no? Moltes preocupacions i molts mal de caps i moltes coses que són construccions...
0: O que et diguin o que et critiquin, al final, a tu què t'afecta amb la teva vida?
1: Sí, sí, però clar, aquí hi ha molt negoci també darrere de les nostres preocupacions. Hi ha una... es lucren d'infectar-nos d'aquestes preocupacions. Poca broma, perquè aquí tenim el capitalisme, l'heteropatriarcat capitalista que es posa les botes amb el nostre rumiar i sentir-nos malament. Això no ho perdem mai de vista.
0: Ara se'm passava moltes coses pel cap, però no les diré. Bueno. Encara me les aguanto, Gemma.
1: Tu mateixa.
0: No? El tema de modelar, jo penso, no, molts d'ells ja venen modelats, modeladíssims. Tenen les mateixes corbes, però realment no és el mateix.
1: No.
0: És el mateix. Tu parlaves de xarxes socials i a mi em va impactar molt l'altre dia un senyor gran, cabells blancs, gran, que devia tenir almenys 70 anys el senyor, que criticava una model i aquesta model duia un escot molt pronunciat, no duia sostens, i clar, la roba li apretava els pits perquè no li caiguessin. Llavors no eren els pits aixecats amb un tipus Wonderbra. Com t'anava aquella nena amb aquella manera, que quina vergonya, que aquells pits no li podrien agradar a ningú. I jo vaig pensar, posis vostè el vestit, amb la panxa que té, els pits que té, i tot vostè tal com està, posis el vestit.
1: Mare meva, és que encara que tinc, que encara és tinguin que no... que no tinguin gens de vergonya de dir aquestes coses, no?
0: I penses, però és que si vostè fos un Adonis...
1: Clar, però bueno, jo crec que nosaltres...
0: Que això...
1: Ells no tenen vergonya de dir el que diuen, nosaltres no hem de tenir miraments en no escoltar-los.
0: I anar com ens doni la gana,
1: home,
0: i a més, vull dir... Escolta, però si no li agradem, no miri.
1: Clar, no, però és que sí, no hem de tenir miraments en, ja, en passar.
0: Però existeix,
1: de...
0: yes.
1: Sí, sí.
0: A la novel·la també surt, ja ho llegireu, tampoc no direm res. M'encanta la Kate. Clar, és que la Kate fa un trajecte. Aquest viatge és un viatge molt important, perquè és deixar enrere moltes coses i acarar-ne. Perquè a vegades no sabem com acarar, com enfrontar-nos a... Com ho hem de fer, no? A vegades ens falta aquest punt, Gemma, de
1: dir
0: com ho fem.
1: Sí, però jo crec que hem de... Jo crec que he vist moltes dones que amb la intuïció, que és un tipus de saber que també s'ha menyspreat, no? Perquè sembla que el saber que no ve de l'acadèmia o de la racionalitat no és un saber validable. La intuïció crec que és una gran aliada. Crec que l'hauríem de conrear més perquè ens pot treure d'una situació llardosa amb molt d'èxit. Jo crec que molt a favor de seguir la intuïció.
0: De seguir la intuïció i de la tieta Frankie, eh? Que no l'hem citat, però la tieta Frankie és molta tieta. A mi m'ha impactat alguna història d'ella i penses, això segur que ha passat.
1: Clar, jo volia que aquesta protagonista tingués les seves dones referent, no? Perquè totes tenim les nostres dones referents. I que fossin contrapesos, no? La seva mare és una figura que té una relació molt concreta, una mica tensa, però llavors hi ha aquesta altra figura, que és aquesta tieta, no? Una pionera de la publicitat, que és molt el seu mirall. I jo crec que ens fan molt les dones que ens envolten, sobretot les dones més grans que nosaltres, ens fan molt per voler-nos hi assemblar o per voler-ne fugir, no? de la seva vida o de la seva presó. I m'agradava perquè, clar, una no es fa sola, sempre es fa mirant els referents, ja et dic, sigui per imitar-los o com per dir, ostres, jo això no vull ser-ho, no? I per mi eren importants les dones referent que tingués ella a la vida, perquè és el que ens passa, no?, en general.
0: És meravellós tot el que has escrit, tot aquest homenatge, no?, a les dones grans, a les que venim darrere, i que ja comença a haver algun referent, però que treballes tu també per crear-ne molts altres.
1: Sí, clar, jo crec que, igual com ha passat amb les maternitats en plural, que quan les autores han irromput, diguéssim, en les taules de novetats de ple dret, igual que els autors, no?, que no vol dir que no hi fossin, ja hi eren, però quan se les ha validat també des de la indústria, perquè s'ha vist que hi havia una necessitat de llegir el que ens proposaven, així com amb les maternitats hi ha hagut aquesta relectura tan complexa i tan enriquidora i tan alliberadora, jo crec que amb la meitat de la vida i amb les madureses femenines, perquè la maduresa i la crisi de la mitjana edat masculina s'ha treballat ja molt, jo crec que ara, com més autores vagin continuant escrivint, més relats de mitjanes edats, de madureses i d'envelliment femení tindrem i ens beneficiarem totes d'aquests miralls, no?, que ens oferiran les autores que admirem. I jo les estic esperant. Jo també m'he emmirallat en les que ja ho han fet i crec que en vindran molts més de relats perquè els necessitem.
0: I està molt bé perquè llegir... Ja s'ha parlat molt d'aquest tema en el que és el cinema i potser en la literatura actualment ja n'hi ha alguns referents, hi ha dones pioneres, sempre n'hi ha hagut, però la menopausa, hi ha una paraula que has dit a l'inici de l'entrevista, com moltes altres coses que també surten a la novel·la, que les defineix, que és la vergonya, no?
1: Clar, ens han fet avergonyir d'una etapa vital, no?, que no pronuncies ni la paraula perquè s'ha automatitzat que vol dir envelliment, per tant vol dir ja invalidació.
0: Estem defenestrades.
1: I defenestració, no? I llavors, clar, hem de reapropiar-nos d'aquesta paraula, que bueno, també podríem reformular-la perquè menopausa vol dir que s'acaba la menstruació. Igual la podríem parlar d'aquesta etapa no pel que perdem, sinó pel que guanyem. També ho deixo aquí, que igual algú pot inventar-se una paraula. Ja hi és el climateri, però bueno, potser una altra que
0: millor,
1: fos més sonora, més que dringués una mica més i que quan la diguéssim, doncs sortís l'arc de Sant Martí i no caigués un xàfec, que és el que passa ara quan dius menopausa, no? Llavors, bueno, també una mica està en nosaltres anar-ho dient. Jo ara ho estic dient, ostres, ja quan estàs entrant a la perimenopausa, que també era una paraula que no sabíem que existia, uh-huh, i la menopausa et passa això, et passa allò, i a vegades ho dius en algun entorn i la gent et mira una mica estranyada, però crec que és útil que també ho anem dient, perquè com més ho anem dient, més ens beneficiarem totes de trencar aquest estigma, d'obrir la conversa, perquè ja sabem que no en traiem res de tancar les coses en una habitació fosca i estigmatitzada. Això ja sabem què se'n treu, que és res, no? Llavors, jo crec que obrir la conversa és una cosa que ens pot anar molt i molt bé.
0: És així, a més, dona goig perquè vas llegint i penses, mira, això també m'ha passat, doncs ara faré això, faré allò, faré una altra cosa, dic, oh, mira, doncs jo tantes manies que tenia... O sigui, també ens agrada llegir coses en què nosaltres ens hi veiem emmirallades.
1: Clar, i coses que normalment no surten massa, perquè s'han considerat, doncs, això, doncs, que són vergonyoses, que ja són de decrèpites, i dius, bueno, no, encara ens queda molta guerra per donar, vaja. Si tenim salut i una mica de dinerons per treure el cap al món, en podrem donar.
0: Visca la menopausa, visca parlar-ne, i sí, senyores i senyors, hi ha moltes dones amb menopausa que fan absolutes meravelles, que treballen 12, 14 i 18 hores, fan una feina magnífica i estan en plena forma.
1: Ara a veure si podem arribar un dia, visca la ciència i visca la farmacologia, que no infradoten, que no infradotin les investigacions per atenuar els símptomes de la menopausa. Ara ens falta cridar aquest visca, que encara no hi és, perquè encara està molt menys estudiada, molt poc estudiada. Jo sempre faig aquesta analogia, no? Si la menopausa estigués estudiada i estigués dotada de pressupost, com per exemple s'ha investigat i s'ha dotat de pressupost a la manera de revertir la calvície masculina, ja no tindríem ni un fogot. Llavors, senyors, de qui depèn tot això, equilibrin la balança.
0: És tremendo, eh? Estem en aquest sentit...
1: Ja, el viatge de gènere en la ciència i en la medicina és molt, molt bèstia, està estudiat. Jo fa poc vaig anar a una conferència d'una catedràtica de la Universitat de Barcelona que estudia això i posa dades i posa, diguéssim, les conseqüències d'haver de tenir els biaixos de gènere. Ens costen molts diners a la salut pública. Com més biaix de gènere hi ha, com menys dones capitanejant els equips, més diners val les nostres recuperacions, perquè estem mal diagnosticades, llavors estem sobremedicades. Vull dir, poca broma, que és diner públic, eh? O sigui, com més dones capitanejant, com més equips paritaris, millor feina es fa i menys diners públics en va es gasten, en general, tant per homes com per dones. Llavors, vaig assistir a una conferència interessantíssima i llavors dius, per favor, posem-hi remei, perquè ens hi va la salut i ens hi va també la despesa pública.
0: Subscric totes les paraules que tu has dit, perquè és desesperant, com a dona, que t'atenguin i vegis que saps més tu que el metge.
1: Sense que t'està passant. La Covid,
0: és així.
1: La Covid ens van vacunar sense tenir en compte un petit detall, que és que la meitat de la població humana menstruava. O sigui, la Covid, les vacunes, es van fer sense considerar quines conseqüències podria tenir en la menstruació, i les va tenir. I llavors, ostres, és que això fa 5 anys, Fa 5 anys, una cosa massiva, una cosa... I a ningú se li va acudir que la meitat d'aquella població que rebria aquelles vacunes menstruava i que, per tant, això podria tenir afectacions hormonals. No es va acudir. O sigui, el viatge de gènere aquí va ser una cosa molt, molt visible.
0: I així podríem estar hores i hores, Jo amb la Gemma ara m'hi quedaria infinitament, perquè estic descobrint moltes coses, però ho deixarem aquí. Hi ha una frase, que hi ha un fragment de la novel·la que penso que pot donar ja aquest final, no? Diu, no deixis que ningú et digui que amb l'edat has de perdre coses. Al contrari, no te'n deixis perdre cap. Meravellosa.
1: Jo crec que sí, que ens ho hem d'aplicar, sí, definitivament.
2: Fem un respir. No tanquis el calaix.
3: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
2: Tenim encara més cultura.

un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Laia Vilaseca és una apassionada del misteri, el true crime i la novel·la negra. Escriptora i periodista. L'any 2021, la seva novel·la, La noia del vestit blau, va arribar a les llibreries amb el segell Rosa dels Vents, després d'haver-se convertit en un èxit de vendes durant els 3 anys que va estar autopublicada a Amazon. És autora de Quan la neu es fon, premiada com a millor novel·la del 2022 al Festival Lloret Negre i L'illa del silenci. La família Domènech ha viscut durant generacions en un espai privilegiat i protegit, la reserva natural de la Ferrera, al delta del Llobregat. Però la calma es trenca quan, durant la festa major de la ciutat, troben un cadàver a la propietat. Qui ha mort la noia que han descobert enmig d'un canyissar? Per quin motiu ho han fet? En Mateu Domènech, un dels amos de la finca, decideix contractar els serveis d'en Levi, un reputat detectiu, per trobar-ne el culpable. Però aquest crim no és l'únic succés que afecta la família, perquè la dona del seu cosí, també propietari de la Ferrera, fa uns dies que ha desaparegut. La mort i la desaparició faran aflorar els fantasmes, els secrets, les tensions i destaparan les veritats ocultes que amaga la família, pressionada a cedir els seus terrenys per a l'ampliació de l'aeroport del Prat.

0: El calaix de les entrevistes, amb Mònica Socies.
1: Doncs després d'escoltar la sinopsi, la Laia Vilaseca ens convida a entrar a la Casa Balart i a la Torre Domènec. Ens obre les portes d'aquesta nissaga familiar que, ja us ho dic jo, per molt que l'hagueu llegit a la Laia, no sabreu ni remotament el que arriba a passar al final. I passar-ne de coses en passa i unes quantes, però clar, no es poden explicar. Només que tenim un cadàver a l'inici de la novel·la i, Laia, em sembla que poca cosa més. No sé com ho farem, això. Benvinguda.
2: Hola, què tal?
1: És una novel·la absolutament intensa. Jo li comentava a la Laia que en aquesta pretertúlia que fèiem a micro tancat, quina feinada per muntar tota la trama, perquè és una novel·la coral. Aquí tenim moltíssims personatges, Laia.
2: Sí, jo tenia moltes ganes de fer una novel·la coral que hi hagués molta gent, sobretot que hi haguessin moltes dones protagonistes de diferents generacions. I em va semblar una bona manera de fer-ho que fos molt més familiar, perquè això no ho havia fet tant. Tancar-me tant en una família fins ara no ho havia fet. Sempre tenia un poble petit o tenia un entorn tancat, però tan tancat que fos una família dins una reserva natural que és una bombolla, i fer aparèixer allà un cadàver que dius, però això ve de dins o ve de fora? Perquè aquí estàvem bé, però potser no estem tan bé. I m'interessava molt fer-ho. Llavors, sí, és molt coral, però m'agrada molt perquè em dona molt la possibilitat de treballar amb els punts de vista dels diferents personatges, i això jo crec que t'ajuda més a entendre'ls. I com que a mi m'agrada escriure anant alternant escenes amb punts de vista i després anar canviant els temps, no? I fer aquestes trames paral·leles lligades amb el temps, doncs crec que després tens com una sensació d'haver conegut aquesta família durant molt de temps, no? I que formin part una mica de la teva vida ja fins i tot.
1: Quina família! Quina saga, perquè clar, dels pares, després arriben els fills, es casen, tenen més fills, i clar, aquesta família va creixent. Canvien els temps. A l'inici sempre tot és com a molt més conservador. Després arriba la llibertat, no? I els diners i el poder. Aquí també hi tenen un joc molt important.
2: Sí, és una novel·la que jo trobo que parla de diferents, o el que jo tenia al cap, no? Parla de diferents coses, però una que és important és la classe social i la relació que hi ha amb l'estatus quo i el que et permet fer això i el que no. I això s'explica de moltes maneres diferents, però una manera que es veu molt clara és per la relació que tenen amb els masovers, que també a la vegada és una relació que no està tan clara, perquè hi ha gent que treballa a la finca però també hi viu i ha crescut tota la vida, no? Que és allò com és treballar a casa teva, però que no és casa teva, però que treballes per una altra, però que és una mica família, però que sí, però que no, que és com complicat. I després, doncs, per exemple, entra l'amistat que hi ha entre les dues noies més joves, no? Que una és dels masovers i l'altra, i són com germanes, però a mesura que van creixent, clar, van veient que hi ha certes diferències, i això també les fa que prenguin unes decisions o unes altres, que al final tot té a veure una mica amb el que acaba passant.
1: A l'inici de la novel·la teniu tots els personatges en un petit arbre genealògic i a més un mapa, i el trobo molt bonic perquè ara tu parlaves d'aquestes diferents generacions, no? I si tu vas mirant el mapa, són aquests aiguamolls, aquest estany de la Ferrera, hi ha diverses cases, no? I cada una és com un ecosistema, és com aquests personatges, no? Que són micromons cada una en si.
2: Sí, a més, si veus les cases són molt diferents entre elles mateixes, de la mateixa manera que les famílies també tenen moltes diferències de concepció de vida, del que s'ha de fer, una cosa que és conflictiva a la novel·la, que és si vendre o no vendre aquests terrenys per l'ampliació imminent de l'aeroport i que estan rebent pressions, no? I m'agradava que això et veiés de manera simbòlica a la història, però també de manera gràfica, que de seguida et fessis a la idea, no? És allò que la casa representa una mica també com el caràcter de la gent que hi viu, o marca el caràcter.
1: I després l'aigua és molt important, però tens una cosa que és preciosa, que dintre de tot aquest misteri de si hi ha assassinats o no, secrets, etc, i després tot el que hi trobarem, perquè hi ha molta cosa, molt ben trebada, les teves descripcions, no? Aquest ambient que hi poses, diu, va observar les onades en aquell mar gris que amenaçava tempesta, mentre el vent li fuetejava la cara, admirada de com aquella massa d'aigua impressionant es movia, lliure, sense constriccions, espetegant furiosa a la vora. Va pensar en com volcava vaixells quan hi havia tempesta i en com sostenia la canalla els seus matalassos de colors cridaners i formes ridícules quan estava calmada. És que l'aigua hi té un paper Jo penso que és una mica una metàfora de la vida de les persones, d'aquests personatges.
2: Especialment de les dones. O sigui, el títol de l'Udol de l'aigua, si vols t'explico una mica així com em va venir la cosa aquesta, no? Però en el món que jo vaig crear aquí, tot això... jo sóc del Prat, això és el primer que està bé saber-ho, no? Llavors, el tema aquest de l'ampliació de l'aeroport és un tema que ja l'hem viscut altres vegades. Aquesta vegada... jo també sóc una persona més adulta i he viscut més coses i doncs estic en moments que tinc influències diferents, diguéssim. El que va passar és que hi havia una reserva, que era un lloc natural, que tots havíem acordat que allò era un límit, que no es tocava, no? Era i és, no? És una reserva natural. I aquí hi ha una reserva, que és la Ricarda, que existeix i és amb aquesta inspirada la Ferrera, tot i que no és una cosa per l'altra, val? Està inspirada. I aquí hi ha un límit i ara venen tres tipus, o quatre, amb trajo i corbata, i diuen... no, aquest límit ens el saltarem perquè portem trajo i corbata o pel que sigui, no? En nom del capitalisme salvatge, del que sigui. I ho diuen tranquil·lament als mitjans i com, no, això es farà, i això és una cosa que havíem acordat entre tots. Llavors, què significa que hi hagi gent amb cert estatus que digui que es pot saltar els límits de cara a la societat? Què vol dir? Que hi ha uns límits que es poden saltar i els altres no? Aquest és un límit geogràfic, però el límit que és el cos d'una dona, si tens corbata també te'l saltes... no te'ls altres, o sigui, com va? Llavors, tota aquesta discussió dels límits, que en el meu cap, quan va passar això, va ser com, molt bé, doncs per mi l'ampliació de l'aeroport és el ciment, és el capitalisme, és el creixement sostingut constantment, que és una cosa que no pot seguir així, des del meu punt de vista, i la reserva era, o sigui, per tant, el patriarcat, diguéssim, i la reserva per mi era la lluita feminista, anticapitalista, que intentava mantenir una mica el poc que ens quedava, no?, amb aquests límits. I el que jo vaig decidir és agafaré 3, 4, 5 generacions de dones i explicaré dins d'aquest món, no?, aquest concepte, el baixaré a terra, i explicaré com s'han vulnerat de manera sistemàtica aquests límits a les seves vides. De manera efectiva, de manera física, de manera, no?, de tots els tipus de maneres que una dona pot estar aguantant aquesta usurpació del seu espai, no?, del límit que ha marcat, amb el que sigui. Llavors, per mi l'aigua són les dones, perquè les dones necessitem ser flexibles, adaptar-nos constantment a l'entorn, llegir-nos, ens ho han explicat des de petites, perquè per la força no guanyarem i, per tant, hem de ser intel·ligents, llegir l'habitació, el nostre entorn i anar navegant com podem. I l'Udol és perquè jo estava llegint a Dones que corren amb els llops quan estava escrivint aquesta novel·la, i a mi, a part, sempre m'han agradat molt els llops, i em va semblar que l'Udol era una manera molt visceral d'explicar aquesta... Els llops no ho dolen perquè tinguin frustració, però jo sí que ho feia des d'una frustració, un crit, una cosa que et surt de dins com a dona, de dir prou, i prou d'això. Aquest sistema s'ha de canviar, això no funciona. I per això es diu l'Udol de l'aigua, la novel·la.
1: Això és una de les preguntes que et volia fer, perquè em va agafant sentit a mesura que tu vas llegint. No?
2: Sí,
1: perquè...
2: sí, no és un títol que entenguis des del principi.
1: No, a mesura que vas llegint la novel·la vas conformant una miqueta aquesta idea, no? Al final ja, bueno, no podem explicar els finals en cap entrevista.
2: Laia... Però jo sempre faig una miqueta de justícia, sí que ho pots dir.
1: Sí, hi ha justícia.
2: No tota la que voldria, però una miquetona sí.
1: La justícia que hi és molt present. Hi ha molts conceptes que són presents que després els esmentarem al final en el qüestionari que m'agradaria fer-te. Però, Enric, haig de dir, que també és una cosa que hem comentat, que hi ha històries molt potents i molt fortes, no? Tu has agafat un ampli ventall de situacions on la dona no té força, on la dona està sotmesa, sigui, com tu molt bé has dit, d'una manera més pública o d'una manera més silenciada, no? Llavors, són diverses generacions, diversos problemes, però hi ha una cosa que penses, és que va passant el temps i allò continua allà. No? És aquest crit, també, no? És aquest udol de dir què està passant que no ho podem arreglar.
2: Sí, de fet, hi ha dues històries paral·leles que al principi semblen molt allunyades l'una de l'altra, però que al final, a mesura que va avançant la trama, les dues trames van avançant paral·lelament i es van intercalant, i realment és molt gràfic, com tu llegint, vas veient que, ostres, el que passava fa 30 anys està tornant a passar ara i no ha canviat absolutament res respecte a això, no? Que és una mica la queixa que tenim, perquè moltes vegades sembla que haguem avançat molt I és veritat que s'ha avançat en moltes coses, però no tant com ens volen fer creure, i encara menys ara que estem retrocedint a marxes forçades. Estem retrocedint molt, penso. I és important verbalitzar-ho, explicar-ho, i és igual que ens diguin pesades, que ens diguin el que sigui, i pesats, pesades i pesats, perquè aquesta lluita, quan jo dic patriarcat, moltes vegades els homes és com, és que va contra mi, no, va contra el sistema del patriarcat, i tu vas amb qui tu vulguis anar, perquè que siguis home no t'obliga a formar part d'aquest sistema, m'entens? Llavors, moltes vegades penso que es confon una cosa amb l'altra i jo estic criticant un sistema i una manera de fer, i és una lluita que necessitem ser-hi tots, perquè és el de sempre. Necessita gent que defensi els drets, i que no només siguin la gent que se li trepitgen els drets la que els defensi. És la manera d'aconseguir les coses.
3: Ja veieu tot el que trobareu a l'Udol de l'Aigua.
2: Però amb entreteniment i... i passant-vos-ho bé, i amb quin misteri, quina cosa, i quin intríngulis, Tampoc aquí, que no se m'espanti ningú. No, jo penso, moltes vegades és com, és que és negra i tal. Jo sempre dic, jo escric una negra, que jo crec que molta gent que no li agrada la negra podria llegir-la perfectament. No sóc una negra molt clàssica o d'un estil molt de negra, perquè m'entenguin. O sigui, la negra és el com, a nivell de potser dos o tres convencions que m'agraden, perquè m'agrada el trencaclosques, però el què, que és el tema, el que m'inspira, el que vull parlar, això no és una cosa que tingui a veure necessàriament amb la negra. Tot i que la negra vagi molt bé per tractar certs temes importants, no? Perquè és molt de grisos, de morals, i va molt bé per això. Però que a vegades jo crec que s'espanta, i alguna gent que diu, no, és que a mi no m'agrada la negra, no el llegeixo, i potser se sorprendrien. No?
3: Perquè jo sempre he convidat molt a llegir el gènere negre, precisament perquè, independentment de que hi pugui haver secrets, misteris, hi pugui haver cadàvers, etc., és una denúncia social, i ens parla de la societat que tenim. Es parla del que tenim damunt la taula. Però clar, és el que tu has dit, no us espanteu, perquè no podeu deixar la lectura. És que t'atrapa, perquè vol saber. I els capítols no són excessivament llargs, i per tant necessites anar muntant aquest trencaclosques, no? Però escolta'm, jo penso que per parlar de la novel·la, si ens n'anem directament al qüestionari, fins i tot hi trauríem una mica més de suc. T'atreveixes?
2: Sí, tant.
0: El calaix breu. Qüestionari ràpid, respostes curtes.
3: Primera paraula. Inspiració.
2: Somni.
3: La consciència.
2: Connexió.
3: Lleialtat.
2: Amor.
3: Justícia.
2: Amor. Clar, és que
3: heu de llegir la novel·la per entendre que justícia també és amor. Sí, sí, senyora. Sí, senyora. Aquesta ha estat bona. Corrupció.
2: Patriarcat. CEOs, empreses, capitalisme. Corrupció, capitalisme.
3: Família.
2: Complicada.
3: Nissagues.
2: Ombres.
3: Misteris.
2: Trencaclosques.
3: La mort.
2: Diria que foscor, però també pot ser pau.
3: La por.
2: També pot ser venjança i justícia, perdó.
3: La por,
2: foscor.
3: I ara ens n'anem a un punt més personal. Escriure.
2: Llibertat.
3: Un llibre que hagi estat important per tu?
2: Home, ara fa poc, Dones que corren els llops, el que tinc més al cap, com marcat més, sí.
3: Quin llibre estàs llegint?
2: Ara m'estic llegint Les parts vermelles, de la Maggie... Ostres, Nielsen, crec que es diu, la dels Argonautes. És una autobiografia judici que està molt bé, m'agrada molt, perquè trenca una mica la barrera aquesta del true crime. El ser com una autobiografia té aquesta part emocional, una mica com d'autoficció, però a la vegada t'explica com una investigació que ella va fer del cas, a la vegada que s'estava desenvolupant el cas, i trobo que està molt ben fet. M'agrada molt la veu que té, m'agrada molt com ho està fent, i em queden molt poques pàgines, l'estic caudint molt.
3: Mira, de la Maggie Nelson.
2: Nelson, oi? Jo he dit Nelson.
3: Ja. Sí. Escriure sobre la mort, escriure sobre la corrupció, escriure sobre la injustícia, com és per tu?
2: Jo crec que és el que m'ajuda a processar una mica tot el que tinc al meu voltant, o coses que percebo o m'atabalen o no sé com digerir del món, i quan les escric no és que les entengui més, però em sembla com que vaig col·locant, això em sap que ho ha dit la Virginia Woolf, que ho deia precisament la Maggie Nelson en el llibre, no? Quan parlava, hi ha un moment que parla d'això, vas posant les coses com en diferents parts que et sembla que no tenen res a veure i tal, però tu quan ho has deixat tot allà tens una sensació de pau que no és que tu puguis dir, mira, ara ja ho entenc tot, però com a mínim crec que tu has recol·locat una mica en el teu cap i li has donat un sentit diferent per processar-ho. Però jo sempre deia que s'escriu per entendre, i potser sí que entens una mica, però crec que escrius més per processar, que no necessàriament vol dir que entenguis 100% com funciona el món, perquè el món és difícil d'entendre.
3: És complicat. Cada persona és un món, diuen, sí. I és molt complicat.
0: El calaix breu.
3: Però, tot i que sigui complicat, tot el que ens ha posat la Laia, us asseguro que en un dia teniu la novel·la més que llegida. Ja sé que són moltes hores d'escriure, però és aquesta necessitat. Nosaltres arribem a aquest final de l'entrevista i llegiré un petit re, dues línies. Dic, sigui com vulgui, el destí havia volgut que les dues famílies haguessin de compartir terres i això també implicava que de tant en tant aquestes comptessin amb la presència espontània de les criatures que per força resultava que eren els seus nebots. Una família que ha de carar precisament aquesta pressió i que per aquesta pressió farà aflorar, no?, tot el que hi ha silenciat, callat i amagat. Que no és poca cosa, Laia? No.
2: Hi ha moltes coses. Se sap que els secrets, un dia o altre, acaben sortint.
3: Doncs molts de vosaltres ja teniu la Laia Vilaseca a les vostres llibreries. No us podeu perdre l'Udol de l'aigua, publicada per Rosa dels Vents, una nova novel·la addictiva i que ens enganxa. I escriu més,
2: Estic ja amb la propera. No patiu, que estic ja motivada.
3: Moltes gràcies, Laia.
2: Gràcies a vosaltres.
0: És hora de tancar El Calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Aquest matí venia cap a la xarxa amb l'H8 pensant que el temps passa volant. Ahir plovia bots i barrals i vaig haver de deixar la bici aquí. Quin gran tòpic, però quina gran veritat, això del temps. Com qui no vol la cosa, ja hem superat la primera setmana del Rambla 54 i hem descobert moltes coses. Que l'Ivan té un gran potencial com a comentarista, que el Sergi López vol fer una pel·lícula des de la cadira del director, que el Ferràs hi ha un cep que té 137 anys, que un caparrot de Sant Cugat fa uns entrepans de llagrimeta i que a Catalunya hi ha més de 700 tipus d'abelles. I atenció, perquè no totes dormen. També que la IA, que ens segueix cada dia i ens envia a la xarxa.cat perquè ens puguis escoltar quan vulguis i on vulguis, li agrada l'Arnau Vidal i li fa cas. O sigui, que Arnau, digue-li tu, si us plau.
1: Ai, benvolguda IA, aquí comença el programa d'avui.
2: Jo escolto l'Ambla 54 a la meva ràdio local.
0: Els meus pensaments existencialistes de caire temporal sempre sonen així. Trobo que Verdi la va clavar, que la Traviata converteix en una melodia preciosa la necessitat de fer allò que ens agrada i gaudir de cada moment davant el pas del temps. Però tots són gustos, eh? Avui, l'Ona Fàbrega, del 9FM, ens presenta una botiguera de Taradell que amb 60 anys s'ha presentat ella al món com una gran escriptora. Ona, benvinguda al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, què tal?
0: Doncs prou bé, aquí començant la darrera jornada. Ona, abans no ens presentis aquesta convidada, com que avui t'estrenes el programa, ens pots parlar una mica de qui sou al 9FM i qui ets tu?
3: Doncs mira, Anna, avui parlarem de passions, per tant et faré un petit abans, és que una de les meves passions és la música, però també ho és comunicar. Per tant, sóc periodista i tinc 24 anys i treballo al grup El 9-9. En aquest cas, el 9FM Pro va néixer fa 16 anys i des de llavors ha anat evolucionant cap a una programació variada amb continguts i programes propis, podcast d'actualitat o també de caire més lúdic, tot un equip de diverses generacions que també, com és en aquest cas, participem en programes de la xarxa com ho és el Rambla 54.
0: Doncs benvolgut oient, benvolguda oient, ja saps quina és la veu del Rambla a Vic. Ona, i tu, com deies, estàs amb una dona de lletres al costat avui, no?
3: Exacte, Anna. Mira, ella és la Laura Otonell, és de Taradell i, com us avançàvem fa pocs minuts, és propietària d'una botiga d'esports del municipi. Però fa pocs mesos la vida li va fer un canvi de guió. Al maig va publicar la seva segona novel·la, La llibreria de les hores mortes, i, per sorpresa de ningú, si heu tingut l'oportunitat de llegir-la, ha estat tot un èxit de vendes.
0: Doncs, Laura, benvinguda al Rambla 54 i gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
4: Moltes gràcies per haver-me convidat. Bona tarda.
0: Bona tarda. Per posar en context els nostres oients, Laura, l'Ona m'ha explicat que ara fa més de 40 anys que treballes a la botiga d'esports i aquest any has publicat aquest llibre, La llibreria de les hores mortes, que ja és tot un exitàs. Però tu ja fa temps que escrius, no? No és pas el teu primer llibre, dèiem.
4: No. Efectivament, al principi vaig escriure, bueno, de fet en tinc una d'escrita autopublicada, que és un polsim de sal, i aquesta, La llibreria de les hores mortes, és la segona.
3: Clar, la primera novel·la, com dèiem, un polsim de sal, la vas autopublicar, i ara t'ha dit a columna. Clar, com ha anat això? Com comences a endinsar-te en el món de l'escriptura?
4: Bé, escriure, hi ha molta gent que escrivim, que primer comences escrivint a casa, fent coses que, bueno, penses que no importen a ningú, només a tu. I després va ser qüestió d'escriure la novel·la, vaig guanyar, doncs, 3 premis literaris de narrativa, i llavors, doncs, al fer la novel·la i veure que la gent els hi agradava, vaig decidir formar-me. I llavors va ser quan vaig anar durant 3 anys a l'Ateneu Barcelonès, de fet ho vaig fer online, i i dels 2 anys de novel·la em va sortir La llibreria de les hores mortes.
0: Laura, i aquests inicis que ens deies, aquests al principi, doncs escrius a casa, penses que no li importes a ningú, això et ve de jove o et va agafar de gran?
4: Bé, l'afició d'escriure, fas petites coses, tonteries, que dic jo. Escriure per escriure, i ja fa, doncs, no sé, potser uns 20 anys o així, que feia, ja et dic, coses sense importància, perquè em venia de gust fer-ho. Però va ser... És a dir, la vida a vegades et porta... Per exemple, quan estàs casat i tens fills... doncs tot aquell temps, ni tens temps de llegir, ni tens temps d'escriure, ni de fer res. I fins que els fills no van ser grans, no vaig tenir l'oportunitat d'endinsar-me més en el món de l'escriptura. O sigui que això ve de llum, però ve de prop.
0: I t'esperaves aquest èxit que ha tingut La llibreria de les hores mortes?
4: Ni ho somiava. O sigui, és que... impensable. Mai. És que és impossible, perquè hi havia tota una sèrie de condicions que jo sempre deia que eren un hàndicap, que era tenir l'edat que tenia, que aleshores eren 62 anys, que no tenia carrera universitària o literària amb un currículum fantàstic, i a més que fa 46 anys que treballo en una botiga d'esports. Llavors, era el més atípic que hi ha. I això em pensava que era un gran problema. Però resulta que no ho és tant de problema. Tot depèn del que fas.
3: I Laura, parlem una miqueta sobre l'argument. Tenim una protagonista, que és l'Edna. I et volia preguntar, perquè clar, tu, com comentava, treballes a una botiga d'esports, i en aquest cas l'Edna treballa a una llibreria. Això té alguna relació? Et vas inspirar en tu mateixa? Com va ser?
4: No, la veritat és que a vegades m'ho han demanat i no. Potser entenc el fet del negoci, és a dir, el que costa aixecar la persiana cada dia, això sí que ho entenia, però no, va ser, tot va venir com rodat la història, i per tant no va ser el punt de partida pensar en una llibreria perquè jo tenia una botiga. No, va ser l'argument, la història que volia explicar, que va venir per si sola. I va aparèixer, doncs, la llibreria. Tot i que t'haig de dir que sí que és veritat que, i sempre ho explico, el detonant de tot va ser en l'escola, quan ens van dir que busquéssim un tema o el que volguéssim escriure, doncs jo tenia una fotografia d'una taverna tancada a l'escala, perquè em va agradar el rètol que posava la taverna de les hores mortes. I aleshores vaig pensar, guarda-te-la, perquè això és molt guai per fer alguna cosa.
0: Laura,
4: i així va ser.
0: Laura, i com se surt de Taradell, es passa per l'escala per aquest rètol i vas a petar al Raval? Per què l'ambientació al barri del Raval de Barcelona?
4: A veure, l'argument també m'ho demanava, la història m'ho demanava. La Edna també em sembla que... Bueno, l'Edna poder no, però... Tot m'ho demanava, és a dir, havia de buscar un indret on la diferència de la vida que duia amb la que acabaria duent havia de ser abismal. I això t'ho dona Barcelona, perquè hi ha una part, la part alta, més rica, en fi, rica, una zona benestant, i en canvi tenim el Raval, per exemple, doncs, malauradament, una zona molt castigada, molt humil... I jo necessitava aquest contrast. Per tant, per mi Barcelona, el Raval, eren indispensables per la història. I a part per trobar tot un món d'uns personatges que eren els personatges que necessitava. I allò era fantàstic, era l'escenari perfecte.
0: Però haguessis pogut no ubicar-ho enlloc? No sé si m'explico. Haguessis pogut inventar-te una ciutat i un barri i un...
4: Sí.
0: I no obstant això, vas baixar a Barcelona.
4: Sí, perquè és que... És una de les coses que m'agrada. A vegades, ja com el Polsim de Sal em va passar el mateix, que me'n vaig anar a Súria, i a Barcelona, i vaig buscar els llocs, tenir-los, mirar-los, veure'ls, flairar, en el cas del Raval, tot allò que s'ha de flairar allà... tot allò servia com a inspiració. Si tu inventes, és evident que m'ho podia inventar. Però, ostres, és que tenint-ho aquí a prop, qui ho deixaria perdre?
0: Doncs no, és ben veritat.
3: I, Laura, ja estem a punt d'acabar, però et vull fer una pregunta, i és que vas guanyar un premi. Això t'està venint de nou? Tens ganes de continuar? Et fa il·lusió tot això que t'espera a partir d'ara?
4: Tot em fa il·lusió. I el premi, com que és una cosa que jo... O sigui, una cosa és que t'hi presentis, però aquí em vaig veure amb els 15 nominats que hi havien, que ja vaig quedar jo així com... Després, quan vaig entrar en els cinc finalistes, vaig pensar, això és gros, però clar, guanyar-lo, quan hi ha altres obres també importants i que potser porta més recorregut, doncs és que no m'ho pensava gens ni mica que seria jo l'escollida. I ara encara me n'haig de fer una mica el càrrec, la veritat.
0: Laura, com deia l'Ona, ens anem acomiadant, però abans volíem demanar-te si podríem, també aquesta vinculació amb el Raval ens ajuda, nomenar-te Ramblera del nostre programa. No et preocupis que no demanem calés, ni demanem compromisos periòdics, ni res de tot això. La cosa és que si ho acceptes, de tant en tant, ens puguis enviar a nosaltres o a l'Ona, que és la nostra interlocutora usona, doncs alguna nota de veu explicant-nos alguna cosa curiosa que hagis vist o viscut, o fins i tot escrit, o que t'agradi, o simplement com et va la vida, i nosaltres ho compartirem amb tots aquests que passegem pel Rambla 54. T'hi animes?
4: Sí, mira.
0: Doncs,
4: si s'hi ha posat a fer, jo, a totes.
0: Doncs escolta, serà un honor que sàpigues que ets la nostra, 1, 2, 3, és la quarta, oi, Arnau? Sí, la nostra quarta Ramblera nomenada.
4: Moltes gràcies pel títol, eh?
0: Gràcies, Laura, Ona, moltes gràcies a totes dues per ser amb nosaltres al Rambla. Una abraçada i parlem i ens escoltem molt aviat.
4: Fins aviat.
3: Gràcies, Ana.
0: Ivan.
5: Digues.
0: Escolta'm, no desconnectis els estudis del nou, eh? Que ens quedem amb ells una estona més, d'acord?
5: Sí. No siguis patidora, que ja veig l'escaleta. Ara tiro un indicatiu i ja pots donar pas a l'Isaac.

0: Tema. Isaac Moreno, benvingut al Rambla 54.
1: Moltes gràcies, Anna Morgades. Bona tarda.
0: Tens a les teves companyes aquí al costat, a l'estudi, a l'Ona i a la Laura, que l'acabem d'anomenar Ramblera. Quin honor poder comptar amb la Laura en aquesta... en aquest grup d'escollits que tenim, no? Aquests Ramblers. L'Isaac, com dèiem, com l'Ona, doncs és un periodista del Nou, un dels veterans. L'hem convidat perquè és el responsable d'un docupodcast que s'acaba d'estrenar, està acabat de sortir de l'ordinador, com aquell qui diu. El títol, La unitat que va fer trontollar el franquisme, Assemblea de Catalunya 1971-1978. Aquest podcast, de capítol únic, és una coproducció de La Xarxa i Ràdio 4 que recupera la història de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona. Ja el teniu escoltable a la plataforma de La Xarxa, a La Xarxa Més, i Isaac, d'aquest podcast, avui no ens en parlaràs tu sol, oi? Qui t'acompanya?
1: Doncs ens acompanya també en Jordi Molet. Si a mi m'has presentat com a periodista veterà, en Jordi redobla l'aposta per entendre'ns i ha estat qui ha dirigit tot el projecte. I dic projecte perquè aquest projecte no només inclou el podcast, sinó que tenia una primera part que era un reportatge audiovisual del Nou TV que ja es va estrenar el mes de novembre, i de tot el projecte ara se n'ha fet una versió podcast. No és allò d'agafar el documental i passar-lo per la ràdio, sinó que hi hem afegit altres elements com escenes dramatitzades o converses de context entre el director del projecte, en Jordi Molet, i l'assessor històric, que era en Joaquim Alvareda.
0: Doncs Jordi Molet, veterà, benvingut al Rambla 54.
2: Molt bona tarda.
0: Ara mateix suposo que l'oient de Vilafant o del Prat del Llobregat s'està preguntant per què la història de l'Assemblea, concretament a Osona, que què va tenir d'especial l'Assemblea en aquesta comarca?
2: Home, la veritat és que l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va tenir una importància rellevant, sobretot perquè hi havia diverses entitats que estaven lluitant contra el franquisme, que s'havien posat d'acord ja per fer diverses activitats abans de l'Assemblea de Catalunya, i que quan es va constituir l'Assemblea doncs s'hi van apuntar. El 1973, és a dir, quan feia dos anys, era el segon aniversari de l'Assemblea de Catalunya, es va intentar fer una manifestació unitària a Vic. Dic que es va intentar fer perquè en realitat la policia i la Guàrdia Civil ho van impedir, és a dir, Vic i la comarca d'Osona van quedar preses per les forces de seguretat en aquells moments franquistes, tant per la policia armada, els grisos famosos, i la Guàrdia Civil, que van impedir que es fes aquesta concentració a Vic. Per tant, diguem-ne que la importància d'Osona en aquell moment en la lluita antifranquista era important, era rellevant.
0: I tu has dit, hi va haver una unitat de causes, una unitat de moviments. De quina mena de moviments estem parlant? No només parlem de l'espectre més, entre moltes cometes, nacionalista català, no?
2: No, de fet, qui va ser el pal de paller per entendre'ns de l'Assemblea de Catalunya a la comarca d'Osona va ser el PSUC. El PSUC i en Quim Capdevila, que era un militant històric del PSUC, doncs van ser una mica els que van vertebrar el moviment a Osona. Però també va participar el PSAN i van participar gent relacionada amb els moviments socialistes, perquè recordem que en aquell moment el PSC com a tal no existia, és a dir, hi havia diversos partits socialistes, no? Després es va fer la unificació dels socialistes, però això va ser més endavant. Però bé, en aquell moviment hi van participar diverses entitats. Per exemple, a Vic es va fer la coordinadora d'entitats, o entitats coordinades, que se'n deia concretament en aquell moment, en què hi participaven, per exemple, el Cineclub, la Jove Cambra, Òmnium Cultural, etc.

0: mica el resultat?
1: Mira, un dels promotors o dels impulsors d'aquella primera assemblea, en Lluís Solasala, que era el Pesan, en aquell moment, quan vam fer el reportatge, parlava sempre de la primera assemblea de Catalunya, no la segona. La segona era l'assemblea de Catalunya actual, la que coneixem, no? Uh-huh. Parlava de la primera assemblea. I podia, hi ha paral·lelismes. El que passa és que en aquell moment, la veritat és que tots els demòcrates van posar d'acord en quatre punts: llibertat, amnistia, estatut d'autonomia i un quart punt que gairebé la gent ni recorda, que era solidaritat amb la resta de pobles de la península ibèrica. Aquest era el quart punt que va quedar despenjat i ja pràcticament ningú s'ha recordat.
0: Però els tres primers... No hi cabia l'eslògan aquest, era massa llarg, no?
1: Aquest no servia per titular, però sí, la veritat és que es van posar d'acord. Hi havia gent de la dreta democràtica i gent de l'esquerra, sinó de l'extrema esquerra democràtica també, que estaven tots d'acord i es van posar d'acord a defensar els interessos d'una societat que vivia... Recordem que això, hem dit que començava el 72, el 75 mor Franco. Hi ha molta gent que diu, home, el 75 es va acabar el franquisme. Mentida, el 75 no es va acabar el franquisme, perquè l'any 76, el mes de febrer, l'1 i 8 de febrer, es van fer dues concentracions a Barcelona, organitzades per l'Assemblea de Catalunya, que van ser durament reprimides pels grisos. I hi ha imatges d'això.
0: Uh-huh. I com es va acabar tot plegat?
1: Home, es va acabar que quan va arribar... Aquí va haver un gran debat, perquè el 1976 el règim va intentar fer allò del referèndum per la reforma política. És a dir, van fer un referèndum demanant a veure si la gent estaria d'acord amb una reforma. Hi havia una gran lluita entre la gent antifranquista, que molts volien la ruptura, no la reforma. Però finalment es va aprovar la reforma, van endavant, i aquí a l'Assemblea de Catalunya la veritat és que la gent optava per la ruptura, majoritàriament. Però des de Madrid, el PC de Santiago Carrillo, van arribar a un gran acord per la reforma i van donar instruccions a la gent comunista de Catalunya, que eren els que estaven a l'entorn del PSUC, que eren majoritaris en aquell moment, de dir, hem d'anar per la reforma perquè la ruptura és inviable en aquests moments. I això és el que es va acabar imposant. I no només això, sinó que el PSUC, que va ser el gran impulsor de l'Assemblea de Catalunya a tot el país, va haver un moment que va dir, home, l'Assemblea ha estat molt bé, però ara s'ha de donar pas als polítics, als que tenen representació parlamentària. Per tant, ha arribat l'hora dels polítics, és el moment en què els polítics facin política i que les entitats que s'han mogut en l'antifranquisme doncs deixin pas a la gent que s'ha presentat a les eleccions.
0: Isaac, i tot això, disculpa, sóc coneixedora que has estat moltíssimes hores davant d'un ordinador editant coses, però tot això com ho expliques en només una hora?
2: Aquesta és bona la pregunta, perquè de fet el primer compactat em sembla que durava 90 minuts. No, la idea és aquesta. Partíem de la matèria prima, que és compartida amb el reportatge de televisió, que eren les entrevistes, entrevistes a una quarantena de testimonis que van ser protagonistes principals d'aquest moviment, de l'Assemblea de Catalunya. I llavors li vam donar una forma de podcast, no? Una forma audible, radiofònica. I aquí va ser quan vam pensar en aquests altres dos elements, no? Un, el context, que ens li posaven en Jordi i en Joaquim Albareda, doncs que van introduint les diferents fases de l'assemblea amb una conversa dinàmica, diguéssim, i divulgativa, que ens permet situar-nos, i llavors escenes dramatitzades de coses que ens havien explicat els mateixos protagonistes, de situacions que ells havien viscut. Doncs n'hem fet algunes escenes, em sembla que en total n'hi ha 7 o 8 que ens permeten anar explicant l'evolució de tot plegat, i amb tot plegat i amb aquests tres elements, els testimonis, les escenes i el context, intentem fer un fil conductor que durant 55 minuts explica doncs el naixement, l'evolució, la història del que va ser aquest moviment, l'Assemblea de Catalunya.
0: Us ho heu plantejat una mica com un homenatge d'aquesta primera assemblea a la comarca d'Osona? No sé si consideràveu que no la tenim prou present o que no reconeixem prou el que van fer aquella gent.
2: Un homenatge, i és això, i recuperar la memòria històrica, perquè, clar, jo vaig néixer l'any 77, que li faltava tenir un any de vida més, pràcticament, l'assemblea, i és una cosa que em sonava molt llunyana, no? Havia sentit parlar de l'assemblea

0: de Catalunya, i sobretot quan em parlaven de figures que he vingut aquí a la comarca d'Osona. Algunes les hem arribat a conèixer, com recordo, per exemple, Sergi Montserrallonga, que quan jo començava a conèixer la figura de Sergi Montserrallonga, doncs tothom em parlava del paper que havia tingut a l'Assemblea de Catalunya, i era una cosa que en aquell moment em semblava llunyana, i elements com aquest, a les generacions que han vingut al darrere, i les de darrere nostre encara més, doncs encara ha estat més divulgatiu. En Jordi em sembla que té l'anècdota de que quan feien el rodatge hi havia persones al rodatge, producció, a darrere les càmeres, de generacions encara bastant més joves que jo, i que quan els havien dit que anirien a fer un reportatge sobre l'Assemblea es pensava que anaven a fer un reportatge de l'ANC, i res més lluny de la realitat.
1: És així, Jordi?
2: Sí, va ser així. Jo l'any 72 ja havia nascut, per tant, que jo ho vaig viure, no? I la veritat és que l'equip que portava jo per fer el rodatge em vaig adonar que es pensaven que anàvem a fer un reportatge sobre l'Assemblea de Catalunya actual. I quan vam veure que desenvolupàvem, traiem les pols a coses que fa 50 anys van passar, doncs van quedar una mica sorpresos i van descobrir-ho. I sí, i una mica el plantejament que vam fer nosaltres va ser de dir, home, hem d'intentar fer un documental sobre això perquè quedi per la història, perquè alguns i han desaparegut. Jo he citat abans Quim Capdevila, ara en Isaac ha citat en Sergi Montserrallonga, tots han mort, tots han desaparegut, però és que hi havia algunes persones que podien aparèixer al documental i que no hi han pogut aparèixer perquè, tot i que continuen vives, el seu estat de salut no ho permet. Recordo que una de les persones que surt al documental, que vam tenir la sort de poder-li posar, té problemes cognitius, i el rodatge va ser una mica, bé, va ser una estona rodant, però vam poder aprofitar alguns fragments de l'entrevista molt interessants, tot i que ell està malalt i que per tant hi havia dubtes a veure si ens aguantaria o no ens aguantaria l'entrevista, i sí, hi va haver moments en què va dir coses realment interessants.
1: Doncs molt important aquest exercici, com dèieu, de recuperació de memòria històrica i d'aquestes veus que no hem de deixar perdre. Jordi i Isaac, moltíssimes gràcies per aquesta feina. Ja hem dit que el podcast s'acaba d'estrenar. Jo crec que hem generat curiositat en tots els oients que tinguem. Es pot escoltar entrant a la plataforma de la xarxa, La Xarxa Més. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules aquí al Rambla 54.
2: A tu. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vale, el primer que has de dir és Roma 54 has de pensar que és un programa que així molta gent del poble, molt de cosa així, molt aterrat, el que et vingui. Rambla 54 és
4: d'acord. Rambla 54 és poble.

0: El nostre entorn determina molt, molt més del que ens pensem, la manera com parlem, i no em refereixo només als accents o a si fem una E més oberta o més tancada. Em vull aturar en expressions o paraules que sorgeixen perquè vivim a la muntanya o, com en el cas de l'escala, arran de mar. Sergi Corral, benvingut al Rambla 54.
1: Molt bona tarda a tothom des de l'Alt Empordà.
0: Escolta, Sergi, em vas dir l'altre dia que tenies unes paraules escalenques, concretament escalenques, que em volies explicar, oi?
1: Sí, mira, i una mica són com a l'estar al sud del Golf de Roses i por ahí, anem sempre un xic a la nostra. Jo sempre dic que som una mica al món al revés. Però primer de tot, et diré una paraula. Quan et trobes algú pel carrer, la paraula de presentació aquí a l'escala quan et creues amb un amic conegut o saludat, que dèiem pla, has de dir EO.
0: EO.
1: Una salutació molt senzilla, però que és molt identitària d'aquí de l'escala. Tu et creues per un carrer, EO, què tal, bon dia, bona tarda, com va el to, com ha anat el dia, com ha anat la feina, no sé què. EO és la salutació d'entrada. Tant és així que hi ha algun comerç que fins i tot ha adquirit el nom d'aquesta paraula, per tema màrquetings i tot plegat. Així que ja sabeu que si algú de vosaltres veniu a tastar unes anxoves o por ahí, digueu EO quan us trobeu algú pel carrer i fareu una mica més poble.
0: No sé si amb aquest EO també reivindiqueu a Freddie Mercury.
1: Pot ser, aquella cançó, lo de EO del concert. Pot ser. Jo ho he pensat a vegades. I, aviam...
0: Doncs ens ho apuntem. Sí. Freddie Mercury podria haver estat de l'escala.
1: Podria haver estat de l'escala, el gran titular de la tarda.
0: Exacte. Ja tenim un vestit de camuflatge per venir a l'escala i que no es noti tant que venim de fora. EO, Sergi, i la paraula número 2?
1: Doncs mira, deixeu-me portar-me una mica tot plegat al meu terreny meteorològic, al meu terreny meteo, i avui que encara fa una mica de tramuntaneta, l'ha bufat durant tot el dia d'ahir i fins aquest matí, us parlaré dels polvareus. Ojut. Els polvareus és aquell ruixim de l'aigua del mar que s'aixeca per sobre de les onades quan tenim una altra paraula molt clàssica d'aquests temporals de tramuntana, que és grupada encesa de tramuntana, és a dir, quan les ratxes superen els 100 km per hora. És allò que si veniu un dia a l'hivern que fa molta, molta tramuntana, veureu tot el mar de color blanc. Això són els polvareus.
0: Teniu tramuntana, molta, ja ho sabem, surt a les cançons i totes aquestes coses, però també teniu llevant.
1: Exacte, els temporals són aquells que aixequen més mala mar, onades de fins a 9, 10, 11 metres d'alçada. Doncs mira, les grans onades picant sobre les roques d'aquí a l'escala, en diem esbotzades.
0: Que bonic, això, esbotzades.
1: És molt maco. I un clàssic de clàssics, si veniu un dia a fer turisme de temporal, són les esbotzades passant per sobre de l'illot del Cargol, que és un illot que hi ha just a davant de la platja de les Barques, a la platja de l'Escala, i quan fa llevant les onades el cobreixen tot pel sobre. És un espectacle de la natura.
0: Doncs heus ací tres paraules noves que els no escalencs no crec que coneguéssim, com a mínim jo no ho feia. Sergi, aquesta és la primera vegada que parlem amb tu, i jo volia demanar-te si ens pots fer una petita presentació de què és Ràdio L'Escala i més enllà d'aquesta passió per la meteo que ja ens has explicat, doncs qui és el Sergi?
1: Doncs mira, Ràdio L'Escala és una emissora que ha fet poc més de 41 anys. Té la mateixa edat d'un servidor de vostès que us està parlant ara mateix. I en quant a mi, mira, les coses de la vida m'han portat fins a treballar en la ràdio, fins a treballar en mitjans de comunicació, però jo us diré una coseta, va, un secret. Una de les meves grans passions és la pesca, anar a pescar.
0: Doncs escolta'm, volem anar a pescar un dia amb tu, des del Rambla 54. Ens convidaràs?
1: Ah, ui, tant.
0: Fantàstic, doncs apuntat. Arnau, apunta. El Sergi, pesca. Sergi, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Parlem aviat.
1: I igualment a vosaltres.
2: I ara a veure, anem a escoltar la ràdio, no?
3: Vinga. Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
2: Molt bé.
4: Quan mirem un vitrall, el primer que veiem són els colors. La llum que travessa el vidre, les formes, els dibuixos, però darrere d'una peça acabada hi ha moltes hores de feina i, sobretot, un procés que comença molt abans que el primer tros de vidre arribi al taller. Per descobrir-lo, hem anat fins a l'espai de treball de Valentí Camps, vitraller per afició. i avui seguirem amb ell, pas per pas, com es fa un vitrall des de zero. I començarem exactament pel principi, amb un dibuix. Abans de tallar cap vidre, primer cal saber què volem fer. En el cas del projecte que ens ensenya Valentí, el vitrall formarà part d'una farola decorada amb elements de la natura, fruits del bosc, fulles, cireres, castanyes... Però aquest dibuix no es pot quedar simplement sobre el paper. Cal convertir-lo en les desenes o centenars de peces que després formaran el vitrall.
5: És un projecte que va amb una farola que és de fruits d'aquí del Montnegre. La majoria són fruits de bosc i això anirà amb un lateral. Aquests dibuixos es tenen de retallar fulla per fulla, si és una castanya, la castanya, si la castanya té tres trossos, tens de retallar els tres trossos.
4: Cada element es divideix en diferents parts. Si una castanya té tres zones de color, seran tres peces. Si una flor té diferents fulles, cadascuna tindrà la seva pròpia peça. És, en realitat, començar a convertir un dibuix en un puzzle. I per poder construir aquest puzzle, Valentí en fa còpies que serviran com a plantilla.
5: Un cop fet el projecte, aquest projecte se'n fan còpies. Una d'aquestes còpies són les que serveixen com a base per anar fent el vitrall a sobre.
4: I ara sí, el paper ja està preparat. Ara toca passar el vidre. Aquesta és probablement una de les parts més reconeixibles del procés. La rolina o el tallavidres permet marcar sobre el vidre exactament per on haurà de passar el tall. No es tracta de tallar a ull. La peça ha de seguir la forma del dibuix que tenim a la plantilla.
5: Amb la rolina és una peça que serveix per retallar, es talla, és tot els contorns, tot el perímetre de la fulla i de la flor, en aquest cas de la flor.
4: Una línia, un tall i una peça que comença a tenir forma. Però aquesta flor només és una petita part del vitrall. Ara imagineu-vos fer el mateix amb totes les fulles, fruits i formes que apareixen al projecte. I aquí hi ha una de les claus d'aquest ofici, la precisió, perquè després totes aquestes peces han d'encaixar. Quan ja tenim els vidres tallats, comença el muntatge. Cada peça torna al seu lloc original sobre el dibuix. I entre peça i peça hi haurà l'element que donarà estructura al vitrall, el plom. Valentí treballa principalment amb la tècnica tradicional de l'emplomat.
5: L'emplomat és el que més es coneix. Es van encaixant amb el plom que tu consideres que es té de posar, perquè hi ha moltes mides de plom, hi ha mides a partir de 4, 4 i mig, 5, 6, 7, 8, 12, 15, de moltes mides. El dibuix és el que determina, sobretot, les mides dels ploms.
4: I aquí també hi ha una manera concreta de començar a muntar la peça. No es comença pel mig.
5: Si és un sistema d'emplomar, es tenen d'iniciar l'emplomat amb una cantonada, perquè encabat és com una taca d'oli que es va extenguent. Doncs l'emplomat és el mateix. Comença per un costat, no pots començar pel centre.
4: A poc, el vitrall va creixent. Vidre, plom, vidre, plom, i així peça enrere peça. El plom també s'ha d'anar tallant a mida. Cada tram ha d'arribar exactament fins a la unió amb el següent. No és només qüestió d'anar encaixant peces, cal anar construint una estructura que mantingui tot el vitrall unit.
5: Vas encaixant els vidres, un amb l'altre, vas tallant els ploms fins a la seva conjuntura amb l'altre vidre, i, encabat, els ploms es solden en les seves... allà on es troben, allà on es creuen.
4: I arribem a un dels moments més importants, la soldadura. Quan dos trossos de plom es troben, cal fixar-los. I per fer-ho s'utilitza estany. Però abans les zones que s'han de soldar es preparen amb un decapant.
5: Totes les juntures allà on es té de soldar es té de decapar. I un cop tens el decapant, la soldadura, a partir de 800, més o menys, de 800 graus
0: de temperatura,
5: pot començar a soldar.
4: El soldador escalfa la zona i l'estany uneix els punts on es troben els ploms. I això es fa a totes les interseccions. Una vegada, i una altra, i una altra. Fins que tota la xarxa queda subjectada. I no només per una cara. Quan una banda està acabada, el vitrall es gira amb molta cura i es treballa també l'altra.
5: Un cop estanyat el vitrall, ja és molt delicat, però ja el tens de girar i acabat fer-ho de l'altra banda, de les dues bandes.
4: Però l'emplomat no és l'única manera d'unir els vidres. Valentí també treballa amb la tècnica Tiffany. Aquí, en lloc de construir la xarxa amb perfils de plom, es treballa el contorn de cada peça i després es solda.
5: El Tiffany es té d'emplomar tot, es té de soldar tot. Tot el contorn de tot el vidre es té de soldar. Clar, dona molta més feina.
4: És una tècnica que requereix més soldadura, però que permet aprofitar peces petites de vidre. I en el cas de Valentí, això també és important.
5: El Tiffany el faig perquè aprofito el vidre petit.
4: Amb el vitrall soldat ja tenim l'estructura pràcticament acabada, però encara falta donar-li l'aspecte final. El plom i l'estany tenen un color gris metàl·lic. Si es vol donar un acabat més fosc, es pot aplicar una patina.
5: Si vols el plom vos d'un altre color, li poses la pàtina de color negre o bé de coure. I en acabat se li té de passar per sobre la pàtina i et queda negre.
4: I aquí passa una cosa curiosa. El que abans semblava una estructura metàl·lica que separava els vidres ara queda integrat dins del dibuix. Les línies fosques marquen les formes i fan destacar encara més els colors. I arribem a l'últim pas. L'emmasillat pot semblar un detall menor, però té una funció important. Omplir els petits espais entre el vidre i el plom i ajudar a donar solidesa al conjunt.
5: Un cop posada la masilla, que es fa amb serradures, es fan serradures i massilla, tot barrejat. La que serveix? Serveix per tapar la mica de poro que hi hagi entre vidre i vidre.
4: Es reparteix la barreja, es neteja l'excés i després de tot aquest procés, la peça ja està acabada. Hem començat amb un dibuix sobre un paper, l'hem convertit en plantilles, després han arribat els vidres, un a un. Els hem tallat, encaixat, emplomat, soldat i acabat. I finalment tenim un vitrall. Però potser la millor manera d'entendre què significa tot aquest procés és preguntar-li al mateix Valentí què sent quan acaba una peça.
5: El que a mi m'omple és que un cop fets dic, carai, guapo.
4: Des d'un esbós fins a una peça que, quan la toca la llum, cobra vida.
6: Hola, Jan.
7: Hola.
6: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
7: Esteu empostant.
6: No, esteu escoltant.
7: Vale, esteu Esteu escoltant Rambla 54.
8: Jo escolto Rambla 54 a ràdio.
9: A ràdio Polem Mollerussa.
10: Hola, Anna, sóc l'Eduard i tinc una història molt xula que t'he d'explicar. És relacionada amb els gegants. Ara ja estic a l'escola. I si envies un periodista a Ibarz i que m'entrevisti?
0: Doncs, dit i fet, fa dos dies l'Eduard ens va enviar aquest missatge i ens vam comprometre a anar-lo a veure. El Julen Andrés es va posar en marxa immediatament, cotxe i cap a Ibarz, oi, Julen?
11: Sí, així ho vam fer perquè, a veure, jo et diria que t'he de vendre la història, però quan l'escoltin els oients veuran que valia molt la pena d'agafar el cotxe i anar a parlar amb l'Eduard.
0: Doncs de seguida fem un repàs del resultat d'aquesta visita, però abans, com que ets debutant al Rambla 54, què hem de saber, Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa i de tu?
11: Doncs mira, Ràdio Ponent s'emet a la 106.8 i també a internet, perquè si no avui dia malament. I va començar el 1981 a Miralcamp, no a Mollerussa. Miralcamp està molt a prop d'aquí, la capital del Pla d'Urgell, però bueno, la seu principal no va ser aquí, Mollerussa. I després, pel que fa a mi m'agrada molt l'esport i sóc un aficionat dels videojocs, llegir i, com no, de la ràdio.
0: Doncs queda apuntat. Algun dia trucarem per parlar d'algun videojoc. Juli, en presentacions...
11: I per jugar-lo també, eh?
0: Ah, també, també. Presentacions fetes, ets de Play o ets de Nintendo Switch?
11: Play, Play.
0: Play, Play, vale, apuntat. No sigui cas que la basem, que això és com una religió gairebé, no? O una consola o l'altra. Julen, avui, com dèiem, ens portes la història de l'Eduard, que és una història de cultura popular, els gegants de l'Eduard.
11: Sí, és una colla gegantera d'Ivars d'Urgell, que està a uns 15 minuts d'aquí, de Mollerussa, perquè la gent es pugui ubicar. I el protagonista de la colla, com ja l'hem presentat, com el seu nom indica, és l'Eduard, que, atenció, només té 10 anys. Però és que la colla està formada per l'Ares, la seva germana, de 7, que és l'edat amb la que va començar l'Eduard. I després també a la colla hi ha el seu pare, que és en Josep, i la Natàlia, la mare. Si et sembla, anem amb els orígens i que ens ho expliqui el mateix Eduard.
10: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors pues, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors pues, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades. Fins que al 2022 el grup Vivall de les Borges Blanques em van regalar un gegantó que va ser construït per Manel Vidal, que és el fundador del grup Vivall de les Borges Blanques, i aquest gegantó que em van regalar es diu Cavaller Narcís. I aquí ja va començar, quan ja van començar a ser com una minicolla gegantera.
0: I a partir d'aquí, Julen, què va passar?
11: Doncs el que fan amb aquest regal és publicar-lo a les xarxes. I llavors comencen a rebre invitacions de diferents colles de Catalunya, que abans de continuar, deixa'm dir que estan molt agraïts a totes les colles que els han invitat, perquè, clar, ells són una colla, però de quatre persones i d'un poble petit, i estan molt agraïts de la resposta del món geganter. Només et diré que van començar fent unes 7-8 sortides i ara de mitjana ens anem a les 40. Si tenen els caps de setmana, l'agenda dels caps de setmana, plena. I el Josep, que és el pare de l'Eduard i l'Ares, ens explica com és viure l'afició ara des de dins.
12: Que fins a aquell moment nosaltres participàvem d'aquesta cultura popular del món geganter, però des de la vorera, no?, al costat dels gegants. I gràcies al Cavaller Narcís i la il·lusió de l'Eduard i de l'Ares i el nostre acompanyament vam poder participar de les trobades geganteres des de dins. I això és una il·lusió molt, molt bonica, perquè el món geganter hi transpuen uns valors que avui en dia la societat d'aquest segle XXI cada vegada són més difícils de trobar, i dins de la bombolla de la cultura popular, doncs encara el valor de la puntualitat, el valor del companyerisme, de la solidaritat, tot això encara t'ajuda a formar-te en tu mateix.
0: Quin entusiasme, el Josep, i que bonic que comparteixin aquesta activitat a nivell de família.
11: Sí, i és que, Anna, gens com podeu comprovar, és una família molt engrescadora, els agrada fer moltes coses, i en aquest cas una aposta per la cultura popular i, sobretot, que per mi és el més important, per apropar-la als més joves i intentar garantir aquest relleu generacional. A més, la història del Cavaller Narcís ha donat peu a un conte. L'any passat van fer 500 exemplars. Doncs bé, només els hi queden una vintena. I perquè pugueu escoltar tots els membres de la família i d'aquesta colla gegantera, el conte del Cavaller Narcís ens explica la seva mare, la Natàlia.
13: Podríem dir que té tres pilars. Primer, fomentar la cultura popular catalana, que són els gegants. Després, posar en valor el territori, parlar de l'Estany d'Ivars i parlar de la terra on es va construir el Cavaller Narcís, que són les Garrigues. I després volem treballar doncs, algun valor, alguna por, en aquest cas una por de l'Eduard, del protagonista del conte, que és el vent. Per ell, quan fa vent en una gegantada, vol dir perill, vol dir que poden caure els gegants. Poden caure gegants petits com el nostre o molt grans. I aquesta por per ell és irracional i es posa molt nerviós, molt tens quan fa vent, podreu veure un Eduard molt diferent. I llavors vam veure amb el conte una manera de canalitzar aquesta por.
0: Doncs esperem que hagi servit per canalitzar sí. aquesta por, que d'altra banda, Julen, t'he de dir que em sembla bastant lògica, eh? Jo no m'havia plantejat mai que el vent fos un enemic dels gegants, però evidentment si bufa fort, doncs els pot fer anar malament, no?
11: Clar, i a més l'Eduard, que sobretot quan va començar són 7 anyets portant un gegant, doncs imagina't.
0: Clar, clar, li devia dir aquí fa un cop de vent i anem a terra el gegant i jo. Molt, molt lògic, bastant normal. Esperem que l'hagi superat i a mesura que vagi creixent, doncs anirà fent una mica més de contrapès, suposo.
11: Segur que sí.
0: I doncs bé, et deia això, que espero que li hagi servit.
11: Sí, perquè aquesta, quan he dit que era una família molt engrescadora, és que veieu que no m'invento res, perquè el conte ha servit a més a fer un conte en contes. I quan fan aquesta activitat del conte en contes, ho complementen amb una exposició d'atenció de més de 100 gegants en format petit, figuretes de goma, perquè ens entenguem, que jo l'he vist, és espectacular, gegants d'arreu de Catalunya, i a més, fan tallers de capgrossos. De fet, ells tenen el gegant de Lamine Yamal.
0: Tallers de capgrossos vol dir amb canalla o...
11: Sí, exacte. Llavors, en un mateix dia tens aquesta versió 360, perquè tens una activitat per la canalla d'escoltar el conte, després amb els padrins o els pares poden fer el taller de capgrossos, mirar-les la col·lecció... Com pots veure, ho tenen tot molt ben pensat.
0: Doncs sí,
11: I a més... ara ens queda a escoltar a la més petita de la família, l'Ares, de 7 anys, que també té la seva pròpia gegantona.
14: Se diu Arna i perquè se diu Arna perquè comencem amb Ar, jo començo amb Ar i també té 4 lletres i el meu nom també té 4 lletres.
0: No sé si l'Ares s'inclinarà per les matemàtiques, les quatre lletres i l'art, però en qualsevol cas és molt tendre aquesta explicació.
11: Sí, en la veu dels protagonistes se veu la il·lusió que tenen en el projecte, en aquesta motivació per no parar de difondre la cultura popular, i malament no s'ho passen, perquè escolta els dos germans.
15: Per a mi és pues, molt guai, molt xulo poder fer ballar gegants, perquè m'encanta, i a més amb el cavaller Narcís que li tinc molt de carinyo.
14: M'agrada perquè puc ballar amb la cultura i també amb els sons del tambor i les gralles i estar amb els altres gegants.
0: I els pares, Julen, quina valoració en fan? Què en destaquen de tota aquesta experiència gegantera?
11: Doncs per ells és absolutament tot positiu.
12: Per mi, com a pare i com a marit, és un orgull, perquè evidentment que tot va començar amb l'afició de l'Eduard, però també hem de reconèixer que he tingut bastanta part de culpa, perquè l'he continuat potenciant, no? I veure com la filla petita i la dona doncs, segueixen aquest camí que hem anat traçant amb l'Eduard, doncs és un orgull, perquè estem convençudíssims doncs, que aquest camí del món de la cultura popular encara és un camí tradicional i que no està contaminat de les amenaces que comentava a l'inici de l'entrevista de que té avui en dia la societat, no? I per posar un exemple, l'amenaça de les pantalles, no? Ara acabem doncs aquest període vacacional de l'estiu, on molts nens han estat, amb la calor que he fet, han hagut d'estar doncs, a dins de casa. I clar, un dels de les distraccions que es podien distreure, les pantalles. I evidentment, hi ha diversos estudis doncs, que diuen que això bo no és. En canvi, el fet geganter doncs, et permet descobrir tots aquells valors que parlàvem abans, no? I per tant, és a nivell educatiu i també familiar, doncs és un camí que ens omple d'orgull fer-ho els quatre junts.
0: Quanta raó. Doncs, Julen...
11: I deixa'm afegir una cosa
0: digues.
11: Ràpida, que la Natàlia no vaig posar perquè no sabia com aniríem de temps, però la Natàlia també va comentar que destacava la bona gent que s'han trobat, les facilitats que li han posat i que, sens dubte, fa que tot el sacrifici que fan valgui la pena.
0: Doncs un visca pel món geganter, Julen, sens dubte, valia la pena agafar el cotxe, anar fins a Ibars per descobrir-nos sí, sí. aquesta història. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per portar-nos-la fins al Rambla 54. Jo no sé si tu ets geganter o t'has quedat amb més ganes de gegants.
11: M'he quedat amb més ganes.
0: Doncs escolta'm, se m'ha acudit així sobre la marxa que podem fer una crida a tots els companys de les 54 ràdios de la Rambla perquè ens expliquin cadascú els seus, que segur que hi ha històries magnífiques com les del cavaller Narcís, no? Què et sembla?
11: A mi em sembla molt bé. Tot el que sigui donar feina als companys...
0: perquè a Mollerussa en teniu de gegants. O sigui, que sí, ja et dono tenim... feina.
11: Sí, sí, en tenim sis. Hi ha el Parrot i la Marieta, el Pepito i la Carme, que són gegants nous, i el Comte i la Comtessa, que són els gegants vells.
0: Doncs, escolta, et sembla que no cal ara aquí que l'oient sàpiga com encarreguem les coses, com decidim, però ens fem una trucada quan acabem el programa i decidim com ens ho expliques? Si ens fas sí. un reportatge, si ens portes algú que ens expliqui la història d'aquests gegants, qui són, què representen i aquesta mena de coses?
11: O mirem, o mirem.
0: Doncs vinga, doncs apuntat, Arnau, la llibreta. Anem a fer una crida Deures. A les ràdios de la xarxa perquè cadascú ens expliqui els seus gegants. Moltíssimes gràcies, Julen. Parlem un dia d'aquests de... Què m'has dit? Pepito i Carme, Parrot, Marieta,
11: sí,
0: Comte...
11: Sí, exacte.
0: Vale. Doncs en parlem un dia d'aquests. Una abraçada.
11: Abraçada, Anna, vagi bé.
16: Jo escolto Rambla 54, la meva ràdio local.
17: No, a la meva ràdio local.
16: Jo escolto Rambla 54, a la meva ràdio local.
17: Crec que ja està, no?
18: No sé, tu mateixa.
19: Hola, Anna. El meu nom és Antonio Benell. Soc matemàtic, ara jubilat, però continuo implicat en la formació del professorat i en la divulgació matemàtica. M'apassiona. Us proposo un repte. Una ampolla i el seu tap valen conjuntament 1 euro i 10 cèntims. Si sabem que l'ampolla val 1 euro més que el tap, volem saber quan val l'ampolla i quan val el tap. En l'entrevista propera solucionarem aquest repte.
0: Doncs això, ha passat volant, oi?

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dijous 10 de setembre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora un pèl complicada en el cas de l'autopista AP7. Estem també en plena operació de sortida d'aquest pont de la Diada. I d'altra banda, a l'autopista AP7 de Gelida hi ha hagut una topada, un accident amb tres vehicles implicats, amb la qual encara hi queden dos carrers tallats en sentit Tarragona. Això, per tant, aquesta combinació fa que hi hagi cues encara destacables en aquest tram de l'autopista, de fet, pràcticament uns 11 quilòmetres des de Castellbisbal fins a Gelida, més força compacta, és cua força compacta en tot aquest tram de l'autopista en sentit sud. En aquest sentit, recomanem alternatives com la Nacional 340 o la C32, tot i que de peatge, per evitar aquestes cues, perquè encara n'hi ha per una estona. A la mateixa autopista AP7, però més enrere, també hi ha molta latitud entre Sant Cugat i el Papiol per un vehicle avariat que està ocupant un dels carrils que enllaça amb la P23, i més amunt també, en aquest cas en sentit nord, a l'altura de Bellaterra, per un altre vehicle avariat en sentit Girona. Si seguim més amunt, a l'altura de Mollet i de Parets, tornarem a trobar aturades en aquesta autopista, i encara més amunt també a la zona de Montornès, puntuals, en aquest cas tot plegat en sentit nord. Pel que fa a la resta de vies, no és tan complicada la circulació, però sí que hi ha volum de trànsit que es va notant a tot arreu. A l'autopista del Maresme, per exemple, en sentit nord, a la C58, per entrar a Barcelona, a les dues rondes i, a més, en els dos sentits de la marxa, o també, en aquest cas, a la C32, a la zona de Sant Boi i de sortida de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Moltíssimes gràcies. Bona tarda, Eduard.

0: Bé, doncs avui el Connectats, aquest Connectats de dijous, que s'assembla molt a un divendres, coneixerem els detalls de la Mau Pizzas Fest, que té lloc des d'avui a Badalona. Parlarem amb el Guillem Galera, que és Project Manager de Pizzas Fest. Continuarem amb patrimoni i ho farem per acostar-nos a la Casa Museu Alegre de Sagrera de la mà de l'historiador terrassenc Domènec Ferran. I acabarem amb un to festiu per conèixer les festes dels carrers Santa Maria i Sant Magí de Rubí. Les descobrirem amb Edu Santís, veí i organitzador. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de posar-nos al dia, de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats, i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dissabte els carrers del centre de Terrassa seran l'escenari de la festa tradicional del Pirineu per excel·lència. Les Falles, una festa que ha sortit en comptadíssimes ocasions del seu entorn natural. Aquest fet excepcional serà possible de la mà dels castellers de Terrassa i s'emmarca dins de la 32a edició de la Diada de l'Avi Emili, en record del fundador de la colla, Emili Miró. I és que els Blau Turquès i l'Associació Falleres del Pont de Suert mantenen una forta vinculació des de fa justament més de 10 anys. Cada any, per la Revetlla de Sant Joan, els castellers es desplacen a la Terrassa Borsa per participar en les falles i fer-hi pilars i una actuació. Aquesta tradició fraternal la va iniciar l'expresident Mario Pena, natural d'aquella zona del Pirineu i que va morir al desembre. Baixaran 92 falles, 25 dutes per falleires del Pont de Suert i la resta per membres dels castellers. S'han fet totes a mà, com mana la tradició, i ja són a punt al local de la colla castellera. Dissabte, a 9:15, a la plaça del Rector, on s'encendrà el faro que servirà per encendre les falles. 9:15 després començarà la baixada pels carrers de la Creu Gran, carrer Nou, Sant Pere i Gavatxons, amb arribada prevista a la plaça Vella a les 10. Allà s'encendrà una foguera on s'aniran llançant les falles quan vagin arribant.
0: Gràcies, Sergi. I a Sabadell, avui que és notícia, Anna Clara, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Escola de Restauració de Sabadell vol anar més enllà de la formació i convertir-se també en un espai de recerca, innovació i connexió amb el sector gastronòmic i agroalimentari. Així ho han destacat aquest matí l'alcaldessa Marta Ferrés i la vicepresidenta de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, Carme Ruscalleda, durant la visita de l'entitat al nou equipament. Ferrés ha remarcat que l'objectiu és oferir formació d'alt nivell, però també donar resposta a les necessitats del sector i facilitar que empreses agroalimentàries puguin utilitzar els espais per presentar productes, investigar i innovar. Per la seva banda, Carme Ruscalleda ha posat en valor les possibilitats que ofereix el nou equipament, que compta amb 2.300 metres quadrats i equipaments d'última generació.
3: Per això és tan important una escola com aquesta de Sabadell, amb l'esperit de... heu dit una paraula fantàstica que m'ha agradat, que heu dit, tenim un transatlàntic, i aquest transatlàntic pot fer moltes coses, i en el món de la restauració ho sabeu molt bé, hi ha un ventall de possibilitats i un ventall d'ofertes que no te les acabes.
2: L'Escola de Restauració es va inaugurar el maig passat i ja ha despertat l'interès de diferents entitats vinculades a la cuina i la gastronomia. La visita també ha servit per explorar possibles vies de col·laboració amb l'acadèmia.
0: Gràcies, Anna, i anem al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament inicia els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i convertir-lo en un museu temàtic sobre l'arribada de Colom a Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i ha considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament. Això sí, el de Sant Jeroni no serà l'únic immoble que es preveu expropiar a la ciutat. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murtra van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tanteig. Segons fons municipals, el consistori ja va intentar comprar el monestir fa un any i mig, però no es va arribar a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
5: Un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
4: Segons ha explicat l'alcalde, el monestir no seria l'últim edifici que es pretén expropiar.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez.
6: Bona tarda. La Festa Major del Prat comptarà enguany amb un nou sistema de càmeres de seguretat a tots els espais que concentrin aglomeracions. Aquestes càmeres estaran fixades en uns punts que ja s'han determinat en funció de l'experiència d'anys anteriors i ja han rebut l'autorització legal pertinent. La seva instal·lació serà temporal, només mentre duri la festa, i en acabat es retiraran. Ho explica el sotsinspector Toni Arenas, cap de la divisió tècnica de la policia local.
7: Aquest any incorporem un sistema de càmeres de seguretat a tots els espais als quals es desenvolupen activitats massives de gent. És a dir, Fondo del Peixo, Jardins de la Noguera, Plaça de la Vila, la zona de l'estació, Jaume Balmes i el tema de la fira d'atraccions. En tots aquests espais hi haurà càmeres de seguretat.
6: La seva funció principal serà la protecció de les persones que assisteixen als diversos actes festius per tal de controlar possibles delictes com furts, incivisme, agressions o altres incidents. Si es produeix un fet delictiu, la policia local, a banda d'activar-se ràpidament, podrà portar gravacions com a prova davant d'un jutjat.
0: Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès. Comencem per Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Castellà estrena per Festa Major un nou itinerari fotogràfic de Ramon Llinares. La proposta, impulsada per l'Ajuntament i l'Arxiu Ramon Llinares, permet recórrer diversos espais del municipi a través de diferents fotografies del fotògraf castellanenc per recuperar així una part del seu llegat visual. La ruta és circular i ressegueix diferents punts de la vila, des de l'Espai Torrà, la plaça Catalunya, la biblioteca o la plaça del Mirador, entre d'altres. Cada fotografia incorpora un codi QR per accedir a la informació sobre la imatge i el seu context. A més, els dies 10 i 11 d'octubre es podrà fer una visita guiada de l'itinerari amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni organitzades pel Centre d'Estudis de Castellà, Arxiu d'Història. Ramon Llinares va documentar durant 3 dècades la vida quotidiana de Castellà i d'altres indrets de Catalunya. El seu arxiu conserva prop de 15.000 fotografies.
0: Gràcies, Albert. Continuem ara per Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Carregar el vehicle elèctric als punts de càrrega de la xarxa municipal de Rubí passarà a tenir un cost de 29 cèntims al quilowatt l'hora. El ple municipal d'agost ha aprovat per àmplia majoria aquest preu públic després de més de 7 anys de gratuïtat amb l'objectiu de cobrir el 100% del cost del servei. El tràmit ha tirat endavant sense cap vot en contra. El preu públic aprovat finalment és de 29 cèntims al quilowatt l'hora, 24 cèntims més l'IVA, independentment de la velocitat de recàrrega del punt concret. En general, la quinzena de punts de recàrrega municipal seran més barats que les opcions privades que hi ha a la ciutat. Per exemple, recarregar el cotxe a l'aparcament del Bon Preu Esclat que tenim té un cost d'entre 35 i 43 cèntims al quilowatt l'hora, mentre que punts com els que hi ha al mercat municipal al centre de la ciutat oscil·len entre 35 cèntims i 39 cèntims.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat. Mireia Puente.
10: Tot a punt, perquè aquest cap de setmana al barri de Volpellera es visqui una nova festa major, la desena, amb una trentena d'activitats per a tots els públics repartides entre divendres, dissabte i diumenge. El pregó donarà el tret de sortida a partir de les 7 del vespre a la plaça dels Rabassaires i anirà a càrrec de les afes de l'escola La Mirada i l'Olivera. També divendres a les 9 del vespre tindrà lloc el correfoc amb els Diables de Sant Cugat amb sortida i arribada al parc de la Guineu. Ja dissabte les activitats esportives protagonitzaran el matí. A més, també hi haurà el circuit d'activitats de l'ADF, policia local, bombers, Mossos d'Esquadra i Protecció Civil al camp de futbol de Víctor Català a partir de les 10. A la nit, a part d'un monòleg, hi haurà concert del grup local M&M's al parc de la Guineu. Diumenge, últim dia de festa, que arrencarà amb un torneig d'escacs i des del mateix punt sortirà la ruta sobre rodes pel carril bici del barri organitzada per l'escola de patinatge de Volpelleres. Zumba i també un taller de bombes de llavors a Can Canyameres. Al parc de la Guineu es farà el concurs de paelles, mentre que a la plaça de Rabassaires continuaran les activitats inflables d'aigua i una festa de l'escuma.
11: A la tarda no et desconnectis. Connectat.

0: La pizza és un dels menjars de carrer més popular arreu del món i aquest cap de setmana serà protagonista a Badalona amb el Mou Pizzas Fest. 8 de les millors pizzeries de Barcelona, Badalona i el Maresme buscaran sorprendre el públic amb les seves porcions clàssiques i gourmet. Sobre aquest esdeveniment, però també sobre la popularitat de la pizza i els seus orígens, parlarem amb en Guillem Galera, project manager del Pizzas Fest. El tenim a Badalona, amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Guillem Galera, project manager del Mau Pizzas Fest. Què tal, Guillem? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Bé, el Pizzas Fest, que se celebrarà per primera vegada a Badalona, oi?
2: Doncs així és, sí, sí. Per primera vegada doncs travessem aquesta frontera mental que és el Besòs i venim doncs de Barcelona a Badalona, que és la tercera ciutat més important del país, doncs a fer aquest festival de pizzas.
1: És la primera vegada que el Mau Pizzas Fest es fa fora de Barcelona o se n'havien fet d'altres a altres ciutats d'Espanya?
2: Efectivament, sí, n'havíem fet. L'any passat vam anar una mica per la geografia espanyola, vam fer a Màlaga, vam fer a València, i aquest any doncs tornem a casa, però no centrats en Barcelona ciutat, sinó sortint una mica de la pròpia ciutat de Barcelona.
1: Perquè a més, a banda de Badalona, també si no m'equivoco, a l'octubre, bé, parlem, el de Badalona és del 10 al 13 de setembre, però a l'octubre també en feu una a Terrassa, oi?
2: Efectivament, sí, sí, anirem al Parc de Vallparadís a Terrassa, aprofitant doncs el pont de la Hispanitat, estarem allà instal·lats. Sí.
1: I centrant-nos ara amb l'edició d'aquí de Badalona, per què heu triat la plaça President Tarradellas? Per què heu triat Badalona per tornar a fer el Pizzas Fest aquí a casa nostra?
2: Doncs a veure, hem triat Badalona perquè volíem doncs una ciutat emblemàtica del país, que estigués també al litoral, bueno, que fos una ciutat amb un volum important de gent, i també perquè tenim ganes de sortir de la nostra zona de confort, que és fer-ho al nostre recinte, que és el poble espanyol, i anar una mica a l'aventura, no? Mm. I per què hem triat la plaça President Tarradellas? Home, doncs perquè és una plaça molt emblemàtica de Badalona, no? Hi ha el pavelló de la Penya just allà al davant, sabem que s'hi han fet diversos esdeveniments, i també sabem que és on es planta l'arbre de Nadal.
1: Exacte.
2: Més gran, no sé si d'Europa o de tot el món. Aquí m'enganxes, però no sé quina sí, de les dues coses és. En tot cas, era responent a aquestes dues claus, no? Això, plaça emblemàtica de la ciutat i una ciutat carismàtica del país, no?
1: Ho dèiem abans, que aquesta edició del Mau Pizzas Fest es farà del dijous 10 al diumenge 13 de setembre. Quins horaris i quins preus, quines entrades hi ha disponibles pel públic?
2: Doncs, a veure, els horaris són molt fàcils. El primer dia obrim a les 6, inaugurem a les 6 de la tarda i fins a les 12 de la nit. Els dos dies següents, que és la diada i el dissabte, de 12 del migdia a 12 de la nit, i el darrer dia, el diumenge, de 12 del migdia a 10 de la nit. Les entrades es poden descarregar a través de la web, que és pizzasfest.com. Les entrades són de franc, però sí que tens possibilitat de descarregar-te entrada menú anticipat, que et permet doncs tenir un descompte respecte a si compres el producte allà mateix. I a més et permet doncs no haver de fer cues en cas que hi hagi molta aglomeració de gent.
1: Ara anava a parlar dels productes, deies que les entrades et garanteixen el producte i a més a un preu una mica més reduït. Què trobarem al Pizzas Fest?
2: Doncs a veure, hi ha 8 pizzeries, cada una d'elles proposa una versió de les seves pizzas clàssica i una proposta gourmet. La veritat és que si em poso ara a dir-te tot el que proposen les pizzeries ens agafarà molta gana, però a veure, hi ha, en fi, són 8 propostes de pizza en total, totes elles de pizzeries molt reconegudes.
1: Són pizzeries de només d'aquí de Badalona o també n'hi ha d'altres de Barcelona o d'altres indrets de Catalunya?
2: Tenim pizzeries de Badalona, aquest és un dels compromisos que tenim, evidentment, és a dir, no arribem a una ciutat amb pizzeries que vinguin de fora, i tenim pizzes també del Maresme, per exemple, doncs, en tenim de Vilassar i també tenim pizzeries de Barcelona. És a dir, en aquest cas, Badalona ha servit d'imant per doncs, tenir les seves pròpies pizzeries, però també mirant cap al nord, fer-ne venir del Maresme i mirant cap al sud algunes de la ciutat de Barcelona.
1: Entre les quals hi ha Frater Risto Pizzeria, Luigi Ristorante, de Chicago Pizza Pie, Pizza Social Club, Modomio, Marez Mano, Una Pizza i Trafalgar Pizza Club. No me'n volia deixar cap per poder-les totes.
2: Que aquesta última és de Badalona, per exemple.
1: D'acord. I havies comentat que cada pizzeria farà una versió clàssica i una gourmet. Sí. Quines diferències hi ha entre aquests dos tipus de pizzas que presenten les pizzeries?
2: Bueno, la veritat, aquí ja em ficaria en un terreny una mica relliscós, perquè potser dic alguna inconveniència que al pizzero no li agradaria, però diguéssim que la pizza clàssica doncs, és un tall així una mica com més napolità, amb productes una mica més tradicionals, i en canvi la gourmet doncs, és una mica més sofisticada en el sentit doncs, que és més innovadora. Per exemple, deixa'm dir-te'n una. N'hi ha una que es diu pizza al ragù napoletano. Wow. No? Això doncs, té carn de vedella, botifarra napolitana, una mozzarella que és fior di latte, encenalles de grana padano... Bueno, és a dir, és una cosa una mica més sofisticada que la proposta clàssica d'aquesta mateixa pizzeria, doncs, que té mozzarella, crema de rovell d'ou, crema de pecorino, etc.
1: Diguem que es permeten arriscar una mica més en aquestes gourmet.
2: Efectivament, sí, sí. Sí, sí.
1: I en aquests festivals sovint, en alguns festivals gastronòmics, es fan concursos entre els concursants. En aquest, valgui la redundància, en aquest festival hi haurà premi per a les millors pizzeries?
2: Sí, hi haurà dos premis. Hi haurà el premi d'un jurat, un jurat que estarà presidit doncs, per un col·laborador i coautor del Pizzas Fest, que és l'Edu, que és el que té el compte d'Instagram, que és BravesBCN.
1: Sí.
2: Doncs un jurat presidit per ell i ell format per altres professionals. I després hi haurà el premi del públic. El públic doncs, tindrà dret a votar a través de la web i també hi haurà un company o companya que estarà fent enquestes doncs, pel públic, entre el públic, doncs, per incitar-lo a votar per la pizzeria i la pizza que més li ha agradat.
1: Per tant, tindrem dos tipus de premis, un triat per gastronòmics i d'altre triat per gent del públic. I a banda de pizzas, què més trobarem al Pizza Fest? Música en directe, activitats, alguna altra...
2: Sí, mira, tenim moltes altres coses. És a dir, tenim molta música en directe amb artistes de Badalona, tindrem doncs, des de DJs a rumba, també tindrem el dissabte un streaming d'un podcast que es diu Más que Pelotas, que faran un directe parlant de futbol, i a banda d'això tenim altres propostes gastronòmiques, tenim doncs, des de cookies, gelats, cheesecakes, xurros, en fi, diguem que no sortiràs d'allà amb gana.
1: Això és l'única garantia, no?, de moment que... pot tenir. A banda del Pizzas Fest, a mi m'agradaria també centrar una mica l'entrevista en la importància de la pizza, perquè al final el Pizzas Fest és un festival organitzat per Pleasure, que és una empresa d'organització d'esdeveniments, però per què es tria la pizza com a aliment per muntar un festival al seu voltant?
2: Doncs la pregunta no és tan fàcil com sembla, Per què es tria la pizza? Doncs, a veure, la pizza és un menjar popular. Tots, poc o molt, cada 3-4 setmanes acabem menjant alguna pizza per comoditat, però nosaltres considerem que la pizza, a més, se l'ha de dignificar, no? I en aquest sentit, el festival té aquesta idea, és a dir, de promoure pizzeries de renom que presenten doncs, pizzas de qualitat, i per això, bueno, aquesta és una mica la idea doncs, de democratitzar pizza de qualitat doncs, entre el públic.
1: Diries que ara mateix, tot i ser un aliment que al final ve d'Itàlia, ve de l'estranger, però ara mateix creus que és el menjar de carrer més popular de casa nostra, d'aquí a Catalunya?
2: Home, jo crec que sí. A part que, en fi, tota la idea del que és una pizza és bàsicament mediterrani, no? És a dir, és la massa és blat, el tomàquet és una cosa que aquí a casa nostra ho tenim integrat plenament, té embotit, té formatge, té producte de temporada. És a dir, és una cosa que nosaltres, Catalunya i Espanya, ho hem dit d'una altra manera, però fem coses molt semblants. I sí, sí, que és un dels productes més populars a nivell de menjar de carrer, potser en competència amb les hamburgueses, diria. Sí. Però vaja, sí, sí, que és un producte molt fàcil de transportar, de preparar a casa, d'endur-te per fer un pícnic. Sí, sí, és un

0: una proposta així una mica més americana, si se'm permet, i la pizza així de tall més fi, més fina, que més que la massa el que preval és el producte, doncs potser sí que a partir d'una determinada edat doncs és més popular.
1: I sabem que la pizza al final, el seu origen és de Nàpols, però avui en dia és un menjar que està molt estès arreu del món. On diries que es fa la millor pizza?
0: Bé, aquesta pregunta també em posa entre l'espasa i la paret, eh? A veure, jo crec que aquí a Catalunya i a Espanya no tenim res a envejar a la pizza italiana. I em sap greu pels amics italians que tinc, però no tenim res a envejar, tenim pizzeries extraordinàriament bones. És a dir, sense anar més lluny, Trafalgar Pizza Club, que és una pizzeria badalonina, té unes propostes extraordinàries. Una Pizza, que és una pizzeria que porten italians i que és de Vilassar, també és una pizzeria que té el cul pelat de fer propostes boníssimes. No sé, no sabria dir-te a quin lloc del món es fa la millor pizza. És cert que l'origen es diu que és napolità, però vaja, en tot cas, segur que nosaltres no estem... estaríem en el top 3 dels llocs on es fan millors pizzas. Sí.
1: I parlant de les pizzas, el preu d'aquest menjar també és tot un què, perquè en el seu origen va néixer com a un menjar popular amb preus molt baixos, perquè tothom hi pogués tenir accés. En canvi, avui en dia trobem algunes pizzas que fugen completament d'aquesta idea bàsica. Per què creus que passa amb la pizza?
0: Bueno, però és a dir, la pregunta que fas ja una mica ja indica això, perquè va néixer com a menjar popular, és a dir, que era una massa on s'hi posaven una mica les restes del que tenies per casa, i ara, clar, si poses producte de molta qualitat, doncs clar, el preu s'encareix. És a dir, no és el mateix posar una mozzarella que en compres a quilos al Mercadona, per dir alguna cosa, que posar-hi un formatge que ja et costa, no sé, els 100 grams, 25 euros.
1: Sí, sí.
0: Llavors, això encareix la pizza final, no? Però, cert, tens tota la raó, l'origen de la pizza és una cosa popular, vull dir que és com la coca de recapte, eh? És una massa i posar-hi el que tens per casa a sobre. I ja està. Bueno, això determina doncs, que avui dia una margarita doncs, amb una mica de pernil per sobre doncs, sigui barata i una pizza amb una burrata i un embotit car, doncs et surti bastant més car.
1: Sí, sí, totalment. Depèn dels ingredients. S'encareix més o menys el preu. I de ben segur que al Mau Pizzas Fest d'aquest 10 al 13 de setembre trobarem la millor qualitat de les pizzas i les millors mans als forns d'aquí de Badalona i dels voltants. Guillem Galera, Project Manager del Pizzas Fest, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
0: Gràcies a vosaltres per l'entrevista i espero veure'us a totes i tots aquest cap de setmana.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: I ara al Connectats parlarem de patrimoni, concretament del patrimoni de Terrassa. L'historiador Domènec Ferran, de la mà del nostre company Sergi Estapé, ens explicarà i ens donarà alguns detalls sobre la Casa Museu Alegre de Sagrera.
1: Bona tarda, doncs recuperem aquesta secció del patrimoni. Toca avui parlar una mica de Terrassa i ho farem amb l'historiador terrassenc Domènec Ferran. Què tal, com estàs, Domènec?
2: Hola, molt bona tarda, molt bé.
1: Doncs escolta, volíem parlar d'això, d'aquesta Casa Museu Alegre de Sagrera, que tu la coneixes bé, que primer de tot explica'ns on està situada, per la gent que sigui de Terrassa ja ho sap, però la gent que no és de Terrassa igual no la té ubicada.
2: Molt bé, doncs mira, la casa, que avui dia és un museu, que pot formar de Terrassa, la Casa Alegre de Sagrera, està situada al carrer del Fontvella, entre les finques 29 i 31.
1: Més o menys.
2: Al centre mateix.
1: I, bueno, comencem una mica, fem una mica d'història, no? D'on era aquesta família que van arribar, doncs, a tenir aquest edifici?
2: Mira, van arribar a la família Sagrera, que procedia del món de la pagesia,

0: valors, ja tenien, diguem-ne, una mica de poder econòmic, i van comprar uns casals al carrer de la Fondella, de cases antigues, mm-hmm. i els van enderrocar i van construir la seva mansió, que en principi seria la primera mansió, la Casa Sagrera.
1: Mm-hmm. Què més passa després? Com acaba... Bueno, com continua la història, diríem?
0: La Casa Sagrera és una casa que comparteix espais exteriors amb les hortes de Sant Fruitós. Aquesta gent eren més que industrials, eren menestrals. O sigui, aquesta gent es dedicaven a fer una part del procés del tèxtil, mm-hmm. bàsicament els acabats, els tanyits, i ells no teixien, portaven a teixir la roba a la vila, a cases particulars o a altres llocs, i ells es dedicaven a comercialitzar els acabats. A la pròpia casa, a la planta baixa, tenien un espai d'acollida dels que anaven a comprar i a comercialitzar les teles. Hi havia també a la planta baixa, doncs, les estances dels Mossos, dels treballadors, de la part agrícola del parc del darrere, aquestes roses de Sant Fruitós, que també cultivaven. I a la planta de dalt era la planta noble, on hi havia un saló per rebre els convidats i per fer més una vida social. I a banda i banda d'aquest saló hi havia les estances amb els dormitoris i en un altre espai annex de forma perpendicular hi havia les estances dels treballadors i dels que vivien i que servien, diguem-ne, en aquesta casa de Sagrera.
1: Mm-hmm. Quin estil podem dir que és arquitectònic la casa?
0: Aquesta primera és una casa, bueno, diguem-ne, neoclàssica de principis del segle XIX. Precisament, doncs, l'any 1806, el Joaquim de Sagrera, que era un dels descendents d'aquesta família, va encarregar una reforma general de tota la casa, amb pintures incloses, el pintor barceloní Josep Arnau i Estrada, i aquest senyor li va pintar, doncs, tota la planta superior. Aquesta família, doncs, tenia el poder adquisitiu per poder fer coses d'aquestes i, curiosament, o sigui, aquesta planta primera, amb totes aquestes pintures, és la que més intacta es conserva de la Casa Sagrera, que després va tenir unes reformes posteriors.
1: Mm-hmm.
0: D'aquestes pintures voldria destacar alguna cosa, perquè són l'únic conjunt que tenim, diguem-ne, de pintura mural del segle XIX. Mira, precisament, doncs hem fet una sèrie amb vosaltres, amb Canal Terrassa, amb la Llosana,
1: Ramon,
0: hem fet una sèrie de capítols parlant dels interiors pintats. Si vam començar per aquestes, perquè són les pintures interiors que es conserven a Terrassa més antigues avui dia. Aquests interiors pintats, doncs, tenen una manera de ser, doncs, especial. El senyor Josep Arnau, doncs, venia de la Llotja de Barcelona, i feia una pintura totalment amb, bueno, que es diu popularment com un rosbat, és a dir, està pintat tot.
1: Com, has dit conegut com?
0: Josep Arrau.
1: No dic el pintor, sinó l'estil aquest que em deies.
0: Horror Buckley. O sigui,
1: horror,
0: que no deixaven ni un centímetre de pintar.
1: Ja.
0: Ho pintaven tot, el sostre inclòs, eh? O sigui, a les parets és pintura a la cola de tremi i el sostre pintaven unes teles i les enganxaven al sostre, que si no t'hi pintes molt et penses que pintaven directament al sostre. Pintaven tot. Pintaven bàsicament temes en aquell moment, doncs, de gran història d'Espanya, eh? I allà al saló, per exemple, hi ha les gestes de l'Hernán Cortés a Mèxic, a un altre saló hi ha, doncs, el rei Salomó i la reina de Saba, hi ha imatges bàsicament, doncs, o bíbliques o heroiques o imatges, diguem-ne, dedicades a divinitats antigues. És aquest estil, diguem-ne, neoclàssic del segle XIX que recuperava la cultura clàssica.
1: Aquesta mena de reportatges que heu fet, deies, amb el Ramon, que havia també participat aquí al Comitat fa uns anys, els poden trobar si algú està interessat en el canal de YouTube de Canal Terrassa. Hi ha un canvi en el segle XIX, a finals del segle XIX, quan l'hereva de la família Sagrera, la Mercedes, es casa amb Francisco Alegre, no? Així canvia una mica la cosa, no?
0: Sí. La casa Sagrera com a tal es transforma a l'any 1912 per l'arquitecte Melcior Vinyals, i es transforma en la casa, diguem-ne, que després a partir d'ara ja s'anomenarà Casa Alegre de Sagrera, de la fusió d'aquestes dues famílies. La, família Sagrera i la família Alegre. Algunes estances, que ja les he dit, de la primera planta es conserven tal qual, però, a més, es reforma, s'amplia la casa, els jardins, les hortes de Sant Fruitós es converteixen en jardins, els jardins d'estil francès, que encara es poden visitar avui dia, quan es fa la visita al museu, i per la part del darrere, tot el jardí públic de la ciutat, i es decora, novament, totes les estances de la planta baixa i de les ampliacions que es fan als dos laterals principals, amb un estil, diguem-ne, bastant eclèctic, però que es considera dins del fenomen del modernisme, i aquest Mosso Vinyal decora la casa de nou, pràcticament, amb un estil similar al que seria o paral·lel a l'estil modernista, encara que sigui tot plegat una mica eclèctic.
1: Estem parlant de Francisco Alegre, que fa, podem dir, una carrera política important, no? Estarà a l'Ajuntament, a la Diputació, presideix a la Cambra de Comerç, és un dels fundadors del Banc de Terrassa, és a dir, que era una família, diríem, important, no?, de la ciutat.
0: Molt important. A més, també van tenir una de les indústries més importants de la ciutat, que és el Terrassa Industrial, l'empresa Terrassa Industrial, la Terrassa Industrial, i per això que el fet de tenir doncs, aquest imperi que tenien econòmic a través de la indústria tèxtil va provocar que a finals dels anys 70, quan va anar de cliu, quan es va tancar l'empresa i quan es van quedar, diguem-ne, bastant arruïnats, aquesta casa va quedar en desús i als anys 70 la Caixa d'Estalvis de Terrassa se la va quedar com a deutes que tenien, se la va quedar i la va comprar l'Ajuntament una mica més tard, i des de llavors es forma part del patrimoni municipal lligat al Museu de Terrassa.
1: Perquè Antoni de Sagrera, un dels descendents, va fins i tot projectar el seu enderroc, no?
0: Sí. Estava sentenciada. La casa estaven arruïnats, o sigui, tenien... les empreses havien tancat, ells havien quedat, diguem-ne, amb una precarietat important, i van mirar de treure en el que van poder, o volien treure en el que poguessin, doncs algun rendiment econòmic, tant del que és l'immoble en si, com també dels mobles i dels objectes que potser hi ha.
1: I com a... Bueno, tenint en compte això, que és una casa museu, hi ha algunes altres obres destacades que hi podem trobar si anem a visitar aquest museu?
0: Sí, aviam, es conserva la planta baixa, doncs el que és el saló d'entrada, unes pintures murals d'en Pere Viré, a l'ull de l'escala, que és una escala magnífica, decorada amb ebenisteria, amb ferros, amb metalls, és una joia, diguem-ne, de les arts aplicades modernistes de Terrassa, i hi ha uns plafons pintats per Joaquim Vercells. Després, el menjador, que havia sigut el menjador del diumenge d'eventos de la casa, s'hi conserven unes altres pintures, que en aquest cas no són de la casa, però que pertanyien al Saló d'Actes de l'Antic Institut Industrial de l'Alzada de la Riquet, i el saló està vestit amb una taula, que, curiosament, doncs, aquesta taula provenia de la Casa Salvans, i és on es van fer, per part del Manuel Assaña, el darrer president de la República Espanyola, abans de la guerra, es van fer els darrers consells de ministres quan ells ja anaven en retiri cap a l'exil.
1: Un detall també és que les sales diverses doncs reben noms, diríem, doncs, per exemple, la sala Agustí Bartra, Ferran Canyameres, Martínez Lozano, és a dir, gent relacionada amb l'art que ha sigut important a Terrassa, no?
0: Sí. Els anys 70, quan es va adquirir la casa per part de l'Ajuntament, es van anar vestint aquestes antigues habitacions amb objectes artístics que eren patrimoni de la ciutat i que van anar formant part d'aquest museu, diguem-ne, amb aquests artistes que he dit tu, i amb els espais, com la plaça primera, que he dit que encara conserva les pintures murals antigues, i també la col·lecció Mateu Avellaneda, s'hi va incorporar després, i ara darrerament, s'hi va fer, doncs, hi havia la col·lecció Mateu Avellaneda, amb una ala de la casa, una petita mostra dels pintors d'art local, del segle XIX i del segle XX.
1: Molt bé, doncs... Sí, digues.
0: No, vull dir que la visita es complementa visitar el pati. El pati és un pati amb un paviment de trencadís, decorat, igual que es poden contemplar les façanes. Perquè, curiosament, aquesta casa carrer, que són els carrers, en canvi, els que estan a l'interior, doncs, hi ha bastants elements decoratius, des de mosaics, finestrals, vitralls, bueno, tot una sèrie d'elements decoratius que es poden veure des del pati. El pati comunica amb els jardins, amb els jardins d'aquests representats de la Casa Vella de Sagrera, que tant es pot entrar des de la casa, però que estan oberts també des del carrer Sant Fruitós per poder tenir horari d'obertura de visites.
1: Molt bé, doncs, Domènec Ferran, l'historiador de Terrassenc, ens ha fet 5 cèntims sobre aquesta casa-museu Alegre de Sagrera, que us convidem que, si ho podeu, aneu a veure-la. Moltes gràcies.
0: Molt recomanable per visitar. I que tingueu en compte que és l'única casa a Terrassa que es pot visitar amb mobiliari, decoració i pintures de l'època interior. O sigui, no n'hi ha cap més. A dir, per exemple, avui ha tingut... de
1: l'emet mobles a la seva edició. Doncs moltes gràcies, Domènec.
0: A vosaltres. Que vagi molt bé i bona tarda.
2: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.
3: Bon dia, sóc la Irene, estudiant de màrqueting i publicitat, i avui vinc a recomanar-vos una aplicació que pot agradar molt a aquelles persones a qui els agrada compartir moments amb els seus amics, guardar records o tenir àlbums digitals on poder veure tant els seus moments com els de les altres persones. L'aplicació es diu Retro, ara molt coneguda a través de les xarxes. En aquesta pots crear grups amb els teus amics i compartir imatges del que esteu fent en aquell moment, de les vostres aventures o simplement del vostre dia a dia. Per gaudir-la, només has de descarregar-la, convidar els teus amics, crear el vostre àlbum d'aventures i començar a compartir les vostres millors fotografies.
4: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: doncs entrem a l'últim tram d'aquest Connectats de dijous per parlar de dos carrers històrics del centre de Rubí, els carrers Santa Maria i Sant Magí. Saludem la Mariona Jerez. Mariona, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Sí, bueno, parlarem de dos carrers que aquest any recuperen les seves festes després de 23 anys. Els veïns han creat una nova associació i han programat prop d'una desena d'activitats per aquest dissabte. Però, bueno, crec que és millor que ens ho expliqui l'Edu Santís, impulsor i veí, que el tenim aquí amb nosaltres. Bona tarda, Eduard.
2: Bona tarda.
1: Bueno, Edu, perdó. Uh-huh. I, bueno, Carme, vols fer-li alguna pregunta a l'Eduard?
0: Sí, home, sobretot el que em sembla interessant és recuperar. Això vol dir que en algun moment de la història de tot això, doncs es va deixar de fer per algun motiu, però són coses que val la pena recuperar, oi que sí, Edu?
2: Doncs sí, en realitat es va deixar de fer perquè va haver problemes al carrer, problemes de baralles amb gent de fora, i la gent es va refredar i es va parar. I llavors ha passat tot el període aquest de la bombolla immobiliària, van haver moltes cases ocupades, moltes abandonades, i ara és un carrer que té molta vida, que tots són, doncs, tornen a estar ocupades, la gent vivint, en canalla jove, i és cert que jo em vaig acabar la casa allà i vaig dir, això ho hem de recuperar. I el que realment em va fer tirar endavant és que hi ha molta gent gran que se n'està anant ja.
0: Vaja.
2: I vaig dir, hosti, això s'ha de recuperar, i abans de que marxin que vegin que té vida el carrer.
0: Perquè estem parlant de dos carrers que es troben al centre de la ciutat, al que seria el centre històric de Rubí, dos carrers que tenen molta història. Però ens sabries explicar una mica quina és la història d'aquests carrers?
2: Bé, estan ben bé al centre, al costat de l'Ajuntament, i tots els carrers d'allà són els carrers dels Sants, Santa Maria, Sant Josep, Sant Pere, Sant Magí, i és el nucli històric. A partir d'allà va començar a créixer tot el que és els carrers dels pobles. I nosaltres estem al mig, que tenen més de 200 anys, i s'ha fet un estudi molt xulo de la història del carrer, que ho ha fet el Centre d'Estudis Rubinenc, i és el que projectarem a la nit, al gran sopar de la nit del dissabte.
1: Que bueno, Edu, heu tingut ja un èxit. Vull dir, les xarxes ja heu anunciat que teniu més de 200 persones inscrites al sopar?
2: És que és el màxim que hi caben. És que ja, o sigui, no és que vulguem, podíem haver agafat el doble, però és que no hi caben les taules allà. I ha sigut una acollida, però molt més del que ens esperàvem. I a més és tot gent, perquè al sopar veient del carrer només, però pot portar els amics que vulguin, i tothom s'ha apuntat a portar familiars, amics, a reviure un altre cop gent que ha viscut per allà, que ara ja no ho viu, però que vol tornar a viure les festes.
1: I bueno, has parlat una mica d'aquest documental, i nosaltres aquí a la ràdio tenim un petit fragment que podem escoltar. Si vols, l'escoltem i ens expliques com ha anat tot això de fer un documental sobre aquests carrers.
3: Has passejat mai pels carrers de Santa Maria o Sant Magí i t'has preguntat quina història amaguen? Avui farem un viatge de més de 200 anys per descobrir com aquests dos carrers van néixer, créixer i convertir-se en dos testimonis privilegiats de la història de Rubí.
1: Vale, això és només una petita pinzellada al principi, però explica'm una mica com ha funcionat aquest projecte del documental.
2: Doncs la idea va ser aquesta, bàsicament la que explicava, no? Tornar a posar el protagonisme sobretot a la gent gran. Aleshores, el Centre d'Estudis Rubinenc, sobretot encapçalat pel Jordi Vilalta, que tenen allà al carrer la botiga Vilalta, doncs ha agafat tota la part de la història, i ell és historiador, amb la qual cosa ha agafat tota la història. Seguidament, jo vaig voler fer la segona part, que és anar família per família, i s'entrevista 5 famílies durant una bona estona explicant la seva vida, que han patit, que han viscut, com ha sigut la seva infantesa, i aquesta és la segona part del documental, es projectarà tot junt, revivint, i crec que quasi tots estaran, hi ha alguns que estan molt delicats, però crec que els protagonistes estaran tots al sopar.
1: I explica'm una mica aquestes 5 famílies, aquestes 5 històries que has parlat, que tu has recollit. Quines són? Ens pots fer un petit fragment aquí d'adelantament? Doncs
2: pues és que ha sigut bastant improvisat, i hi ha històries des de les malifetes que ha fet cada un fins si han sigut feliços, i curiosament tots coincideixen amb la gran felicitat de la seva infància jugant al carrer, fora al carrer, sempre pelant-se els genolls, fins que les mares deien, oh, va, nens, cap a casa. Aquesta ha sigut, i els preguntes repetiríeu, i l'únic que no canviarien és la seva infantesa. I no tenien massa cosa.
1: Què vull dir, ara els carrers són peatonals.
2: Sí.
1: Llavors els nens encara podrien seguir jugant al carrer.
2: Sí.
1: ho fan?
2: És que, clar, quan un veí m'explica que la tele que veia era quan s'assomava a la finestra i veia la tele de la veïna, perquè no hi havia teles, això canvia molt. Els nens d'ara tenen els mòbils i sortir al carrer no sé si és el que toca.
1: I bueno, vull dir, veure la tele del veí, fer entremaledures, alguna història més, alguna coseta més que ens vulguis explicar d'aquesta gent?
2: Doncs hi ha bastantes xules i de cada família importants, però és que no puc dir res. S'ho deixo. Aviam, el documental és obert, és popular, pot vindre qui vulgui, és des de les 8:30 de la tarda del dissabte, dia 12, fins dura més o menys 30-35 minuts i és obert a tothom. L'únic que pues, el carrer fa inclinació, no podem posar cadires, amb la qual la gent l'haurà de veure dret, allà estaran les taules muntades perquè després hi ha el sopar, però que jo aconsellaria a tothom, només per la història del poble, si ho pot veure, que s'acosti, perquè tenim un bon projector, tenim un bon so i esperem que tot surti bé.
1: Sí, i teniu altres activitats, no? Ens pots fer una pinzellada d'aquestes, sí, activitats?
2: Al matí, o sigui, una de les filosofies de la festa aquesta no és fer una festa de carrer tancada dels veïns, sinó compartir-ho amb tothom. Evidentment, el sopar, la prioritat ha sigut els veïns i ho hem omplert, amb la qual cosa no ha pogut vindre gent de fora. Però la intenció és que es pugui estar obrir. Llavors, al matí fem tot de tallers, comencem amb una xocolatada solar, i és obert a tothom que passi pel carrer, pot fer un tastet de lo que és fer xocolata amb el sol, i després hi ha tot d'activitats, totes obertes al públic, o sigui, des de jugar a partides d'escacs, fins a hi ha un taller per nens que és pintant amb els colors del sol, en fi, hi ha bastants tallers que estan oberts a tothom. Tenim bar perquè hem de recaudar, perquè aquest any som els organitzadors qui hem pagat la festa, i hem decidit muntar un bar pues, obert quasi tot el dia, amb tapes, a mig carrer, perquè tothom pugui vindre a gaudir dels nostres carrers.
1: I, bueno, l'associació s'ha reformat aquest any. Teniu alguna cosa més planejada durant l'any o l'any que ve?
2: Doncs mira, com que s'ha fet tot legalment, és a dir, hem constituït l'associació de veïns, que no hi era, hem tret l'assegurança, tot... Han decidit que, per exemple, pels Nadals també es farà una festa, i la de l'any que ve serà el doble de dia, segurament, i aprofitarem els carrers Sant Magí, aquest any no posem taules, també per posar taules perquè pugui vindre qui vulgui gaudir amb nosaltres del carrer.
1: Bueno, Carme, ens estàs escoltant, que aquí a Rubí ens encanta fer festa al carrer.
0: Escolta, a mi em sembla increïble que... en els temps que corren que tornem a recuperar aquestes celebracions que s'han perdut i que és una llàstima, és una pena, perquè els nens que viuen al carrer, contràriament al que es pugui pensar, doncs són nens que s'espavilen, que es busquen la vida, que aprenen realment i que, bueno, que és una manera de créixer molt diferent a com es creix ara. Els carrers s'han convertit en un perill i els pares, evidentment, doncs volen protegir les criatures, i això els ha impedit de poder estar ocupant aquests espais, no? D'una manera més natural, com havíem fet nosaltres quan érem petits, no, Edu?
2: Doncs sí, us aconsello que hi pugui venir el documental, perquè expliquen molt clarament com volaven les sabates de la mare per castigar els nens de les malifetes que feien al carrer. O sigui que hi ha històries molt curioses, tothom feia vida al carrer. O sigui, la infantesa era el carrer.
0: I tant. Escolta'm una cosa, per aquells que no coneguin aquests dos carrers de Rubí, el carrer Santa Maria i Sant Magí, podries descriure quin tipus de carrers són? Jo m'imagino que són carrers curts, estrets, no sé si hi ha comerç, el tipus de casa són casetes baixes, com són?
2: Doncs mira, és els típics carrers, hi ha alguns pisos, però tots són casetes, o sigui, viuen famílies, i el Santa Maria on fem el sopar és bastant ample i no aparquen cotxes, o sigui, és peatonal, aunque hi hagi trànsit. El Sant Magí és el 3 vegades més llarg que el Santa Maria, però és més estret, amb la qual aquest any està tallat el trànsit, però no, de moment no hi fem festes. Són uns carrers molt xulos perquè, per exemple, a la part de dalt hi havia el carrer dels Gitanos, que tothom coneix de la meva època, i vivien els tiets del Peret.
0: Ah.
2: Vale, de la rumba catalana, vivien aquí. Allà va néixer el carrer Sant Magí, és on els Boada, els de Cortadores Rubí, la multinacional, va néixer allà, van fer el primer taller allà. O sigui, hi ha molta història de molts comerços, la cansaladeria, l'Ujo, de Rubí, que és, sí, molt, era, és molt coneguda, 180 anys. Va començar allà, o sigui, moltes generacions. I hi ha moltes, moltes d'aquestes que han anat sorgint d'allà. Vull dir que té molta història, que clar, en tants anys passen moltes coses i van canviant. I moltes famílies han marxat i han tornat, també. O sigui que és un carrer que encara manté aquesta història.
0: Mm-hmm. Doncs celebro que hagueu recuperat aquesta festa, que recuperem, mm-hmm, coses del nostre passat, de la nostra pròpia història, cadascú en els seus municipis, i esperem doncs que vagi molt bé aquesta celebració. Gràcies a l'Edu, gràcies a la Mariona, ho deixem, mm-hmm, aquí, que vagi molt bé, gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies, adéu.
0: Bona tarda. Bé, doncs jo crec que no podíem acabar de millor manera que celebrant amb aquesta festa que tindrà lloc aquest dissabte en aquests dos carrers de la ciutat de Rubí. Tanquem la primera setmana d'aquest nou Connectats. Aprofiteu aquests tres dies per fer el que us vingui de gust. Nosaltres us hi esperem dilluns, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: Ladies and gentlemen,
1: welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It. 60 minuts de jazz per a tots els públics.
5: Ja estem confortablement instal·lats en l'estiu. Ha plogut, fa sol i la vida somriu. Bé, més o menys. Comencem Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb jazz estiuenc, o com a mínim, això sembla indicar la portada del disc que escoltarem. Es titula Jazz on the Rocks, és del baixista Don Bagley i es va gravar a finals de 1959 a les portes de Nadal, però té una imatge d'un saxo alt fotografiat en un racó rocós al costat d'una platja de Califòrnia.

Hem començat Jazz It amb Jazz West Coast, jazz de la costa oest dels Estats Units, amb el quintet del baixista Don Bagley, amb Phil Woods en el saxo alt i Sal Salvador a la guitarra. Ens han interpretat Miss the Minor. Sempre ho hem dit, aquesta tendència que es coneix com a Jazz West Coast no deixa de ser un calaix de sastre des del punt de vista estilístic, ja que no hi ha un fil conductor comú entre els diferents músics que hi trobem. És més una mena de denominació geogràfica, diuen que nascuda com a resposta a l'estil clar, ben definit i concentrat bàsicament a Nova York, que coneixem com a hard bop. I quan es parla de la costa oest dels Estats Units, tothom sol pensar en Califòrnia. I a més, no s'identifica amb els hiverns de San Francisco, sinó amb els estius de Los Angeles. Però estem d'acord, ells que hi posin la música, que el país i el paisatge ja li posarem nosaltres, perquè sense voler-les desprestigiar, qui necessita les platges de Santa Mònica a Califòrnia quan es viu a prop de les de l'Empordà, del Maresme, del Garraf, Costa Daurada o el Delta de l'Ebre? De cadaqués Alcanar, el que nosaltres tenim és bellesa pura.

Acabem d'escoltar a Phil Woods en una gravació de finals de 1984 amb Tom Harrell a la trompeta. Ens han portat The Duke, la composició que Dave Brubeck va dedicar a Duke Ellington. Hem escoltat un Phil Woods molt evolucionat si ho comparem amb la primera cançó que hem escoltat en el programa, però hem de convenir que l'evolució va ser una constant en la seva carrera. Va començar com a seguidor indiscutible de Charlie Parker fins al punt que es va casar amb la seva vídua, amb Chan Parker, però ben aviat va trobar el seu so personal i es va desmarcar del bebop. Ara tornarem a fer un salt endavant en el temps, un salt d'un parell de dècades, i ens plantarem a començaments del segle XXI, quan Woods i el seu quintet van repassar el repertori que es coneix com el Great American Songbook, és a dir, les composicions dels grans autors americans del segle XX, entre 1920 i 1960, més o menys. El que uneix la gravació anterior amb la que escoltarem ara és la secció rítmica que, malgrat els anys que les separen, és exactament la mateixa. Tenim a Steve Gilmore en el baix i a Bill Goodwin a la bateria. Aquí teniu I Concentrate on You, de Cole Porter.

I seguirem a Jàsit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, sense deixar la connexió amb la costa oest dels Estats Units. Ara us en portem dos representants més, el saxòfon Art Pepper i el trompetista Chet Baker. Escoltarem una gravació de novembre de 1956 que es va editar en un disc LP titulat Playboys, que portava a la portada la tipografia de la famosa revista, homònima. I també portava una foto d'una model com les que hi apareixien habitualment. Avui segurament se la consideraria una portada una mica masclista, però si podem prescindir per uns moments dels estàndards actuals, assumir la mentalitat d'aquella època i aplicar una amnistia de gènere durant uns segons, podem arribar a pensar que la portada tenia una certa gràcia. En el disc hi ha una petita selecció de músics representatius d'aquesta tendència del West Coast. Tenim, per exemple, Carl Perkins en el piano o a Curtis Counts en el baix. I tots plegats ens interpreten CTA, una cançó escrita per Jimmy Heath. Per cert, en alguns textos es diu que aquestes tres inicials són les de Chicago Transit Authority, que és l'operador del transport públic d'aquesta ciutat, de Chicago. Però altres fonts, i sembla que són les que tenen raó, indiquen que no, que es tracta simplement de les inicials del nom d'una nòvia de Jimmy Heath.

Hem escoltat CTAE pel sextet d'Art Pepper i Chet Baker. Ara donarem vacances al trompetista, però Art Pepper encara el farem treballar una mica més. Ara tenim una gravació d'octubre de 1960. En aquest moment, 1960, ja feia anys que Pepper era addicte a l'heroïna i ja havia estat a la presó per aquest motiu. I, a més, estava pendent de tornar a entrar-hi. Va arrossegar aquest problema, aquesta addicció, fins que a finals de la dècada d'aquells anys 60, a final de la dècada dels 60, es va sotmetre a un tractament de desintoxicació. Ara el trobem liderant un quintet amb Jack Sheldon a la trompeta i ens porten Las Cuevas de Mario, que és una composició del propi Art Pepper, una composició dedicada a una família de la qual ell era amic i que es deien Cuevas de cognom perquè eren d'origen mexicà. Escoltareu que és un blues. És un blues molt interessant, molt curiós, escrit en si bemoll i amb compàs de 5 temps, 5 per 4. És el mateix compàs d'aquella famosíssima cançó Take 5. En aquest cas, sentireu que és l'estil propi d'Art Pepper i la rítmica va fent allò, un ostinato, que se'n diu, una figura que es repeteix. Si voleu, podeu comptar els 5 temps perquè se senten perfectament i sobre aquest ostinato els solistes improvisen lliurement. Aquí la teniu, Las Cuevas de Mario.

0: Hola, sóc Joan Mas i us recomano que escolteu Jazzy, el millor jazz que s'està fent per la ràdio actualment al món.
1: Efectivament, jazz i només jazz a Jazzy, també té bé la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Els festivals i cicles de jazz estiuencs es troben, com no podia ser d'altra manera, en estat d'ebullició. I avui us volem recordar que un dels més atractius és el Mas i Mas Festival, amb una oferta jazzística internacional de primer ordre. Els concerts d'aquests dies són James Carter Organ Trio el dissabte 6 de juliol i el quintet del saxofonista Chris Chick i del bateria Jordi Rossi el dimarts dia 9.

Però no només a Barcelona hi ha jazz, afortunadament. Estan a punt de començar el Bijazz, el Festival de Vilafranca del Penedès, també el Festival d'Escaldes Engordany, Andorra, que compta amb la presència de Kyle Eastwood, i en un format més domèstic, més modest, el cicle Jazz a la Fresca del Club Sunset de Girona, de la ciutat de Girona. Els dijous i dissabtes de juliol i agost, jazz en viu en els dos escenaris d'aquest club, l'interior i l'exterior, amb una programació molt variada. El concert, que està pensat pel dia 11 de juliol, el protagonitzarà el guitarrista Biel Ballester, un dels grans intèrprets de jazz manouche del nostre país, que, no oblidem, apareix a la banda sonora de la pel·lícula Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, seleccionat pel propi director. Després de molt de temps vivint a Barcelona, fa un parell d'anys en Biel va tornar a la seva Mallorca natal, a Felanitx, i per tant actualment ja no és tan fàcil trobar-lo actuant a prop de casa. El nostre consell és que no us el perdeu, Biel Ballester.

0: Bonjour à tous et à toutes, on est au Jamboree Jazz Club avec Fred Wesley, Leonardo Corradi. On vous conseille tous d'écouter Jazz Heat à Barcelone, le meilleur du jazz.
1: I acabarem Jazz Heat a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, presentant-vos un altre cicle de concerts que comparteix nom amb el cicle del Sunset de Girona, perquè a Terrassa també tenen un jazz a la fresca. Ens el presenta avui la seva coordinadora, la Susana Carmona.
2: Aquest any ens celebrem 25è aniversari del Jazz a la Fresca, el cicle d'estiu al pati de la nova Jazz Cava, que durant el mes de juliol, els caps de setmana, les nits de divendres i dissabte, ofereix una proposta variada, diversa, rica, de música en directe. Això passa entre el 5 i el 26 de juliol, a partir de les 10 del vespre. L'arrencada del Jazz a la Fresca, el divendres 5 de juliol, es presenta esplèndida amb la presentació del nou projecte de la cantant Namina. Porta per títol Roots i pretén fer un viatge de l'Amazones passant pel Mississipí, el Nil i el Mediterrani.

0: La programació presentada engloba les diferents cares del jazz, també del blues, de la música improvisada, i per tant hi ha propostes de casa nostra que viuen i veuen de tota aquesta diversitat estilística, per exemple la del trio liderat per l'organista Benjamín León, amb Quique Angulo a la guitarra i Adrià Font a la bateria, el típic clàssic so d'orgue.
1: Música del trio de Benjamín León, us diem adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Són les 7.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Sigmund Freud, el pare del psicoanàlisi, va dir que amb una mica d'humor és possible dir qualsevol cosa, fins i tot la veritat. I és que l'humor és una capacitat humana única al regne animal, una habilitat que neix de la intel·ligència i de la nostra afició pel joc. És una resposta que ens permet relativitzar les coses, veure sempre la part més positiva de la vida i, per tant, fer que la pròpia vida sigui més amable i valgui més la pena ésser viscuda. L'humor ens porta l'alegria, però també és una arma poderosa que, mal utilitzada, pot ferir, i molt. Els humans necessitem la xispa que ens proporciona l'humor i el busquem. El busquem en els amics, en els acudits, les comèdies. Els antics vodevils i cabarets, les sitcom americanes o, per exemple, les sarsueles espanyoles del segle XIX són alguns exemples clàssics de diferents formes de millorar el nostre estat d'ànim gràcies a l'humor. Però avui el que volem és recordar i reivindicar també que la música clàssica, que habitualment associem amb la seriositat i amb la transcendència, doncs també s'ha acostat amb freqüència al món de l'humor. Ho veurem amb exemples concrets que hem agafat d'aquí i d'allà, segles endavant i segles enrere. Avui passarem una estona amb bon humor i, evidentment, amb l'ajut de la bona música.

si un compositor va dedicar la seva vida a escriure música inequívocament optimista, aquest va ser Johann Strauss. Si bé, hauríem de dir la família Strauss. Ja sabeu que van ser uns quants pares, fills, germans, tiets, que van dedicar-se gairebé tots ells a la música per ballar i per gaudir. Això va ser a la Viena aristocràtica del segle XIX. Gairebé ni una sola obra tràgica, densa ni reflexiva podem trobar entre el seu catàleg. La música, en els Strauss, és el pur reflex de la joie de vivre, del gaudi dels sentits, de les delícies, de l'amor i de la diversió perpètua. Tots coneixem els seus valsos i les polques, aquells que un dia van amenitzar les sales de ball ennoblides i que avui gaudim fins i tot els proletaris via televisió en el concert d'any. Però la música que ens acompanya per començar aquest espai de bon humor no és d'un d'aquells valsos, sinó de la popular opereta El rat penat, el De Fledermaus en alemany, una delícia divertidíssima on els enrenous, els malentesos, els afers amorosos i, per suposat, el vi i el ball són els protagonistes.

0: Acabem de sentir una de les millors versions que existeixen i que són possibles, ens atreviríem a dir, de l'obertura de l'opereta El ratpenat de Johann Strauss. Era la batuta magnètica, precisa com un bisturí i alhora plena de màgia, d'una màgia intangible, d'un director idolatrat pels filarmònics vienesos, com va ser Carlos Kleiber, un director a qui sentíem, en aquest cas, al capdavant de l'orquestra de l'Òpera de Munic, que té alguns muntatges sensacionals d'aquesta obra vital i optimista com poques en la història de música, que és The Fledermaus, El ratpenat.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: Efectivament, estimats, estimades, avui estem de bon humor i hem triat músiques del repertori clàssic que ens hi porten el bon humor. Els clàssics no només no són avorrits, sinó que ben triats, fins i tot són una delícia d'entreteniment, de diversió. De fet, hi ha gèneres, hi ha hagut gèneres com l'òpera bufa, quina missió no era altra que la de la que pot tenir avui un vodevil o unes varietés o el Polònia de TV3. És a dir, entretenir, fer passar una bona estona amb històries fàcils i personatges i textos pensats, bàsicament, per riure. I estàvem a punt de portar-vos un fragment de Rossini, un autèntic mestre de l'humor. Estàvem pensant en programar aquell famós Largo al Factotum. Però, mireu, finalment hem triat una obra menys coneguda, una opereta bufa, La serva padrona, que vol dir la criada patrona, la criada que acaba sent jefa, que va escriure Gian Battista Pergolesi, un músic italià napolità, i on explica la història d'una criada que acaba sent la mestressa.

Si hi ha tres coses a la vida que detesto, és esperar i que no vinguin, estar al llit i no poder dormir, servir bé i no ser agraït. Són tres coses per morir-se. Així comença, però en italià, La serva padrona, una òpera bufa destinada a entretenir el públic a l'intermedi de les òperes sèries. Aquestes òperes curtetes estaven pensades per amanir, d'alguna manera, amanitzar aquests intermedis que de vegades feien una mica llargs de les òperes sèries, i perquè el públic no marxés de la sala, estigués entretingut fent aquestes petites òperes divertides. Aquesta, bàsicament, és la seva missió. Doncs bé, l'obra de Pergolesi, just estilísticament entre l'estil barroc i clàssic, va estrenar-se aquesta obra el setembre del 1733, i a banda de ser una de les poques obres que va poder escriure el seu autor en la seva curta vida, també ha passat a la història per una altra anècdota. Va ser la primera òpera que es va interpretar a Nàpols després d'un terrible terratrèmol que havia deixat la ciutat gairebé devastada i els teatres inutilitzats.

I ja que en Pergolesi albiràvem d'alguna manera el classicisme, no podem parlar de classicisme sense fer referència a la divina música de Mozart. Música que ha omplert unes quantes pàgines de la història de la música amb moments certament humorístics, i no només en les seves òperes còmiques o semicòmiques, com per exemple el Don Giovanni, Le nozze di Figaro, el Così fan tutte, sinó també en peces instrumentals escrites expressament com una broma. De fet, té una peça de cambra que es diu així, La broma musical. Però us hem programat una altra, aquesta que estem sentint, un dels seus concerts per trompa, una música clarament escrita des del bon humor. I no ho diem nosaltres, ho va deixar escrit el propi Mozart a la partitura del seu puny i lletra, i després us expliquem

Mozart va escriure els seus concerts per trompa pensant en el seu amic, el virtuós de trompa Joseph Leutgeb, un home a qui havia conegut a Salzburg quan era jove. Els dos vivien a Salzburg,

0: que ara ve lo difícil. O, a veure si pots tocar això, tros d'asa. Li va posar també, vinga, vinga, respira, respira. O una altra frase, home, però toca almenys una nota bé, inútil. Etcètera, etcètera. I això fins a acabar la partitura que li diu, Déu meu, sisplau, acaba ja, menys mal. Això i moltes coses més escrites en vermell, expressament perquè Leutbeck ho llegís. No sabem si el pobre Leutbeck es va fer un fart de riure quan ho va llegir mentre tocava, o més aviat va engegar Mozart a fer punyetes. En tot cas, a nosaltres ens han quedat aquests concerts fantàstics i el record d'una broma de bon amic.
1: La bona música. Històries de la història de la música.
0: Bé, ja veieu que la música clàssica també sap divertir-se, amb ironies més o menys evidents, però molts fragments de la història de la música tenen la seva vessant còmica. Ara ens referirem a una obra molt popular del segle XX, que és coneguda fins i tot pels menys aficionats a la clàssica, que és el Carmina Burana. A tothom li sona i tothom reconeix la música de l'inici d'aquesta obra, que és el O Fortuna. És una peça que ha sortit anuncis al cinema, molt coneguda. Els Carmina Burana, de fet, són la versió moderna, això està escrit als anys 30, 32, 34, 35. És la versió que va fer un senyor, un compositor alemany, que es deia Karl Orff, i va fer aquesta versió d'uns cants medievals, els cants dels Goliards, i que són cants, en fi, a la bona vida, al gaudi, als plaers de la carn, de la música, del vi. La versió que va fer Orff, evidentment moderna, adaptada al segle XX, inclou una curiosíssima escena entre còmica i surrealista que ens mostra un signe, però no amb les plomes blanc i preciós, no, un signe rostit, ben rostit, que ha servit en una gran safata, en una escudella, com diu el propi poema, la cançó, i nosaltres sentim aquest signe com canta la seva desgràcia amb una veu de falset com aquesta.

Jo, que una vegada nedava pel llac, tranquil·lament, mireu com m'haig de veure ara, ben negre i rostit i envoltat de mirades i dents afamades. Això és el que diu, ho diu en llatí, diu olim lacus colueram. Això canta el signe rostit en aquesta peça brillant i plena de bon humor, un fragment del Carmina Burana de Karl Orff.

A la França del rei Sol semblava que el món es reduïa al Palau de Versalles. Allà hi havia els millors entreteniments. El millor menjar, el millor vi, les dones més boniques i més ben vestides, els homes més elegants, més enginyosos... Tot plegat era una estranya barreja d'ostentació i alhora de servilisme, pur servilisme cap al rei. Era tot un microunivers que girava al voltant d'aquella gòlatra insaciable que era Lluís XIV. El rei tenia que ser entretingut. El rei no havia de tenir cabòries ni preocupacions. Això era gairebé una raó d'estat. I una de les diversions predilectes del rei era el teatre, la dansa i la música. I això és el que es van inventar, una fusió de tot això, Molière, el dramaturg, i Lully, el músic. Va ser una creació, per tant, típicament francesa, la Comédie Ballet, que reunia en un sol escenari les tres aficions reals amb un sol argument. Molière va escriure i interpretar les seves millors comèdies pel rei, i algunes d'elles, fins i tot, van ser musicades per Lully, com la que estem sentint, Le Bourgeois Gentilhomme. En ella, un simple burgeset, però que ha acabat fent calerons, vol pujar, vol ascendir. Com? Doncs vol arribar a ser noble. Això és un fet impossible, evidentment. Aquell moment era gairebé una broma. Mai podrà ser noble una persona que no ve d'una família noble. En fi, aquest home, per aconseguir-ho, el que intenta és casar la filla amb un noble. En aquest cas, un suposat príncep turc. Això dona lloc a un munt de situacions estrambòtiques on els personatges es fan passar per turcs, s'inventen paraules en un fals turc... Tot plegat és un fet evident, fals. Tothom se n'adona, menys el pobre burgès ignorant que acaba l'obra com un pobre passerell.

Doncs bé, hem sentit un fragment del burgès ennoblit, podríem dir, Le Bourgeois Gentilhomme, de Molière i Jean-Baptiste Lully, una de les millors comèdies, comédie valette, sorgides de l'època del Rei Sol. Una música feta, bàsicament, per divertir els nobles de la cort de Versalles al segle XVII. La versió que hem sentit era del gran Gustave Leonhardt i La Petite Bande. La veritat és que a França la tradició de fer obres musicals d'entreteniment i diversió es va mantenir viva durant molt temps. Va arrencar, diríem, en el barroc, com hem pogut sentir, i es van estenent amb lògiques modificacions fins ben bé a finals del segle XIX. En aquella època, a finals del XIX, un dels reis de la diversió musical va ser un senyor que composava operetes i es deia Jacques Offenbach.

Nascut a Alemanya, Jacques Offenbach va acabar sent el símbol de l'òpera còmica francesa al segle XIX, amb obres com Els contes de Hoffmann o Orfeu, els inferns, una obra de l'any 1858 de la que hem sentit el famosíssim Can-Can. I mira, uns anys més tard, no gaires anys més tard, el compositor també francès Camille Saint-Saëns va escriure un divertit joc musical, un entreteniment pels seus amics, que tenia bastant a veure amb aquest Can-Can. És la seva obra, també força coneguda, El carnaval dels animals.

El Carnaval dels Animals de Saint-Saëns és simplement una paròdia musical on diferents instruments o bé imiten el so d'un animal o el seu caràcter. I per allà hi veiem desfilar elefants, lleons, burros, peixos, un cigne i també unes quantes tortugues. I fixeu-vos, quina música creieu que sona quan surten les tortugues a escena? Podríem dir, quan surten a la pista de ball. Doncs sona precisament el cancan d'Offenbach. Ah, ara bé, a quina velocitat sona? Doncs a la de la tortuga. A veure si l'identifiqueu.

Hem sentit el fragment Tortugues del Carnaval dels Animals, un irònic can-can a càmera ultralenta, fruit del bon humor de Camille Saint-Saëns, d'aquest compositor francès, en una obra que, per cert, mai havia de ser publicada. Ell no la va fer perquè, perquè el món la conegués, perquè fos impresa. Era una juguesca per ser interpretada en privat entre amics. Però, en fi, els desitjos dels artistes sovint no es duen a terme i, paradoxa, avui és l'obra més popular de l'autor. Ironies del destí. Bé, l'humor, la juguesca, la ironia són presents des de temps remots a la història de la música. En alguns casos, com hem vist, són músiques associades a textos que directament són humorístics o músiques que produeixen hilaritat perquè imiten els sons dels animals. En altres casos, però, la brometa és molt més subtil i cal estar força atent per acopsar-se. És el cas de la música de Haydn, que n'és plena de sentit de l'humor, però és d'aquells que cal parar una mica d'atenció.

En Haydn és ben conegut com en algunes de les seves sinfonies, per exemple anomenades El rellotge, El cop de timbal, Els adeus, el compositor introdueix elements còmics, o si més no, irònics. L'autor, per exemple, fabrica sons que imiten rellotges, produeix ensurts entre el públic. El cop de timbal, per exemple, com menys s'ho espera, amb una part molt suau de la música, fa que el timbalí li doni amb tota la força perquè es desperti el públic. O d'altres sinfonies provoquen moviments físics, fa aixecar els músics en plena escena, etc. En té molts d'exemples, Haydn, que ens fan esbossar un somriure. I un cas curiós és el d'un quartet de corda que porta precisament el subtítol de La broma. És una obra que acaba amb un scherzo, que és el que estem sentint ara, en el que aparentment tot va com ha d'anar. És un quartet bonic, equilibrat, perfecte, no es veu cap cosa estranya. Fins que arriben els darrers compassos. Llavors s'entén el que està fent el compositor amb nosaltres, i és que ens obliga a que ens fem aquesta pregunta. Però quan nassos s'acaba aquesta música?

0: Doncs bé, així acabava, aquest era el final, o el quasi final, diríem, del quartet de corda opus 33, número 2, anomenat La broma, de Franz Joseph Haydn. Ja veieu que és una obra que habitualment el públic acaba aplaudint quan no toca, perquè Haydn obliga els músics a fer veure que acaben quan encara no ha acabat la peça. Haydn, aquest treballador infatigable, devot de Déu i obedient servidor dels seus patrons, era un home que ja veieu que tenia molt bon sentit de l'humor, cosa que deixava entreveure sempre que podia a les seves composicions.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: Avui ens hem proposat passar una bona estona amb música fàcil, optimista i sense deixar la música clàssica. Ara us proposem sentir una obra d'un compositor nord-americà, l'heroi Anderson, que va decidir que el toc humorístic no vindria de fer una música diferent, sinó d'utilitzar un instrument diferent, inusual, com a solista. I quin instrument va triar? El sentirem de seguida i el reconeixereu segur, perquè és la màquina d'escriure.

Leroy Anderson va ser un compositor americà d'origen escandinau que va estudiar i també treballar a Massachusetts, Estats Units, la zona de Harvard, de Boston. Ell va acabar sent director de la Boston Pops, una orquestra que encara existeix avui, i bàsicament el seu objectiu era fer música essencialment divertida. Fruit del seu treball són obres com el Syncopated Clock, que emita un rellotge, el Pizzicato Jazz o The Typewriter, és a dir, la màquina d'escriure, que és la que acabem de sentir, i on el solista, diríem, cometes, de màquina d'escriure, en fi, té una partitura que no és especialment fàcil. Per cert, incís, no va ser Anderson el primer en utilitzar la màquina d'escriure en una obra clàssica, també ho va fer, ho havia fet abans Satie, per exemple, un altre músic humorista, i un menys humorista que es diu Penderecki. Bé, i acabarem el recull de músiques amb bon humor amb una partitura escrita, mireu, per un senyor que a priori sembla l'antítesi de l'humor o del bon humor. Ell, d'entrada, era soviètic. Era un home que no reia. Si més no, no hi ha cap fotografia, no he trobat ni una fotografia que estigui rient. I les obres que feia habitualment, sigui de cambra, òperes, sinfonies, són obres dures, són obres fins i tot agressives, que de vegades et posen una mica els nervis de punta. Però l'obra d'aquest músic, que es deia, diguem-ho ja, Dmitri Shostakovich, sempre, si es rasca una mica, s'hi pot trobar un punt d'ironia, ironia sarcàstica. I un dels exemples més evidents és la seva polca per quartet de cordes, el que estem sentint ara. En aquesta obra, Shostakovich obliga els instrumentistes a fer notes forçadament falses, talment com si fossin principiants, amb un evident efecte còmic.

0: Són les 8.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments. Els millors moments.
2: I atents als amants de la cuina italiana i concretament de la pizza, perquè aquest dijous arriba a Badalona el Pizza Fest. Durant 4 dies, la plaça Josep Tarradellas acollirà aquest esdeveniment on hi participen diversos establiments de la nostra ciutat, un festival gastronòmic d'on sortirà el guanyador del títol de la millor pizza. Ens acompanya a l'estudi en Pau Royo, que és encarregat de la pizzeria Modo Mio. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I també en Guillem Galera, que és project manager del Pizza Fest, que el tenim via telefònica. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Guillem, comencem parlant amb tu. Com sorgeix aquest festival? Explica'ns.
4: Bueno, doncs aquest festival ja té una tradició. És un festival que arriba a la seva 4ª edició. Vam començar doncs, fent-ho fa 3 anys a la Farga de l'Hospitalet. Fa 2 anys ho vam fer al nostre recinte propi, que és el Poble Espanyol de Barcelona. L'any passat vam fer un tour per l'estat espanyol i aquest any hem decidit doncs, concentrar-nos altre cop a Catalunya, però en 2 ciutats que no són Barcelona, però que tenen doncs, una població important, doncs, com serien Badalona i d'aquí un mes a Terrassa.
2: A Badalona hi ha bones pizzeries. Les heu tastat els organitzadors?
4: Les hem tastat. Hi ha bones pizzeries, doncs com la pizzeria Modo Mio, d'aquí el company que està aquí a l'estudi. Afegeixo que em sap greu no haver pogut venir, però és que tenia un matí una mica atrafegat. Si no, compartiria l'espai amb vosaltres. I sí, sí, hi ha bones pizzeries, doncs com Modo Mio, com Frater, com Trafalgar... la ciutat ofereix una àmplia varietat de pizzeries de qualitat, sí, sí.
2: Però no només podrem tastar pizzas, no, al festival, què més hi podrem trobar? Postres clàssics, no, gelats...
4: Ah, efectivament, sí, sí. Tenim fins a 5 propostes diferents per acabar de fer tot l'àpat complet, no? A banda de tastar pizza, doncs podrem tastar xurros, podem tastar gelats, podrem tastar cheesecakes, també hi haurà una proposta de cookies, en fi, hi haurà tot el que cal per fer un bon àpat.
2: Pau, què representa per vosaltres participar en aquest festival gastronòmic? És la primera vegada?
3: Sí, és la primera vegada i per nosaltres és algo molt important poder estar allà i tindre una representació a Badalona i un evento així tan gran.
2: Mm-hmm. Amb quina mena de pizza participeu?
3: Participem amb un estil de pizza entre contemporani i napolità, on la pizza clàssica és una margarita amb búfala i la pizza premium és una paellesa, que li diem nosaltres, que és amb botifarra, ceba caramelitzada, brie i mel.
2: Ostres, que bona, eh? Sí, venir gana aquesta hora. Bona. Els ingredients...
4: Ni són les 11, a mi ja m'ha entrat gana, només sí, de sentir Pau.
2: Totalment, tens tota la raó, sí, sí. La massa fina i cruixent i els ingredients al punt, no?, sense socarrim, com s'aconsegueix?
3: Pues, bueno, nosaltres treballem amb forn de llenya, sí que és veritat que aquí, en el tipus de Pizza Fest, treballem amb un forn que és elèctric, però la similitud és molt igual. S'aconsegueix amb una bona cocció, no esperen massa temps a treure la pizza del forn i amb uns ingredients de qualitat.
2: Mm-hmm. Guillem, seran els visitants qui triïn la millor pizza? Com ho faran?
4: Mira, de fet es donen 2 premis. Tenim un premi encapçalat per un jurat professional, al capdavant del qual doncs, hi ha el coautor del Pizzas Fest, que és l'Edu, de Braves Barcelona, i després hi haurà un jurat popular que, bueno, doncs que un cop hagi tastat les pizzas i a través doncs, de la pròpia organització podrà votar quina pizza de cada una de les propostes li ha agradat més. Per tant, es donaran 2 premis, segons el jurat professional, diguéssim, i segons el vot popular.
2: Mm-hmm. I en aquesta 4ª edició, quanta gent espereu que passi pel Festival de Badalona?
4: Doncs, mira, pel cap baix nosaltres esperem que hi hagi molta afluència, tenint en compte que són 4 dies, però esperem entre 15 i 20.000 persones.
2: Déu-n'hi-do. I com s'hi pot accedir? És gratuït, però amb aforament limitat? Hi ha opcions per adquirir l'entrada per internet?
4: Sí, l'entrada doncs, es descarrega a través del web pizzasfest.com. Hi ha una entrada que és gratuïta, que et dona possibilitat a l'accés al recinte. I després sí que hi ha una entrada en què ja pots triar el teu menú i llavors hi ha diferents possibilitats, és a dir, un menú amb una porció i una beguda o una pizza sencera i un parell de begudes. I això doncs, et dona la possibilitat, primer, de tenir un petit descompte respecte a si ho compres allà en el directe i, segon, doncs, estalviar-te cues en el moment d'adquirir el producte.
2: I us ho pregunto a tots dos, Guillem, Pau, què té la pizza, no? Que és el plat cuinat i també precuinat més popular venut a tot el món. La rapidesa... No sé, quin és el secret de la pizza?
3: La meva opinió és bàsicament que és un plat antigament molt fàcil de cuinar i senzill per tota la família i per tothom. Bàsicament això.
2: Guillem?
4: Jo estic completament d'acord. Vull dir, és un plat o és una proposta completament mediterrània, inicialment de reaprofitament, però que és absolutament deliciosa i que és absolutament transversal. No? És a dir, jo crec que si en el món hi ha cinc paraules que tot habitant del planeta coneix, una d'elles és pizza.
3: Sí.
2: Pau, el vostre restaurant Modomio, no? El carrer Robert 200, el carrer Doctor Robert 75, diguem-ho bé, quin sí, tipus sí. de clientela teniu vosaltres? La pizza ja no és només cosa per a gent jove, que normalment s'acostumava a dir, podríem dir que ve la família al complet.
3: Correcte, sorprenentment el nostre target habitual és pare o mare de família d'entre 35 i 50 anys, que ve amb el fill, o directament també hi ha molta gent jove que ve a disfrutar de les nostres pizzas. I ara, pròximament, al setembre, fiquem taules també en el restaurant, així que veurem molts mares i pares de família.
2: I competiu amb altres restaurants també d'aquí de Badalona, o teniu constància d'això?
3: A la nostra zona, dius,
2: sí.
3: A Bufalà. Bueno, hi ha altres pizzeries, sí, que ho fan molt bé també, i són competència directa nostra.
2: Em refereixo també dins del certamen, vull dir, hi ha d'altres pizzeries que també hi participen?
3: Sí, correcte.
2: Sí, oi?
3: Sí, sí, sí.
2: Qui creieu que s'endurà el títol a la millor pizza?
3: Home, esperem que nosaltres.
2: Vosaltres, no? Per què? Per què? A veure, té algun secret, no?
3: Bueno, crec que tenim una combinació bastant perfecta de tindre uns bons ingredients que venen d'Itàlia directa, uns bons mestres pizzers, i bueno, una bona imatge.
2: Per tant, si guanyeu, continuareu amb la previsió de presentar-vos a futurs certàmens i elaborar
3: correcte.
2: Noves pizzas, no?
3: Esperem també, que sigui un inici.
2: Perquè sempre innoveu, no?, amb nous sabors.
3: Sí, sempre estem innovant i intentant, sobretot, escoltar els nostres clients i, si ens demanen algun tipus de pizza, pues, introduir-ho a la nostra carta.
2: Per tant, defugiu dels clàssics, no?, margarita, quatre estacions...
3: Bueno, jo t'haig de dir que la meva pizza preferida és la margarita.
2: I
3: un bon pizzer o algú que li agrada bé les pizzas, quan vol provar una bona pizza, sempre prova una margarita.
2: I, Guillem, a banda de pizzas i de postres italians que abans comentaves, també en aquest Pizza Fest hi haurà música, taller, show cooking.
4: Sí,
2: explica'ns
4: sí.
2: què hi podrem trobar més si passem pel Pizza Fest.
4: Bueno, doncs, a veure, hi ha música en tot moment, és a dir, tenim des de DJs locals, rumba, tenim afro-trap, tenim una mica de reggaeton, és a dir, en funció de l'hora, també, i del públic, i també per no molestar molt els veïns, doncs sempre tenim música en directe que sigui acceptable, diguéssim, A banda d'això, doncs, comptarem el diumenge amb un streaming de futbol a càrrec de Masque Pelotas. I, bueno, sí, tindrem alguns sortejos, però tot això, si em permets, sorpresa i no puc anar més enllà.
2: No podem fer spoiler, sí,
4: No podem fer massa spoilers, no. I tot això quedarà coronat, doncs, amb el diumenge a mitja tarda, doncs, amb el lliurament de premis.
2: Molt bé, doncs, entre que ens agrada la pizza i també tots aquests postres, o sigui,
3: i la festa,
2: i la festa, això està garantida a la diversió, eh?
3: Correcte.
2: Aquí no m'estranya aquesta gran afluència de persones que es preveu, perquè no s'ho voldran perdre. Doncs us ho agraïm a tots dos, tant al Guillem Galera, project manager de Pizza Fest, com al Pau Royo, encarregat de la pizzeria Modo Mio, que tingueu molta sort en aquest certamen, i igualment, Guillem, que sigui un èxit i pugueu continuar organitzant moltes més edicions a Badalona o on sigui.
4: Moltes gràcies per l'atenció i espero veure't degustant pizza d'aquí, de l'amic Pau.
2: Ui, tant.
3: Gràcies.
2: I tant que sí. Moltíssimes gràcies a tots dos.
4: Vinga.
2: Que vagi molt bé.
3: Adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
2: Passen 6 minuts de les 11 del matí, esteu al 94.4 de l'FM aquí a Ràdio Ciutat de Badalona en aquest primer Badalona Matí de la temporada. I és que avui hem tornat a la rutina i ens preguntem quants dies necessitem per tornar a agafar el ritme després de les vacances. Avui és un d'aquells dies que potser ens costa tot una mica més, anem més lents. Per què a vegades ens costa tant readaptar-nos als horaris? Doncs avui sortim de dubtes perquè la Laia Martínez ha parlat amb l'Amàlia Muñoz, que és psicòloga a Neuroespai.
5: Molt bon dia. Cada setembre repetim el mateix ritual. Guardem les tovalloles de platja, recuperem el despertador i tornem a omplir l'agenda de compromisos. Però aquesta tornada a la rutina no es viu igual per tothom. Hi ha qui torna amb les piles carregades i qui necessita uns dies per adaptar-se al ritme de la feina i les obligacions. Per saber com afrontem aquest canvi i què ens passa emocionalment quan s'acaben les vacances, hem vingut fins a Neuroespai per parlar amb la psicòloga Amàlia Muñoz. Molt bon dia. Per què ens costa tant tornar, Amàlia?
6: Jo crec que ens costa molt tornar perquè fem un canvi bastant radical i passem de 0 a 100 o de 100 a 0. Llavors, clar, estem a tope, no? De cop i volta parem, no fem res o gairebé res del que estem acostumats a fer en el dia a dia i de cop tornem al 100. I això és terrible.
5: I en aquest cas també deu dependre de si t'agrada la teva feina o no.
6: També, sí. Hi ha gent que no és molt habitual, però està molt contenta de tornar a la feina. Hi ha gent que no, que plora molt.
5: I és realment una síndrome postvacacional o és un procés normal d'adaptació?
6: Doncs mira, això és una pregunta molt, molt important perquè, clar, una síndrome és, al final, un conjunt de símptomes, no? Llavors, un conjunt de símptomes que s'engloben en una síndrome que es diu. I la síndrome postvacacional són aquell conjunt de símptomes que es produeix a la tornada de vacances després de fer, o sigui, a la tornada de feina després de fer un període de vacances. Llavors aquests símptomes pues, tenen a veure amb el canvi d'hàbits. I és una qüestió d'hàbits del cos, no? A nivell fisiològic, com el cos passa de satisfer unes necessitats i una sèrie de qüestions que fem a unes altres. Clar, com aquest canvi que fem és acostuma a ser radical per aprofitar al màxim, doncs fa que el cos tingui com una reacció i li costi a vegades una mica més del que seria normal, per dir-ho d'alguna manera.
5: I en aquest sentit, quan ens hem de preocupar i quines són les senyals d'alerta?
6: Sí, dintre dels símptomes, no, que hem comentat, doncs estaria doncs, la sensació de cansament, la sensació de fatiga, també irritabilitat, canvis d'humor, també hi ha persones que els afecta mals de cap, d'estómac, també l'estat d'ànim, a vegades tenim qüestions relacionades amb tristesa o una qüestió més d'apatia o manca de ganes o d'ansietat, també alteracions de la son. I totes aquestes qüestions estan sempre relacionades amb un canvi d'hàbits i amb les rutines i lo relacionat amb la regulació fisiològica del cos. Llavors, quan aquests símptomes estan presents, vol dir que el cos està intentant readaptar-se a un canvi en els hàbits. Llavors, lo normal o lo estàndard que es coneix són uns 2-3 dies, vale? I fins a 2 setmanes, perquè això també depèn molt de la persona, dels hàbits de la persona, del canvi que hagi fet, del tipus de vacances, del tipus de feina, el que comentàvem abans, no? Llavors, Si després de 2 setmanes, aproximadament, aquests símptomes persisteixen o, encara que sigui abans de 2 setmanes, interfereixen moltíssim en el dia a dia, o són molt intensos, potser no estem parlant d'una síndrome vacacional i és una altra cosa. Llavors aquí sí que hem de consultar o hem de tenir una mica més... hem de fer atenció.
7: Per tant, si no s'allarga molt en el temps, és normal.
6: Exacte, això és normal, sempre. Tant. Però també, no només a la tornada de vacances, sinó quan comencem vacances. O sigui, això és molt habitual també, no? Que estem supercansats i hi ha molta gent que em diu, ostres, he començat vacances i em trobo fatal, no dormo, estic com irritable, no? I tot això és clar, perquè aquest canvi d'hàbits, clar, pensem que el cos, o sigui, l'ideal és sempre mantenir com una rutina en els hàbits de la son, de l'alimentació, de l'activitat física, que són els 3 eixos en els quals es mou el cos. Llavors, quan més estable sigui això, més capacitat té el cos d'adaptació a un canvi. Però si aquest canvi és molt brusc, molt de sobte, clar, el cos necessita el seu procés d'adaptació per tornar a un lloc o a l'altre.
7: I afecta per tothom igual o hi ha un perfil de persona que li pugui afectar més que un altre?
6: Clar, pensem que hi ha persones que ja estan habituades a una sèrie de canvis en el dia a dia, per exemple, perquè treballen a torns, perquè tenen unes feines que acostumen a ser com més... o bé més intenses o bé menys intenses, no? Llavors, aquests canvis poden afectar segons el tipus d'activitat que tinguem. Si és una activitat més irregular, pues tindran menys dificultats d'adaptació, però alhora això no és bo. Això no és una bona senyal, perquè això vol dir que hi ha una irregularitat sempre. I el que hem d'intentar, no, és que hi hagi la més regularitat possible perquè el cos tingui més capacitat d'adaptació i funcionem millor, no? I després que el canvi sigui més a poc, no? Més pas a pas. Pues no tenim vacances avui i demà ja marxem a fer un canvi absolutament radical, sinó pues, fem un dia de parón, organitzem una miqueta la casa, les qüestions que farem, deixem un parell de dies o 3 entre la feina i vacances, i un parell de dies o 3 entre les vacances i la feina, i tornar ajudar el cos a regular tot aquest canvi en els hàbits.
7: I entre els consells, Amàlia, que ens puguis donar, entenc que en cap cas seria tornar a omplir la nostra agenda moltíssim per buscar distraccions.
6: I hi ha una regla, no?, que es diu la regla del 70%, que vol dir, sobretot és a la tornada de vacances, que estarem esforçant-nos en les coses que fem al 70%, no al 100%, durant els, això, 2-3 primers dies. I això fa que, o sigui, això ajuda a recuperar-nos i fa que hi hagi menys angoixa i més capacitat d'adaptació en el dia a dia.
7: Per tant, marcar-nos uns objectius, però no tants, no masses.
6: Sí, i sobretot en aquesta qüestió, jo penso que els objectius... han d'estar al voltant de l'autocura. És a dir, si durant les vacances hem fet alguna cosa que pensem que ens va bé, no? Per exemple, hi ha una cosa que va molt bé en general, que és fer un passeig a les 6 de la tarda. I això no ho tenim en compte, perquè en el dia a dia pues, tenim diverses qüestions que s'han de fer, i resulta que pues, durant les vacances fem un passeig a les 6 de la tarda, anem a on sigui, fem un granissat o un gelat, i això va superbé, perquè això ajuda a la regulació hormonal del cos i ajuda a preparar el cos, per exemple, a anar a dormir. Activa totes les qüestions que tenen a veure amb el descans. Pues, aquestes són coses que, sense voler, potser fem durant les vacances, que, si ens han anat bé, pues, podem recuperar i després... intentar mantenir-les en la mesura de lo possible a la tornada.
7: I en aquí també hem d'incloure persones jubilades, infants, adolescents, que segurament, en qualsevol cas, també els deu afectar de diferent forma.
6: I potser més. Perquè els

0: I tot a punt perquè avui 10 de setembre comenci la 37a Copa Badalona de Bàsquet. La ciutat viurà 4 dies de competició amb 10 clubs lluitant per convertir-se en els nous campions de Badalona. Els espais de joc es dividiran en 4 pavellons: La Plana, Casagemes, Montigalà i FIA. La cirereta del pastís, les tan esperades finals es disputaran diumenge 13 de setembre. En parlem amb l'Albert Tomàs, que és president de la Unió Bàsquet i FIA, i amb en Marc Oriol, president del Club de Bàsquet Sant Josep. Bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
0: A veure, expliqueu-me, quan parlem de la Copa Badalona, parlem d'una competició amb molta tradició, què té d'especial jugar contra altres equips de la mateixa ciutat?
2: Bueno, en el món de l'esport sempre diem que els partits que realment fan patxoca, que fan afició i que vibren els cors són els derbis. I precisament la Copa Badalona de Bàsquet és un esdeveniment de derbis continus, no? Per tant, realment el que té d'especial és precisament això, que és una ciutat, Badalona, tota ella volcada durant 3 dies darrere de l'esport emblema d'aquesta ciutat, que és el bàsquet. Per tant, és una competició maca de veure, maca de seguir i, sobretot, molt maca de participar tant pels jugadors com per les jugadores.
0: Marc?
3: No, és això mateix, eh? Vull dir, és un moment important també pels equips, perquè ens trobem tots els de casa i la veritat és que, bueno, hi ha aquesta rivalitat sana que tenim entre nosaltres que fa que, doncs, bueno, la competició sigui intensa també, sí.
0: Ara que dèieu, sou rivals durant el partit, però formeu part d'aquesta mateixa família del bàsquet badaloní, Badalona-Bressol del bàsquet. Com es viu aquesta rivalitat?
2: Bueno, la veritat és que es veu amb molta esportivitat, com no pot ser d'una altra manera. Pensa també que al final Badalona és una ciutat gran, però alhora petita. I amb això el que vull dir és que al final ens coneixem tots i totes. Jugadors, jugadores, col·laboradors, directives, voluntaris, i per tant la família del bàsquet a Badalona és una família real que existeix, no? I com totes les famílies, sempre hi ha un cosí o una cosina, potser, no?, que és més díscol o menys díscol, però al final no deixa de ser el teu cosí i la teva cosina, no? Per tant, hi ha aquesta competència, aquesta rivalitat sempre en un entorn sa de voler buscar el millor pel futur dels joves i les joves de la ciutat de Badalona, i en aquest cas el millor per tots els esportistes del món del bàsquet d'aquí de la ciutat.
3: Sí, sí, en el fons el que prima per sobre de tot és el bàsquet, que és la nostra passió, és la nostra dedicació, i és el que es busca, i tots els jugadors i jugadores el que van, evidentment, doncs clar, el tenir un equip de casa, doncs sempre fa goig també, i ens agrada, i busquem aquesta competició dins de l'esport, perquè el que diu després, doncs tots som de la família.
0: És això, eh? Un dels objectius de la Copa és enfortir aquests vincles entre els clubs de Badalona, que ara comentàvem, des de dins dels clubs aquesta rivalitat acaba unint més del que separa, no? Al final hi ha més ganes de guanyar quan tens davant un equip de Badalona que quan jugues contra un rival de fora, o és una rivalitat diferent?
3: Bueno, és diferent, vull dir, a casa estàs a casa, llavors, bueno, realment et sents com a casa, per tant jugues, jo crec que jugues d'una altra manera, no? Perquè tot i que és competició, perquè hi ha equips, i aquest any hi ha equips també molt bons, vull dir que patirem tots una mica, però quan jugues dintre la Lliga amb la competició amb altres equips de fora i de més, bueno, busques uns altres objectius.
2: Sí, a més de nosaltres, per Llefià, pel Unió de Bàsquet Llefià, la Copa Badalona aquest any és un any molt especial i molt singular. Malauradament, els seguidors d'aquest esdeveniment ho saben, l'any passat la final femenina no es va poder disputar, perquè vam tenir la tragèdia a casa nostra de que el Manolo Benavente, una persona de l'entitat del bàsquet de Llefià tota la vida, doncs va morir precisament, doncs, arrel d'uns problemes, d'una caiguda, d'un poliesportiu, i que al final, doncs, va fer que el mateix dia que s'havia disputat la final femenina, on el Llefià arribava, doncs no vam tenir els ànims suficients com per poder tirar endavant l'esport, que enteníem que les persones estan davant del bàsquet, i per nosaltres també, no sé, el club, les jugadores sobretot, agafem aquesta Copa Ciutat Badalona de bàsquet, sobretot a nivell femení, com una manera també de donar les gràcies, no?, i de

0: de donar les gràcies a tota aquesta trajectòria, d'aquest sacrifici, d'aquests anys de dedicació a l'entitat, intentar doncs tornar-li en el Manolo doncs aquest triomf, ja que l'any passat no es va poder jugar aquesta final, mirar a veure si aquest any podem arribar a aquesta final per poder fer, jo crec que seria un bon detall poder retornar-li la seva passió, que és el bàsquet, la seva passió que se li fia amb una victòria.
1: La competició es repartirà, com dèiem, entre quatre pavellons. Que els partits es juguin a diferents barris ajuda a fer que aquesta Copa sigui realment un esdeveniment de ciutat, oi?
2: Bueno, ara, ja de per si el fet d'haver-hi tants partits pues, fa que amb un sol pavelló no ho puguis fer, però la veritat és que sí que és una mostra de que Badalona pues, no és un pavelló només, que en té molts i que té molts clubs, i això pues, fa que realment es mostri que a diferents barris de Badalona, a tot arreu, es juga al bàsquet, no?
1: Espereu que hi hagi molt ambient o què?
0: Sí, tant que sí. Badalona no només és el bressol del bàsquet, Badalona és la ciutat del bàsquet. I per tant, com bé deia el Marc, a Badalona són tots els barris de la ciutat, i a tots els barris de la ciutat hi ha entitats esportives de bàsquet de molt bon nivell, i que per tant, doncs, jo crec que no hi ha cap dubte, com cada any, que tothom vindrà a veure aquests partits, no només perquè agrada el bàsquet i molt a Badalona, sinó perquè forma part de la seva vida. Són les seves entitats, són les seves famílies, i moltes vegades són els seus fills, els seus germans o els seus cosins. Per tant, evidentment, que Badalona viurà bàsquet i bon bàsquet també aquest cap de setmana amb la Copa Badalona.
2: Sí, sí, evidentment, és un esdeveniment de ciutat i que va llogar molta gent. Vull dir que normalment sempre hi ha molta gent.
1: I com arriben els vostres equips a aquesta 37a edició de la Copa? A veure, expliqueu-me.
2: Bueno, estan entrenant fort i dur, i bueno, és principi de temporada, tot és sonicis, hi ha canvis, canvis a vegades d'entrenadors, canvis de jugadors, equips nous, i s'han de posar al dia, però evidentment la competició ja ha començat i hem d'estar al 100%. En cada moment.
0: Sí, la veritat és que la Copa d'Ona sempre agafa una mica, no?, com la pretemporada, com el final de la pretemporada, no?, o com la part final per posar a punt els equips. És cert que trobarem encara jugadors i jugadores que no estaran en el seu prime, no?, com es diu ara, segurament que encara no, però no tinc cap dubte que amb la qualitat de jugadors i jugadores que té aquesta ciutat i que tenen tots els clubs de Badalona que participem a la Copa de Badalona, doncs serà un esdeveniment maco. Veurem com va a nivell masculí, veurem com va a nivell femení, jo sempre ho dic, no? I a vegades sempre fem broma entre els presidents, en els derbis no hi ha favoritos, el que hi ha és només ganes de guanyar, i quan no té aquesta fam de guanyar mai sap què pot passar.
1: Oh, i tant, això...
0: Mai sap què pot passar, no?
1: I quins objectius us marqueu? Guanyar, no? Suposo, aixecar directament aquesta copa o simplement arribar a finals, competir, donar minuts a jugadors i jugadores...
2: Bueno, es tracta realment, pues, de l'Albert, una miqueta aquest és un derbi així a final de temporada que, o d'inici de preparació de temporada, que el que fa és mirar, posar-nos a prova una miqueta també de com estem realment, no? De si la pretemporada l'hem preparat bé o no. I bueno, que evidentment l'objectiu final és guanyar, això no hi ha més, però és també participar i és donar bon joc.
0: I sobretot, no, que ningú es lesioni. Sí,
1: això és important,
3: molt important.
1: Que tothom pugui jugar.
2: Que queden molts mesos per endavant.
0: Que ningú es lesioni.
1: I si us demano que us mulleu, quin equip veieu com a principal favorit d'aquesta edició?
0: Ostres, jo ho tinc claríssim, el Llafià.
2: jo dubto una mica, la veritat.
1: Dubtes, no, també? Sí, sembla que el Sant Pep, no?
2: Hi ha equips, sí, ja tenim formacions, hi ha equips molt bons, hi ha un nivell molt alt. Vull dir que jo crec que es veurà molt bon bàsquet perquè els equips tenen molt bon nivell, i la veritat és que d'això en podem gaudir.
1: Entitats com el Llafià o el Sant Pep tenen una importància molt gran a Badalona per mantenir viva aquesta cultura del bàsquet a la ciutat, oi?
2: Sí, sí, com tots els clubs que d'això, tant els Sant Andreu com a Miguella, com a, bueno, tots els, una miqueta, fem que alguns per un cantó, els altres per un altre, cadascun al seu lloc, pues, dones pas a que hi hagi aquesta vivència, pues, es pugui traslladar en els camps i i pugui gaudir.
0: Totes les entitats de Badalona tenim un lloc i totes som importants, totes tenim la nostra història, no? Tu deies, per exemple, i a FIA aquest any fem 40 anys. És maco guanyar una Copa de Badalona l'any del teu aniversari, clar que ho és.
2: Però també
0: ho és pel Sant Pep, per la Minguella, pel Sant Andreu, pels Maristes, pel Badalonès, per la Cultural, pels Salesians, per la Joventut... És a dir, i ara em deixaré algú segur i em renyaran, eh? Però per totes i cadascuna de les entitats que fem bàsquet a la ciutat. Per tant, ostres, és molt maca la Copa Badalona, la veritat que sí.
1: I cada vegada més nens i nenes, que comencen a jugar, què els aporta, no? Això de començar a jugar des de petits.
2: Ma, bueno, la veritat és formar part d'una família del bàsquet, doncs, bueno, d'un equip, convivència, sacrifici, aprendre a compartir, a fer esport i competir, també hi ha aquesta part competitiva.
0: I fer xarxa, i fer comunitat, i fer ciutat, perquè a vegades ens oblidem que nosaltres ja estem aquí fa molts anys fent bàsquet. Així com hi ha altres moviments esportius que potser s'han incorporat a la ciutat de cop i volta des d'altres llocs, amb pressupostos gegants, que malauradament els equips de bàsquet base no els tenim. Doncs potser també caldria fer aquesta comunitat i tenir clar que els que fem entitat a la ciutat, els que fem bàsquet a la ciutat, són tots i cadascun dels clubs que formen part de la Badalona Bàsquet Base. Que la majoria dels nostres dirigents d'aquestes entitats ho fem tots de manera voluntària i altruista, però que els nens i les nenes i els joves que hi formen part d'aquestes entitats formen part d'aquesta ciutat. I que també, i hem de seguir sempre reivindicant, que necessitem més de recursos, millors instal·lacions, millor disposició i, sobretot, doncs, no només sortir en els mitjans de comunicació, i també s'agraeix molt aquesta oportunitat d'explicar el que és la Copa Badalona i la feina que fan les entitats del BBB, sinó també que ningú se'ns oblidi que el Badalona la formem i la conformem entre tots i totes, i en aquest cas les entitats de bàsquet de Badalona, sobretot.
1: Una Copa Badalona de bàsquet, 37a edició, que, com diem, comença avui, s'allargarà fins diumenge. Les finals es disputaran al Pavelló de la Plana, la final masculina a les 5 de la tarda i la femenina a les 7. I, Marc, aprofitant que estàs aquí amb nosaltres avui, volíem preguntar-te també per aquest torneig cadet internacional, que també arriba a la seva 8a edició. Explica'ns com anirà, perquè també comença demà i també finalitzarà diumenge, oi?
2: Sí, són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge. Diumenge fins a migdia, al migdia són les finals. I res, vull dir, ja portem molts mesos treballant-hi, gairebé normalment quan acaba un dia comences amb l'altre. I bueno, s'intenta això, doncs portar equips de més alt nivell possible i fer una competició a nivell de cadet, doncs, en àmbit internacional.
1: Són 8 equips, es disputaran els partits al Pavelló de la Colina, a Badalona, eh?
2: Mm-hmm, correcte, aquest pavelló és el que, és casa nostra, se'ns va assignar després de perdre el que teníem, i ja estem allà treballant des de ja, doncs ja fa un temps, des de fa 2 anys que hi som, i ja estem superbé, i que allà l'any passat ja es va organitzar el torneig allà. És un espai perfecte, un pavelló com tots tenen mancances, això és impossible de tenir-lo bé, però és un dels pavellons que està més poder, és dels més nous, per tant les instal·lacions estan molt correctes per poder desenvolupar aquesta activitat.
1: El Barça, el Joventut, el Manresa, el Bàsquet Girona, el Sant Pep, Dubai Basketball, els Ilgiris també, uh-huh. I l'altre...
2: La Letera 22.
1: També heu preparat algunes activitats paral·leles.
2: Sí.
1: A càrrec de Fabián Téllez, que hi participarà, si no m'equivoco, avui mateix, dijous, a 8:15.
2: Sí, correcte. Sempre dintre el marc de lo que és el TCI organitzem un clínic. Intentem portar algú sempre que ens aporti qualitat en lo que és la xerrada. I bàsicament és pels entrenadors de la casa i dels de fora que hi vulguin participar. Doncs també són convidats. És un moment concret que creiem que és important que hi hagi aquesta part més tècnica dintre del que és el torneig en si.
1: Doncs Albert, Marc, alguna cosa més que vulgueu afegir? Sens dubte serà una nova edició de la Copa que tot fa preveure que serà un èxit, oi?
0: Sí, està clar que serà un èxit, no només d'afició, sinó també de disposició, de sacrifici, d'esforç i d'intentar guanyar. i que això no és comença aquest cap de setmana, però no vol dir que això acabi en aquest cap de setmana. En aquest cap de setmana comença la temporada oficial del bàsquet badaloní, diguem-ne, del bàsquet de Badalona, però que encara ens queda una temporada ple de reptes i ple d'èxits, que totes les entitats segur que intentarem donar el màxim de cadascuna de les nostres forces i voluntats, i que sense cap dubte podem dir amb la boca plena que Badalona està plena de bon bàsquet i de bona feina, i que aquest any també tindrem grans èxits esportius.
2: Res, que són dos actes que es desenvolupen al mateix moment a Badalona, però crec que bueno, hi ha tant de fanatisme pel bàsquet, podem dir-ho així, que la gent podrà seleccionar i anar seria tot arreu. Jo crec que pot ser un èxit per les dues competicions.
1: Doncs Albert Tomàs, president de la Unió Bàsquet Llefià, i Marc Oriol, president del Club de Bàsquet Sant Josep, moltes gràcies per ser avui aquí al Badalona Matí per parlar d'aquesta copa. Que tingueu molta sort i que vagi molt bé. Que guanyi el millor, com es diu.
2: Gràcies.
0: Gràcies. Sí, així farem.
1: Gràcies, bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: Continuem al Badalona Matí i ara parlem de plantes, perquè després de les vacances, quan tornem a casa, doncs no sempre ens trobem el nostre petit jardí en les millors condicions. Què podem fer per recuperar-les i, sobretot, quins errors hem d'evitar? Per resoldre tots aquests dubtes, avui ens acompanya la Sílvia Cassi, de Flors Cassi, ubicada al carrer Lleó 73. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Perquè ens donaràs alguns consells, oi, pràctics, per cuidar i recuperar les nostres plantes després
4: sí,
1: de les vacances.
4: Sí, exacte.
1: Perquè, a veure, tornem de les vacances. Com ens les trobem, no? Perquè de vegades les pobres estan eixutes.
4: Sí. L'important és, quan tornem, observar bé la planta i repensar com l'hem deixada i com l'hem anat cuidant aquests dies. L'ideal, mirar la planta, com està l'estat de les seves fulles i el seu substracte. Això és el principal.
1: Si detectem que li falta aigua o al contrari, que n'ha rebut massa, no? Potser està a l'exterior i ha plogut molt. Em sembla que no és el cas perquè no plou gaire i tot això que avui alertes, eh? Què hem de fer?
4: A veure, primerament, si veiem que les fulles hi ha hagut una decoloració o hi ha en zones més seques, el principal seria reubicar-les d'on han estat aquests dies i començar a observar la seva evolució. Mm-hmm. Augmentar el rec, perquè segurament hem estat dies sense regar-les, i simplement observar que hi hagi força llum que permeti que es pugui desenvolupar de la millor manera.
1: I quines plantes s'acostumen a aguantar millor una absència de diversos dies?
4: A veure, sobretot aquelles plantes que són d'exterior, que han anat rebent la llum necessària i han tingut un rec constant, aquestes són les que perduren o que viuen millor davant d'una absència. En quant a les plantes d'interior, si les hem pogut reubicar i juntar-les totes en agrupació i hem pogut regar-les de forma òptima abans de marxar, és molt probable que aguantin també molt bé. Però tot i així, davant d'una absència d'una setmana, dues, s'ha d'estar bastant a sobre.
1: Perquè, és clar, si ens les trobem massa eixutes, és recomanable regar-les de cop o no?
4: No?
1: Mica en mica, no?
4: Jo prefereixo mica en mica. Sobretot mirar el substracte i començar a regar per la zona de sota el test, que vagi absorbint l'aigua de forma gradual i que no sigui un excés d'aigua sobtat que la planta pugui no sobreviure a aquest canvi tan brusc.
1: Però, és clar, quin és el millor sistema, no?, per mantenir les plantes regades durant les vacances? No sé si hi ha alguna cosa inventat perquè puguem deixar que vagi caient aigua.
4: Sobretot les plantes d'exterior que tinguin una base gran, un test gran, permet que la planta sobrevisqui més temps sense rec constant. És a dir, a l'haver-hi més terra o més espai, retén més la humitat i la planta permet estar millor. I en quant a les de dins, també hi ha sistemes d'autorrec, mecanismes en què la planta, a través de goteig o a través d'un rec més constant, es pugui anar nutrint.
1: I quant de temps pot trigar una planta a recuperar-se després d'un període d'estrès com que l'hem abandonat allí, hem marxat de viatge i la planta pobreta s'ha quedat allà?
4: Força. Les d'interior es recuperen abans perquè normalment estan sempre en la mateixa temperatura o tenen les mateixes condicions, i les d'exterior Pot costar una temporada.
1: Sí, una temporada sí, sencera. Sí, sí. Déu-n'hi-do.
4: Si són plantes anuals i no són, diguéssim, estacionals, pot estar ben bé una temporadeta diferent, d'un aspecte diferent, que es va com aclimatant i mica en mica adaptant-se a la nova temporada.
1: I què podem fer davant d'un possible canvi de temps?
4: Per exemple, davant d'unes fortes pluges que poguessin venir o un canvi de temps sobtat, reubicar la planta si és possible. Mm. Si el test ens ho permet. Si són testos petits, és genial. Si és test molt gran, que no es pot reubicar, es pot tapar la planta per sobre o estar molt a sobre. Intentar que no li afecti.
1: En cas de comprar o regalar plantes, és preferible optar per les d'estiu o plantejar-nos adquirir les de tardor?
4: A veure, normalment, anys anteriors, a aquesta època ja començàvem amb les plantes de tardor, perquè el clima també ens acompanyava. Hi havia menys hores de llum, el sol no era tan fort i permetia que la planta de tardor aguantés millor. Però cada vegada més l'estiu s'allarga, la temperatura és més alta, ens trobem en que les hores de sol o de claror és més extensa i les plantes ho noten.
1: I, per exemple, algú que viu a prop del mar, de la platja, vol tenir al balcó, a la terrassa, algunes plantes. Hi ha algunes que són més recomanables d'exterior en aquest clima que tenim aquí a Badalona, a prop del mar?
4: Sí, hi ha planta exterior mediterrània que a la costa viu molt bé. Sobretot són plantes molt de la zona, aleshores permeten estar molt millor, molt més temps, i també és una manera més sostenible de tenir planta local, no? I fer que el nostre jardí perduri més temps.
1: I Sílvia, quines són aquestes opcions òptimes, no? Condicions òptimes perquè una planta estigui a l'exterior a ple sol?
4: Condicions òptimes. La base, sobretot conèixer quina planta posem. Això és ideal, informar-nos quina planta adquirim i quin tipus de manteniment necessita. Quan sabem això ja, depenent del clima que ens trobem, ja podem reubicar o atendre-la segons el que necessiti. Ara per ara hi ha planta aromàtica que aguanta molt bé, planta estacional també que aguanta força bé, però l'ideal és planta anual, tipus arbustiva, que pugui fer un punt de flor, el que és primavera, estiu. Tardor i hivern podria fer més fulla, no tanta flor, però és forta per seguir tot l'any viva.
1: I ara ja que estem encara a l'estiu, però vindrà la tardor, quines novetats vindran a aquesta propera estació?
4: Ara comença, sobretot el bruc, és una espècie de planta que fa una flor més aviat lila, rosada. A partir d'ara comencen aquestes varietats, que són molt fortes, i més decorativa, amb flor més bonica o més amb colors més llampants, tenim el ciclam, que és una planta estacional només d'hivern, tardor-hivern, però que ara és una bona opció perquè aguanta el fred, tot i que és una mica just ara perquè fa molta calor.
1: Una mica, clar, és que això t'anava a dir, aquestes calors que s'allarguen, que arriba el novembre, ens acabem menjant les castanyes i els panellets amb maniga curta, això les plantes també ho deuen patir.
4: Ho noten moltíssim, perquè anys anteriors, a aquestes èpoques, ja començàvem amb el ciclamen, i ara, tot i voler començar, perquè la planta hi és, costa molt que tiri endavant si ve una calorada o
1: una pluja. Sí. Doncs bé, Sílvia Casi, de Flors Casi, al carrer Lleu 73, avui ens has posat una mica al dia, gent desastre com jo, que arriba a casa, tinc la planta allà mig morta, la pobra, i ara ja sé el que he de fer, almenys perquè reviscoli una mica.
4: Clar que sí.
1: Per tant, moltes gràcies, que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: Parlem de nutrició. Per què? Doncs perquè hem tornat de vacances i ara toca, no?, tornar a posar-se al dia, i volem descobrir els errors nutricionals més freqüents que duem a terme, no?, després de l'estiu. I per sortir de dubtes parlem amb la doctora Sònia Ruiz, que és dietista i nutricionista del Centre Mèdic Tecnon. Bon dia, Sònia.
5: Bon dia.
1: Què tal, com estàs?
5: Doncs molt bé, ja tornant de vacances, ja agafant una miqueta, no, el relleu d'aquest any, i a per totes.
1: A per totes i adaptar-nos una vegada més a la rutina, eh?
5: Exacte.
1: I vinga, a veure, Sònia, aquests errors nutricionals que ara parlàvem, no? Setembre, hi ha una obsessió per fer-ho tot perfecte, de dir, és que m'he passat amb les pizzas durant les vacances amb el viatge a Itàlia,
5: sí,
1: no? He abusat més del compte, un vermutet. A veure, què hem de fer ara al setembre?
5: Sí, realment, a vegades hi ha com aquesta necessitat, no, molta gent de, entre cometes, compensar el que hem menjat, no? Tenim com una idea molt arrelada que diu que durant l'estiu, com ens hem passat al setembre, doncs, hem de reparar-ho, no? Però el problema no és haver menjat més gelats o haver fet sopars fora de casa o haver fet més alcohol durant una setmana, sinó que el problema com a tal apareix quan convertim això en un cicle de compensació, no? Menjo més, em sento culpable, aleshores restringeixo, torno a tenir més gana i més desig de determinats aliments, torno a menjar més, torno a restringir, i aquí hi ha una cosa important, no? Que la restricció alimentària no només és una qüestió psicològica, és a dir, quan reduïm massa la ingesta, intervenen també mecanismes fisiològics de regulació de la gana que poden dificultar també a mantenir aquesta restricció, no? Per això sempre després de l'estiu jo no parlaria de compensar, sinó més bé d'intentar recuperar l'estructura que teníem.
1: Perquè després de l'estiu, no, tenim com aquesta necessitat de compensar el que hem menjat, de fer més esport, mengem menys, no, amb la idea aquesta de que ens hem d'aprimar i cremar els quilets de més que puguem haver agafat.
5: Exacte, totalment. I a vegades també hi ha un fet, no, de que el fet de menjar com super saludable, no, també pot tenir una mala relació amb el menjar, no, que això a vegades és absolutament així el criteri, i crec que és un dels conceptes més interessants, no? Actualment podem tenir una dieta també amb moltes verdures, fruites, llegums, etc., i al mateix temps tenir una relació molt, molt rígida amb el menjar, no? El problema aquí apareix quan passem de això és saludable, això està permès, això està prohibit, i clar, si una persona no pot anar a un restaurant perquè no controla l'oli, o té por de menjar uns postres, o sent culpable després de menjar una pizza, no? O necessita complir perfectament les seves normes alimentàries, per així dir, doncs ja no estem parlant només de nutrició. De fet, molts estudis mostren una associació clara entre les altes dimensions de perfeccionisme alimentari, per així dir, amb el risc de desenvolupar una relació poc saludable amb el menjar. Per tant, ara és un bon moment de tenir en compte que menjar saludable no hauria de ser, o sigui, no hauria de significar menjar amb por, no? O sigui, ara ja ha passat aquesta època d'estiu, doncs ara tornem a fer aquesta estructura, no, que dèiem a l'inici, i menjar sense por com a tal.
1: Per tant, pot una persona estar menjant super saludable i tot i així tenir una mala relació,
5: correcte,
1: amb el menjar, oi?
5: Correcte. Sí, sí.
1: És això.
5: Sí.
1: Per què el pensament, ja que avui dius, no m'he saltat, jo no m'ho salto tot, és tan perillós això?
5: Buah, perquè és que és el que nosaltres anomenem pensament dicotòmic, no? De o tot o res, no? I és molt freqüent en persones que segueixen com dietes molt rígides, no? Per exemple, he menjat pa, va, doncs ja he trencat la dieta, no? O he sopat pizza, doncs, bueno, ara ja puc menjar el que vulgui.
1: Ja no ve d'aquí.
5: Exacte, he menjat postres, avui ja no importa res. I aquí hi ha una diferència enorme, no?, entre un aliment fora de planificació i abandonar completament el patró alimentari. Per tant, una persona amb una relació flexible amb el menjar pot menjar pizza divendres i dissabte continuar menjant normalment, no? És a dir, una persona atrapada en el tot o res pot convertir una pizza en un cap de setmana sencer de descontrol i després intentar compensar-ho, no? com el que comentàvem. Per tant, un dels objectius nutricionals més importants, que també intentem treballar molt a consulta, pot ser aprendre a sortir d'una desviació, per així dir, sense convertir-la com a tal en una recaiguda.
1: El que fem durant l'estiu pot arribar, Sònia, a modificar la nostra microbiota?
5: Doncs sí, però cal explicar-ho bé, això, eh? O sigui, la microbiota ja sabem que és un òrgan, no?, que està viu, és dinàmic i respon a factors varis, no?, com l'alimentació, els horaris, l'entorn, els viatges, etc. I, de fet, bueno, s'han observat variacions estacionals de la composició microbiana. I els estudis, de fet, amb viatgers, mostren que determinats canvis poden aparèixer fins i tot durant períodes relativament curts. Però això no significa que després de l'estiu tinguem necessàriament una microbiota destrossada. De fet, això no, hi ha molts estudis també que mostren que determinades alteracions després d'un viatge o d'unes vacances, no, poden ser transitòries i es poden recuperar amb el temps. I això és, això com a tal ens porta a una dieta molt, a una idea molt interessant, no, que la microbiota té capacitat de resiliència a efectes pràctics. Per tant, si després de l'estiu volem cuidar-la, jo no començaria pensant en netejar-la com a tal, sinó en tornar progressivament a una alimentació variada, rica en aliments de bona qualitat, reals, etc.
1: És possible, Sonia, que el problema no sigui tant el que mengem, sinó com i quan mengem?
5: Doncs sí, podríem dir que sí, i això és especialment interessant, en aquest mes, en setembre, perquè el que dèiem, durant les vacances podem canviar completament els horaris, no? Per exemple, esmorzar més tard, dinar a les 4, sopar a les 11, picar entre hores, i després tornem de cop a la rutina. Per tant, el nostre sistema digestiu no funciona de manera independent al nostre ritme circadià, no? Al nostre rellotge biològic, perquè el rellotge biològic participa en la regulació de processos metabòlics i digestius, i els horaris irregulars, doncs sí, poden afectar aquesta coordinació. Per això, que una persona, quan una persona em diu que després de l'estiu tinc més ganes o estic més inflamada o vaig pitjor al lavabo, també no només preguntaria què menja, sinó també a quina hora menges, quan dorms, quan fas exercici, quant de temps passes, no, d'àpat a àpat. Per tant, aquesta crononutrició ens està ensenyant que el quan també pot importar, no només el què com a tal.
1: Perquè, Sonia, moltes persones comencen el setembre amb molta motivació, no?, espectacular, sí, de dir, ara menjaré bé, em cuidaré, sí, faré esport, i al cap de 3 setmanes ja, direm, la tovallola passa una mica com quan comencem l'any, el gener. Què passa, això, a veure?
5: Bueno, jo crec que confonem una mica la motivació amb una capacitat de manteniment, no? Per exemple, el dilluns 1 de setembre podem estar supermotivats i decidir, doncs, gimnàs 5 dies, dieta estricta, jo què sé, dejuni, zero alcohol, zero sucres, cuinar-ho tot, però una intervenció com a tal nutricional no es pot dissenyar pensant en la nostra millor setmana, s'ha de dissenyar pensant en que aquell dimarts, no, o en aquell dimarts, en aquell dimecres en què arribarem a casa cansats, tindrem una reunió, no haurem pogut anar al supermercat i ens vindrà de gust sopar qualsevol cosa, no? Per tant, la pregunta no és puc fer aquesta dieta, la pregunta és puc continuar fent-la quan la meva vida no sigui tan perfecta? Aquesta és, per mi, una de les millors definicions d'una intervenció nutricional sostenible, per així dir.
1: I, Sonia, podem estar potser massa obsessionats amb saber si cada aliment ens inflama?
5: Sí, sí, aquest crec que és un fenomen molt actual, eh? Cada vegada hi ha més persones que classifiquen els aliments, per així dir, com inflamatoris o antiinflamatoris de manera absoluta. Però, clar, la resposta biològica a un aliment no es pot separar fàcilment de la quantitat, freqüència, el context, la resta de la dieta i les característiques individuals. I això és especialment important en persones amb símptomes digestius, no? Que avui dia cada vegada hi ha més pacients amb temes digestius. Si eliminem, per exemple, el gluten, la lactosa, fructosa, determinades fruites, perquè algun dia hem tingut inflor després de menjar-los, doncs podem acabar fent una dieta molt limitada. I aquí apareix una paradoxa, no? Intentant evitar tots els aliments que pensem que ens poden provocar símptomes, podem acabar reduint excessivament la nostra diversitat alimentària. Per tant, no es tractaria d'identificar l'aliment culpable de tot, sinó entendre el patró i la tolerància individual. Ojo aquí, perquè no estic parlant d'estratègies terapèutiques, que és diferent. A vegades el pacient ve a la consulta, té un diagnòstic, i aquí sí que li plantejo una estructura com a tal per un timing determinat, que això seria, per així dir, una estratègia puntual. Però una altra cosa seria fer aquest patró in eternum. Sí. Això és diferent.
1: I ja per acabar, Sonia, quin seria l'error més gran que podem cometre aquest setembre?
5: Ostres, doncs jo diria que pensar que al setembre hem de convertir-nos com en una persona nova. Està bé tenir reptes i objectius, això està clar, però han de ser realistes i sostenibles, no per així dir com una exigència més que ens hem de posar a sobre, no? Nou mes, nova dieta, nou gimnàs, nous suplements, nou horari, zero alcohol, zero sucres. Jo proposaria exactament el contrari, fer menys, però fer-ho millor. Escollir 2 o 3 canvis que tinguin un impacte real i que puguem mantenir en el temps, i sobretot eliminar aquesta idea que per cuidar-nos hem de ser perfectes, perquè una alimentació saludable no és aquella en què mai ens desviem, per així dir, no? És aquella que quan ens desviem sabem tornar a la nostra normalitat, no? Sense culpa, sense càstig i sense començar des de zero. I aquesta seria la meva premissa, no? El meu missatge de cara al setembre, que no necessitem una dieta perfecta, sinó que necessitem una alimentació que encaixi en la nostra vida real i genuïna del dia a dia.
1: Doncs, Sònia, avui ens has fet aquesta explicació que ens l'aplicarem ja per començar aquesta nova temporada. Jo a partir d'avui me l'aplico, ja t'ho
5: dic. Així m'agrada, molt bé.
1: Doncs Sònia Ruiz, doctora Sònia Ruiz, dietista, nutricionista del Centre Mèdic Tecnon. Gràcies per ser al Badalona Matí. Ens trobem aviat. Que vagi bé.
5: Adéu, adéu.
3: El millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
7: Els millors moments.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Del Coco. Gràcies per estar novament en connexió al començar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Per cert, parlant de música, algú va dir: això de tenir tot el dia una cançó sonant al nostre caparronet i no poder deixar de tararejar-la, t'ha passat, oi? Sovint, potser? Doncs aquest fenomen té un nom. Es coneix com cuc musical. A nosaltres ens va picar el cuc de la ràdio ja fa molts anys, de molt jovenets. Ja ens considerem molt privilegiats encara avui dia de poder compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Records que seleccionem junts.
2: Hola, Albert. Soc l'Albert, jo també. Felicitats pel programa. Escolta, m'agradaria escoltar una cançó d'en Freddy Fender que es diu Walter Dice and Walter Knight, em sembla, o així és, que és un tio molt ferm. Aviam si em pot sortir. Gràcies.
3: Now a song written by the great Freddy Fender. Freddy, that's for you, wherever you are.

0: Freddy Fender, i a més enregistrat en directe. És una altra mostra d'aquelles cosetes que ara pràcticament només sonen aquí al Coco. Sí, aquest senyor, Freddy Fender, i el seu tema... Wasted days and wasted nights, dies perduts, nits perdudes... Havia nascut a San Benito, Texas, el 1937. Se'n va anar el 2006, a Corpus Christi, població també de Texas. Però mentre va fer aquest tema, que va ser pràcticament el seu únic èxit, el 1974. Freddy Fender, d'ascendència mexicana, i per tant, hereu de dues cultures diferents. Però va estar reconegut pels Premis Grammy. Aquí va ser poc conegut, però aquest ja saps que és un programa... Revival, divulgatiu de la cultura musical pop-rock.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 100 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Ah, i si aquí al club t'hi trobes a gust, digue-ho als teus amics i participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant-me un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Així ho va fer la Mili. Sí, la Mili Coll, des de Barcelona, que em demana una cançó perduda en el temps, que tampoc en el seu moment va ser número 1 aquí al nostre país, però que té la seva gràcia, eh? Es deia Simple Simon. Simplement diu Simon. I era de 1910, Fruit Gum Company. És a dir, la companyia de xiclet de 1910. Però la cançó és de 1968.

Però Tom Lee Knows, la cançó protagonista avui en aquest resum que fem del llibre d'en Jordi Novell, Les canciones de culto del pop-rock, en Estados Unidos, diu en Jordi, tuvo una recepción más discreta, pero en Gran Bretaña llegó al número 2 de las listas de ventas detrás del Yellow Submarine de los Beatles. El propio Paul McCartney, que reconoció la inspiración para su tema de 1966, Here, There and Everywhere, dijo que se trataba de la mejor canción de la historia. És a dir, que per aquesta, entre cometes, millor cançó de la història, Wilson dels Beach Boys es va inspirar amb aquesta de Loving Spoonful que acabem d'escoltar, però Paul McCartney, a l'escoltar God Only Knows de Beach Boys, es va inspirar per fer Here, There and Everywhere.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Sempre, des del llunyà octubre de 1993, intentant que aquí t'hi trobis molt a gust. Que et reconfortin els teus bons records en forma de música. Que puguis reconciliar-te amb el teu passat. Què tal? Acabes d'incorporar-te a la nostra sintonia? Doncs ja fas una mica tard, eh? Portem quasi mitja hora, però no et preocupis, aquí hi ha una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos en les plataformes iVox.com, també a YouTube o Apple. No perdis la sintonia. I ara, la meva especial d'avui. Que em porta a 1989. Per mi simbolitza l'esperança d'aquell any en el que es va publicar. Una esperança que em donava vida. És la cançó de Richard Marx, Right Here Waiting for You. Richard Marx, nascut a Chicago el 1963, va tenir aquest One Hit Wonder entre nosaltres. Va ser la cançó que va marcar la seva carrera, anomenada aquí mateix, Esperanta. Diu, els oceans ens separen i lentament em torno boig. Escolto la teva veu al telèfon, però això no em treu el dolor. On vagis, facis el que facis, jo estaré aquí, Esperanta. Ara no puc estar a prop teu, m'estàs tornant boig. Richard Marx va escriure aquesta cançó per la seva dona, l'actriu Cynthia Rhodes, que es trobava a Sud-àfrica rodant una pel·lícula. És com una carta d'amor per ella i es va convertir en un èxit mundial.

0: right here waiting for you. Aquí estic, esperant-te. Waiting for you. Richard Marx, 1989. La meva especial d'avui. Desitjo que t'hagi agradat. Algú va dir, si vols augmentar la teva resistència física un 15%, escolta música, rock o pop.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com van les coses, Coco? Gràcies, per estar en connexió. Potser ets dels habituals, dels fidels, aquest temps de ràdio musical revival des de fa molt temps. O potser ens acabes de descobrir com per casualitat tot passejant per el dial o navegant per internet. Saps una cosa? He rebut una carta per correu postal. Sí? I em diu, i a més està escrita a mà, com fèiem aleshores. Hola, Albert, tinc 79 anys i escolto sempre que estic a casa el teu programa. Són programes que fan que m'agraden, però el que més m'agrada és la música que poses. És molt la música de la meva època, música que quan l'escolto em transporta a la meva joventut. És tranquil·la i no tinc res amb la música que fan ara, però en general no m'agrada. El teu programa, gairebé cada dia l'escolto quan estic fent el dinar o quan estic dinant. Tinc un problema, que és la memòria. He perdut molta memòria i quan tu dius que ens posem en contacte per dir la cançó que volem escoltar, jo no ho puc fer perquè no recordo els títols. Però quan els escolto, em porten a la meva joventut. El teu programa m'encanta i penso que tenim que ser molts els que t'escoltem. Això espero. I acaba dient, no paris mai i tira endavant per fer aquest programa que ens fa tan feliços a molta gent, Pilar. Moltes gràcies, Pilar. Ha estat una sorpresa. Quan vam començar aquest programa, l'octubre del 93, l'única manera de posar-se en contacte era per correu postal i rebíem moltes cartes. Després ja ens van comprar un contestador automàtic i es podia trucar per telèfon. Com han canviat les coses, no? Bueno, mira, aprofitarem allò que m'agrada a mi de lligar els temes per escoltar una cançó que des de Vilassar de Mar ens va proposar Manuel J. López Montoya en el nostre grup de Facebook, el grup dels oients, dels seguidors d'aquest programa, el grup Cocodril Club, que està ple de bons records musicals i de tota mena, però potser hi faltes tu per dir la teva. Agrega-t'hi al Facebook al grup Cocodril Club. La cançó és de Charles Aznavour. On escoltaràs Aznavour si no és aquí, eh? Ah, per cert, que recentment es va estrenar una pel·lícula en cinemes anomenada Monsieur Aznavour, dedicada a la seva vida. Li diuen l'ambaixador de la chanson francesa. Bueno, la cançó es va dir originalment Ayer, cuando fui joven. La versió original francesa és de 1966, i cinc anys més tard, el 1971, la va gravar també en castellà amb el títol de Ayer aún. Bueno, és una miqueta allò que pensem a vegades, no? Amb la joventut perduda.

I com algú va dir, si la joventut és una malaltia, és una malaltia de la que ens curem massa aviat. S'estan obrint les cortines vermelles que ens mostren la gran pantalla. I nosaltres, còmodament davant, bocabadats, comença la projecció i anem al cinema junts amb la seva música. Ens pots dir quina cançó de pel·lícula t'ha agradat més? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I després, vine, somiar amb nosaltres. La Francesca ens diu... Hola, Albert. ¿Te referías antes a la banda sonora favorita? Pues la de mi infancia es Dos hombres y un destino, de cuando Paul Newman sube a la bicicleta y se pasea alrededor de la casa. O sigui, no tan sols ens dius la pel·lícula, sinó l'escena que recordes i que a més et va agradar d'aquesta pel·lícula, que sens dubte és la més coneguda. Diu, conozco la melodía, pero no sé el nombre de la canción. Seguro que vosotros... La encontráis enseguida. Un beso para todos. Hacéis un programa precioso, Francesca. ¿Sabes, Francesca, que te llamas igual que la protagonista de Los Puentes de Madison? Sí, del personaje que interpreta Meryl Streep, ya sabes. Bueno, no sé si lo sabes, pero lo he dicho en diversas ocasiones, que es una de mis 5 películas preferidas de toda la vida. Et refereixes a una cançó que va ser número 1, molt famosa, Raindrops Keep Falling on My Head, que aquí es va dir Gotes de lluvia caen sobre mi cabeza, publicada el 1969 per B.G. Thomas.

una cançó realment agradable que va ser número 1 per la seva banda, Raindrops Keep Falling on My Head, gotes de lluvia caen sobre mi cabeza, per una pel·lícula, Dos Hombres y un Destino, que es va dir aquí, que va obtenir l'Oscar a la millor banda sonora original, també a la millor pel·lícula, al millor guió i a la millor fotografia. Paul Newman i Robert Redford, els dos guaperes, estaven fent una interpretació genial, molt recomanable, la pel·lícula i la música que ens ha proposat la Francesca aquí a cocodrilclub@gmail.com. Rebem ara un correu molt breu d'en Fernando Crescenti, que ens diu senzillament: per a mi la millor música de pel·lícula, El largo camino de la pel·lícula Call. Pues aquí el tens.

Aquesta és la música de pel·lícula preferida de l'amic Fernando Crescenti. Pel·lícula de 1984, que aquí es va dir El Largo Camino, The Long Road, el tema principal de la pel·lícula Girl. Escrit i interpretat per el gran Mark Knopfler, el líder de Dire Straits. I de moment acabem aquesta secció de les bandes sonores amb el correu d'en Juanjo, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: Hola Albert, soy Juanjo del Pozo López desde Vilafranca del Penedès. Muchas felicidades por tu programa y sus 32 años, la mitad de mi vida. Tu programa me relaja y reconforta. Si puedes, me gustaría escuchar la canción de Jane Birkin, Je t'aime à non plus. Fue una canción que en su momento rechazó Brigitte Bardot tras hacer una prueba de sonido por considerarla pornográfica, y que años más tarde grabó Jane Birkin, y que aquí estuvo prohibida durante el franquismo, y que fue acompañada de una película titulada Aquí te amo, pero yo no, que me marcó profundamente. Un cordial saludo. Sí, la pel·lícula va passar pràcticament desapercebuda perquè la veritat és que era bastant fluixa cinematogràficament parlant, i es va estrenar 7 anys després de la publicació de la cançó. La cançó, permeteu-me la broma, com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69 i la pel·lícula es va estrenar l'any 76. Una cançó escrita per el gran Serge Gainsbourg, que llavors era parella artística i sentimental de la Jane Birkin, i bueno, que utilitzaven el títol una expressió francesa: T'estimo, jo tampoc.

0: Són les 10.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs vinga, som-hi. Aquí estem de nou per compartir i escoltar junts aquest Estrenes d'aquesta nova setmana, ja encetant el mes de setembre. I és que, mica a mica, l'estiu se'ns va apagant i anem encarant ja la tardor del 2026. Sí, com sigui, la música no s'atura, els èxits segueixen sonant i la música nova, que segueix sent protagonista setmana rere setmana en aquests 55 minuts que tenim a partir d'ara mateix a través d'aquest Estrenes que t'acompanya, com us deia, setmana rere setmana. Avui començarem a casa nostra, a Catalunya, amb Biel Bullich. Ell és un cantant i compositor i productor independent originari de Sant Just d'Esvern. La seva nova cançó, la qual escoltarem per iniciar avui el nostre camí, es diu Un desig. És una d'aquelles cançons que giren al voltant de la idea d'imaginar una vida compartida a llarg termini. És la projecció de futur d'una relació sana. Un desig és la nova de Biel Bullich. Benvingudes i benvinguts a Estrenes.

La nova i recent història de Biel Bullic es diu Un desig, aquest cantant, compositor i productor originari de Sant Just Desvern, al Baix Llobregat. I és que així amb ell, amb aquesta cançó anomenada Un desig, hem començat a caminar per aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge internacional cap a Toronto, cap al Canadà, amb Frank Walker, que és un reconegut DJ i productor de música electrònica, i Alexander Stewart, que és un cantant i compositor de música pop, nascut també a Toronto, al Canadà. I junts ens presenten la cançó Missing Place, que ens parla de trobar el sentit de la vida i l'estabilitat a través de l'amor.

Missing Peace, aquesta és una de les cançons de Frank Walker i la col·laboració i participació en la veu de Alexander Stewart, aquest cantant i compositor també de Canadà. El ritme que ens han portat ells dos i ara mateix amb la participació en aquestes estrenes d'aquesta setmana de Blanca Campins, que és una cantautora, dissenyadora gràfica i directora d'art nascuda a Barcelona, ens ofereix ara mateix la seva nova cançó, que és Microfamós, de Pacotilla, que és una sàtira brillant i afilada sobre les relacions modernes de l'era digital i la fauna urbana de ciutats com Barcelona.

microfamós de Pacotilla. Aquesta és la nova cançó de Blanca Campins, cantautora, dissenyadora gràfica i directora d'art de Barcelona. Així ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. Anem seguint el nostre camí, fem un viatge de nou i en aquest cas anem fins a Austràlia per escoltar Angus and Julia Stone, que són un duet de germans, cantautors originaris de Sydney, d'Austràlia. La cançó que ens presenten és The Cherry Farm, que gira al voltant de l'absència, la pèrdua i la impossibilitat d'acomiadar-se d'algú estimat. The Cherry Farm, Angus and Julia Stone.

Des de Sydney i Austràlia, així arriben Angus and Julia Stone, aquest duet de germans, cantautors, la cançó de Cherry Farm, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya per escoltar Car. És el nom artístic de Carmen Palací Ribas, nascuda com a artista multidisciplinària i dissenyadora gràfica, originària de Benissa, la comarca de la Marina Alta, Alacant. Ens presenta la cançó Addicte a tu, que és el primer avançament del seu proper disc d'estudi, i la cançó ens submergeix en una atracció física i emocional totalment obsessiva i addictiva, gairebé hipnòtica.

Addicte a tu, aquesta és la nova cançó de Car, és una de les veus, tenint en compte aquest 2026, una artista multidisciplinària i dissenyadora gràfica que ens arriba des de la Marina Alta, des d'Alacant, la seva cançó Addicte a tu, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes. I anem ja per al més nou de Bryan Adams, és un històric cantant, guitarrista i compositor i fotògraf, nascut al Canadà, amb una carrera realment estratosfèrica que supera els 50 anys i acaba en un mes de 100 milions de còpies a tot el món. Ens arriba amb la seva nova cançó que es diu The Ballad of Terry Fox. Aquesta cançó que és bé arribada d'una enorme càrrega emotiva perquè és l'homenatge a un heroi, és un tribut directe a Terry Fox, una de les figures més estimades i heroiques de la història del Canadà. L'any 1980, després de perdre la cama dreta a causa d'un càncer d'ossos, en Terry va iniciar la coneguda Marató de l'Esperança, corrent milers de quilòmetres a través del país amb una cama artificial per recaptar fons i conscienciar sobre la investigació contra el càncer. Per tant, ell li fa un homenatge en la seva nova cançó, que es diu així, The Ballad of Terry Fox, la nova de Bryan Adams.

Així sona la nova creació musical de Bryan Adams, The Ballad of Terry Fox. És el seu nou èxit que hem escoltat avui en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, ara mateix amb Senyor Corella. És el nom artístic d'en Jordi Corella, un cantautor independent originari de Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf. Aquesta cançó, Com m'agrada l'estiu, bé, és una de les peces lluminoses i vitals de la seva discografia. És un manifest clar a favor de la desconnexió, la lleugeresa i la vida sense presses, com passa l'estiu. Com m'agrada l'estiu, el més nou de Senyor Corella.

La cançó es diu Warrior, és el més nou de la cantant Delta Goodrem. És una superestrella del pop, cantautora, pianista i actriu, nascuda a Sydney, a Austràlia. La seva cançó Warrior, que és la més nova que ha donat a conèixer aquesta setmana, ens parla bé d'un missatge profundament empoderador sobre la resiliència, el creixement personal i la força interior. De fet, la cançó, com hem pogut escoltar, té molta força. Warrior, el més nou de Delta Goodrem, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes, que segueix al teu costat, siguis on siguis, com cada setmana. Tornem a Catalunya per escoltar en Matu. És un projecte musical de Mateu Feliu, un jove cantant i compositor independent de Premià de Mar, i que s'ha consolidat com una de les veus clau de la música urbana, el trap en melòdic, el rhythm and blues i l'afrobeat en català. La seva nova cançó es diu Fellini. És una picada d'ullet directa a l'univers del cèlebre director de cinema italià Federico Fellini.

Des de Premià de Mar, al Maresme, ens ha acompanyat Mateu Feliu, més conegut com en Mato, i aquesta és la seva cançó, anomenada Fellini. Així és una altra de les històries noves que sonen en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per Dylan John Thomas, que és un cantautor i guitarrista nascut a Glasgow, a Escòcia, i la cançó que escoltarem d'ella és Come and Get It, i que ens parla i explora, més ben dit, els conflictes interns, les contradiccions i les tensions que s'experimenten en arribar a la joventut adulta.

Des d'Escòcia, així ens ha arribat Dylan John Thomas amb aquesta cançó Come and Get It, una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Anem per Javito, que és el nom artístic de Javi Alonso, un cantant i MC de música urbana i de rumba, nascut a Mataró, al Maresme, i amb la seva nova cançó que es diu Que no s'acabi mai, que és una oda a gaudir del present i dels vincles autèntics.

La nova cançó de Javito, que no s'acabi mai, des del Maresme, des de Mataró, així ens arriba amb aquesta cançó i aquest en ritme que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diuen Good Neighbors, és un duet britànic d'indie pop format a Londres, Anglaterra, a finals del 2023, i amb la seva nova cançó que escoltarem ara mateix, Mary Jane. És una cançó que van compondre en poca estona i és un retrat cru, vibrant i a vegades incòmode de l'enamorament cec i també l'obsessiu. Mary Jane és el més nou dels Good Neighbors.

Jane és la més nova, la més recent d'aquest duet anomenat Good Neighbors, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Lapiaz és el projecte artístic de Jordi Lapiaz, un músic, cantant i compositor independent de català. Ell ens porta la seva nova cançó anomenada Tu i jo, que és un retrat íntim de la complicitat, el refugi mutu i la intimitat compartida. Nova història de Lapiaz, ara mateix, a estrenes.

0: cançó, tant tu i tant jo, però no sap conjugar un nosaltres.
1: La Piaz, aquesta és la seva nova cançó, Tu i jo, una altra novetat interessant de la setmana en aquestes estrenes que s'acaba. Arribem al capdavall del nostre camí, però abans encara ens queda una cançó, que és la que ens portarà Marley. Marley és una coneguda jove cantautora, productora i creadora de contingut emergent, independent, que arriba des de Londres, Anglaterra, una nova artista, amb la cançó Baddest Bee, que és l'abreviació estilitzada de Baddest Beach, o la borda més dolenta, o la reina absoluta. És un autèntic crit d'autoestima en clau humorística i irònica davant la crua realitat econòmica moderna. Baddest Bee, amb Marley, posa punt i final aquestes estrenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut, adeu-siau.

0: Són les 11.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Vint anys del Víctimes al telèfon.
4: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
5: És el Fort de Pa, això, oi?
6: Sí.
5: Una pregunta.
6: Sí.
5: Què teniu ja, dònuts?
6: No.
5: La gent que hi diu?
6: No, no diu res.
5: Però la gent que
6: no,
5: és consumidora...
6: No, diuen, d'un dònut. Sí. No, no n'hi ha, estan de vagues. Ah, vale. Ja està.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
6: Per què ho pregunteu, tot això?
5: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent. Vostè quants anys fa que treballa al forn?
6: 30 i pico.
5: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
6: No.
5: Doncs ja està, és un tema històric.
6: Sí.
4: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: víctimas al teléfono.
1: Y diga...
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat.
3: Sí.
2: Per quin diari comencem?
3: Per quin diari vols que comenci?
2: Doncs pel 20 minutos.
3: No.
2: I doncs per què m'ho preguntes, si fas el que vols?
3: Mira, avui començaré, atenció, i ho diré clar, d'una notícia que ens arriba gràcies als companys de Ràdio Berga. Atenció a aquest titular que hem trobat a la web de Ràdio Berga. Una immobiliària de Berga rebaixarà 1.000 euros cada dia del preu d'un pis fins que el vengui.
2: Està bé, això.
3: Cada dia, 1.000 euros menys.
2: No saben com empescar-se-les per vendre pisos, ja.
3: Aviam, és una campanya que començarà el proper 1 de juliol per part d'una immobiliària, però clar, el preu de sortida són 150.000 euros. I cada dia que vagi passant a partir del dia 1 de juliol, aquest preu del pis s'anirà rebaixant 1.000 euros.
2: Està molt bé.
3: I per exemple,
2: no sé, el preu inicial?
3: El dia 3 de juliol ja valdrà 148.000 euros. El preu inicial, 150. 1.000, eh? L'endemà, si no hi ha sortit cap comprador, en costarà 149.000. O per exemple, el dia 14 de setembre, el preu del pis s'hauria rebaixat ja fins a la meitat. Això vol dir fins als 75.000 euros. I si anem més enllà, el 3 de novembre valdria 25.000 euros. Què et sembla?
2: Doncs està molt bé, és una bona... Trobo que és una bona idea.
3: Però vols més encara? En cas que no surti cap comprador, el pis arribaria al preu mínim de 1.000 euros el 27 de novembre.
2: 1.000 euros.
3: 1.000 euros.
2: T'imagines un pis per 1.000 euros?
3: Home, jo crec que no hi arribarem, eh?
2: No, ni molt més.
3: Aneu a trucar aquesta immobiliària, aviam si ens poden dir alguna cosa més.
2: Sí.
3: Perquè, clar, suposo que serà el comprador més hàbil que aconseguirà el pis al millor preu.
2: Hem de dir que 150.000 euros és molt, de moment.
3: El pis aquest està ubicat a la zona del Pla de l'Alemany, a Berga, al sector de l'antiga caserna. Un agudíssim.
2: Sí.
4: Trineu 2018.
3: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
3: Hola, bon dia. Mira, et truco perquè volia informació. Mira, del tema aquest del pis, que rebaixareu 1.000 euros cada dia,
4: Això
3: com anirà?
4: Com anirà?
3: Sí.
4: Doncs, bueno, a veure... El pis es pot visitar ja.
3: Sí.
4: Qui vulgui anar-lo a visitar, es pot visitar.
3: Em pots dir les característiques, més o menys, del pis?
4: Bueno, és un apartament d'uns...
3: Un apartament?
4: Sí, és un apartament de dues habitacions.
3: Dues habitacions.
4: De dues habitacions, sí.
3: Ah.
4: Té, bueno, una cuineta, el que és el menjador... bueno, té un menjador grandet, el bany i dues habitacions amb armaris encastats i això.
3: Li dona el sol tot el dia?
4: Tot el dia no ho sé, però dona el sol. Tot el dia.
3: Matí,
4: no.
3: Tarda?
4: Bueno, dona el de matí i a la tarda per l'altre cantó.
2: Quines són les vistes?
4: Ja,
2: les...
4: La qüestió és anar-lo a veure.
3: Sí, no? Les vistes on donen això?
4: Això és allà al Pla de l'Alemany, al camp de futbol.
3: Vale, però té bones vistes.
2: Pots veure el partit.
4: Però,
3: dona la muntanya,
4: hi ha diferents torres.
3: Sí, però no hi ha un edifici, al davant, que el tapi, la muntanya.
4: Bueno, a veure, hi ha un edifici entremig.
2: O
4: sigui, aquesta no és l'última torre, hi ha quatre torres, és la tercera.
3: Quatre torres, vale.
2: Ah, sí. Està bé.
3: Vale.
4: És la tercera torre, està entremig de dues torres.
3: Pàrquing?
4: Pàrquing també, el que no sé si està inclòs el preu, ja te l'hauria de demanar.
3: Vale.
4: O sigui, pàrquing en té. El que no sé si va a part de la subhasta, que segurament que sí, que anirà a part de la subhasta. Llavors, doncs, perquè la subhasta és al pis només.
3: Vale, i una cosa, i això com va? Per exemple, això comença, crec, el 1 de juliol. A partir d'aquell dia, crec que el preu de sortida...
4: El preu de sortida és 150.000.
3: Correcte. Llavors, cada dia...
4: Cada dia va baixant 1.000 euros.
3: 1.000 euros.
4: Llavors,
3: però qui se'l vulgui quedar el primer dia, se'l podrà quedar.
4: Qui arribi el primer, se'l quedarà.
3: Qui arribi el primer... I com es farà això?
4: Home, a veure, tu, per exemple, tu dius, mira, a mi m'interessa, jo vaig a veure el pis.
3: Sí.
4: I penso que 100.000 euros està bé.
3: 100.000 euros, sí.
4: Posem 100.000 euros...
3: 100.000 euros són 16 milions a les antigues pessetes.
4: Sí.
3: O sigui que aquest pis nou l'esteu venent per 25 milions.
4: Sí. Sí, sí, per 150.000.
2: Bé, no és tan car, no és tan car.
4: Llavors agafes i el dia que, per exemple, tu diguis, doncs mira, com que ara està a 15 milions, a 16, com vulguis,
3: sí.
4: Ara ja m'interessa perquè penso que està bé, doncs vens a les 9:30 a l'oficina i dones una paga i senyal.
3: Vale.
4: I el primer que arribi, Per exemple, si ha vingut algú al
2: això és com les cues de l'Imserso, que fan cues a...
3: Sí, el primer s'ho queda.
2: A les agències de viatges.
4: El primer que dongui per dissenyar se'l queda.
3: I només hi ha un pis.
4: Només hi ha un pis.
3: Només,
4: home, a veure, si la cosa... Ara només hi ha un pis. Si la cosa funcionés i això, no dic que facin una altra promoció, però no ho crec.
3: No ho creus.
4: S'ha fet aquesta promoció amb aquest pis per incitar la gent, doncs, a veure, doncs, per donar facilitats també amb la compra, no? I llavors, doncs, a veure, amb aquest pis de moment, ho han fet amb aquest pis, no se sap si es faran més o no. Ja, bueno, no sé si funciona la cosa o això, on tenen més, no ho sé de moment.
3: Val, perfecte.
4: Aquí, tal com està, la gent el que està fent ara és venir a visitar el pis.
3: Sí.
4: Tenim varia gent que ja ha vingut a visitar el pis. Llavors, tu ja tens clar si t'agrada o no t'agrada.
3: Vale, i a partir d'aquí, doncs, és la llei del més ràpid.
4: Clar, o sigui, si tu penses que ho compraries per 10 milions i un altre pensat que per 12, pues t'has quedat sense pis.
3: Clar,
4: i
3: ja,
4: si
3: clar.
4: És al revés, doncs mira, el millor postor.
3: Bueno, és com una mena de subhasta, veig.
4: És una subhasta, sí.
3: Bé, escolta una cosa, mira, ho parlo amb la dona...
4: Sí, sí, sí.
3: Vale, perquè ella té la feina aquí a Puig-reig i per sí. Això s'han buscat la zona del Berguedà.
4: Uh-huh.
3: Molt bé, gràcies. Anem fins al 20 minuts i atenció al reportatge que ha publicat avui divendres a aquest diari. Les mejores i les peores playas d'Espanya.
2: Sí.
3: S'ha fet un estudi, de fet ja l'esperàvem, de gent que té poca feina, del rànquing de quines són les millors i les pitjors platges a l'estat espanyol.
2: Sí.
3: Segons aquesta enquesta, la costa espanyola és la millor del continent, segons els europeus.
2: La millor del continent. Home, està molt bé, les platges espanyoles.
3: Aviam. No sé què dir-te, eh?
2: Estan molt bé, les catalanes, estan molt bé, les espanyoles també.
3: Anem per parts. Els turistes europeus... valoren com les millors platges les de les Illes Canàries...
2: Clar, i tant.
3: ...i Balears.
2: Mm,
3: o sigui, aquestes les millors. Però, en canvi, els espanyols prefereixen les de Cantàbria i Astúries.
2: Cantàbria i Astúries.
3: I tant europeus com espanyols han valorat que les pitjors platges es troben a la Comunitat Valenciana.
2: En això hi podem estar d'acord.
3: Les pitjors.
2: En concret, a Benidorm.
3: Què has dit tu?
2: Benidorm.
3: On trucarem ara?
2: A Benidorm.
3: Anem a trucar a l'oficina de turisme i ens farem passar per un turista que dirà que és horrorós les platges que tenen.
2: Mm.
1: ¿Lamento?
3: Hola, buenos días.
1: Buenos días.
3: ¿Qué tal, cómo vamos?
1: Bien.
3: Bien.
1: Aquí estamos.
2: Tirando.
3: Tirando, ¿no?
1: Sí.
3: Te llamo de Barcelona.
1: Sí, dime.
3: Una pregunta. ¿Hay alguien que pueda hablar de playas?
1: ¿Con playas, claro?
3: Sí, con playas.
1: Oh,
3: una cosa. Dime. ¿Tú crees que es bonita la playa de Benidorm?
1: Yo creo que es bonita.
3: Sí, dime la verdad, ¿eh?
1: Bueno, a ver, yo soy de Málaga.
3: Sí.
2: Claro.
1: Sí, entonces a mí
3: ¿sabes
1: me
3: qué pasa?
1: Allí,
3: te llamo de Radio Badalona, ¿vale?
1: Sí.
3: Y hoy hay un ranking en el periódico que pone las peores y las mejores playas de España.
1: Sí.
3: Y pone la Comunidad Valenciana como la peor situada. Y yo siempre pienso que Benidorm son horrorosas las playas.
1: Mi hermana, aquí siempre está la... Siempre ha tenido el premio de la mejor...
3: Ya, pero las vistas que hay con los edificios...
1: Ah, bueno, eso ya...
2: No,
1: esa
2: no es
1: parte, pero yo qué sé qué decir.
3: Parece Manhattan.
1: Feas no son, ¿eh?
3: ¿El qué?
1: Que feas no son.
3: Pero los edificios sí.
1: Bueno.
3: Aquello que, bueno...
1: A ver...
3: De 40 plantas que hay.
1: Ay, pues es un Nueva York en pequeño, está bonito.
2: Sí, igual.
3: Sí, igual, sí, sí.
1: No,
3: igual.
1: No.
3: Bueno.
1: Es como Nueva York, ¿no?
2: Sí.
1: En pequeño.
3: ¿Tú crees que es igual?
1: A ver, tiene la fama, mucha gente dice eso, que Benidorm se parece ya a Nueva York en pequeño.
2: Sí.
1: Por
2: sí.
1: Los edificios tan altos, por supuesto.
2: Mm.
1: Pero vamos, que está muy bonito.
2: Eso lo dice el alcalde, ¿no?
1: A mí sí me
2: Nueva
1: gusta,
2: York
1: que
2: en,
1: no sé
2: en pequeño.
1: Benidorm.
3: Ya. ¿Sabes qué me pasa a mí?
1: Dime.
3: Que lo veo muy artificial.
1: Artificial.
2: Mm.
1: Pues no sé, eso es ya la opinión de cada uno, ¿no?
2: Muy bien. ¿Ens pasan platges o seguim patant la xerradeta?
3: Bueno, ¿hay alguien de playas?
1: Venga, claro, por supuesto, yo te paso a playas.
3: ¿Cómo te llamas?
1: Yo me llamo Meli.
3: ¿Meli? ¿De dónde viene Meli?
2: De Melilla.
1: De Amelia.
2: Ah, de Amelia.
3: De Amelia.
1: Amelia.
2: Como el mono de Marcos.
3: Como el mono de Marcos.
1: ¿Verdad que sí? Bueno, ese era Amelio.
3: Amelio y tú. Amelio y tú.
1: Pero el Amelio iba con el Marco. Conmigo no.
3: Bueno, pero qué bonito que era, ¿eh?
1: Sí, ¿no?
3: El mono.
1: Claro que sí. Venga, pues te pasa.
3: Vale, vale, venga. Adiós.
1: Venga, adiós, buenos días.
2: Adiós. Tot i que els hi fas perdre la paciència, la gent aguanta Amabilitat, eh?
3: Home.
2: Té mèrit, això, eh?
3: Té mèrit. Playas, eh?
2: Li hem de pujar el sou, aquesta, a la Meli.
3: Benidorm.
2: Contra Benidorm.
3: Hola, buenos días.
2: Quines
3: Hola.
2: Ganes de treballar.
3: Hola, mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona. Mira, una pregunta. Mira, hoy sale un ranking de las mejores y las peores playas de España en el diario 20 Minutos. Y sale las peores situadas, las de la Comunidad Valenciana.
4: Sí.
3: ¿Esto desde Benidorm, cómo lo veis?
4: Espérate, que te paso con la gente de playa.
2: Vale. Quin espessó que porta, eh? Quin espessó.
3: Espera, espera.
2: Ui,
4: Ah. Hola.
3: Hola, buenos días.
2: Ahora, por fin.
3: Hola, mira, perdona que te moleste. Te llamo de Radio Badalona.
4: Sí.
3: Mira, una pregunta.
4: Sí.
3: Hoy en el 20 Minutos sale un ranking de las mejores y las peores playas de España.
4: Sí.
3: Y sale las de la Comunidad Valenciana,
4: sí,
3: sobre todo Benidorm, como las peores de España.
4: Mm.
3: ¿Vosotros habéis hecho algún comunicado sobre esto?
4: No.
3: No.
4: Que las playas de Benidorm no son las peores de España. Las playas
3: bueno,
4: de Benidorm
3: a ver, te explico. Según el ranking que han hecho a 3.500 turistas.
4: Sí, ¿y quién ha hecho ese ranking? ¿Quién ha editado eso? ¿Quién ha publicado eso?
3: Pues mira, el estudio Coronita Save the Beach.
4: ¿Y eso qué es?
3: Yo creo que debe ser, supongo, de la cerveza Coronita.
2: Sí. Save the Beach, salva
3: sí,
2: la
3: sí.
2: playa.
3: Salva la playa. Coronita Save the Beach.
4: Bueno, pero eso
3: la
4: es...
3: gente
4: sí.
3: enviaba sí. fotos de las playas que supongo que son las mejores y las peores playas.
4: Ya.
3: ¿Sí? Y Coronita
4: sí.
3: se comprometía a mejorar la peor situada.
4: Ah, ¿y se ha comprometido a mejorar
3: no,
4: la
3: peor? No, porque una de las peores del ranking son las de la Comunidad Valenciana.
2: Mm. Y estamos llamando a todas las
3: y estamos llamando para saber la opinión un poco.
4: Vale.
2: Pero si estás enfadada, colgamos, ¿eh?
4: No estoy enfadada.
3: Vale.
4: En absoluto, dile que no estoy enfadada.
3: Vale, vale. No estás enfadada, ¿eh?
4: No.
3: Bueno, pero tú cómo me puedes vender la...
4: No, yo no te puedo vender la playa. Tienes que hablar con el departamento de prensa.
3: Vale, vale.
4: Lo que pasa es que sí es cierto que personalmente me parece... O sea, alguien ha dicho que... Bueno, es que el decir es tan fácil, ¿sabes? Pero que tienes que hablar con el departamento de prensa.
3: Vale, pero yo solo te transmito lo que sale en la prensa, ¿eh? O sea,
4: vale.
3: Yo no me invento nada ni...
4: No, si yo no lo estoy diciendo.
3: Entre tú y yo, que me es igual que sea la Comunidad Valenciana como que
4: ya,
3: sea
4: ya, si lo entiendo,
3: Murcia.
4: Lo entiendo perfectamente. Pero tienes que dirigirte, todo se canaliza
3: vale.
4: a través de prensa.
3: Vale, vale, perfecto.
4: ¿Eh?
3: Venga,
4: entonces
3: gracias.
4: Tienes que comentárselo a ellos
3: pues
4: y ellos
3: llamo...
4: ya desviarán.
3: Vale, perfecto, gracias.
4: Muy bien, hasta luego.
2: Adiós, hasta luego. No le agrada caire.
3: S'ha enfadat.
2: No le agrada gens la notícia aquesta, eh?
3: Però jo considero que és horrors, les platges de Benidorm. Horrors.
2: Bé, bé, a veure.
3: Diario Què. El Què.
2: Sí.
3: El gratuït, eh? El calamar gigante...
2: Oi, oi.
3: Existe aunque nunca lo hayas visto. Diu, segons el Què, que pot arribar als 22 metres a longitud.
2: Oi, oi, oi, oi.
3: A veure, jo trobo, aviam...
2: 22 metres a longitud.
3: Jo em banyo a la platja de Badalona. I de cop i volta...
2: Apareix un calamar gegant. I penses, quina medusa.
3: Surt un calamar de 22 metres. I bé, jo ja mai més m'hi banyo.
2: No, no, està clar.
3: Això sí, bones notícies. Diu que es pot amagar a 4.000 metres de profunditat.
2: Ah.
3: És intel·ligent i adaptable. Diu, sí. I este monstruo marino... És objecte de misterios desde hace siglos.
2: Mm.
3: Què et sembla?
2: Doncs em sembla que al Kiev els hi faltava un espai, no?
3: Home, tu te'n recordes quan Julio Verne va imaginar aquell calamar gegant a 20.000 leguas
2: sí.
3: de viaje submarino?
2: Sí, sí, però veig que és real.
3: Sí, sí, què et
2: real.
3: Sembla això?
2: Això dic, em sembla que al Kiev hi faltava un espai aquí i hem decidit inventar-se això, que ho podria haver inventat l'home llop.
3: Espera't, que avui descobrirem una cosa encara més gran. Resulta que he trobat que Astúries, per això deia que anirem fins a Astúries, un poble que es diu Luarca,
2: sí.
3: hi ha... al Museu de Calamares Gigantes del Mundo.
2: És real que existeix un museu d'això? Museu de Calamares Gigantes?
3: A mi m'agrada la salsa.
2: I al costat que hi ha el restaurant, no?
3: Sí. Anem a trucar?
2: Sí, sisplau. Truquem
3: a... Home, els congelats i les sirenes estan boníssims, eh?
2: Sí. Però aquí parlem de calamars...
3: Hi ha uns calamars a la romana? A 4 euros, boníssim.
2: Sí, sí. La sirena, que recordem, no paga ni un euro.
3: No.
2: Tot i la publicitat que els hi fem.
3: Anem a trucar a l'Ajuntament, perquè, clar, viva ciutat...
5: Buenos días. ¿Hay llamado al Ayuntamiento de Valdés. Si conoce la
3: sí, Valdés es lugar que es veu, eh?
5: El sí. número de la extensión. Mm. Si no, espero un momento.
3: Espero, espero.
5: Entenderemos. Gracias.
3: Però que Astúries, pàtria querida.
2: Sí.
3: Preciós.
2: I què demanaràs, el telèfon del museu?
3: Clar. De la Casa del Mar. Mira, avui tenim una sort pel telèfon.
2: Què ha passat, ara? Casa del Mar, es diu.
3: Jo crec que estem a punt de que ens veien la línia.
2: Potser a Telefònica ens el donen directament, no?
3: Jo crec que demà es tallen la línia telefònica.
2: Home,
3: és a dir, cara.
2: Que n'esperin a demà, almenys. Sí. Després ja que ens tallin el que vulguin.
3: Bé, escolta, encara m'he quedat més estonat amb una altra cosa que et diré ara mateix.
2: Ah, que hi ha més informació encara.
3: Segons aquesta notícia del què, aquests calamars gegants tenen un pene de 90 centímetres. Hola, buenos días. Hola.
6: Dígame.
3: Hola, mira, una pregunta. Quiero el teléfono de la Casa del Mar. No sé si me puedes ayudar.
6: No, no sé.
3: El Museo de Calamares.
6: No, eso no tiene nada que ver con la Casa del Mar, es una cosa distinta.
3: Ah, no tiene que ver con la Casa del Mar. Es que el periódico no. pone Casa del Mar, Museo de Calamares Gigantes del Mundo. No. Pues quiero el de los calamares.
2: Gigantes. El de los penes gigantes.
6: Le voy a dar dos números, vale. Que es lo que tengo yo aquí, a ver si
3: perfecto.
6: Me funciona alguno.
3: Dígame.
6: 985.
3: Sí, perfecto. Muy bien, gracias.
6: No hay de qué.
3: Adeu, adeu.
2: Adiós. Hasta luego, hasta luego.
3: Anem a trucar ràpidament.
2: Sí.
3: Jo m'he quedat amb, amb aquesta dada, eh?
2: Un penis de 90 centímetres,
3: sí,
2: clar.
3: Sí, sí. Diu, se reproduce mediante un sistema de pulverización del esperma, que ah. quema la piel.
2: Bueno, quema la piel y... Sí, sí.
3: Bé... Es igual.
2: Sí, es de que es la última opción.
3: Hola, buenos días.
6: Sí.
3: Hola, ¿es el museo?
6: Sí, dígame.
3: Del Calamar.
6: Sí.
3: Hola, mira, perdona que te moleste. Hola. Te llamo de Radio Badalona, la más mona en Cataluña.
6: Sí.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañanita?
6: Bien.
3: Bien. ¿Quién es usted?
6: Yo soy Loli.
3: Loli.
2: Loli, Times Goes By con Loli.
3: ¿Qué es la directora del museo?
6: No.
3: No.
6: ¿Con quién te interesaba hablar?
3: Mira, quería hablar si es verdad que existe un calamar de 22 metros de longitud. Mm.
6: Sí. Te voy a dar el número del presidente...
3: ¿De los calamares?
6: Sí. Es un móvil, mira. Es el
3: 689-57...
6: ¿Mm?
3: Ya lo tengo este. ¿Cómo se llama la persona?
6: Luis.
3: ¿Eh?
6: Si no te lo coge, insístelo, porque a lo mejor...
3: Loli, ¿no te da miedo estar al lado de los calamares?
6: No, tienes que venir a conocerlos.
3: Ya, pero...
6: Es impresionante.
3: Sí.
6: Es impresionante.
3: Y te voy a hacer una pregunta un poco indiscreta.
6: Dime.
3: ¿Es verdad que tienen penes en 90 centímetros?
6: Pregúntaselo a él.
3: ¿Eh?
2: Muy bien.
6: Mejor, pero sí,
2: vale,
6: sí lo tiene.
2: Él es el que sí lo tiene.
3: Vale, gracias.
6: Adiós.
2: El Luis es el que examina los penes, ¿eh? Luis es el especialista en los penes de calamares.
3: Sí. Va...
2: Porta el metro a sobre i va calculant.
3: Va, prou.
2: Va calculant.
3: Prou que tenim un minut. Ui, el tens connectat.
7: Inténtelo de nuevo.
2: Això demà, eh?
3: Jo et prometo que demà, darrer dia, tindrem el director del museu...
2: Parlant dels penis dels calamars.
3: De què et sembla per acabar? Jo crec que és un tema...
2: És un tema que està molt bé.
3: Està molt bé, no?
2: Està molt bé, sí, sí.
3: Sí, sí, sí, un tema que està força bé. Bé, escolta, marxo.
2: Sí, acabem.
3: Marxo amb un titular només, eh? Atenció si us agrada la salsa de curri, perquè a Anglaterra una dona ha trobat una rata morta en un pot de salsa de curri.
2: Ai.
3: Hi havia tota la rata dins.
2: Ai.
3: Sort que aquí la salsa de curri no és gaire... No? Bé, no és una salsa gaire habitual.
2: Bé, sí, els restaurants xinesos, sí.
3: Sí.
2: I cada vegada més habitual, eh?
3: Sí, sí. Bé, escolta, marxo.
2: Molt bé, Carles.
3: Demà, darrer espai, eh? No s'ho perdeu, que serà això, bé... L'apoteosi.
2: Sí, l'apoteosi.
3: Últim dia, eh? Apa. Últim dia, demà, eh?
2: Sí,
3: en directe.
2: Ha quedat clar.
3: Aquí, eh?
2: No serà gravat, sempre és en directe.
3: Però aquí, dic.
2: Aquí.
3: No un altre lloc, sinó aquí.
2: Aquí.
3: No entre no... la Tropical i una nova que hi ha.
2: 94.4.
3: Vinga.
2: Apa.
3: Sí.
2: Què és això?
3: Ajuntament de Castelló d'Empúries. Apa, fins demà.
2: Adéu, adéu.
8: Hello. Víctimes al telèfon.
9: Qui diga?
8: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
9: Ràdio Z.
10: No, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
10: No, de Badalona.
11: És la ràdio de Badalona.
8: Vint anys del Víctimes al telèfon.
7: Era l'any 2006, quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
12: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
3: No, no.
12: ¿Ha disculpe.
3: No.
12: Si necesita...
3: Que no.
12: Disculpe, no le he entendido.
3: A ver, ayuda, ayuda.
12: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
3: Ay, por favor.
2: ¿Quin nivell de ràdio?
3: Operador.
2: ¿Quin nivell de
12: ràdio? Disculpe por la confusión.
3: Sí. Sí.
12: Gracias.
13: Nos estamos esforzando en contestar sí. Su llamada.
14: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
15: Benvinguts al passat

0: Bé,
1: doncs la, això ja...
2: Home, la Conxi de Cazalilla.
1: M'enduc el caset a casa.
2: Porta't el caset i tota la resta de casets.
1: Sí, sí, aquí... Pff.
2: Perquè tens casets per donar per vendre a tots els moments.
1: Sort que he trucat a Mudances Badalona, que venen ara a les 12 a buscar-ho.
2: Amb la furgoneta. Amb la furgoneta.
1: Sí, una grua fins aquí i s'emporta... Tot això, la meitat va a l'abocador, ja ho dic ara, eh? L'abocador de Pubà.
2: Sí, no? Perquè caset teva no tens ni per reproduir casets.
1: Què va?
2: Sí, ho hem de llençar.
1: Però si és casets. Qui té casets a casa?
2: Ho hem de llençar, ho hem de llençar.
1: Qui té casets?
2: No ho sé.
1: No ho sé. Per cert, avui comencem com cada dia amb una notícia. Avui, per ser el darrer dia, no serà menys. M'ha sobtat una que apareix avui al diari 20 Minutos. Diu, condemnada por rayar el parqué con los tacones.
2: I l'han condemnat per això?
1: Resulta que una dona... Es va comprar unes sabates, unes sabates noves, i va començar a caminar per la casa sentimental de la seva parella.
2: Mm.
1: Doncs l'home la va denunciar perquè li va ratllar tot el parquet.
2: Perquè ella ho va fer a propòsit.
1: Resulta que els tacons no portaven la corresponent tapa protectora.
2: Va posar-se a ballar a sevillanes.
1: Doncs ara haurà de pagar 900 euros.
2: 900 euros.
1: 900 euros per ratllar el parquet. El parquet.
2: És més car el parquet, eh?
1: Bé, jo crec que 900 euros és el que ha estimat el jutge. És que tot això ha anat a l'audiència i tot, eh? Bé, tot plegat ha passat a Múrcia.
2: Com ha d'anar bé la justícia?
1: Sí, sí, a Múrcia.
2: Si et perd el temps amb això.
1: L'Audiència Provincial de Múrcia. Així comencem avui, què et sembla?
2: Bé.
1: Avui no sé què passarà en aquest darrer espai, però d'entrada ja avanço que sortejarem el telèfon.
2: Sortegem el telèfon, eh? Un telèfon que ja avancem que no serveix per res.
1: No, però si alguna persona el vol...
2: Que només funciona des d'aquest estudi. A casa vostra no funcionarà.
1: Home, té dues línies.
2: El tens atrotinat.
1: Però té dues línies, aquest telèfon.
2: Trencat per tot arreu.
1: Qui té a casa seva dues línies telefòniques?
2: Ningú.
1: Poca gent.
2: I a més, el sortejarem a una assignatura especial de Carles Carvajal.
1: Ah, no? L'he de signar?
2: Sí,
1: bé.
2: Com una estrella.
1: Bé, si vols comencem en aquest especial, que avui no sé què passarà, darrer víctimes al telèfon de la història.
2: De la història. Darrer víctimes al telèfon,
1: sí.
2: Una secció que va començar com una ximpleria.
1: Sí.
2: Com una ximpleria absoluta.
1: Fa
2: I
1: tres escolta, anys.
2: A poc es

0: fent carrera, durava 10 minuts, ara dura mitja hora, es repeteix al vespre...
1: Sí, però ara s'ha acabat tot.
0: Ara que, començaves a créixer, ara s'ha acabat tot.
1: Avui vull proposar als oients, ja que és el darrer dia de la història, que truquin, o bé que ens critiquin a nosaltres mateixos, o bé que recordin algun moment d'aquests 3 anys d'història del Víctimes al telèfon.
0: Escolta, i com sortejaràs el telèfon?
1: Doncs entre totes les trucades.
0: Entre la gent que truqui. Recordem el telèfon 933954043 933954044. Volem que ens truqueu. Sabeu que en aquesta mitja hora teniu línia directa amb l'estudi, per tant, entreu directament al directe.
1: I avui, que és el darrer de la història, personalment ens faria molta il·lusió que la gent que ens ha suportat, perquè, clar, una altra cosa no, però suportar-nos durant cada dia ja té mèrit, eh? Sí. Durant 3 anys, cada dia, ja té mèrit. Doncs avui, home, volem que la gent ens truqui i que s'acomiadi de nosaltres.
0: És més, ens agradaria que ens truqués algú de l'Ajuntament, que sabem que ens escolten. Doncs que algú de l'Ajuntament truqui, no?
1: Sí,
0: 3395 40 04, és el telèfon del directe.
1: O de la comissaria dels Mossos, que també ens escolten.
0: També ens escolten des del mercat.
1: De l'Hospital Municipal, del Cementiri Municipal de Can Ruti, del Centre Cívic de Sant Roc, que sé que la conserja ens escolta cada dia.
0: Sí.
1: Tu, reina, la que estàs allà a la taula del Centre Cívic de Sant Roc, truca al telèfon. Quin telèfon és?
0: 933954004. Entre la gent que truqui sortegem aquest telèfon que no val ni un euro.
1: Bé, escolta una cosa. Tu recordaràs que ahir, dilluns, vam comentar un gran tema... que era el Museu del Calamar Gegant del Món.
0: Sí.
1: Un museu que es troba, en aquest cas, a Astúria, amb una població que es diu Luarca. Ahir vam trucar, no vam poder contactar amb el director, però avui sí que ho farem.
0: Sí, doncs truquem, no?
1: Anem a trucar.
0: Ara potser la gent que truqui veu que estem comunicant, és perquè estem trucant,
1: El diari que deia que el calamar gegant existeix encara que mai ningú l'ha vist.
0: Estem trucant a aquest museu. Recordem que era un calamar que tenia un penis de 90 centímetres.
1: Sí, anem a trucar a Astúries. Aviam si ens agafa el telèfon el director del museu, que de fet ens van donar ahir el telèfon, la Loli.
0: Sí, la Loli.
2: Hola.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: Ui, que parla català.
2: No, yo no, pero usted me habla catalán y yo tengo que hablar. Y como el gallego se parece mucho al catalán, a veces uno se confunde.
1: Ya, pero no es Asturias. He llamado al Museo de Calamares Gigantes del Mundo.
2: Sí, señor.
1: Es
2: ahí
1: aquí.
2: Ahí estamos. Ahí estoy yo plantado esperando, como no, que me vengan a hacer la compra diaria.
0: ¿Cómo la compra?
1: La compra.
2: Sí, porque aquí en el museo vienen a ver y a ver y a observar lo que hay para luego ir a comprar a los grandes mercados y decir, esto lo que he visto en el museo, esto es lo que yo quiero.
0: Bueno, ya, para hacer una zarzuela, ¿no?
2: Lo que hago es orientarnos.
1: Esto no pasa, que está una cosa, ¿usted es el director?
2: Soy director interino, por vacaciones no está el señor Ribeiro.
1: ¿Y cómo se llama?
2: Pedro Soriano.
0: ¿Cómo Pedro Soriano?
1: A veure...
0: La veu del mar i dels calamars.
1: Una cosa.
2: Digue.
1: Vostè és Pere Soriano?
2: Sí, senyor.
1: I què fot, perdó, director del Museu del Calamar?
2: Le estoy diciendo que por problemas de vacaciones, yo como conozco mucho ese terreno de aquí arriba, porque he convivido muchos años, pues dicen, mira, aprovecha las vacaciones y ven a trabajar un poquito por aquí.
1: Claro. No puc creure això.
2: I sentau una mesa i allí tranquil·lamente, pues, solamente orientar.
1: Tenim una notícia ara mateix, que és que un badaloní és el director interí del Museu de Calamares Gigantes del Mundo.
0: Sí.
2: Interino.
1: Sí. Una cosa, ¿cómo son estos calamares?
2: Bueno, estos calamares, la calamar es un animal que crece y reproduce, pero los animales, el calamar concretamente, este crutáceo, el más grande que se puede encontrar pescado con machaba, es de 2 kilos o 1,5 kilos.
0: Mira cómo ensayo.
2: Esto es lo más grande que hay.
1: 2 kilos y 1,5 kilos?
2: 2 kilos y 1,5 kilos.
1: Ya. Y una cosa, ¿y el tipo de calamares que podemos encontrar en el museo?
2: Bueno, el calamar es un animal que, digamos, que ya sabes que se tiene que pescar en profundidad de noche. Es un animal único.
1: ¡Uy!
0: ¿Qué le pasa?
2: Es un animal único que se cría muy en profundidad. Y entonces se tiene que ir con la encendida a buscarlo por la noche... Y naturalmente no ha hecho mucha variación.
1: Sí.
2: La variación está en el servicio.
1: Sí.
0: I senyor Veu del Mar, és veritat que tenen un penis de 90 centímetres? Ho puc comprovar vostè?
2: Bueno, yo no lo he podido comprobar. Nomás lo he podido leer.
0: L'air.
1: Però l'ha visto o no l'ha visto?
0: No ha tocat, no, eh?
2: No l'he visto, però tengo mis dudas, ¿no? Pero vaya, vamos a dejarlo que sea así. Yeah. Yo lo que prefiero es el calamar a la plancha con buenos ingredientes de perejil y ajo.
1: Sí.
2: Y rechazo un poco el calamar a la romana.
1: El calamar a la romana joven, no le gusta.
0: No le gusta.
1: No, no le gusta.
2: Porque con esto de la harina esto ya no va muy bien. Es para gente joven.
1: Y una pregunta importante. ¿Calamar a la romana congelado o sin congelar?
2: Yo tengo que recomendar siempre sin congelar.
0: Sin congelar.
2: Porque naturalmente calamar congelado se nota mucho y a la hora de masticar. Y el que no tiene la dentadura bien, lo pasa un poco mal.
1: Ya, ya. Yo tengo una pregunta, señor Soriano.
2: Dígame usted.
1: ¿Dónde trae el temps? Porque está a Radio Badalona, está el Badalona, está con Loni Cañadas, está con las actuaciones Ecos del Rocío. ¿Dónde trae el temps usted? Está ahora al Museo del Calamar.
2: Bueno, ahora aquí hay una cosa muy concreta. En la Radio Ciudad de Badalona, dentro de mi espacio, estoy de vacaciones.
0: Ah, está de vacaciones.
2: Sí, estoy de vacaciones ya. Ya he empezado vacaciones.
1: Y por eso puede ser director del museo.
2: Usted dice, el teatro que estaba diciendo está en estos momentos renovándolo totalmente.
1: Al Blas Infante.
2: Están haciéndolo nuevo. Y el fútbol está en su lugar de descanso también.
1: Ah, por eso. Ahora ya sé por qué está de director del museo.
2: Y además yo, como mi mujer, que en paz descanse, era de allí arriba, de Tocando a Galicia, a Orense, Tocando a Orense, yo me pasaba muchos pisos presentando festivales yo allí, ya me decían el locutor gallego.
0: Claro, señor Soriano, ya grandes artistas, ¿oye, aquí dalt?
2: Allí arriba hay muy grandes artistas, sobre todo cuando vienen de
0: Cañita Brava, por ejemplo.
2: Entre otros muchos. No, y además tengo mucha gente de Asturias que viene por aquí.
0: Claro.
2: Y luego aprovecha la ocasión para ir a dos ríos grandes que hay aquí. Digo ríos, que son lagos. El lago Sanabria y el lago de Trujillo.
0: Sí, muy bonito.
1: Sí, muy bonito.
2: Y allí, pues, uno se recrea viendo los peces, pero...
1: Y los calamares.
2: Más que nada truchas.
1: Muy bien, pues, Pere Soriano, director del Museo de Calamares Gigantes del Mundo de Asturias.
2: Interino. Porque volveré aquí abajo.
1: Muy bien, gracias.
2: A ti.
1: Caballi bé, bon dia.
0: Buenas tardes a las 11 del matí. Buenas tardes. Tot el món és un mocador,
1: Jo m'he quedat esturat, Ja aquest espai ja era l'últim que podíem trobar.
0: El món és un mocador.
1: Bé, escolta, ara sí, podem obrir telèfons,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ara sí. Va, obrim telèfons, 933954004. Volem que ens critiqueu o que ens dieu que ho fem molt bé, que ens dieu què és el que us agrada més d'aquest espai o que es recordeu algun moment en concret. I recordeu que la gent que participa sortegem el nostre fantàstic telèfon.
1: Va, que el despenjarem per darreres vegades,
0: Sí.
1: Ràdio Ciutat del seu servei, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlem?
3: Amb la Trini.
1: Trini, què tal?
0: Home, la Trini.
3: Molt bé.
1: Trini, escolta una cosa.
3: Jo em diverteixo molt amb vosaltres.
1: Sí, doncs ja t'has acabat.
3: Sí, això sí que escoltant és una llàstima.
1: Sí, però tot s'acaba en aquesta vida.
0: Clar.
1: En aquesta vida tot comença i tot s'acaba. Tot puja i tot baixa.
0: Clar.
3: Sí, saps que me'n recordo de quan vau trucar a Canàries per les festes del Carnaval?
1: Ah, sí.
0: A l'Alejandra.
1: A l'Alejandra, aquella amiga que vam fer.
3: Sí, que vau preguntar-li com anaven les festes cada dia, que anàveu trucant diverses vegades a la setmana.
1: Molt bé. Doncs Trini, tens el número 1.
3: Val, molt
1: gràcies.
3: Bé. Que vagi bé.
1: Gràcies. Adéu. Anem a despenjar l'altra línia. Bon dia, Radio Ciutat, al seu servei.
4: Hola, carinyos, bon dia. M'he divertit molt amb vosaltres.
1: Qui ets tu?
4: Jo sóc la Montse.
0: La
4: Montse.
0: No
4: hem parlat mai, tu i jo.
1: No hem parlat mai.
4: Tu i jo no, però ric molt amb tu. M'ho passo molt
1: sí,
4: bé.
1: Sí, doncs mira, t'emportaràs el record.
0: I que et vagis a morir, per favor.
1: Bueno.
4: Però... Molts petons a tots dos, digue'm.
1: Radiofònicament sí que morim avui.
0: Ben morint, sí.
1: Sí, sí, sí.
0: D'alguna manera.
4: Però no torneu al setembre. No, de veritat.
1: Va, anem a dir la veritat o no? O sigui, no tornem al setembre.
0: Al setembre no tornem.
1: No tornem, de veritat.
4: Ai, els hi deia als meus nens i no s'ho creien.
0: No volíem entendre-ho. No. Estaven en un estat de xoc.
1: No tornem al setembre, això.
4: De veritat. Vam anar un dia a la tertúlia i s'ho van passar superbé. I ahir els hi deia, dic, no, em sembla que ja no tornen.
1: No tornem. Així com l'any passat vam enganyar i sí que vam tornar al setembre, aquest any
0: no
1: enganyem.
0: Gràcies, Montse, bon dia.
4: Molts petons, que m'heu fet molta companyia i m'ho he passat molt bé amb vosaltres.
1: Tens el número 2.
4: Gràcies.
1: Anem a despenjar.
0: Sí.
1: Gràcies, bon dia, al seu servei.
5: Hola, bon dia.
1: Hola, amb qui parlem?
5: Amb Tomàs.
1: Tomàs, què tal?
5: molt bé. Una mica trist, perquè veig que se'n aneu.
1: Sí.
5: En especial el Carles Fornero, que veig que se'n va de l'emissora i tot.
0: Home, no me'n vaig de l'emissora.
1: De l'emissora no.
5: No?
1: No.
0: No me'n vaig de l'emissora, no.
1: No, però a partir de setembre picarà pedra, ja t'ho dic ara.
0: No és veritat, això
1: tampoc. Sí, sí.
0: Hem de dir que hi ha un programa d'estiu que comença dilluns.
1: Sí, sí, a la cantera de dalt l'han fotut.
5: Bueno,
0: quina cantera
5: de dalt? El trobarem a faltar. Aquí del programa.
1: Bueno, ja vindran d'altres, tu.
0: Clar. Sí,
1: que bueno, suposo.
0: Ens hem de renovar.
1: Vale, sí, sí.
5: Que ja va dir que t'ho passis bé.
0: Molt bé, Tomàs, gràcies.
5: Vale. I el meu moment és quan
1: quin
5: truqueu a Telefònica i li pregunteu de tot i us contesten. Jo això em deixa al·lucinant, perquè jo truco per preguntar coses i no són tan... Tan amables,
1: no?
5: Sí.
1: Molt bé, doncs...
0: Molt bé, Tomàs, gràcies.
1: El número 3, gràcies. Més trucades...
0: Tinc mal de canxa.
1: Espera, que despenjo.
0: Tinc mal de canxa.
1: Espera, que això, el telèfon aquest, ja veuràs. No sé si rebarà bon port. Bon dia, Radio Ciutat, al seu servei.
6: Hola, bon dia.
1: En qui parlem?
6: Soc la Maria Teresa.
1: Hola, Maria Teresa, què tal?
6: Escolta, jo m'ho he posat molt bé, aquest espai està molt ben buscat.
1: Sí.
6: Perquè a mi sempre em fa somriure o riure, a vegades, depèn, eh?
1: Sí.
6: Però a mi recordo diversos. Però un que recordo va ser de les monges aquelles.
1: El... Ah, sí, sí. Les monges.
0: El Merinda.
6: Va ser boníssim.
1: Que ens van enviar unes pastes boníssimes.
6: Sí, allò va ser boníssim. I després les corbates aquelles també del... De, que li vau posar també estava molt bé. Allò de les barres catalanes i estava molt bé. Sí, diversos en recordo, eh?
1: Molt bé, doncs tens...
6: I escolta, això que no torneu al setembre, que és que torneu a l'agost.
0: Bé, hi ha un programa d'estiu. Maria Teresa, hi ha un programa d'estiu que comença dilluns i acaba el 17 de juliol. I al setembre tornarà la programació habitual de Radio Ciutat de Badalona.
6: Sí.
0: Només que suposo que altres continguts,
1: sí,
0: evidentment.
1: Sí, i altres companys.
0: S'han de renovar les grelles.
6: Bueno, però vosaltres teniu feina, no?
0: Sí, que... sí home, sí, clar.
1: Sí, sí, sí.
0: Tant.
6: Si teniu feina, jo me n'alegro molt.
0: Sí, bueno, de moment nosaltres sí. També, nosaltres també. Sí. Gràcies, Maria Teresa.
1: Adeu. Gràcies, adeu, bon dia.
0: Tens el número 4.
1: El número 4, Bé, escolta una cosa. Un dels habituals d'aquest espai durant aquestes tres temporades ha estat un personatge que hem trucat moltes vegades i que sempre ens ha contestat. Jo crec que el darrer espai l'hem de trucar. És el senyor Urbano.
0: Home, el senyor Urbano.
1: Un clàssic.
0: Un clàssic d'aquest espai.
1: Que ens ha parlat de mil temes de trànsit. Qualsevol notícia que hi havia al diari sobre trànsit, ell ens contestava.
0: Que ens informava dels temes de mobilitat.
1: Sí, sí.
0: Tant. Senyor Urbano.
1: Senyor Urbano. Anem a trucar-lo, aviam si tenim sort. I ens agafa el telèfon en aquest
7: darrer.
1: Hola, senyor Urbano.
7: Jo mateix.
1: Truquem de Ràdio Badalona.
0: Al seu servei.
7: Hola, què tal?
1: Què tal, com anem?
7: Molt bé, i vosaltres?
1: Bueno, trucant perquè avui és el darrer espai de la història. I com vostè hem trucat 40.000 vegades en aquest espai, ens volíem acomiadar de vostè.
7: Ah, vale.
1: Què tal? Vale. Què estava fent ara?
7: Ara, doncs mira, aquest moment res de res.
1: Res de res.
7: Res, noi, estava aquí dret, a l'autoescola.
1: Sí.
7: I està sense fer res.
1: Avorrit, que hi ha crisi a l'autoescola.
7: Avorrit. Bueno, hi ha crisi a tot arreu.
1: Sí, però a l'autoescola també?
7: Bueno, sí, sí.
0: Sí, hi ha ningú.
7: Sí.
1: Bueno, però que no té alumnes. Bueno.
7: Sí, home, això
0: I per què l'escolta la ràdio, senyor Urbano?
1: Ja, per què no ens estava escoltant?
7: Jo sempre l'escolto quan vaig en cotxe. Però ara justament estava aquí i no tenim...
0: Que no té ràdio a la casa? O a l'oficina? No té ràdio?
7: Sí. Jo sí, sempre el poso. Sempre el poso.
1: Senyor Urbano, escolti. Escolti una cosa. Només des d'aquí, de veritat, donar-li les gràcies per la paciència que ha tingut amb nosaltres.
7: No, ha sigut un plaer, Ha sigut un plaer.
1: Perquè sempre l'hem trucat sense que vostè ho sapigués.
0: Sí?
1: Sempre.
0: I sempre ens agafa el telèfon.
1: Sempre, sempre.
7: Sí, sí.
0: Gràcies.
7: Quan necessiteu, quan vosaltres aneu prosperant...
1: Sí, prosperant.
7: Us recordeu i em truqueu d'un altre lloc, d'on sigui, sempre us atendré igualment.
1: Molt bé.
7: Perquè sou persones molt competents.
1: Perfecte, doncs, molt senyor Urbano, moltíssimes gràcies, de veritat.
7: Vale.
1: Gràcies. Que vagi bé.
7: A vosaltres. Adéu.
1: Bé, això és un no parar avui,
0: No parar.
1: No parar. Anem a... Avui un espai una mica diferent.
0: Que sortegem el telèfon.
1: Digues el telèfon, digues el telèfon.
0: 933954004. Tenim algú al telèfon,
1: Sí, sí, has penjat. Bon dia, Radio Ciutat, al seu servei.
8: Hola, bon dia.
1: Hola, amb qui parlem?
8: Soc l'Anna.
1: Hola, Anna, què tal?
8: Molt bé.
1: Com va aquest matí?
8: Pues mira, ja tens
1: els petardos preparats?
8: Oi, els petardos no. El meu jove tira els petardos, però aquells grossos.
0: No t'agraden gaire, tu, els petards,
8: A mi, gens.
1: Bueno, tu més la coca i el cava, no?
0: Clar.
8: Sí, jo haig de posar la coca i el cava i el sopar també.
1: Bueno, el sopar, sí, sí, el que toca.
8: Sí, sí, què farem?
1: Anna, en quin moment et quedes aquests 3 anys de temporada d'aquest espai?
8: Mira, a mi em va fer molta gràcia aquell deslavabo, em sembla que era un poble de Màlaga o d'Almeria.
1: Sí, que l'alcalde va prohibir anar a l'Avo.
8: Sí.
1: Sí, sí, sí.
8: Amb aquell vaig riure molt. Em feia molt. És que semblava surrealista, allò.
1: Sí, a més l'alcalde s'hi va posar el telèfon, que encara és més surrealista.
8: Sí. Doncs aquell dia em va semblar molt graciós, allò. Semblava de mentida.
1: De fet, ho hem aconseguit moltes vegades, que alcaldes de poblacions es posin al telèfon.
8: Sí, sí, ha estat molt bé el programa aquest vostre, ha sigut molt distregut. Jo m'ho he passat molt bé, eh?
0: Oi que sí?
8: Trobaré a faltar.
1: Bé, escolta una cosa, si t'emportes el telèfon, què faràs amb aquest telèfon?
8: Oh, mira, el posaré en una vitrina.
1: En una vitrina, en un tocador.
8: Sí, sí, mira, perquè faci maco. De quin color és?
1: De quin color és això? És que...
0: Doncs...
1: Un gris funcionari. Saps aquests que tenien a l'època de Franco, els funcionaris?
8: Aquells
1: grisos. Sí, del ministeri, eh? Doncs aquests.
0: Sí, sí.
1: Aquest.
0: No és molt maco.
1: Sí, sí, té dues línies, està bé. Sí, sí, sí.
8: Posarem el trastero, què farem?
0: Sí, sí.
8: Algun lloc posarem?
1: Molt bé, perfecte. Doncs, Anna, quin número té l'Anna?
0: El número 5.
1: El número 5. Gràcies, que vagi molt bé, molta sort.
0: Recordem el telèfon 933954004. Avui ens podeu trucar i dir-nos què és el que us agrada més d'aquest espai, o si no us agrada ens podeu insultar públicament, eh? 933954004. Sabeu que teniu línia directa amb l'estudi d'aquesta casa i d'aquí uns minuts sortejarem aquest telèfon preciós.
1: Per cert, que avui no ens volem deixar tampoc l'actualitat.
0: Ah, no, i tant.
1: L'actualitat d'aquest dimarts 23 de juny. Per cert, dels diaris del 20 Minutos, que també ha estat el que hi ha, el 20 Minutos, ha estat els nostres diaris de referència cada matí per fer aquest espai. Avui m'ha sortit la notícia d'una senyora que es diu Anna Ryan, és anglesa, resulta que és sonàmbula.
0: És sonàmbula?
1: Sí, fins aquí dius, mira, hi ha molta gent que pateix aquesta, no sé si dir malaltia. Bé, doncs, resulta que aquesta senyora ha engordat 57 quilos a causa d'uns atracons nocturns. Es veu que s'aixeca cada nit, sense voler, pobra dona.
0: I menja.
1: Sí, i menja. Menja de tot. Tot el que troba a la nevera. Total, 57 quilos.
0: S'ha engreixat.
1: S'ha engreixat. Es veu que ja ha passat per 4 talles diferents de roba i que al mes fins i tot s'ha engreixat 10 quilos.
0: Doncs aquí la solució és que es posi una clau a la nevera.
1: Sí, sí, sí. I que no pugui.
0: Clar, perquè si és un ambulant no pot evitar-ho, pobre.
1: Sí, sí. Doncs això és una altra notícia que avui ha aparegut al 20 Minutos. Anem a altres trucades?
0: Tenim més trucades.
1: Oi, oi. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Amb qui parlem?
9: Amb la Maria Neus.
1: Maria Neus, què tal?
9: Bé.
1: Bé?
9: Sí, més que res per desitjar-vos bon estiu, bones vacances, i sentir que diu que no torneu al setembre.
1: Una altra vegada?
0: Una altra vegada, quatre vegades ho hem de dir.
1: No, no tornem.
9: Acabo d'arribar i no sé.
1: No, no tornem.
9: No?
1: No, no.
9: Que tingueu molt bona sort.
1: No, s'hem mirat d'anar a Ràdio Pumà.
0: I d'Àlia, amb la Ràdio Pumà, que no és veritat.
1: Que estem tancant la negociació.
0: No és veritat, Maria Neus, no s'ho cregui, no és veritat.
1: Bueno, escolta, tu et quedes aquí, però jo me'n vaig allà.
0: Ah, això sí.
1: A mi, si em paguen més, jo me'n vaig.
0: Això sí.
9: Bueno, la Ràdio Pumà també es pot escoltar.
1: Sí, a tot arreu. Sí, sí, vas a Menorca i l'escoltes.
0: No li faci cas, que ens quedarem en aquesta casa. No li faci cas, Maria Neus.
1: Maria Neus, quin número té la Maria Neus?
0: El número 7.
1: El número 7.
9: Dale.
1: Vinga, gràcies.
9: Molt bé.
1: Adéu, bon dia.
0: Recordem el telèfon 933954004. D'aquí, res, pocs minuts sortegem amb aquest telèfon fantàstic que no serveix per res.
1: Ja, ja. Jo crec que hauríem de fer una darrera cosa.
0: És que ni per decoració, eh?
1: Jo crec que hauríem de fer una darrera cosa. Hauríem de trucar a Telefònica.
0: Home, clar.
1: Jo crec que hauríem de trucar a Telefònica i demanar quin telèfon.
0: Quin telèfon?
1: Digues un telèfon a l'atzar. És que, clar, no tinc notícies per demanar telèfons avui.
0: No ho sé. Doncs demanem el telèfon de Ràdio Ciutat de Badalona, no? O què? O qui?
1: Bueno, anem a trucar a Telefònica.
0: Sí.
1: Espera't, però és que no em deixen, no em deixen trucar.
0: La feina.
1: Ràdio Ciutat del seu servei, bon dia.
10: Bon dia.
1: Bon dia, què tal?
10: Soc la Roser Castillo.
1: Oi!
10: Un regidor o una regidora, no?
0: Això és el que volíem, algú de l'Ajuntament que ens truqués.
1: Que ens truqués Roser Castillo.
0: Regidora de Salut.
1: Sí.
10: Regidora de Salut. Encantada per el duet que formeu, que és prou divertit i em sembla que ha donat oportunitat a molta gent a passar-s'ho bé. Alguns al matí i alguns a la nit.
1: Perquè t'he de dir que jo sé gent, bé, del mateix Ajuntament, que ens escoltava de matinada.
10: Segurament.
1: Sí.
10: Segur que continuareu fent molt bona feina dins de la casa.
1: I tant.
10: I us ho heu muntat molt bé.
1: Molt bé. Roser, escolta, de veritat, moltes gràcies per la teva trucada.
0: Oi.
10: A vosaltres sempre.
1: Petonets.
0: Gràcies, Roser.
10: Adéu.
1: Bé, escolta, ho han dit.
0: Tenim polítics, tenim de tot, eh?
1: Tenim regidors, tenim de tot aquí.
0: De tot aquí, eh?
1: De tot aquí, de tot aquí. Escolta, anem a trucar telefònica.
0: Sí.
1: Per darrera vegada.
0: Sí. 5
1: centímetres de... Aviam si la darrera vegada ens toca algo. De fet, jo crec que no...
0: Fantàstic.
1: No demanaré cap telèfon, només diré si m'ha tocat el premi.
0: Seria fantàstic acabar el sí. programa amb una televisió de plaça.
1: Sí.
11: Telefónica, buenos días. ¿La tiene Julia Algarraín? ¿Qué puede darle?
1: Hola, buenos días.
11: Buenos
1: Mira,
11: días.
1: Te llamo solo si me ha tocado el plasma.
11: A ver, ¿quieres saber solamente si
1: sí,
11: me ha tocado
1: sí,
11: el
1: sí.
11: plasma?
1: Sí, sí, no quiero ningún teléfono.
11: Si no solicita ninguna información,
1: no.
11: Entrar en
0: ah,
11: el
0: que no
11: sorteo.
0: Puede.
1: Ah, pues bueno, el teléfono del cementerio de Badalona.
11: En Badalona, el cementerio. Un momento y se lo estamos consultando.
1: Hay dos.
0: Sí,
1: el de Santo Cristo y con la cosa de otra.
11: Y San Pere.
1: Y San Pere, sí, sí.
11: ¿Cuál? ¿Le digo los dos o cuál quiere?
1: ¿Qué es de Badalona?
11: No.
1: Ah, no. El de San Pere quiero.
11: De acuerdo.
1: El de Pomar.
11: Aquí viene, sí, en cambio es Chipper. Tome nota, el teléfono sí. es el 93.
0: Si nos da igual.
11: 395-3004.
1: Vale.
11: Un momento y le comprobamos la
0: eso,
11: llamada.
0: Eso
11: las
0: es lo que nos
11: puede
0: interesa.
11: Consultar en nuestra página web, si lo desea, que son www.11822.es. Un
0: sí.
11: momento y se lo indicamos.
0: Venga, danos una alegría.
1: Sí.
11: No, lo sentimos.
0: Oh.
11: Hasta el día de hoy hemos entregado 15 televisores y hasta el 30 de junio...
0: Eso no se lo cree nadie, señorita.
1: Ya,
0: no nos ha tocado
1: una cosa, nunca toca.
11: ¿Deseaba alguna otra información?
1: No.
0: Ya te quiere
1: no, porque
0: despachar.
11: ¿Le pasemos con el cementerio?
1: No, habrá nadie.
11: Sí, disculpe.
1: Que no habrá nadie, digo.
11: Oiga.
1: Que no hay ambiente.
0: Se está fea la
1: bueno.
0: sombra.
11: Sí, me ha oído. Ah, que no le ha tocado.
1: No es igual.
11: Ah,
1: que no hay nadie. Que no hay nadie en el cementerio.
11: Ah, mal. No, es que no sabía si me había oído que no le ha tocado.
0: No,
11: esta
0: sí, no. Subido.
1: Sí. Bueno, gracias.
11: Muy bien, gracias.
0: Hasta luego.
11: Llamada y buenos días.
0: Buenos días.
1: Bé, escolta.
0: Ai, bé, escolta, acabem.
1: Marxarem, marxo amb les caixes... Però marxo o no marxo sense...
0: Ai, hem de sortir
1: sí,
0: telèfon.
1: ja ho sé. Ah. Però dic, no marxem sense cap regal de Telefònica. I mira que hem fet una factura telefònica...
0: Sí, han viscut gràcies a nosaltres.
1: Gràcies a nosaltres.
0: A partir d'ara, Telefònica notarà
1: sí.
0: l'efecte de la crisi.
1: A partir d'ara, Telefònica, ja veureu, a partir del mes que ve, sortirà a la tele que Telefònica té crisi.
0: Sí, clar.
1: Ja veureu.
0: Perquè vivien gràcies a nosaltres. Escolta,
1: sí.
0: tenim 8 números.
1: Sí.
0: I hauríem de...
1: Què vols, que faci paperets com...
0: Sí,
1: com
0: no
1: de tòmbola.
0: Sí. Home, suposo que la Rosa Castillo no entra dins del sorteig, no?
1: Per què no?
0: Ah, sí, la posem dins del sorteig. Nos tenim 8 persones, la Trini, la Montse, el Tomàs, la Maria Teresa...
1: Espera't,
0: l'Anna Maria,
1: el...
0: la Puri, la Maria Neus
1: 3...
0: i la Rosa Castillo.
1: Farem amb paperets una cosa bé. Moderna, eh? Moderna.
0: No sé, a veure, quin número et surt?
1: Espera't, 8. 8, eh?
0: Sí, 8 paperets.
1: Doncs va, n'agafes un tu mateix. Té.
0: Sí, n'agafo un...
1: Té, aquest mateix.
0: El número 4.
1: Número 4.
0: Maria Teresa Llorenç.
1: Maria Teresa Llorenç s'endú, atenció, aquest fantàstic
0: sí.
1: telèfon.
0: Ullina habitual i fidel
1: sí.
0: d'aquest programa, que a mi
1: Escolta,
0: em fa molta il·lusió.
1: Maria Teresa, vine amb una furgoneta perquè pesa.
0: Sí, i ja repeteixo, no serveix per res.
1: No serveix per res, aquest telèfon. No
0: per res.
1: Però bé, l'hem regalat, tu.
0: I ja està.
1: Ja està.
0: El pots venir a buscar, el tindràs a recepció. Veuràs quina andròmina que t'emportes.
1: Sí. Escolta, ara sí que marxo.
0: Un plaer, eh?
1: Un plaer, sí,
0: anys.
1: Que hem estat 3 anys aguantant-nos.
0: Aguantant-nos, que no era fàcil, eh?
1: No, sobretot per mi.
0: Que no era fàcil, gràcies.
1: Sobretot per mi.
0: L'última apunyalada, sempre.
1: I aquesta olor que feia aquest estudi,
0: ell
1: això, puc dir, l'últim dia, no?
0: Sí, sí.
1: Una olor suat que
0: ell
1: feia.
0: Ell sempre l'última paraula.
1: Apa, gràcies.
12: Hello. Víctimes al telèfon.
13: Qui diga?
12: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 9:45 a Ràdio Ciutat.
13: Ràdio Zeta.
14: No, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
14: No, de Badalona.
15: És la ràdio de Badalona.
12: Vint anys del Víctimes al telèfon.
16: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: És el forn de pa, això, oi?
13: Sí.
1: Una pregunta.
13: Sí.
1: Què teniu ja, dònuts?
13: No.
1: La gent que hi diu?
13: No diu res.
1: Però la gent que
13: no,
1: és consumidora...
13: No, diuen, no,
1: sí.
13: no n'hi ha, estan de vaga. Ah, vale.
17: Ja està.
18: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
17: Per què ho pregunteu, tot això?
1: Home, perquè hi ha la vaga aquesta i interessa la gent. Vostè quants anys fa que treballa al forn?
17: 30 i pico.
1: I d'aquests 30 i pico anys, recordo alguna vegada que no hi hagi dònuts?
17: No.
1: Doncs ja està, és un tema històric.
17: Sí.
16: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.

0: Es la una.
1: Badalona 94.4.
2: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les dues.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

And I will give you everything.

0: Són les 3.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.
3: Ruta 66.
4: Hola família, benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Avui, últim programa d'aquesta temporada. I el que farem és repassar un munt d'èxits, el que jo mateix he titulat com el playlist de la meva vida. Soc en Pitu Dos Santos i espero que t'agradi la selecció musical d'aquesta setmana. Podria punxar un munt de cançons, però el temps només ens dona per escoltar 13 èxits del rock i de la música country que m'han acompanyat al llarg de la meva vida. Vinga, comencem!

You Shock Me All Night Long, himne emblemàtic del AC/DC de l'any 1980. Forma part de l'àlbum Back in Black, el primer amb Brian Johnson com a vocalista. Continuem amb el gran èxit comercial de l'any 1989 del mític Alice Cooper, un dels videoclips més punxats per la MTV. Parlem del hit Poison.

Heat of the Moment, any 1982, la cançó més exitosa de la banda de rock progressiu britànica a Àsia, inclosa en el seu àlbum de debut de títol homònim. Més hits del passat, que formen part del playlist de la meva vida. 1976, també l'àlbum de debut dels Historics, Boston, amb l'icònica More Than Feeling.

és per mi la millor cançó de tota la discografia de Bryan Adams, inclosa en el primer àlbum que vaig conèixer d'ell, Reckless, 1984. I ara Bruce Springsteen, amb un track que forma part del seu 8è àlbum d'estudi, Tunnel of Love. Parlem de l'any 1987. És una cançó que em va acompanyar amb la motxilla per anar de vacances durant aquell estiu d'aquell any. La cançó porta per títol Tower Thunderest.

Take It Easy, single de debut dels Eagles, 1972. És una de les cançons pilars del country rock de la història. Composició de Jackson Browne i Glenn Frey. I ara donem un salt en el temps fins al 2010, amb Kid Rock i el seu primer àlbum de Southern

Reddy Road, la meva cançó preferida de country de tots els temps, pertany al duet Brooks and Dunn, composició i veu increïble del mestre Ronnie Dunn, any 2003. Continuem amb el playlist de la meva vida. Ara ens anem al 2007 amb el rocker John Mellencamp, que cada cop s'endinsava més cap a l'americana music amb Our Country.

It's Running Again, una de les cançons que escoltava abans d'anar a col·legi l'any 1982. Pertany al Supertramp, cançó inclosa en l'últim disc amb Roger Hodgson com a vocalista. Més cançons de la meva joventut i infantesa en aquest programa acomiad de la Ruta 66. L'Electric Light Orchestra l'any 1981, és a dir, la banda de Jeff Lynne, em va cautivar amb aquesta cançó anomenada Hold on Tight.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí el programa de comiat de la Ruta 66. Han sigut 17 anys d'història radiofònica, setmana darrere setmana. Gràcies a les més de 60 emissores de parla catalana que heu passat al meu programa, a la xarxa i, sobretot, a Ràdio Vilafant i el seu director, Toni Guerrero. Faré una temporada sabàtica i potser tornaré. Tancarem el programa d'avui amb una del 87, un any ple d'il·lusions, de majoria d'edat, per mi, i d'esperança en el futur, amb els Pink Floyd i la cançó On the Turning Away, Marxo. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: Són les 4.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I atents els amants de la cuina italiana i concretament de la pizza, perquè aquest dijous arriba a Badalona el Pizza Fest. Durant 4 dies, la plaça Josep Tarradellas acollirà aquest esdeveniment on hi participen diversos establiments de la nostra ciutat, un festival gastronòmic d'on sortirà el guanyador del títol de la millor pizza. Ens acompanya a l'estudi en Pau Royo, que és encarregat de la pizzeria Modo Mio. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I també en Guillem Galera, que és project manager del Pizza Fest, que el tenim via telefònica. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Guillem, comencem parlant amb tu. Com sorgeix aquest festival? Explica'ns.
5: Bueno, doncs aquest festival ja té una tradició. És un festival que arriba a la seva 4ª edició. Vam començar doncs, fent-ho fa 3 anys a la Farga de l'Hospitalet. Fa 2 anys ho vam fer al nostre recinte propi, que és el Poble Espanyol de Barcelona. L'any passat vam fer un tour per l'estat espanyol i aquest any hem decidit doncs, concentrar-nos altre cop a Catalunya, però en 2 ciutats que no són Barcelona, però que tenen doncs, una població important, doncs, com serien Badalona i d'aquí un mes a Terrassa.
3: A Badalona hi ha bones pizzeries. Les heu tastat els organitzadors?
5: Les hem tastat. Hi ha bones pizzeries, doncs com la pizzeria Modo Mio, d'aquí el company que està aquí a l'estudi. Afegeixo que em sap greu no haver pogut venir, però és que tenia un matí una mica atrafegat. Si no, compartiria l'espai amb vosaltres. I sí, sí, hi ha bones pizzeries, doncs com Modo Mio, com Frater, com Trafalgar... la ciutat ofereix una àmplia varietat de pizzeries de qualitat, sí, sí.
3: Però no només podrem tastar pizzas, no?, al festival, què més hi podrem trobar? Postres clàssics, no?, gelats...
5: Ah, efectivament, sí, sí. Tenim fins a 5 propostes diferents per acabar de fer tot l'àpat complet, no? A banda de tastar pizza, doncs podrem tastar xurros, podem tastar gelats, podrem tastar cheesecakes, també hi haurà una proposta de cookies, en fi, hi haurà tot el que cal per fer un bon àpat.
3: Pau, què representa per vosaltres participar en aquest festival gastronòmic? És la primera vegada?
4: Sí, és la primera vegada i per nosaltres és algo molt important poder estar allà i tindre una representació a Badalona i un evento així tan gran.
3: Mm-hmm. Amb quina mena de pizza participeu?
4: Participem amb un estil de pizza entre contemporani i napolità, on la pizza clàssica és una margarita amb búfala i la pizza premium és una paellesa, que li diem nosaltres, que és amb botifarra, ceba caramelitzada, bri i mel.
3: Ostres, que bona, eh? Sí, venir gana a aquesta hora els ingredients.
5: Ni són les 11, a mi ja m'ha entrat gana, només sí, sí. Pau.
3: Totalment, tens tota la raó, sí, sí. La massa fina i cruixent i els ingredients al punt, no?, sense socarrim, com s'aconsegueix?
4: Pues, bueno, nosaltres treballem amb forn de llenya, sí que és veritat que aquí, en el tipus de Pizza Fest, treballem amb un forn que és elèctric, però la similitud és molt igual. S'aconsegueix amb una bona cocció, no es paren massa temps a treure pizza del forn i amb uns ingredients de qualitat.
3: Mm-hmm. Guillem, seran els visitants qui triïn la millor pizza? Com ho faran?
5: Mira, de fet es donen 2 premis. Tenim un premi encapçalat per un jurat professional, al capdavant del qual doncs, hi ha el coautor del Pizzas Fest, que és l'Edu, de Braves Barcelona, i després hi haurà un jurat popular que, bueno, doncs que un cop hagi tastat les pizzas i a través doncs, de la pròpia organització podrà votar quina pizza de cada una de les propostes li ha agradat més. Per tant, es donaran 2 premis, segons el jurat professional, diguéssim, i segons el vot popular. Mm-hmm.
3: I en aquesta 4ª edició, quanta gent espereu que passi pel Festival de Badalona?
5: Doncs, mira, pel cap baix nosaltres esperem que hi hagi molta afluència, tenint en compte que són 4 dies, però esperem entre 15 i 20.000 persones.
3: Déu-n'hi-do. I com s'hi pot accedir? És gratuït, però amb aforament limitat? Hi ha opcions per adquirir l'entrada per internet?
5: Sí, l'entrada doncs es descarrega a través del web pizzasfest.com. Hi ha una entrada que és gratuïta, que et dona possibilitat a l'accés al recinte. I després sí que hi ha una entrada en què ja pots triar el teu menú i llavors hi ha diferents possibilitats, és a dir, un menú amb una porció i una beguda o una pizza sencera i un parell de begudes. I això doncs et dona la possibilitat, primer, de tenir un petit descompte respecte a si ho compres allà en el directe, i segon, doncs estalviar-te cues en el moment d'adquirir el producte.
3: I us ho pregunto a tots dos, Guillem, Pau, què té la pizza, no?, que és el plat cuinat i també precuinat més popular venut a tot el món. La rapidesa... No sé, quin és el secret de la pizza?
4: La meva opinió és bàsicament que és un plat antigament molt fàcil de cuinar i senzill per tota la família i per tothom. Bàsicament això.
3: Guillem?
5: Jo estic completament d'acord. És un plat o és una proposta completament mediterrània, inicialment de reaprofitament, però que és absolutament deliciosa i que és absolutament transversal, no? És a dir, jo crec que si en el món hi ha cinc paraules que tot habitant del planeta coneix, una d'elles és pizza.
4: Sí.
3: Pau, el vostre restaurant Modomio, no?, el carrer Robert 200, el carrer Doctor Robert 75, diguem-ho bé, quin sí, tipus sí. de clientela teniu vosaltres? La pizza ja no és només cosa per a gent jove, que normalment s'acostumava a dir, podríem dir que ve la família al complet.
4: Correcte. Sorprenentment, el nostre target habitual és pare o mare de família d'entre 35 i 50 anys, que ve amb el fill, o directament també hi ha molta gent jove que ve a disfrutar de les nostres pizzas. I ara, pròximament, al setembre, fiquem taules també en el restaurant, així que veurem molts mares i pares de família.
3: I competiu amb altres restaurants també d'aquí de Badalona, o teniu constància d'això?
4: A la nostra zona, dius,
3: sí.
4: A Bufalà. Bueno, hi ha altres pizzeries, sí, que ho fan molt bé també, i són competència directa nostra.
3: Em refereixo també dins del certamen, vull dir, hi ha d'altres pizzeries que també hi participen?
4: Sí, correcte.
3: Sí, oi?
4: Sí, sí, sí.
3: Qui creieu que s'endurà el títol a la millor pizza?
4: Home, esperem que nosaltres.
3: Vosaltres, no? Per què? Perquè, a veure, té algun secret, no?
4: Bueno, crec que tenim una combinació bastant perfecta de tindre uns bons ingredients que venen d'Itàlia directa, uns bons mestres pizzers, i bueno, una bona imatge.
3: Per tant, si guanyeu, continuareu amb la previsió de presentar-vos a futurs certàmens i elaborar
4: Correcte.
3: Noves pizzas, no?
4: Esperem també, que sigui un inici.
3: Perquè sempre innoveu, no?, amb nous sabors.
4: Sí, sempre estem innovant i intentant, sobretot, escoltar els nostres clients i, si ens demanen algun tipus de pizza, pues, introduir-ho a la nostra carta.
3: Per tant, defugiu dels clàssics, no?, margarita, quatre estacions...
4: Bueno, jo t'haig de dir que la meva pizza preferida és la margarita.
3: I
4: un bon pizzer o algú que li agrada bé les pizzas, quan vol provar una bona pizza, sempre prova una margarita.
3: I, Guillem, a banda de pizzas i de postres italians que abans comentaves, també en aquest Pizza Fest hi haurà música, taller, show, cooking...
5: Sí,
3: explica'ns
5: sí.
3: què hi podrem trobar més si passem pel Pizza Fest.
5: Bueno, doncs, a veure, hi ha música en tot moment, és a dir, tenim des de DJs locals, rumba, tenim afrotrap, tenim una mica de reggaeton, és a dir, en funció de l'hora també, i del públic, i també per no molestar molt els veïns, doncs sempre tenim música en directe que sigui acceptable, diguéssim, A banda d'això, doncs, comptarem el diumenge amb un streaming de futbol a càrrec de Masque Pelotas. I, bueno, sí, tindrem alguns sortejos, però tot això, si em permets, sorpresa i no puc anar més enllà.
3: No podem fer spoiler, sí,
5: No podem fer massa spoilers, no. I tot això quedarà coronat, doncs, amb el diumenge a mitja tarda, doncs, amb el lliurament de premis.
3: Molt bé, doncs, entre que ens agrada la pizza i també tots aquests postres, o sigui,
4: i la festa,
3: i la festa, això està garantida la diversió, eh?
4: Correcte.
3: Aquí no m'estranya aquesta gran afluència de persones que es preveu, perquè no s'ho voldran perdre. Doncs us ho agraïm a tots dos, tant al Guillem Galera, project manager de Pizza Fest, com al Pau Royo, encarregat de la pizzeria Modo Mio, que tingueu molta sort en aquest certamen, i igualment, Guillem, que sigui un èxit i pugueu continuar organitzant moltes més edicions a Badalona o on sigui.
5: Moltes gràcies per l'atenció i espero veure't degustant pizza d'aquí de l'amic Pau.
3: Oh, i tant.
4: Gràcies.
3: I tant que sí. Moltíssimes gràcies a tots dos.
5: Vinga.
3: Que vagi Vinga. Molt bé.
4: Adéu, adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Passen 6 minuts de les 11 del matí, esteu al 94.4 de l'FM aquí a Ràdio Ciutat de Badalona en aquest primer Badalona Matí de la temporada. I és que avui hem tornat a la rutina i ens preguntem quants dies necessitem per tornar a agafar el ritme després de les vacances. Avui és un d'aquells dies que potser ens costa tot una mica més, anem més lents. Per què a vegades ens costa tant readaptar-nos als horaris? Doncs avui sortim de dubtes perquè la Laia Martínez ha parlat amb l'Amàlia Muñoz, que és psicòloga a Neuroespai.
2: Molt bon dia. Cada setembre repetim el mateix ritual. Guardem les tovalloles de platja, recuperem el despertador i tornem a omplir l'agenda de compromisos. Però aquesta tornada a la rutina no es viu igual per tothom. Hi ha qui torna amb les piles carregades i qui necessita uns dies per adaptar-se al ritme de la feina i les obligacions. Per saber com afrontem aquest canvi i què ens passa emocionalment quan s'acaben les vacances, hem vingut fins a Neuroespai per parlar amb la psicòloga Amàlia Muñoz. Molt bon dia. Per què ens costa tant tornar, Amàlia?
6: Jo crec que ens costa molt tornar perquè fem un canvi bastant radical i passem de 0 a 100 o de 100 a 0. Llavors, clar, estem a tope, no? De cop i volta parem, no fem res o gairebé res del que estem acostumats a fer en el dia a dia i de cop tornem al 100. I això és terrible.
2: I en aquest cas també deu dependre de si t'agrada la teva feina o no.
6: També, sí. Hi ha gent que no és molt habitual, però està molt contenta de tornar a la feina. Hi ha gent que no, que plora molt.
2: I és realment una síndrome postvacacional o és un procés normal d'adaptació?
6: Doncs mira, això és una pregunta molt, molt important perquè, clar, una síndrome és, al final, un conjunt de símptomes, no? Llavors, un conjunt de símptomes que s'engloben en una síndrome que es diu. I la síndrome postvacacional són aquell conjunt de símptomes que es produeix a la tornada de vacances després de fer, o sigui, a la tornada de feina després de fer un període de vacances. Llavors, aquests símptomes pues, tenen a veure amb el canvi d'hàbits. I és una qüestió d'hàbits del cos, no? A nivell fisiològic, com el cos passa de satisfer unes necessitats i una sèrie de qüestions que fem a unes altres. Clar, com aquest canvi que fem acostuma a ser radical per aprofitar al màxim, doncs fa que el cos tingui com una reacció i li costi a vegades una mica més del que seria normal, per dir-ho d'alguna manera.
2: I en aquest sentit, quan ens hem de preocupar i quines són les senyals d'alerta?
6: Si dintre dels símptomes, no, que hem comentat, doncs estaria doncs, la sensació de cansament, la sensació de fatiga, també irritabilitat, canvis d'humor, també hi ha persones que els afecta mals de cap, d'estómac, també l'estat d'ànim, a vegades tenim qüestions relacionades amb tristesa o una qüestió més d'apatia o manca de ganes o d'ansietat, també alteracions de la son. I totes aquestes qüestions estan sempre relacionades amb un canvi d'hàbits i amb les rutines i lo relacionat amb la regulació fisiològica del cos. Llavors, quan aquests símptomes estan presents, vol dir que el cos està intentant readaptar-se a un canvi en els hàbits. Llavors, lo normal o lo estàndard que es coneix són uns 2-3 dies, vale? I fins a 2 setmanes, perquè això també depèn molt de la persona, dels hàbits de la persona, del canvi que hagi fet, del tipus de vacances, del tipus de feina, el que comentàvem abans, no? Llavors, si després de 2 setmanes aproximadament aquests símptomes persisteixen o encara que sigui abans de 2 setmanes interfereixen moltíssim en el dia a dia o són molt intensos, potser no estem parlant d'una síndrome vacacional i és una altra cosa. Llavors aquí sí que hem de consultar o hem de tenir una mica més, hem de fer atenció.
7: Per tant, si no s'allarga molt en el temps, és normal.
6: Exacte, això és normal, sempre. Tant, però també, no només a la tornada de vacances, sinó quan comencem vacances. O sigui, això és molt habitual també, no? Que estem supercansats i hi ha molta gent que em diu, ostres, he començat vacances i em trobo fatal, no dormo, estic com irritable, no? I tot això és clar, perquè aquest canvi d'hàbits, clar, pensem que el cos, o sigui, l'ideal és sempre mantenir com una rutina en els hàbits de la son, de l'alimentació, de l'activitat física, que són els 3 eixos en els quals es mou el cos. Llavors, quan més estable sigui això, més capacitat té el cos d'adaptació a un canvi. Però si aquest canvi és molt brusc, molt de sobte, clar, el cos necessita el seu procés d'adaptació per tornar a un lloc o a l'altre.
7: I afecta per tothom igual o hi ha un perfil de persona que li pugui afectar més que un altre?
6: Clar, pensem que hi ha persones que ja estan habituades a una sèrie de canvis en el dia a dia, per exemple, perquè treballen a torns, perquè tenen unes feines que acostumen a ser com més... o bé més intenses o bé menys intenses, no? Llavors, aquests canvis poden afectar segons el tipus d'activitat que tinguem. Si és una activitat més irregular, pues tindran menys dificultats d'adaptació, però alhora això no és bo. Això no és una bona senyal, perquè això vol dir que hi ha una irregularitat sempre. I el que hem d'intentar, no, és que hi hagi la més regularitat possible perquè el cos tingui més capacitat d'adaptació i funcionem millor, no? I després que el canvi sigui més, més a poc, no? Més pas a pas. Pues no tenim vacances avui i demà ja marxem a fer un canvi absolutament radical, sinó pues, fem un dia de parón, organitzem una miqueta la casa, les qüestions que farem, deixem un parell de dies o 3 entre la feina i vacances i un parell de dies o 3 entre les vacances i la feina i tornar ajudar el cos a regular tot aquest canvi en els hàbits.
7: I entre els consells, Amàlia, que ens puguis donar, entenc que en cap cas seria tornar a omplir la nostra agenda moltíssim per buscar distraccions.
6: I hi ha una regla, no?, que es diu la regla del 70%, que vol dir, sobretot és a la tornada de vacances, que estarem esforçant-nos en les coses que fem al 70%, no al 100%, durant els, això, 2-3 primers dies. I això fa que, o sigui, això ajuda a recuperar-nos i fa que hi hagi menys angoixa i més capacitat d'adaptació en el dia a dia.
7: Per tant, marcar-nos uns objectius, però no tants, no masses.
6: Sí, i sobretot en aquesta qüestió, jo penso que els objectius han d'estar al voltant de l'autocura. És a dir, si durant les vacances hem fet alguna cosa que pensem que ens va bé, no? Per exemple, hi ha una cosa que va molt bé en general, que és fer un passeig a les 6 de la tarda. I això no ho tenim en compte, perquè en el dia a dia pues, tenim diverses qüestions que s'han de fer, i resulta que pues, durant les vacances fem un passeig a les 6 de la tarda, anem a on sigui, fem un granissat o un gelat, i això va superbé, perquè això ajuda a la regulació hormonal del cos i ajuda a preparar el cos, per exemple, a anar a dormir. Activa totes les qüestions que tenen a veure amb el descans. Pues, aquestes són coses que, sense voler, potser fem durant les vacances, que, si ens han anat bé, pues, podem recuperar i després intentar mantenir-les en la mesura de lo possible a la tornada.
7: I en aquí també hem d'incloure persones jubilades, infants, adolescents, que segurament, en qualsevol cas, també els deu afectar de diferent forma.
6: I potser més. Perquè els adults a vegades tenim més irregularitat en els horaris i sempre els nens acostumen a fer el mateix, no? Llavors, a vegades, aquest canvi els afecta més als nens o a les persones grans, no? Que també tenen potser una capacitat més de regular horaris en el dia a dia.
7: Moltes gràcies, Amàlia. Doncs ja heu vist, donar-nos uns dies per adaptar-nos, rebaixar l'autoexigència i mantenir petits espais per al descans i el benestar poden fer que el setembre sigui una mica més amable.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
8: Del Badalona Matí.

0: I tot a punt perquè avui 10 de setembre comenci la 37a Copa Badalona de Bàsquet. La ciutat viurà 4 dies de competició amb 10 clubs lluitant per convertir-se en els nous campions de Badalona. Els espais de joc es dividiran en 4 pavellons: La Plana, Casagemes, Montigalà i FIA. La cirereta del pastís, les tan esperades finals es disputaran diumenge 13 de setembre. En parlem amb l'Albert Tomàs, que és president de la Unió Bàsquet i FIA, i amb en Marc Oriol, president del Club de Bàsquet Sant Josep. Bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
0: A veure, expliqueu-me, quan parlem de la Copa Badalona, parlem d'una competició amb molta tradició, què té d'especial jugar contra altres equips de la mateixa ciutat?
2: Bueno, en el món de l'esport sempre diem que els partits que realment fan patxoca, que fan afició i que vibren els cors són els derbis. I precisament la Copa Badalona de Bàsquet és un esdeveniment de derbis continus, no? Per tant, realment el que té d'especial és precisament això, que és una ciutat, Badalona, tota ella volcada durant 3 dies darrere de l'esport emblema d'aquesta ciutat, que és el bàsquet. Per tant, és una competició maca de veure, maca de seguir i, sobretot, molt maca de participar tant pels jugadors com per les jugadores.
0: Marc?
1: No, és això mateix, eh? Vull dir, és un moment important també pels equips, perquè ens trobem tots els de casa i la veritat és que, bueno, hi ha aquesta rivalitat sana que tenim entre nosaltres que fa que, doncs, bueno, la competició sigui intensa també, sí.
0: Ara que dèieu, sou rivals durant el partit, però formeu part d'aquesta mateixa família del bàsquet badaloní, Badalona-Bressol del bàsquet. Com es viu aquesta rivalitat?
2: Bueno, la veritat és que es veu amb molta esportivitat, com no pot ser d'una altra manera. Pensa també que al final Badalona és una ciutat gran, però alhora petita. I amb això el que vull dir és que al final ens coneixem tots i totes. Jugadors, jugadores, col·laboradors, directives, voluntaris, i per tant la família del bàsquet a Badalona és una família real que existeix, no? I com totes les famílies, sempre hi ha un cosí o una cosina, potser, no?, que és més díscol o menys díscol, però al final no deixa de ser el teu cosí i la teva cosina, no? Per tant, hi ha aquesta competència, aquesta rivalitat sempre en un entorn sa de voler buscar el millor pel futur dels joves i les joves de la ciutat de Badalona, i en aquest cas el millor per tots els esportistes del món del bàsquet d'aquí de la ciutat.
1: Sí, sí, en el fons el que prima per sobre de tot és el bàsquet, que és la nostra passió, és la nostra dedicació, i és el que es busca, i tots els jugadors i jugadores el que van, evidentment, doncs clar, el tenir un equip de casa, doncs sempre fa goig també, i ens agrada, i busquem aquesta competició dins de l'esport, perquè el que diu, després doncs tots som de la família.
0: És això, eh? Un dels objectius de la Copa és enfortir aquests vincles entre els clubs de Badalona, que ara comentàvem, des de dins dels clubs aquesta rivalitat acaba unint més del que separa, no? Al final hi ha més ganes de guanyar quan tens davant un equip de Badalona que quan jugues contra un rival de fora, o és una rivalitat diferent?
1: Bueno, és diferent, vull dir, a casa estàs a casa, llavors, bueno, realment et sents com a casa, per tant, jugues, jo crec que has jugat d'una altra manera, no? Perquè tot i que és competició, perquè hi ha equips, i aquest any hi ha equips també molt bons, vull dir que patirem tots una mica, però quan jugues dintre la Lliga amb la competició amb altres equips de fora i de més, bueno, busques uns altres objectius.
2: Sí, a més de nosaltres, per Llefià, pel Unió de Bàsquet Llefià, la Copa Badalona aquest any és un any molt, molt, molt, molt especial i molt singular. Malauradament, els seguidors d'aquest esdeveniment ho saben, l'any passat la final femenina no es va poder disputar, perquè vam tenir la tragèdia a casa nostra de que el Manolo Benavente, una persona de l'entitat del bàsquet de Llefià tota la vida, doncs, va morir precisament, doncs, arrel d'uns problemes, d'una

0: la seva passió, que és el bàsquet, la seva passió, que se li feia amb una victòria.
1: La competició es repartirà, com dèiem, entre quatre pavellons. Que els partits es juguin a diferents barris ajuda a fer que aquesta Copa sigui realment un esdeveniment de ciutat, oi?
2: Bueno, a veure, ja de per si el fet d'haver-hi tants partits pues, fa que amb un sol pavelló no ho puguis fer, però la veritat és que sí que és una mostra de que Badalona pues, no és un pavelló només, que en té molts i que té molts clubs, i això pues, fa que realment es mostri que diferents barris de Badalona a tot arreu es juga al bàsquet, no?
1: Espereu que hi hagi molt ambient o què?
0: Sí, tant que sí. Badalona no només és el bressol del bàsquet, Badalona és la ciutat del bàsquet. I per tant, com bé deia el Marc, a Badalona són tots els barris de la ciutat, i a tots els barris de la ciutat hi ha entitats esportives de bàsquet de bon nivell, i que per tant, doncs, jo crec que no hi ha cap dubte, com cada any, que tothom vindrà a veure aquests partits, no només perquè agrada el bàsquet i molt a Badalona, sinó perquè forma part de la seva vida. Són les seves entitats, són les seves famílies, i moltes vegades són els seus fills, els seus germans o els seus cosins. Per tant, evidentment, que Badalona viurà bàsquet i bon bàsquet també aquest cap de setmana amb la Copa Badalona.
2: Sí, sí, evidentment, és un esdeveniment de ciutat i que va llogar molta gent. Vull dir que normalment sempre hi ha molta gent.
1: I com arriben els vostres equips a aquesta 37a edició de la Copa? A veure, expliqueu-me.
2: Bueno, estan entrenant fort i dur, i bueno, és principi de temporada, tot és inicis, hi ha canvis, canvis a vegades d'entrenadors, canvis de jugadors, equips nous, i s'han de posar al dia, però evidentment la competició ja ha començat i hem d'estar al 100% en cada moment.
0: Sí, la veritat és que la Copa d'Ona sempre agafa una mica, no?, com la pretemporada, com el final de la pretemporada, no?, o com l'espart final per posar a punt els equips. És cert que trobarem encara jugadors i jugadores que no estaran en el seu prime, no?, com es diu ara, segurament que encara no, però no tinc cap dubte que amb la qualitat de jugadors i jugadores que té aquesta ciutat i que tenen tots els clubs de Badalona que participem a la Copa de Badalona, doncs serà un esdeveniment maco. Veurem com va a nivell masculí, veurem com va a nivell femení, jo sempre ho dic, no? I a vegades sempre fem broma entre els presidents. En els derbis no hi ha favoritos, el que hi ha és només ganes de guanyar. I quan un té aquesta fam de guanyar, mai sap què pot passar.
1: Oh, i tant, això...
0: Mai sap què pot passar, no?
1: I quins objectius us marqueu? Guanyar, no? Suposo, aixecar directament aquesta copa o simplement arribar a finals, competir, donar minuts a jugadors i jugadores...
2: Bueno, es tracta realment, pues, de Albert, una miqueta aquest és un derbi així a final de temporada que, o d'inici de preparació de temporada, que el que fa és posar-nos a prova una miqueta també de com estem realment, no? De si la pretemporada l'hem preparat bé o no. I bueno, que evidentment l'objectiu final és guanyar, això no hi ha més, però és també participar i és donar bon joc.
0: I sobretot, no, que ningú es lesioni.
1: Sí, això és important,
3: això és molt important,
1: que tothom pugui jugar.
3: Que queden molts mesos per endavant.
0: Que ningú es lesioni.
1: I si us demano que us mulleu, quin equip veieu com a principal favorit d'aquesta edició?
0: Ostres, jo ho tinc claríssim, el Llafià.
3: jo dubto una mica, la veritat.
1: Dubtes, no, també? Sí. Sembla que el Sant Pep, no?
3: Hi ha equips, sí, ja tenim informacions, hi ha equips molt bons, hi ha un nivell molt alt. Vull dir que jo crec que es veurà molt bon bàsquet perquè els equips tenen molt bon nivell, i la veritat és que d'això en podem gaudir.
1: Entitats com el Llafià o el Sant Pep tenen una importància molt gran a Badalona per mantenir viva aquesta cultura del bàsquet a la ciutat, oi?
2: Sí, sí, com tots els clubs que d'això, tant el Sant Andreu com a Minguella, com a, bueno, tots els, una miqueta, fem que alguns per un cantó, els altres per un altre, cadascun al seu lloc, doncs, dones pas a que hi hagi aquesta vivència, doncs es pugui traslladar en els camps i pugui gaudir.
0: Totes les entitats de Badalona tenim un lloc i totes som importants, totes tenim la nostra història, no? Tu deies, per exemple, i a FIA aquest any fem 40 anys. És maco guanyar una Copa de Badalona l'any del teu aniversari, clar que ho és.
2: Bueno,
0: però
2: també, ja veurem,
0: exacte,
2: ja veurem.
0: Però també ho és pel Sant Pep, per la Minguella, pel Sant Andreu, pels Maristes, pel Badalonès, per la Cultural, pels Salesians, per la Joventut, és a dir, per i ara em deixaré algú segur

0: i em renyaran, però per totes i cadascuna de les entitats que fem bàsquet a la ciutat. Per tant, ostres, és molt maca la Copa Badalona, la veritat que sí.
1: I cada vegada més nens i nenes que comencen a jugar, què els aporta, no? Això de començar a jugar des de petits.
2: Ma, bueno, la veritat és formar part d'una família del bàsquet, doncs, bueno, d'un equip, convivència, sacrifici, aprendre a compartir, fer esport i competir. També hi ha aquesta part competitiva.
0: I fer xarxa, i fer comunitat, i fer ciutat, perquè a vegades ens oblidem que nosaltres ja estem aquí fa molts anys fent bàsquet. Així com hi ha altres moviments esportius que potser s'han incorporat a la ciutat de cop i volta des d'altres llocs, amb pressupostos gegants, que malauradament els equips de bàsquet base no els tenim. Doncs potser també caldria fer aquesta comunitat i tenir clar que els que fem entitat a la ciutat, els que fem bàsquet a la ciutat, són tots i cadascun dels clubs que formen part de la Badalona Bàsquet Base. Que la majoria dels nostres dirigents d'aquestes entitats ho fem tots de manera voluntària i altruista, però que els nens i les nenes i els joves que hi formen part d'aquestes entitats formen part d'aquesta ciutat. I que també, i hem de seguir sempre reivindicant, que necessitem més de recursos, millors instal·lacions, millor disposició i sobretot no només sortir en els mitjans de comunicació, i també s'agraeix molt aquesta oportunitat d'explicar el que és la Copa Badalona i la feina que fan les entitats del BBB, sinó també que ningú se'ns oblidi que el Badalona la formem i la conformem entre tots i totes, i en aquest cas les entitats de bàsquet a Badalona sobretot.
1: Una Copa Badalona de bàsquet, 37a edició, que com diem comença avui, s'allargarà fins diumenge. Les finals es disputaran al pavelló de la Plana, la final masculina a les 5 de la tarda i la femenina a les 7. I Marc, aprofitant que estàs aquí amb nosaltres avui, volíem preguntar-te també per aquest torneig cadet internacional, que també arriba a la seva 8a edició. Explica'ns com anirà, perquè també comença demà i també finalitzarà diumenge, oi?
2: Sí, són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge. Diumenge fins al migdia, al migdia són les finals. I res, vull dir, ja portem molts mesos treballant-hi, gairebé normalment quan acaba un dia comences amb l'altre, i s'intenta això, portar equips del més alt nivell possible i fer una competició a nivell de cadet amb àmbit internacional.
1: Són 8 equips, es disputaran els partits al pavelló de la Colina, a Badalona, eh?
2: Mm-hmm, correcte, aquest pavelló és el que, és casa nostra, se'ns va assignar després de perdre el que teníem, i estem allà treballant des de ja fa un temps, des de fa 2 anys que hi som, i ja estem superbé, i que allà l'any passat ja es va organitzar el torneig allà. És un espai perfecte, un pavelló com tots tenen mancances, això és impossible de tenir-lo bé, però és un dels pavellons que està més, poder, és dels més nous, per tant les instal·lacions estan molt correctes per poder desenvolupar aquesta activitat.
1: El Barça, el Joventut, el Manresa, el Bàsquet Girona, el Sant Pep, Dubai Basketball, els Ilgiris també, uh-huh, i l'altre...
2: La Letera 22.
1: També heu preparat algunes activitats paral·leles.
2: Sí.
1: A càrrec de Fabián Téllez, que hi participarà, si no m'equivoco, avui mateix, dijous, a 8:15.
2: Sí, correcte. Sempre dintre el marc de lo que és el TCI organitzem un clínic, intentem portar algú sempre que ens aporti qualitat en el que és la xerrada, i bàsicament és pels entrenadors de la casa i dels de fora que hi vulguin participar, també són convidats. És un moment concret que creiem que és important que hi hagi aquesta part més tècnica dintre del que serà el torneig en si.
1: Doncs Albert, Marc, alguna cosa més que vulgueu afegir? Sens dubte serà una nova edició de la Copa que tot fa preveure que serà un èxit, oi?
0: Sí, està clar que serà un èxit, no només d'afició, sinó també de disposició, de sacrifici, d'esforç i d'intentar guanyar, i que això no és comença aquest cap de setmana, però no vol dir que això acabi en aquest cap de setmana. En aquest cap de setmana comença la temporada oficial del bàsquet badaloní, diguem-ne, del bàsquet de Badalona, però que encara ens queda una temporada ple de reptes i ple d'èxits, que totes les entitats segur que intentarem donar el màxim de cadascuna de les nostres forces i voluntats, i que sense cap dubte podem dir amb la boca plena que Badalona està plena de bon bàsquet i de bona feina i que aquest any també tindrem grans èxits esportius.
2: Res, que són dos actes que es desenvolupen al mateix moment a Badalona, però crec que bueno, hi ha tant de fanatisme pel bàsquet, podem dir-ho així, que la gent podrà seleccionar i anar seria tot arreu. Jo crec que pot ser un èxit per les dues competicions.
1: Doncs Albert Tomàs, president de la Unió Bàsquet Llefià, i Marc Oriol, president del Club de Bàsquet Sant Josep, moltes gràcies per ser avui aquí al Badalona Matí per parlar d'aquesta copa. Que tingueu molta sort i que vagi molt bé. Que guanyi el millor, com es diu.
2: Gràcies.
0: Gràcies. Sí, així farem.
1: Gràcies, bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Continuem al Badalona Matí i ara parlem de plantes, perquè després de les vacances, quan tornem a casa, doncs no sempre ens trobem el nostre petit jardí en les millors condicions. Què podem fer per recuperar-les i, sobretot, quins errors hem d'evitar? Per resoldre tots aquests dubtes, avui ens acompanya la Sílvia Cassi, de Flors Cassi, ubicada al carrer Lleó 73. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Perquè ens donaràs alguns consells, oi, pràctics, per cuidar i recuperar les nostres plantes després de les vacances.
4: Sí, exacte.
1: Perquè, a veure, tornem de les vacances. Com ens les trobem, no? Perquè de vegades les pobres estan eixutes.
4: Sí. L'important és, quan tornem, observar bé la planta i repensar com l'hem deixada i com l'hem anat cuidant aquests dies. L'ideal, mirar la planta, com està l'estat de les seves fulles i el seu substracte. Això és el principal.
1: Si detectem que li falta aigua o al contrari, que n'ha rebut massa, no? Potser està a l'exterior i ha plogut molt. Em sembla que no és el cas perquè no plou gaire i tot això que avui alertes, eh? Què hem de fer?
4: A veure, primerament, si veiem que les fulles hi ha hagut una decoloració o hi ha en zones més seques, el principal seria reubicar-les d'on han estat aquests dies i començar a observar la seva evolució. Mm-hmm. Augmentar el rec, perquè segurament hem estat dies sense regar-les, i simplement observar que hi hagi força llum que permeti que es pugui desenvolupar de la millor manera.
1: I quines plantes s'acostumen a aguantar millor una absència de diversos dies?
4: A veure, sobretot aquelles plantes que són d'exterior, que han anat rebent la llum necessària i han tingut un rec constant, aquestes són les que perduren o que viuen millor davant d'una absència. En quant a les plantes d'interior, si les hem pogut reubicar i juntar-les totes en agrupació i hem pogut regar-les de forma òptima abans de marxar, és molt probable que aguantin també molt bé. Però, tot i així, davant d'una absència d'una setmana o dues, s'ha d'estar bastant a sobre.
1: Perquè, és clar, si ens les trobem massa eixutes, és recomanable regar-les de cop o no? Mica en mica, no?
4: Jo prefereixo mica en mica. Sobretot, mirar el substracte i començar a regar per la zona de sota el test. Que vagi absorbint l'aigua de forma gradual i que no sigui un excés d'aigua sobtat que la planta pugui no sobreviure a aquest canvi tan brusc.
1: Però, és clar, quin és el millor sistema, no?, per mantenir les plantes regades durant les vacances? No sé si hi ha algo inventat perquè puguem deixar que vagi caient aigua.
4: Sobretot les plantes d'exterior que tinguin una base gran, un test gran, permet que la planta sobrevisqui més temps sense rec constant. És a dir, a l'haver-hi més terra o més espai, retén més la humitat i la planta permet estar millor. I en quant a les de dins, també hi ha sistemes d'autorrec, mecanismes en què la planta, a través de goteig o a través d'un rec més constant, es pugui anar nutrint.
1: I quant de temps pot trigar una planta a recuperar-se després d'un període d'estrès com que l'hem abandonat allí, hem marxat de viatge i la planta pobreta s'ha quedat allà?
4: Força. Les d'interior es recuperen abans perquè normalment estan sempre en la mateixa temperatura o tenen les mateixes condicions, i les d'exterior pot costar una temporada.
1: Sí, una temporada sencera.
4: Sí. Déu-n'hi-do. Si són plantes anuals i no són, diguéssim, estacionals, pot estar ben bé una temporadeta diferent, d'un aspecte diferent, que es va com aclimatant i mica en mica adaptant-se a la nova temporada.
1: I què podem fer davant d'un possible canvi de temps?
4: per exemple, davant d'unes fortes pluges que poguessin venir o un canvi de temps sobtat, reubicar la planta si és possible. Mm. Si el test ens ho permet. Si són testos petits, és genial. Si és test molt gran, que no es pot reubicar, es pot tapar la planta per sobre o estar molt a sobre. Intentar que no li afecti.
1: En cas de comprar o regalar plantes, és preferible optar per les d'estiu o plantejar-nos adquirir les de tardor?
4: A veure, normalment, anys anteriors, a aquesta època ja començàvem amb les plantes de tardor, perquè el clima també ens acompanyava. Hi havia menys hores de llum, el sol no era tan fort i permetia que la planta de tardor aguantés millor. Però cada vegada més... L'estiu s'allarga, la temperatura és més alta, ens trobem en què les hores de sol o de claror és més extensa i les plantes ho noten.
1: I, per exemple, algú que viu a prop del mar, de la platja, vol tenir al balcó, a la terrassa, algunes plantes. Hi ha algunes que són més recomanables d'exterior en aquest clima que tenim aquí a Badalona, a prop del mar?
4: Sí, hi ha planta exterior mediterrània que a la costa viu molt bé. Sobretot són plantes molt de la zona, aleshores permeten estar molt millor, molt més temps, i també és una manera més sostenible de tenir planta local, no? I fer que el nostre jardí perduri més temps.
1: I, Sílvia, quines són aquestes opcions òptimes, no? Condicions òptimes perquè una planta estigui a l'exterior a ple sol?
4: Condicions òptimes. La base, sobretot conèixer quina planta posem. Això és ideal, informar-nos quina planta adquirim i quin tipus de manteniment necessita. Quan sabem això ja, depenent del clima que ens trobem, ja podem reubicar o atendre-la segons el que necessiti. Ara per ara hi ha planta aromàtica que aguanta molt bé, planta estacional també que aguanta força bé, però l'ideal és planta anual, tipus arbustiva, que pugui fer un punt de flor, el que és primavera, estiu... Tardor i hivern podria fer més fulla, no tanta flor, però és forta per seguir tot l'any viva.
1: I ara ja que estem encara a l'estiu, però vindrà la tardor, quines novetats vindran a aquesta propera estació?
4: Ara comença, sobretot, el bruc, és una espècie de planta que fa una flor més aviat lila, rosada... A partir d'ara comencen aquestes varietats, que són molt fortes, i més decorativa, amb flor més bonica o més, amb colors més llampants, tenim el ciclam, que és una planta estacional, només d'hivern, tardor-hivern, però que ara és una bona opció perquè aguanta el fred. Tot i que és una mica just, ara, perquè fa molta calor.
1: Una mica, clar, és que això t'anava a dir, aquestes calors que s'allarguen, que arriba el novembre, ens acabem menjant les castanyes i els panellets amb maniga curta, això les plantes també ho deuen patir.
4: Ho noten moltíssim, perquè anys anteriors, a aquestes èpoques, ja començàvem amb el ciclamen, i ara, tot i voler començar, perquè la planta hi és, costa molt que tiri endavant si ve una calorada o
1: normal.
4: Una pluja.
1: Sí. Doncs bé, Sílvia Casi, de Flors Casi, al carrer Lleu 73, avui ja ens has posat una mica al dia, de gent desastre com jo, que arriba a casa, tinc la planta allà mig morta, la pobra, i ara ja sé el que he de fer, almenys perquè reviscoli una mica.
4: Clar que sí.
1: Per tant, moltes gràcies, que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: Parlem de nutrició. Per què? Doncs perquè hem tornat de vacances i ara toca, no?, tornar a posar-se al dia, i volem descobrir els errors nutricionals més freqüents que duem a terme, no?, després de l'estiu. I per sortir de dubtes parlem amb la doctora Sònia Ruiz, que és dietista i nutricionista del Centre Mèdic Tecnon. Bon dia, Sònia.
5: Bon dia.
1: Què tal, com estàs?
5: Doncs molt bé, ja tornant de vacances, ja agafant una miqueta, no, el relleu d'aquest any, i a per totes.
1: A per totes, i adaptar-nos una vegada més a la rutina,
5: Exacte.
1: I vinga. A veure, Sònia, aquests errors nutricionals que ara parlàvem, no?, setembre, hi ha una obsessió per fer-ho tot perfecte, de dir, és que m'he passat amb les pizzas durant les vacances amb el viatge a Itàlia,
5: sí,
1: no?, he abusat més del compte, un vermutet. A veure, què hem de fer ara al setembre?
5: Sí, realment, a vegades hi ha com aquesta necessitat, no?, molta gent de, entre cometes, compensar el que hem menjat, no? Tenim com una idea molt arrelada que diu que durant l'estiu, com ens hem passat al setembre, doncs, hem de reparar-ho, no? Però el problema no és haver menjat més gelats o haver fet sopars fora de casa o haver fet més alcohol durant una setmana, sinó que el problema com a tal apareix quan convertim això en un cicle de compensació, no? Menjo més, em sento culpable, aleshores restringeixo, torno a tenir més gana i més desig de determinats aliments, torno a menjar més, torno a restringir, i aquí hi ha una cosa important, no? Que la restricció alimentària no només és una qüestió psicològica, és a dir, quan reduïm massa la ingesta, intervenen també mecanismes fisiològics de regulació de la gana que poden dificultar també a mantenir aquesta restricció, no? Per això sempre després de l'estiu jo no parlaria de compensar, sinó més bé d'intentar recuperar l'estructura que teníem.
1: Perquè després de l'estiu, no, tenim com aquesta necessitat de compensar el que hem menjat, de fer més esport, mengem menys, no, amb la idea aquesta de que ens hem d'aprimar i cremar els quilets de més que puguem haver agafat.
5: Exacte, totalment. I a vegades també hi ha un fet, no, de que el fet de menjar com supersaludable, no, també pot tenir una mala relació amb el menjar, no, que això a vegades... És absolutament així el criteri i crec que és un dels conceptes més interessants, no? Actualment podem tenir una dieta també amb moltes verdures, fruites, llegums, etc., i al mateix temps tenir una relació molt, molt rígida amb el menjar, no? El problema aquí apareix quan passem de això és saludable, això està permès, això està prohibit, i clar, si una persona no pot anar a un restaurant perquè no controla l'oli o té por de menjar uns postres o sent culpable després de menjar una pizza, no? O necessita complir perfectament les seves normes alimentàries, per així dir, doncs ja no estem parlant només de nutrició. De fet, molts estudis mostren una associació clara entre les altes dimensions de perfeccionisme alimentari, per així dir, amb el risc de desenvolupar una relació poc saludable amb el menjar. Per tant, ara és un bon moment de tenir en compte que menjar saludable no hauria de ser, o sigui, no hauria de significar menjar amb por, no? Mm-hmm. O sigui, ara ja ha passat aquesta època d'estiu, doncs ara tornem a fer aquesta estructura, no, que dèiem a l'inici, i menjar sense por com a tal.
1: Per tant, pot una persona estar menjant supersaludable i tot i així tenir una mala relació,
5: correcte,
1: amb el menjar, oi?
5: Correcte, sí, sí.
1: És això.
5: Sí.
1: Per què el pensament, ja que avui dius, no m'he saltat, jo no m'ho salto tot, és tan perillós això?
5: Buah, perquè és que és el que nosaltres anomenem pensament dicotòmic, no? Mm. De o tot o res, no? I és molt freqüent en persones que segueixen com dietes molt rígides, no? Per exemple, he menjat pa, va, doncs ja he trencat la dieta, no? O he sopat pizza, doncs, bueno, ara ja puc menjar el que vulgui.
1: Ja no ve d'aquí.
5: Exacte, he menjat postres, avui ja no importa res. I aquí hi ha una diferència enorme, no?, entre un aliment fora de planificació i abandonar completament el patró alimentari. Per tant, una persona amb una relació flexible amb el menjar pot menjar pizza divendres i dissabte continuar menjant normalment, no? És a dir, una persona atrapada en el tot o res pot convertir una pizza en un cap de setmana sencer de descontrol, yeah, i després intentar compensar-ho, no? com el que comentàvem. Per tant, un dels objectius nutricionals més importants, que també intentem treballar molt a consulta, pot ser aprendre a sortir d'una desviació, per així dir, sense convertir-la com a tal en una recaiguda.
1: El que fem durant l'estiu pot arribar, mm-hmm, Sònia, a modificar la nostra microbiota?
5: Doncs sí, però cal explicar-ho bé, això, eh? O sigui, la microbiota ja sabem que és un òrgan, no?, que està viu, és dinàmic i respon a factors varis, no?, com l'alimentació, els horaris, l'entorn, els viatges, etc. I, de fet, bueno, s'han observat variacions estacionals de la composició microbiana. I els estudis, de fet, en viatgers mostren que determinats canvis poden aparèixer fins i tot durant períodes relativament curts. Però això no significa que després de l'estiu tinguem necessàriament una microbiota destrossada. De fet, això no, hi ha molts estudis també que mostren que determinades alteracions després d'un viatge o d'unes vacances, no, poden ser transitòries i es poden recuperar amb el temps. I això, això com a tal ens porta a una idea molt interessant, no, que la microbiota té capacitat de resiliència a efectes pràctics. Per tant, si després de l'estiu volem cuidar-la, jo no començaria pensant en netejar-la com a tal, sinó en tornar progressivament a una alimentació variada, rica en aliments de bona qualitat, reals, etc.
1: És possible, Sònia, que el problema no sigui tant el que mengem, sinó com i quan mengem?
5: Doncs sí, podríem dir que sí, i això és especialment interessant, eh?, en aquest mes, en setembre, perquè el que dèiem, durant les vacances podem canviar completament els horaris, no? Per exemple, esmorzar més tard, dinar a les 4, sopar a les 11, picar entre hores, i després tornem de cop a la rutina. Per tant, el nostre sistema digestiu no funciona de manera independent al nostre ritme circadià, no? Al nostre rellotge biològic, perquè el rellotge biològic participa en la regulació de processos metabòlics i digestius, i els horaris irregulars, doncs sí, poden afectar aquesta coordinació. Per això, que una persona, quan una persona em diu que després de l'estiu tinc més ganes, o estic més inflamada, o vaig pitjor al lavabo, també no només preguntaria què menja, sinó també a quina hora menges, quan dorms, quan fas exercici, quant de temps passes, no, d'àpat a àpat. Per tant, aquesta crononutrició ens està ensenyant que el quan també pot importar, no només el què com a tal.
1: Perquè, Sònia, moltes persones comencen el setembre amb molta motivació, no?, espectacular, sí, de dir, ara menjaré bé, em cuidaré, sí, faré esport, i al cap de 3 setmanes ja, diguem, la tovallola passa una mica com quan comencem l'any, el gener. Per què passa això, a veure?
5: Bueno, jo crec que confonem una mica la motivació amb una capacitat de manteniment, no? Per exemple, el dilluns 1 de setembre podem estar supermotivats i decidir, doncs, gimnàs 5 dies, dieta estricta, jo què sé, dejuni, zero alcohol, zero sucres, cuinar tot, però una intervenció com a tal nutricional no es pot dissenyar pensant en la nostra millor setmana. S'ha de dissenyar pensant en que aquell dimarts, no, o en aquell dimarts, en aquell dimecres, en què arribarem a casa cansats, tindrem una reunió, no haurem pogut anar al supermercat i ens vindrà de gust sopar qualsevol cosa, no? Per tant, la pregunta no és, puc fer aquesta dieta? La pregunta és, puc continuar fent-la quan la meva vida no sigui tan perfecta? Aquesta és, per mi, una de les millors definicions d'una intervenció nutricional sostenible, per així dir.
1: I, Sònia, podem estar potser massa obsessionats amb saber si cada aliment ens inflama?
5: Sí, sí, aquest crec que és un fenomen molt actual, eh? Cada vegada hi ha més persones que classifiquen els aliments, per així dir, com inflamatoris o antiinflamatoris de manera absoluta. Però, clar, la resposta biològica a un aliment no es pot separar fàcilment de la quantitat, freqüència, el context, la resta de la dieta i les característiques individuals. I això és especialment important en persones amb símptomes digestius, no? Que avui dia cada vegada hi ha més pacients amb temes digestius. Si eliminem, per exemple, el gluten, la lactosa, fructosa, determinades fruites, perquè algun dia hem tingut inflor després de menjar-los, doncs podem acabar fent una dieta molt limitada. I aquí apareix una paradoxa, no? Intentant evitar tots els aliments que pensem que ens poden provocar símptomes, podem acabar reduint excessivament la nostra diversitat alimentària. Per tant, no es tractaria d'identificar l'aliment culpable de tot, sinó entendre el patró i la tolerància individual. Ojo aquí, perquè no estic parlant d'estratègies terapèutiques, que és diferent. A vegades el pacient ve a la consulta, té un diagnòstic, i aquí sí que li plantejo una estructura com a tal per un timing determinat, que això seria, per així dir, una estratègia puntual. Però una altra cosa seria fer aquest patró in eternum. Val? Sí. Això és diferent.
1: I ja per acabar, Sònia, mm-hmm, quin seria l'error més gran que podem cometre aquest setembre?
5: Ostres, doncs jo diria que pensar que al setembre hem de convertir-nos com en una persona nova. Està bé tenir reptes i objectius, això està clar, però han de ser realistes i sostenibles, no per així dir com una exigència més que ens hem de posar a sobre, no? Nou mes, nova dieta, nou gimnàs, nous suplements, nou horari, zero alcohol, zero sucres. Jo proposaria exactament el contrari, fer menys, però fer-ho millor. Escollir dos o tres canvis que tinguin un impacte real i que puguem mantenir en el temps, i sobretot eliminar aquesta idea que per cuidar-nos hem de ser perfectes, perquè una alimentació saludable no és aquella en què mai ens desviem, per així dir, no? És aquella que quan ens desviem sabem tornar a la nostra normalitat, no? Sense culpa, sense càstig i sense començar des de zero. I aquesta seria la meva premissa, no? El meu missatge de cara al setembre, que no necessitem una dieta perfecta, sinó que necessitem una alimentació que encaixi en la nostra vida real i genuïna del dia a dia.
1: Doncs, Sònia, avui ens has fet aquesta explicació, que ens l'aplicarem ja per començar aquesta nova temporada. Jo a partir d'avui me l'aplico, ja t'ho
5: dic. Així m'agrada, molt bé.
1: Doncs Sònia Ruiz, doctora Sònia Ruiz, dietista, nutricionista del Centre Mèdic Tecnon. Gràcies per ser al Badalona Matí. Ens
5: a
1: trobem
5: vosaltres.
1: Aviat. Que vagi bé.
5: Adéu, adéu.
3: El millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
7: Els millors moments.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvinguts i benvingudes al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar d'anestèsia, els dubtes i les pors que ens genera abans d'una intervenció. Sempre ens diuen, heu de passar per l'anestesista. Doncs bé, doncs precisament tenim al cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet, el doctor Ernest Millán. Benvingut.
2: Moltes gràcies. Hola, bon dia. Per mi és un plaer assistir aquí.
1: Anem a parlar això de les anestèsies, no? Hi ha diferents tipus d'anestèsia, segons el tipus d'intervencions, diuen, ai, doncs s'ha de posar, doncs serà parcial o no, serà total, i sempre ens fa una miqueta de respecte.
2: Correcte.
1: L'anestèsia és perquè no notem res, no?, quan ens fan allò una intervenció?
2: Sí, de fet, la paraula anestèsia prové del grec anaestèsia i vol dir insensibilitat, i això és el que intentem.
1: I perquè sigui efectiu, m'imagino que s'ha de tenir en compte el pes de la persona, s'han de tenir diferents paràmetres, no?
2: L'anestèsia avui dia és dirigida i, efectivament, pues, es té en compte pues, l'edat del pacient, el pes i tota la patologia prèvia o medicació que pren aquest pacient per de cara a fer una anestèsia, pues, el més dirigida i personalitzada possible.
1: Perquè si una persona no passa aquests paràmetres, pot ser que des del Servei d'Anestesiologia doncs, ens diguin aquesta persona no pot passar per quiròfan?
2: Nosaltres, la consulta preanestèsica realment és la clau de la seguretat de qualsevol intervenció d'avui dia. I no és que nosaltres batem l'accés al quiròfan, sinó que hi ha persones que per les seves comorbilitats o enfermetats prèvies pues, no són assumibles en un centre com el nostre i es, en aquest cas no és que no puguin operar-se, sinó que es deriven a un hospital de nivell 3, com pugui ser pues, hospitals del nostre sistema sanitari més grans amb més mitjans.
1: Què és el que deia major, l'edat, les patologies del pacient, el pes, no?, de determinar aquesta anestèsia, i el que es faci doncs, que sigui més local o més general, què és el que ho determina?
2: Hi ha dues coses importants que ho determinen, que són l'estat del pacient i el tipus d'intervenció al que anem a fer. La comunicació de nostra amb els cirurgians o els especialistes de la intervenció que s'hagi de fer pot determinar que es decideixi una anestèsia pues, local, que seria d'una zona concreta, una anestèsia regional, que seria, pues, de, per exemple, pues, d'un canell o d'una extremitat superior o d'una extremitat inferior o de les dues extremitats, com pugui ser una pròtesi de genoll, per exemple, o una pròtesi de maluc, o que les característiques de la cirurgia fan que es necessiti pues, una anestèsia general que seria pues, amb monitorització i amb respirador.
1: I és el mateix allò una anestèsia que una sedació o no?
2: Aquesta és una pregunta molt divertida, perquè jo ara et diré, una sedació és una anestèsia general, i la gent, o ara em diràs com, no és el que jo tenia entès.
1: No?
2: Una sedació és una anestèsia general, però en un pla més superficial. La sedació o en la sedació normalment el pacient està adormit, però amb respiració o amb ventilació espontània. I en l'anestèsia general hi ha més profunditat que en la sedació i el pacient normalment, per les característiques que es necessiten de la cirurgia, perd la respiració espontània i per això necessitem un respirador.
1: El que és cert és que quan un entra a quiròfan, habitualment entra amb molts neguits. I també, habitualment, et donen abans allò, doncs, com una pastilleta, no?, perquè vagis més relaxat.
2: Per baixar l'ansietat.
1: Sí.
2: Sí.
1: Sense que això arribi a treure't la consciència, no?
2: No, és simplement per que estiguis més tranquil i menys pendent de l'entorn o del que se t'acosta, que tothom està amb els nervis a flor de pell, no?
1: En la visita jo preoperatòria que es fa amb l'anestesista, què és el que es té en compte? Quines preguntes se'ns faran?
2: Normalment és de què supera el pacient, les al·lèrgies, el tipus de medicació, tota la medicació o llista de fàrmacs que pren el pacient, patologies prèvies i importants que ens puguin influir en determinar si es requereix un tipus d'anestèsia o un altre tipus d'anestèsia o un tipus de monitorització concret o un altre. Per exemple, un pacient que és al·lèrgic al làtex, perquè no hi hagi pols a l'ambient, doncs nosaltres el que fem és fer-lo a primera hora, quan el quiròfan ha estat en repòs tota la nit, per evitar pols i partícules en suspensió de cara a optimitzar pues, la patologia de cada pacient, com ja et deia.
1: Estava pensant si a les persones ens fa més respecte la cirurgia en si o l'anestèsia.
2: Hi ha molta gent que ve més preocupada per l'anestèsia que per la cirurgia en si, i de fet ens trobem preguntes com sobretot pot ser que em desperti a mitja intervenció amb dolor, o també la por de pot ser que no em desperti mai, o una altra cosa que em fa molta gràcia és la gent té por de revelar algun secret o alguna cosa mentre que ens explica a nosaltres mentre estigui adormida, que és... Sí, hi ha moltes anècdotes divertides.
1: De fet, el que sí que és habitual és que vosaltres també tenia jo les tècniques aquestes de... Ara començarem a comptar enrere i llavors un, no? Serà,
2: sí,
1: acaba allò...
2: De 10 cap a sota i no arribem ni al 5.
1: I no arribem fins al 5. Amb això d'aquestes pors, no?, que manifestem, allò de dir, em podré despertar? Jo sí que he sentit allò, persones que s'han sotmès a una cirurgia amb una anestèsia localitzada, i que de cop i volta diuen, escolta'm, que jo m'estic notant que m'esteu fent, no? Això passa? És a dir, o no hauria de passar?
2: El despertar intraoperatori en una sedació sí que pot passar, però en una anestèsia general no, perquè hi ha monitorització contínua i en temps real de l'activitat cerebral i de totes les constants, i anem adaptant la medicació a la profunditat anestèsica que necessitem. Llavors, el despertar intraoperatori en una general no. En una sedació que consisteix en tenir el pacient, diguéssim, fent una petita siesta mentre se li fa el procediment, que pot ser, a més de la sedació, amb una mica d'anestèsia local, sí que pot ser que en algun moment estigui més superficial i es desperti en algun moment, però no és lo habitual.
1: El que sí que us deveu trobar són sobretot les dones, quan van de part, que diuen, em posarà anestèsia, no?
2: Sí, bueno, de fet, la peridural per nosaltres és un procediment que és molt habitual, i també és veritat que hi ha moltes dones que tenen por, però escolta, els bons invents, que dic jo, estan per fer-los servir, en posem moltes, i sempre és una anestèsia que és molt efectiva i va molt bé, i les pacients són molt agraïdes.
1: Tot i que te fa respecte, perquè no? Allò de la punció en un moment allò concret, bé...
2: Sempre hi ha també molta por perquè no, hi ha la creença, o venen moltes dones pensant-se que la punció aquesta pot donar dolor d'esquena, no només en els dies posteriors, sinó a nivell crònic. Però realment dolor crònic d'esquena o lumbar associat a la punció peridural no hi ha relació, i realment és, com deia abans, una anestèsia molt agraïda i va molt bé.
1: L'anestèsia té, però, sintomatologia, efectes allò posteriors, secundaris, després de la intervenció?
2: Sí, i n'hi ha alguns que són... Hi ha una llista que són més habituals i una altra llista que són més greus i molt més rars. Lo habitual, per exemple, és tenir... Lo típic és una mica de somnolència, una mica de, per exemple, dolor de tipus muscular, que és per un tipus de medicació que es fa servir si es necessita una anestèsia general, que són els relaxants musculars. Què més hi pot haver?
1: Nàusees, vòmits,
2: sí,
1: no? A vegades.
2: Nàusees, vòmits també ve derivat per l'ús de, dels medicaments que es fan servir per l'analgèsia, per evitar, o sigui, pel control del dolor, que són sobretot els opioides, tot i que ara sempre està molt protocolitzat i en quan es fan servir opioides, de seguida es fan també fem servir medicaments antiemètics per disminuir al màxim aquests efectes secundaris.
1: De fet, jo crec que l'anestèsia ha evolucionat força, no? Ara, sense allò... Bé, no sé, si jo no ho dic amb criteri científic, però sí que tinc la sensació... No?
2: Ha evolucionat molt per dos parts, sobretot a nivell de monitorització, perquè ara es fa monitorització tant de l'aparell circulatori com de l'aparell respiratori, com de la relaxació muscular i de la profunditat anestèsica en temps real, i també ha evolucionat molt a nivell de tecnologia i de fàrmacs, perquè es fan servir fàrmacs que tenen una vida curta i, per tant, són fàcils de titular i que són pràcticament reversibles de forma immediata.
1: De titular vol dir allò d'eliminar?
2: D'enganxar la dosi
1: correcta.
2: Titular vull dir enganxar la dosi correcta.
1: No, ho deia jo perquè sempre et diuen allò després, allò, doncs, beu força aigua, no és important que eliminis, no?, l'anestèsia.
2: Avui en dia, amb els fàrmacs que tenim, l'anestèsia, l'eliminació de l'anestèsia pràcticament són poques hores i va molt bé.
1: I això que abans es deia, no sé si hi ha situacions, jo comentava el tema de les dones de part, no? Però en cas d'infants o de gent gran, abans sobretot en gent gran es comentava el fet de l'anestèsia, de vegades després els desubica.
2: No és que l'anestèsia sigui més perillosa o tingui més efectes secundaris en gent gran o en neonats, per exemple, o en nens petits, sinó que simplement està molt protocolitzat i ens regim molt sobretot al pes i a les necessitats de cada pacient. Llavors no és que l'anestèsia sigui més perillosa en nens o en gent gran. Sí que és veritat que en gent d'edat avançada despistar-se o perdre la ubicació després de l'anestèsia, sobretot si és amb ingrés hospitalari i es queden uns dies, sí que és més freqüent.
1: Com es treballa des del servei d'anestesiologia? És a dir, quan hi ha una intervenció, intervé només un anestesista, és tot un equip? Quanta gent tenim allò, més enllà dels cirurgià, els infermers?
2: Nosaltres som tot un equip, i es distribueixen les consultes preoperatòries. Com que és molt complicat per la quantitat d'intervencions quirúrgiques anuals que tenim, que ara estem sobre les 7.500 intervencions anuals, que és molt, dividim segons el nivell de risc anestèsic, hi ha una classificació, i els pacients de risc baix els fem amb consulta telemàtica, i els pacients que tenen més patologia o considerem més de risc alt, els hi posem una consulta presencial i venen a l'hospital. Normalment, si de risc baix ho fem per telèfon i si ja ens queda algun dubte o hi ha alguna cosa que no hem acabat d'aclarir o amb el pacient no ens hem acabat d'entendre i amb un familiar tampoc, llavors també el citem per venir i acabar de resoldre tots els dubtes, i de risc més elevat venen tots.
1: I, és a dir, hi ha aquest contacte, no? I després, allò, la persona és coneixedora de quin serà l'anestesista que tindrà al costat durant
2: realment,
1: la intervenció?
2: Realment, al coincidir que el mateix anestesiòleg hagi fet la trucada, tenir un anestesiòleg personal, diguem, que hagi fet la trucada,
1: no.
2: I després trobar-se'l el dia de la intervenció, a vegades passa, però és molta casualitat. Normalment el dia de la trucada és un i el dia de la intervenció Com que som 18 a l'equip, sol ser un altre, però bé, la gent s'ho pren bé i no hi ha problema.
1: I és un anestesiòleg per intervenció o n'hi han dues persones?
2: A dintre el quiròfan hi ha un anestesiòleg per cada quiròfan. Sí.
1: Uh-huh. Quan la intervenció és ambulatòria, com funciona? És a dir,
2: S'adapta el tipus d'anestèsia i el tipus d'analgèsia a que aquell pacient pugui, o tenim en compte que aquell pacient marxarà cap a casa. Jo, per exemple, si un pacient se li fa una intervenció, per exemple, de genoll, com una artroscòpia, jo sé que aquell pacient, l'artroscòpia sol ser ambulatòria i aquell pacient a la tarda marxa cap a casa. Jo no li puc deixar, per exemple, amb una anestèsia intradural les cames bloquejades 4 hores... perquè és que aquell pacient ha de caminar en breu i ha de marxar. Llavors nosaltres intentem adaptar sempre les dosis a tenir en compte de si el pacient marxa cap a casa o es quedarà ingressat.
1: Es fa una comprovació, entenc, allò de que, doncs, evidentment, no?
2: Sí.
1: No, ho dic perquè sempre, normalment...
2: D'aixecar-se i provar i que ens ho pegui i torni...
1: A veure, anem a provar, no? Si realment vostè té sensibilitat.
2: En aquest aspecte, a nivell postquirúrgic, doncs, tenim la sort de tenir grans professionals d'infermeria que fan una gran labor i que estan pendents de tot, i evidentment pues, no és allò de dir pues, aixequis i provi a caminar a veure si pot marxar.
1: Ja, jo, doncs, aquesta atenció, aquests protocols de seguretat, entenc, no?
2: Sí.
1: Una persona que ha estat doncs, una intervenció i ràpidament es complica i ha de tornar novament allò a entrar a quiròfan, imagino que sí, però no sé si es complica més el tema de les dosis d'anestèsia. S'ha de dispensar de forma allò...
2: Ha passat alguna vegada i jo què sé, per exemple, de vegades tenim... Això és, no és raro en pediatria, en nens que se'ls opera de les amígdales i és una zona molt friable i que sagna molt i a vegades tornen a sagnar un cop hem sortit de la intervenció i es pot tornar a entrar per revisar tota la zona que s'ha operat i realment pues, s'ha d'anar amb el mateix cuidado que has anat la primera vegada, però no té especialment més risc una segona anestèsia durant el mateix dia que una primera.
1: I hi ha intervencions que potser, evidentment, la persona ha d'estar en aquest procés de mig adormit, però que ha d'estar despert perquè us requereix la intervenció?
2: Sí, hi ha intervencions que requereixen col·laboració per part del pacient i, per tant, intentem que el pacient estigui confortable però que no estigui completament adormit. Per exemple, en intervencions de catarates, que és una cirurgia molt freqüent que fem aquí en l'Hospital Sociosanitari de Mollet, el pacient s'asseda una mica, però ha d'estar superficial perquè l'oftalmòleg va parlant amb ell i li va dient, pues, miri amunt, miri avall, ara miri al centre. I, bueno, és sempre adaptar una mica l'anestèsia a les condicions del pacient i de la cirurgia que requereix.
1: D'anècdotes d'aquestes també deuen haver-hi forces en les que es demana col·laboració o que el pacient no està del tot allò adormit. No?
2: Sí, perquè el que passa que...
1: Llavors l'anècdota l'expliquen les persones que han estat intervingudes. Mira, m'estaven fent la intervenció i estaven parlant de... No?
2: N'hi ha per les dues parts.
1: Sí?
2: N'hi ha perquè el pacient es posa a explicar coses que
1: no toca.
2: Que no toca, però nosaltres ensenyem el secret professional i també hi ha pacients que se sorprenen... A vegades, això m'ha passat moltes vegades, de pacients que se sorprenen de l'ambient... No de disbauxa, sinó una mica distès que hi ha al quiròfan, que a nosaltres també ens ajuda a treballar i aguantar el dia a dia i totes les intervencions que portem a sobre. Perquè si haguéssim d'estar pues, serios des de les 8 del matí fins a 3:45 que acaba la nostra jornada i sense poder explicar res, pues, evidentment seria insuportable.
1: Una qüestió, a l'estar, aquesta col·laboració, a l'estar així, semiconscient, no pot generar que una persona tingui més por? És a dir, d'una banda, no?, que es subministri anestèsia pot generar dubtes o por de dir, escolta, me'n despertaré, perquè, clar, jo perdré la consciència, però quan la tens, si estàs sentint que estan donant cops, no? Per exemple, quan són intervencions de traumatologia, em sembla que...
2: Realment hi ha de tot i hi ha molta varietat. Jo m'he trobat pacients, per exemple, en una pròtesi de genoll, que el que fem és adormir a la cama i el pacient està despert, i jo sempre dic, té dues opcions un cop hagi fet l'anestèsia de la cama. El deixo despert i es queda mirant les musaranyes i si vostè està bé, perfecte. I hi ha gent que em diu, miri, jo independentment de que ja m'hagi fet l'anestèsia de la cama, em poso molt nerviós, no vull sentir cap cop i després de l'anestèsia a la cama faci'm una sedació i vull estar adormit fins que acabem. Hi ha gent que ho porta molt bé, el d'estar despert mentre l'operen i sentint els cops, i hi ha gent que realment ho tolera zero i diu, a mi em sedeu fins que acabem.
1: I és millor una cosa que l'altra? És a dir, pot...
2: No és millor una cosa que l'altra. El millor és l'autonomia del pacient i que el pacient se senti bé amb l'opció que li has donat a escollir i ja està.
1: Avui estem parlant amb Ernest Millán, que és el cap del Servei d'Anestesiologia de la Fundació Sanitària Mollet. Una darrera recomanació, jo quan ens truquin perquè tenim una intervenció i el trucarà o es posarà en contacte amb vostè al Servei d'Anestesiologia, algun consell? Allò, no hem de patir, hem d'estar tranquils.
2: Estar tranquils, evitar fer un Google, perquè quan més informació tenim però no la sabem estructurar és quan ens posem més nerviosos, i a vegades també les opinions de familiars i veïns, de intentar evitar-les i venir amb la nostra pròpia, perquè les opinions a vegades de... És que la veïna ha tingut una mala experiència, o a mi m'han explicat això o m'han explicat l'altre. Al final és... normalment nosaltres a la trucada resolem la majoria de dubtes i venir tranquil.
1: I de fet això, no?, que aprofitem aquesta trucada, no?, o aquesta conversa per plantejar tots els neguits o dubtes que tinguem. No, és a dir, que no només sigui el professional qui ens pregunti d'al·lèrgies i coses d'aquestes, sinó que nosaltres també tinguem...
2: Nosaltres, particularment a la trucada preanestèsica, no només parlem nosaltres, sinó que sobretot deixem parlar i deixem preguntar, que també és molt important.
1: I qui pregunta més? Els homes o les dones? Qui té més por?
2: No, jo crec que per igual.
1: Per igual?
2: De veritat, no, ara no estic intentant quedar bé.
1: Ernest Millán, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i explicar-nos allò, el que és la vostra professió, no? I que de vegades passa desapercebuda, no? Perquè dius, sí, vaig tenir allò una conversa, però ja no l'he tornat a veure, perquè normalment això sí que després ja no torneu a passar, o sí?
2: A mi m'ha passat que després em paren l'altre dia, amb això m'ha passat fa un parell de setmanes, em van parar pel carrer i em van dir, ai, ets el meu anestesista.
1: Ah, personalitzat, sí. Aquesta vegada sí, eh?
2: Sí. Molt però bé, bona experiència.
1: Que vagi bé, fins una altra, gràcies.
2: Moltes gràcies, un plaer, moltes gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Hola, què tal? Ja hi tornem a ser. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa, encetem els 25 minuts setmanals més senderistes, més excursionistes i més viatgers que pugueu trobar en un únic programa. En diem sendes, el plural d'una paraula poc habitual per designar camí, corriol o petit traç al mapa. Com poc habitual són les nostres propostes. Les tres d'avui són aquestes que presentem ara mateix en el nostre sumari. Dir que el Penedès és terra de cava no és pas descobrir la sopa d'all. El que potser sí que us sorprèn és el lloc on els documents antics situen el primer cava fet a Catalunya. I atenció, perquè és a Terrassa. La Sílvia Comelles, de l'empresa turística Tres Turons, ens fa 5 cèntims d'una ruta guiada als indrets on hi va haver vinyes, cellers i el primer productor, Pau Galera.

0: el primer escumós terrassenc, la increïble història d'en Pau Galí i el primer cava català. Aquest anunciat bé podria ser el títol i el subtítol d'una novel·la, però és el nom d'una ruta guiada que condueixen els companys de l'empresa de guiatges Tres Turons. Un itinerari que palesa que sí, que molt abans del ciment, blocs de pisos i fàbriques, a Terrassa hi havia vinya. I com diu l'anunciat, no només això, sinó que va ser la primera localitat catalana on és documentada l'elaboració de vins escumosos, allò que des del segle XX coneixem com a cava. Sorpresos d'aquesta revelació? Doncs la guia, educadora, administradora i gestora de Tres Turons, la Sílvia Comelles, ens demostra que amb aquesta afirmació no ens hem begut l'enteniment.
1: Totes les proves indiquen que va ser aquí a Terrassa. De fet, ve d'un estudi que es va fer a l'Arxiu Històric de Terrassa. En Joan Soler, el Pep Figa i la Sol Roig van investigar aquest tema perquè es van trobar amb una documentació insòlita. I és un document que parlava del que el 1850 en Pau Galí Galí d'aquí de Terrassa havia guanyat un premi per un escumós. Això era el 1850 i els escumosos aquí a Catalunya no es van començar a fer fins al 1870 a la zona del Penedès. Però resulta que 20 anys abans, un terrassenc, amb molta vocació d'experimentació i de provar coses noves, va voler fer un escumós, li va sortir bé i fins i tot li van donar un premi. El que passa que després no va continuar.
0: Al voltant de la història de Pau Galí, el terrassenc precursor dels escumosos, Tres Turons condueix un itinerari guiat que ens porta als llocs dels fets, on es va arribar a produir cava vallesà. És una de les 5 propostes del Rutatast, un projecte de rutes gastronòmiques agarenques impulsada pel Gremi d'Hostaleria de la Ciutat, Terrassa Turisme, Museu de Terrassa, els cuiners del Teca Vins i Tres Turons. 5 rutes que, partint de la història, expliquen territori, identitat i gastronomia.
1: Hi ha 1.000 narracions, no?, vinculades amb el que hem menjat, i de moment en tenim 5 de preparades i les anem programant al llarg de l'any. I parlem d'això, parlem de patrimoni, parlem de què hem menjat i com ho hem produït, i evidentment tastem, fem experimentació gastronòmica, recuperant receptes antigues o plats antics, i fem un maridatge de tot, que és molt xulo. I havíem posat això a ruta tast, perquè junta les dues coses. Fem una ruta, caminem, veiem patrimoni, visitem coses, i fem un tast.
0: Doncs caminar, conèixer, tastar, què pot sortir malament de tot plegat? La ruta guiada, el primer escumós terrassenc, la increïble història d'en Pau Galí i el primer cava català, apropa el visitant a diversos escenaris. Aquest és el primer.
1: I el que fem és començar fora de l'antiga vila de Terrassa. Avui seria un barri de Terrassa, que és Can Boada. En aquest barri hi ha dues masies, i una concretament, que és una masia del segle XIII, en la que s'hi feia vi. I, curiosament, aquesta masia, que és la més antiga que es conserva a Terrassa, també va ser la masia on Pau Galí va cultivar el seu raïm, el que va fer el primer escumós. Vull dir que ens lliga molt bé tota aquesta història del Pau Galí, el fet de que es conserven les masies, avui s'estan restaurant.
0: Doncs bé, unes masies que ara es recuperen i que la Sílvia Comelles confia que molt aviat es puguin visitar també per dins. De moment, mirem cap al costat.
1: Que a més al costat hi ha una ermita modernista que s'acaba de restaurar i, per tant, es pot visitar, que és l'ermita de la masia. Comencem aquí l'ermita i aquí sí que podem parlar de paisatge, perquè el paisatge es conserva i es parla d'aquesta memòria que tenen els espais, no? El paisatge es conserva, ara hi ha pisos, hi ha la riera, però ja la fesonomia del paisatge es conserva i, per tant, ens podem imaginar fàcilment com era aquest espai fa 150 anys enrere.
0: Deixem el barri de Can Boada i ens dirigim cap al centre històric. Abans, travessem places amb testimonis del passat agrícola, oliveres i altres arbres fruiters, avui integrats dins de parcs urbans que no fa pas gaires dècades feien bo allò de tot això van ser camps. I per fi arribem al rovell de l'ou de la ciutat. Sílvia Comelles.
1: Perquè el nostre objectiu és arribar al Raval de Montserrat. I anem a l'Ajuntament. I el que avui és l'Ajuntament, doncs si tiréssim enrere i anéssim a l'època en què va viure Pau Galí, aquest productor del primer cava, ja hi havia la seva casa. La seva casa és on avui s'aixeca l'Ajuntament de Terrassa. Per tant, parlem de la casa Galí, el fantàstic celler que tenia i de l'espai on es va produir aquest. Evidentment, ens ajuda en tota la documentació gràfica que tenim. Tenim fotografies de la casa, i per tant, la visita s'acompanya. Estem al lloc dels fets, però com que el lloc dels fets s'ha transformat, doncs hi ha tot aquest suport documental que ens ajuda.
0: El que sí que perdura ben a prop és la casa Torrella, que conserva soterranis amb un celler que ens posa en context de com eren moltes cases, tant de l'antiga Terrassa com també de l'antic Sabadell, i un forn de pa de principis del segle XIX. Continuem cap a la penúltima aturada.
1: I ens n'anem a la fantàstica Casa Alegre de Sagrera,

0: És un casal burgès d'època modernista, de fet és de final del modernisme, del 1912, es va restaurar i molta de la decoració que hi ha fa referència a la vinya, que sovint no ens hi fixem, i els de Terrassa i els de Sabadell parlem de la industrialització, de vegades sense recordar que si es va poder fer aquest salt a la mecanització i a l'aposta per la nova energia del vapor, va ser perquè aquestes famílies que van fer el salt a la industrialització eren productores de vi. I, per tant, el vi i la producció de vi i aiguardent és el que va permetre capitalitzar la industrialització. Els primers vapors que hi ha tant a Terrassa com a Sabadell els aixequen famílies que són terratinents i que, per tant, fan vi. I això no se n'obliden. I, per tant, les decoracions, hi ha aquest record a la vinya, al vi...
1: I a Can Alegre, després de gaudir de relleus, pintures i objectes decoratius que fan al·legoria a la vinya i al vi, seiem al voltant d'una taula. Toca regar-ho tot.
0: Acabem fantàsticament, ens n'anem a una taverna, a la taverna dels amics del Tecavins, en Cesc Castellet, que és una persona que coneix molt el món del vi. Fem un tast d'escumosos del territori i ens explica tot el tema relacionat amb l'enologia. La producció d'aquests vins, com era llavors, com és ara... La varietat, perquè Terrassa tenia una varietat, que era el terrassenc, que era una varietat de vinya que existia ja des del segle XV. Que hi hagi una varietat de vinya en un territori ja ens parla de la superespecialització que hi havia en aquest territori, eh? D'això que en molts moments va ser un monocultiu. El 70% de la producció en alguns moments del segle XVIII i XIX estava dedicat a la vinya. I en Cesc ens explica tot això i és quan podem fer un tast d'escumosos i descobrir a través del gust tota aquesta història que hem anat explicant i desgranant.
1: De fet, matisa la Sílvia que a Terrassa i el Vallès no van tenir un, sinó dues varietats de raïm. El terrassenc, que ja hem comentat, i també el trapat, una varietat de vi blanc. La filoxera va apartar tots dos de la producció, però no estava tot perdut.
0: El terrassenc justament s'està recuperant. Hi ha un projecte que ja fa uns anys que va engegar. Es va fer una crida perquè la població pogués participar-hi i se n'han pogut recuperar algunes mostres de cep antic i s'ha tornat a plantar i ara hi ha dues finques en què es planta. Sant Font de Gallà i també la finca de Mossèn Oms. Ja s'ha fet una primera barema i aviam estem pendents de que aviat puguem provar el terrassenc, que era un vi negre, molt semblant al negrelló, i que era una varietat autòctona que es cultivava tot el Vallès, que malauradament a partir dels anys 60 es va deixar de cultivar. Però sembla que estem a punt de recuperar-lo.
1: I que ben aviat podria ser perfectament la cirereta d'aquesta ruta guiada. Però el Rutatast inclou quatre rutes més, com hem dit. Una és dedicada a les antigues pastisseries de la ciutat, als dolços i a les xocolates, molt apreciades a Terrassa. Una altra, titulada La set de Terrassa que menjar en passa del Dàcar a la botifarra de músic, parla del Dàcar, paraula agarenca que designa un postre de postguerra, un pa de pessic cobert d'encenalls de xocolata. També hi ha una visita guiada que parla de la història gastronòmica de Terrassa des de temps del Paleolític i fins l'era industrial, de la que n'és llegat la Terregada, nom que designa les restes del carbó esmicolat que quedava en un cova i que, en el cas de Terrassa, també es refereix a un plat obrer propi. La Sílvia Comelles explica què és això de la Terregada.
0: I la Terregada també era un plat que menjaven els obrers. Els obrers només menjaven menuts de la carn. La classe burgesa es quedava al tall gros i es feien un plat molt energètic que estava fet a base de menuts tallats i barrejats amb sang, es coïen amb sang i aquella massa negrosa que alimentava moltíssim, tenia molt greix i això era la terregada, perquè semblava justament la barreja de carbó i era un plat típicament terrassenc. I és el que els obrers portaven a la fàbrica amb la taifa, que taifa també és una paraula que diem aquí a Terrassa. No diem carmanyola, sinó que diem taifa.
1: Terregada, un plat de vísceres que els xarcuters de la ciutat estan recuperant, això sí, en versions més suavitzades, amb botifarres. I finalment una cinquena ruta guiada referida a les fondes d'Antes, els menús cantats de les fondes de Sisos, que es refereix als enginyosos menús pels obrers que se servien en aquestes fondes i tavernes, de les que encara a dia d'avui se'n conserva alguna. Si voleu viure alguna de les 5 experiències, tant en dates programades com concertades per grups, dirigiu-vos a entrapolis.com o al web 3turons.cat, 3 amb número. Una empresa amb força anys de vida que aglutina arqueòlegs, historiadors, antropòlegs, guies i educadors patrimonials, que expliquen Terrassa, Sabadell, el Vallès Occidental en general i Sant Llorenç del Munt, i que s'afanyen per fer bo allò que deia Pere IV. En Materra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins un bosc espès, 5 quarteres massa terra, com al Vallès no hi ha res.
2: Sendes.
1: Arriba el temps de senderisme aquí al Sendes i ja saben que la secció de senderisme és cosa del Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard.
1: El nostre expert en caminades. Xavi, avui recuperem les terres del sud, eh?
3: Això mateix. Si l'altre dia vam recuperar les terres tarragonines, avui recuperarem els ports de Beseit. Ens n'anem cap a la part central dels ports, per la zona interior d'Horta de Sant Joan, i us proposo anar a pujar un parell de cims que ens oferiran una bona panoràmica de la zona nord del port en un itinerari per paratges solitaris i abruptes que ressegueix magnífiques pinedes, on veurem diversos exemplars monumentals, en fort contrast amb la part central de l'excursió que passa per l'altiplà de Terranyes, totalment descobert de bosc. Farem un recorregut en sentit horari que ens pujarà a la Punta Blanca, resseguirem per dalt la cinglera de la Serralla amb el Saltador de Franquet, traspassarem el gran altiplà del Terranyes amb el seu refugi, anirem a treure el cap a la Miranda de Terranyes i després ens entaforarem els Clots per remuntar de nou fins al Coll de l'Areta, des d'on baixarem a recuperar el cotxe al Coll de Miralles.
1: Doncs vinga, anem a començar aquesta ruta. Punt de sortida.
3: Anem a començar a caminar al Coll de Miralles. Venim des d'Horta de Sant Joan i podem arribar per una pista que des de l'àrea recreativa de la Franqueta s'enfila fins al Coll de Montfort i en 4 quilòmetres i mig de molt bona pista arribem al Coll de Miralles i pel camí, a més, podem admirar l'auró de Josepó, indicat, és un exemplar declarat arbre monumental, i la fulla de l'auró, a més, és l'emblema del Parc Natural dels Ports. Bé, comencem a caminar, desfent 200 metres la pista per on hem pujat amb el cotxe, i agafem a la dreta la pista del Gravolà, una pista secundària que comença a pujar per dins d'una espessa pineda i que es posa al barranc de l'Escaleta Vella. Quan s'acaba la pista, continuem pel torrent per un senderó fitat que ens mena a la Font del Gravolà i a la Font del Xaco. Petites surgències mig embardissades, on els senglars i els cabirols fan de les seves sense que ningú els molesti. Si fins aquí havíem anat relativament planers i cap a llevant, ara traspassem el torrent, ens posem a nord i enfilem fort per un sender ample que continua fitat fins a sortir quasi al capdamunt d'un petit collet on trobem el Pic Amat. Declarat arbre monumental, és un enorme pi negral i el nom li ve de les dues soques que li arrenquen quasi des de mateix terra, com si fossin dues cames, doncs el Pic Amat. Acabem de guanyar la Carena, és el termenal entre Arnes i Horta de Sant Joan, just entre la Punta de Sallent i la Punta Blanca. Aquí girem de nou a llevant i, sense camí massa definit, anem a pujar per una petita canal on haurem de posar les mans a terra fins a assolir el cimet planer de la Punta Blanca. És obert als quatre vents i on tenim vistes cap a nord, cap a les roques de Benet i els Montsagres. Veiem també Horta de Sant Joan i la muntanya de Santa Bàrbara al costat. Més propers veiem les grans moles de conglomerat de la Ballestera i de la Falconera. Cap a ponent veiem la inconfusible silueta del cim del Penyacalera i també la moleta del Molló. Cap a sud tenim tot l'altiplà de Terranyes, on anirem després, i veiem per darrere el cim del Caro, rere els propers cingles de la Vall d'Uixó. I a tocar tenim tota la cinglera de la Serralla, penjada vertical sobre l'ombria del Gravolà, a la capçalera del barranc de l'Escaleta Vella, per on hem pujat. Sortim del cim i trobem de seguida un altre exemplar d'arbre monumental, és el pi de tres cames.
1: Que no de les tres branques, eh?
3: No, però com si ho fos, perquè és, tot i que és també un pi negral, doncs és això, tres branques, en realitat, no? D'aquí ens posem de seguida sobre les parets de la Serralla, que resseguim vora el cingle, passem pel Saltador de Franquet, és el punt de màxima verticalitat, i sortim a la sendera ben fressada que puja des de la Vall d'Uixó. Deixem el ramal que s'adreça als masos de Baio i de Paulino i anem a l'esquerra enfilant-nos suau cap a sud fins a l'altiplà de Terranyes, una gran planúria en forma de mitja lluna que contrasta amb les valls i cingles que l'envolten. Sortim del bosc i aviat veiem el refugi de Terranyes, és el Mas del Torrero, és un refugi lliure i ben condicionat, amb una gran cisterna coberta al davant i un abeurador per al bestiar. Li podem anar a donar un cop d'ull i continuem per pista un petit tros fins a deixar-la i posar-nos a sud-oest per anar a entrar de nou al bosc, entre marges abandonats, fins al cap de poca estona anar a treure el cap a la Miranda de Terranyes. És el sostre de l'itinerari, completament penjada sobre l'espectacular gorja del barranc de la Paridora, a la capçalera del riu Algàs, amb les moletes de Venanci, la mola de Lino i la mola de la Paridora al darrere. I, contemplat l'espectacle, girem a nord-est i per un llom anem a buscar un sender que deixem de seguida per enclotar-nos cap al Coll dels Bots primer i d'allà de ballar encara més fort fins al fons del barranc. Són los clots, és la confluència de diversos petits barrancs. D'aquí comencem a remuntar un sender fitat que ens condueix per terreny obert a sortir al Coll de l'Areta, on retrobem la pista que ve del Mas del Torrero i del Coll davallem per una revirada sendera entremig d'una preciosa pineda per l'ombria de l'escala, passant pel costat de dos altres magnífics exemplars de pi negral, declarats també arbres monumentals. Són l'opi remut i l'opi ampoll. I poc més avall arribem al Coll de Miralles, on tenim el cotxe.
1: Doncs, com sempre, després de fer la descripció de la ruta, arriba el moment de la corresponent fitxa tècnica que ens fa el Xavi Tió. Comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
3: Doncs, pràcticament 9 quilòmetres.
1: Desnivell?
3: 600 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 6 horetes, xinoixano, per poder contemplar les magnífiques vistes.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: Posem-hi un 2, 2 sobre 5, per algun tram de pendent fort.
1: Referències a internet.
3: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Un tomb per Terranyes, d'un usuari que ja ens és de la família, que es diu Toni Planes.
1: Algun dia l'entrevistarem, l'hem de portar al programa, el Toni Planes, perquè ens serveix de molta inspiració. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
3: Salut i república.
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Hola, som en Jordi Gastó i us volia parlar dels 10 llocs imprescindibles de la ciutat de Kanazawa, al Japó.
1: Japó, un país fascinant que molts europeus descobreixen i que hi tornen. Alguns potser fan turisme urbà exclusivament a la seva populosa capital, Tòquio, o bé inclouen Osaka o Kyoto i les històriques Hiroshima i Nagasaki. Avui el Jordi Gastó ens parla d'una ciutat petita que el va deixar impactat durant el seu viatge al país del sol naixent, Kanazawa. I avui ens el descriu en els seus 10 indrets més destacats, els quaderns del viatger.
4: Kanazawa és una ciutat de 450.000 habitants situada a la regió de Hokuriku, prop dels Alps japonesos. Des de l'arribada del Shinkansen, o tren bala, està només 2 hores i mitja de Tòquio, amb la qual cosa és relativament fàcil anar-la a visitar. Se la considera la rival de Kyoto al parlar de les joies històriques del Japó interior. Si hi aneu, no us podeu pas perdre... 1. Jardí Kenrokuen, jardí del període Edo, un dels més importants del Japó. El seu nom ve dels 6 atributs de la perfecció que es consideren en aquell país: aïllament, amplitud, artificialitat, antiguitat, aigua abundant i grans vistes. Està considerat un dels 3 més macos del Japó. 2. Mercat Omicho. És un laberint de peixateries i restaurants que bull d'activitat. Molt espectacular. I el consell que us dono és el que jo vaig fer aquí i a tot el Japó. Entreu a menjar en un lloc que no hi hagi cap occidental. Sempre, sempre us sorprendrà i sempre serà millor i us tractaran, evidentment, molt bé, com sempre passa en aquest país. 3. Castell de Kanazawa. És un colossal complex del 1600 aproximadament. Un incendi el va arrasar 2 segles i mig més tard. Això acostuma a passar, ha passat molt al Japó, però es va reconstruir amb força precisió. És espectacular, va ser residència de diversos clans japonesos i algun mur dels exteriors encara es mantenen originals. 4. El Museu d'Art Contemporani del segle XXI és un museu diferent. Per dins, evidentment, trobareu exposicions d'artistes japonesos i inclús de molts llocs del món, d'artistes de molts llocs del món, però sobretot el que destaca és la seva forma peculiar, com un cilindre de vidre amb unes sales que formen una espècie de caixes de colors És molt, molt, molt espectacular vist des de fora, també. 5. Higashi Shayagai. És el barri de les Tateries, el barri també del plaer, li deien, plaentes com el de les geixes, que encara poden ser visibles, encara que costin de veure, i sobretot no se les ha de mirar a la cara ni fer-los fotografies, però com passa en alguna zona de Kyoto, encara n'hi ha. La zona està molt ben mantinguda, molt ben cuidada, els carrers, com acostuma a passar al país, són molt nets i l'atmosfera és sensacional, tant de dia com de nit. És un retorn al passat amb tota la regla. 6. Us recomano les botigues per comprar la Fulla d'Or. La Fulla d'Or és l'emblema d'aquesta ciutat i és obra d'artesans que són capaços de deixar l'or en unes fulles minúscules, gairebé transparents, superfines. Són l'orgull de la ciutat i podeu trobar joies, articles de qualitat, no deixalles d'aquestes típiques dels turistes, sinó articles de qualitat a preus molt bons. I és a nivell d'orfebreria i a nivell d'altres coses més grans, però verdaderament, sobretot joies i petites joies i petits detalls estan fets amb molt d'art, molt d'art. 7. L'estació de tren. Les estacions de tren al Japó són un món, perquè per dins són ciutats amb restauració, amb botigues, amb tots els serveis, però aquesta destaca, a part de per la seva modernitat, sinó també perquè per fora hi ha una estàtua de disseny futurista i espectacular, espectacular, és la sortida, diguem, cap a la ciutat, que és una barreja de diverses peculiaritats del país, començant pels temples. 8. Nagamachi. És el barri dels samurais. Dels samurais que, històricament, ja sabeu que han tingut molta importància en el Japó. S'hi van traslladar tots després d'alguns incendis com el del castell. Es van traslladar tots a aquesta zona i manté amb cases molt espectaculars, òbviament amb l'estil zen clàssic del Japó, molts jardins, aigua i una sensació de pau molt gran. És un barri també molt, molt interessant de veure. 9. Teramachi, la zona dels temples budistes. Temples al Japó, ens pensem que n'hi ha pocs, potser, quan no hi hem anat, però quan arribem veiem que cada cantonada, entre cometes, hi ha un temple, fins i tot a les grans ciutats. Aquí, en aquesta, hi ha més de 70 temples en 2 quilòmetres quadrats, us podem imaginar, i són temples potser més modestos que els de grans ciutats, com poden ser Kyoto, Osaka, Tòquio, però al mateix temps són potser més entranyables i donen una sensació de pau, com us podeu imaginar, molt gran. Jo sempre recomano els temples també, no són per la nit, veure'ls molt per la tarda, o sigui, quan marxa la llum o per la nit directament. Al Japó, precisament, no hi ha cap problema de seguretat, pots anar a les 3 del matí per tot arreu, fins i tot a les grans ciutats, i en llocs així la lluminositat i la pau i el misticisme que donen, la veritat és que és espectacular. I 10, ja per acabar, sortint una miqueta, una hora a l'autobús, més o menys, de Tarazawa, hi ha pobles com Shirakawa-go, a la zona del Kokoyama, que es consideren dels més bonics del Japó. Són Patrimoni Mundial de la UNESCO i és una zona ja bastant muntanyosa, amb granges, cases de teulades de palla i és una sensació de tornar directament a la mitjana, però a nivell de pobles, a nivell de localitats també molt petites. Alguna una mica més turística que altres, hi ha diverses, altres no tant, i verdaderament és espectacular el paisatge que es veu allà.
1: I aquí posem el punt i final. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar el programa, que hem fet amb molta estima l'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, des de l'edició i presentació. Recupereu els programes al web martorelldigital.cat, a l'apartat de Ràdio Martorell. Nosaltres tornem la setmana vinent parlant d'una ruta en femení, dita Cosint el Sol, que ens permet descobrir història i patrimoni a Tarroja de Segarra. Segurament no us l'espereu pas. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: killer.
1: Són les 6.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Badalona Comunicació et porta la Supercopa a casa.
2: Programació especial els dos dies. Més de 10 hores de directe a Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat.
1: Els protagonistes, l'ambient i, per descomptat, la locució dels partits.
2: Dissabte 19 des de les 5 de la tarda i diumenge 20 a partir de les 6.
1: Et portem la Supercopa allà on siguis.

0: 94.4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Benvinguts des de Tarragona, a punt de viure aquest inici. És un quart de set del vespre. Benvinguts a la Diada de la Lliga Catalana de Bàsquet.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
4: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
3: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
5: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
6: Arriba el moment del bàsquet a Ràdio Ciutat de Badalona.
7: La penya en joc.
6: A partir d'ara, tota l'emoció de l'esport en directe.
8: La penya!
7: Tota l'emoció del Joventut de Badalona.
6: Connectem amb el nostre enviat especial en aquest partit, Xavi Ballesteros.
2: Benvinguts un altre dia des de Tarragona, des del Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona, un escenari fantàstic on el Joventut, tot i que no té cap opció de classificar-se per la final de la Lliga Catalana que es disputarà diumenge al migdia, avui torna a jugar un altre partit contra el Fiat Girona. El Fiat Joventut va ser a la seva època, ara és Fiat Girona, i per tant avui hauran de veure una nova situació. El Joventut que té nou fitxatge. I a mi m'agrada bastant aquest fitxatge. En parlem de seguida amb el Jordi Abril a les vies de so i amb el nostre analista habitual, Ivan Corrales. Ivan, molt bona tarda.
9: Molt bona tarda, Xavi.
2: Doncs el Joventut que ha fet un fitxatge, podríem dir que inesperat. Estem parlant d'Elin Diaye, un jugador de 2,4 metres, del 2004, per tant, és jove. M'agrada, per reforçar el joc interior.
9: Sí, Xavi, totalment d'acord. Jo crec que el club s'ha mogut ràpid i un molt bon fitxatge. Jo crec que hem d'estar il·lusionat i, bueno, plantilla ara mateix tancada, i el que dèiem ara, no, aquest partit en principi no, entre cometes, servirà per la classificació per la final de la Lliga Catalana, però sí que serà la primera vegada que estan els 11 jugadors sèniors disponibles, més l'Adrià Torres.
2: Adrià Torres, i això vol dir que si ha arribat, ja ho podem avisar, si ha arribat en Diaye, no vindrà Jabari Parker, perquè la posició de 4 ja està coberta. Com a mínim no arribarà si no hi ha canvis a la plantilla, però no hi ha places obertes. No s'està plantejant ara buscar un reforç temporal per Ante Tomic, per tant s'esperarà que recuperi Ante Tomic en aquest mes i mig que falta perquè torni, i s'haurà de multiplicar la resta, Ivan.
9: Sí, sí, claríssimament, no? Està clar que evidentment sense l'Ante 2, aquesta una rotació més a la posició de pivot, doncs no ens faltarà. Però bueno, tindrem a l'Adrián Torres per ajudar-nos o altres dels joves, i això el que ha de fer és que tant el Simon com el Sulemanovic doncs donin una passada cap endavant i estiguin amb confiança, perquè tindran més minuts i amb capacitat doncs d'ajudar encara més a l'equip.
2: Doncs estem amb el segon entrenador del Assis de Joventut, amb l'Aleix Duran, a qui li agraïm que hagi vingut fins a la nostra posició. Aleix, primer de tot, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: Una llàstima, perquè no teniu opcions de jugar aquesta final de Lliga Catalana, però s'ha de continuar treballant.
10: El resultat de dimecres i el del partit d'ahir, doncs avui, com bé dius, ja no tenim opcions. Però per altra banda, contents perquè avui sumem dos jugadors, no? I això ens anima molt, perquè crec que mentalment ho necessitàvem.
2: Elin Diaye, m'encanta aquest jugador, què us pot donar?
10: Home, jo crec que ens pot donar un impacte molt immediat, energia, atleticisme, bé, coses que, de les que no anem sobrats i que crec que necessitem com a equip. I després el Yannick, que també és una miqueta aquest perfil, i creiem que això ens pot fer ser més consistents durant els partits, perquè, per exemple, l'altre dia, a la segona part, ens va faltar una miqueta d'energia.
2: Aleix, Yannick, crec que el veiem fent la roda d'escalfament, veiem que jugarà, però fins a quin punt per evitar lesions?
10: No, avui tant ell com l'Eli La previsió és que facin rotacions curtes, que comencin a entrar en contacte amb l'equip. Pràcticament, l'Eli ha arribat aquest matí, el Yannick pràcticament no ha entrenat, però bé, sí que comencin a tenir alguns minuts, l'equip tingui la sensació de sumar nous efectius i una mica el que et dic, tant a nivell mental com físic, que tinguem una sensació de més energia.
2: I Aleix, ja per acabar, home, la plantilla la veiem bastant, bastant compensada. No sé si com la veus tu, la plantilla de la penya.
10: Bé, amb el faltar l'Ante i tenir un perfil com el de l'Endiaye, doncs fa que l'Emir l'haguem de moure més al 5, que el teníem previst a la posició més del 4 i ajudar una miqueta al 5, ara l'hem de situar completament al 5, però independentment d'això, a nivell de número d'efectius, doncs tenim totes les posicions ben cobertes.
2: Aleix, molta sort i gràcies.
10: Gràcies, Xavi.
2: L'entrenador del Joventut, el segon entrenador de Dani Miret, que evidentment doncs, ens agrada poder saber de primera mà el que pensen des de dins, no?
9: Sí, sí, molt bona entrevista i sobretot per les explicacions que ha donat l'Aleix, molt, molt clares i parlant molt bé doncs, d'aquesta recuperació, no?, de dos jugadors més que sumaran pel partit, perquè està al nou fitxatge, però sí que de l'Endiaye, però també doncs, recuperem el Janí, que després de la seva tornada a Finestres Fibes no havia pogut encara jugar amb l'equip, i avui, pel que dèiem, no?, ja tindrem els 11 jugadors sèniors de la plantilla disponibles per primera vegada en pretemporada, i segur que això també és bo per l'equip. És veritat que avui haurem d'esperar aquests minuts de rotació i aquestes rotacions curtes i ràpides del Yannick i de l'Endiaye, però dos jugadors, en aquest cas físics, que ajudaran molt, molt, molt a l'estil de joc que volem fer.
2: A més, Ivan, el bàsquet modern és de córrer molt, de velocitat, de posicions doblades, de poder jugar de 2, de 3, de 3, de 4, per tant, sí, que no hi és Tomic, que és un jugador desequilibrant, però també és cert que, home, es pot jugar així, eh?
9: Sí, bueno, el que ha dit l'Aleix, no? Les posicions a l'equip estan ben cobertes, s'haurà de fer aquesta reestructuració, per dir d'alguna manera, amb la feina i amb la i amb el rol que es vol del Suleimanovic, però segurament ell és un jugador ja molt experimentat, que estarà preparat per també ajudar, en aquest cas, més en la posició de 5, que no de 4, i amb la tornada d'Alante, doncs a lo millor doncs, recol·loca, per dir-ho d'alguna manera, la seva posició.
2: La Pro, Ricky, la Pro, i va perdre la penya contra el Lleida, un Lleida que ahir va guanyar el Fiat Girona, i per tant el Lleida és el primer finalista. Jo crec que condiciona molt el fet que més de la meitat de la plantilla ja hi era la temporada passada i el Lleida està jugant bé.
9: Sí, està clar que el projecte del Lleida té una bona part de continuïtat. Jo diria que a lo millor és un equip que no ha patit tant, segurament ells tenen més informació, evidentment, però que a lo millor no ha patit tant amb les lesions i amb la mancança de jugadors per les pilastres FIBA, i es nota que és un equip que està doncs, ben preparat i que a lo millor en aquest inici de pretemporada doncs, o de temporada ja va una mica un punt per sobre de la resta d'equips que a lo millor no han tingut a tots els jugadors per poder doncs, afrontar els partits, o ja no només els partits, sinó els entrenaments i la preparació d'aquests.
2: Estem veient a Nicola Provítola parlant amb Gerero, amb el jugador argentí internacional lesionat, no juga el partit d'avui, i ahir es va lesionar també a Tomane Diagne, el jugador de Lleida, que ja es va lesionar contra la penya i es va rematar. I veurem si realment és una lesió greu o no, però de moment no eren molt optimistes. Tomic també donant-se la mà a Pep Busquets, perquè en el Girona que ells van donar patacada, ho hem parlat moltes vegades, que a vegades no és tant els noms, perquè aquest Maclung, aquest jugador que ha estat campió de les baixades de la NBA i que la G-League feia molts punts, home, no dic que la G-League sigui pitjor que la CB, però sí que la G-League és pitjor que la CB.
9: Bueno, sobretot que ha jugat d'una altra manera i a vegades els números d'allà, sobretot ofensius, no sé si són molt extrapolables a com es juga a Europa. En canvi, els jugadors que a la G-League han destacat a nivell defensiu, com va ser l'any passat el Braxton Key, doncs sí que a Europa sí que poden tenir molta incidència. Veurem com és aquest fitxatge pel Girona, però evidentment la gent ha de saber exactament d'on ve, i sobretot la gent de Girona, que és un jugador que segurament serà important per ells i els ajudarà, però que ningú pensi que els punts que ficava a la G-League els farà aquí a la IACB.
2: Doncs tot avui per començar ja preveurà la presentació d'un i altre equip per part del conjunt de Girona, per part del conjunt del Fiat Girona, amb el dorsal 0, Mac McClun, amb el 1, David Gassant, amb el 4, Alex Peña, Pep Busquets, el 9, Domínguez Estenionis, que jugador titular i arriba de forma temporal. Amb el 11, Whitaker, un jugador que arriba de Turquia. Amb el 12, Martins Evan, ja hi era. Amb el 16, Sergi Juguer. El 17, Enric Sant Martín. Amb el 20, Crony Brunet. Amb el 21, Pluta. 23, Sergi Martínez, ex del Barça. I el 25, Nicola Maris. L'entrenador és Moncho Fernández. Per part del conjunt verdinera, per part de la 6 de joventut, amb el dorsal 1, Yannick Crac. Amb el 3, Bugui Ellis. 4, Enric Dayalle. El 9, Ricky Rubio. Amb el 10, Nicola Provítola. 12, Lude Hackenson. El 18, Ari Reyes. 19, Emilson Imanovic. El 20, Adrián Torres. 32, Isaac Nogués. Amb el 35, Simon Virgandi. I el 55, atenció, perquè és Chiram. Chiram, li han preguntat avui, amb una R al mig, la pronunciació és Quart Chiram. L'entrenador és Dani Miret, acompanyat per Aleix Duran i Albert Canyella, juntament amb Héctor Sánchez i Pau Ribas, de tècnica ajudant. Avui també delegat el preparador físic, el Joan Fuster, acompanyat també pel Dani Moreno a la cantonada, l'Albert Ruiz i també l'Oriol Daudé. Queden 5 minuts 20 segons, els protagonistes preparadíssims.
7: La penya en joc.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Tornem des d'aquí, des de Tarragona, on està sonant l'himne nacional de Catalunya, tothom dempeus, els àrbitres d'avui també al mig de la pista, amb una penya que, mirant jugador per jugador, realment fa molt goig aquesta penya. El que passa que, i en parlem de seguida amb l'Ivan Corrales, una penya que està en un grup d'equips on hi ha molts jugadors de màxim nivell. Escolteu l'himne de Catalunya.

0: pas, una programació especial per Televisió de Badalona entre dissabte i diumenge de més de 10 hores. Joventut Baskonia, semifinals de la Supercopa ACB. S'acaba l'himne nacional de Catalunya, el dia de la diada, aprofitant que és el 11 de setembre. Quina millor manera, Ivan, que venir a veure bàsquet, que ens agrada moltíssim.
1: Sí, sí, evidentment, gaudir de la diada, una bona diada per tothom i per nosaltres, ja sobres en bàsquet, doncs perfecte. Podem, abans de començar podem parlar de dues coses. Primer, avui juguem amb la segona equipació, a veure com va i si li agrada als nostres aficionats, com la veuen per la tele en aquest cas, i aquí en directe. I després, Xavi, recordar una cosa que parlava l'altre dia de les faltes antiesportives, que ja no es diuen tal qual, sinó hi ha una falta disruptiva, que aquesta és la falta
0: disruptiva.
1: Val? Aquesta falta és la que s'anyalarà amb el puny i deixaran dos tirs lliures i banda, i aquesta no suma per després sancionar el jugador amb una possible expulsió. I després estarà la falta flagrant, que aquesta serà, es senyalitzarà com antigament l'antiesportiva, i aquesta sí que, excepte en alguns casos específics, aquesta falta flagrant és la que podrà sumar després amb una altra flagrant, amb una tècnica per l'expulsió com hi havia fins ara. Però aquest canvi l'anem veient amb la senyalització,
0: sí,
1: de
0: que dues flagrants, o una flagrant i una tècnica, que
1: expulsió.
0: I les disruptives serien
1: no acumulen
0: dos tirs lliures, però no s'acumulen
1: dos tirs i banda, però no acumulen. I a les tècniques ja anirem veient que hi ha alguna excepció, com si és el tocar la pilota després de donar avís o retenir-la, o a lo millor una esmaixada i quedar-se penjat del cercle. Hi ha una sèrie d'excepcions de les tècniques que tampoc sumarien. Evidentment, ens hem d'anar tots acostumant, però aquest seria el resum principal.
0: Amb el Juana Morales a la llotja, acompanyat pel vicepresident Jordi Mac, també és la tercera tinent d'alcalde i també responsable d'esports, amb la seva mà dreta Portillo, avui Rosa de Ramo a la llotja del pavelló de Tarragona. Evidentment, Portillo, que té moltes més activitats, perquè hi ha la Copa Badalona, que ja ha començat, perquè hi ha el torneig internacional cadet del Sant Josep. I és que, Ivan, si ets de Badalona, és que no es para de viure a bàsquet.
1: I tant, sí. Tot el que es fa a Badalona, que són moltíssimes coses, estan relacionats també amb el bàsquet, i igual que avui aquí a Tarragona gaudim de la Lliga Catalana, doncs a Badalona el bàsquet no s'atura. Tenim aquesta Copa Badalona, que és espectacular, i després aquest torneig internacional del Sant Pep, que ja porta molt de nivell cadet, que ja porta molt de temps fent-lo, i on juguen equips d'un nivell molt gran, tant els nostres catalans com també estrangers.
0: Per cert, Ivan, Supercopa dissabte, 6 de la tarda, Penya Baskonia. A mi em sembla un partidarro, eh?
1: Sí, sí, moltes ganes de Supercopa, moltes ganes d'un altre esdeveniment de bàsquet que es farà a la nostra ciutat. Jo crec que els últims anys, doncs, l'aposta tant de l'Ajuntament com del nostre club d'intentar fer coses relacionades amb el primer equip de la penya a la ciutat s'ha de destacar, i tots molt contents i amb moltes ganes que comenci.
0: Doncs tot a punt per començar, i veiem ja alguns dels jugadors que

I començarà el partit per part del conjunt de Juní amb McClun, amb Pep Busquets, amb Given. Veiem aquí els jugadors de la penya preparats. També en Gassan i Pluta. Pluta, el jugador del Girona per part del conjunt verd-negre amb...

0: Avui Elis, amb la Provítola, en Reyes, amb Xeram i amb Simon Birgander. Jo crec que a Birgander, Ivan, l'explotarem bastant, aquests dies.
1: Sí, està clar que ara, doncs, ell i el Sule han de cobrir aquesta posició de 5 i verem, doncs, la feina d'aquests dos jugadors, i sobretot que han de guanyar confiança, perquè ara, sense la rotació delante, doncs, els dos es repartiran aquests els minuts i han de jugar amb més confiança.
0: Doncs tot a punt, per part del Joventut saltarà Birgander i per part de la Girona saltarà Gessan. Tot a punt per començar, en Dani Miret d'en Peus, Moncho Fernández assegut. Comença el partit aquí a Tarragona.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
3: Al costat de Pompeu Fabra.
0: Ja ha començat en pilota pel conjunt verd-negre, traurà de fons a Nicola Provítola. La Provítola li diu a McLuhan que es posi la samarreta per dins, aquest jugador que arriba dels Estats Units, i no sabia que això anava així, i déu-n'hi-do l'error de Basiu de Gessan. Bloqueig sec, Moncho Fernández, que ja es posa les mans al cap, eh?
1: Sí, sí, perquè l'errada ha estat de molt gran, per ser un jugador professional. És una errada molt gran.
0: Xeram i McLuhan, que treu la falta personal. No, són passes, sí. Pas de sortida. Això són aquests jugadors que s'hauran d'acostumar.
1: Sí, sí, molt, molt clares, i són situacions que, evidentment, que encara que hi ha el pas zero, doncs les sortides són diferents, i clar, pels jugadors americans que arriben no s'han d'acostumar.
0: Rei ja se la juga. Triple. Recuperem els triples, recuperem el Subaru.
4: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
5: Subaru.
0: De moment 5-0 de sortida, i és que en Reyes és el que dèiem, ha tingut temps per pensar i llançar, eh?
1: Sí, una mica tova la defensa del Girona, i ara la nostra també, i amb aquesta errada de l'ajuda del costat feble, i el Reyes totalment lliurat, doncs, ha llançat, que és el que ha de fer, no?
0: Doncs Pluta ha donat l'assistència per Geben es penja al cèrcol, i per tant 5-2. Arron el pick and roll, avui no hi ha Tomic, per tant no hi ha excusa. Reyes interior per Birgander, el moviment i el bascat. 7-2 en el marcador. Moncho Fernández s'enfada molt amb Pluta, eh? Per què? Per què s'enfada amb Pluta, Ivan?
1: Bueno, sobretot perquè la idea segurament de passar els bloquejos està entrenada o està parlada a la prèvia d'una altra manera, i ara el Moncho, doncs, estava una mica emprenyat des del principi amb la defensa del Girona.
0: Se'l va jugar a 3 Pep Busquets, triplaco de Pep Busquets, el jugador de Granollers, l'ex de la penya. 7-5 en el marcador.
1: El Pep juga amb molta confiança aquí a Girona. Ja ho vam veure la temporada passada, que va fer una gran temporada.
0: I va acabar sent internacional. Reyes se la juga a 3, estava sol. Triple, placo de Reyes des de la cantonada. Triple de les Reyes, triple. Subaru.
4: Subaru Eco Híbrid, més Subaru que mai.
5: Subaru.
0: Doncs 10-5 demana d'Esmorja Moncho Fernández, perquè Ivan, aquest entrenament avui està curiós, perquè han entrenat al matí aquí a Girona i no han deixat entrar a ningú perquè estaven fent aspectes tàctics. Moncho Fernández, un grande, eh?
1: Sí, sí, bueno, segurament estava intentant preparar coses que en aquest inici de partit, sobretot a nivell defensiu, no les estan, o no les estan sortint, o no les estan fent. Ja hi ha hagut dues vegades que s'ha ficat les mans al cap, i en aquest, bueno, als dos minuts s'ha vist obligat a demanar un tresmor, que segurament, doncs, no estarà content amb els seus jugadors, sobretot jo crec que a nivell defensiu.
0: 10-5, i Reyes està demostrant, jo crec que no feia falta que ho demostrés, que ve aquí amb aquesta etiqueta. De moment jugant Bugui Ellis i la Provítola, ens fixarem molt en aquestes parelles, eh?
1: Sí, ja, jo hem comentat l'altre dia, ja també ho hem anat veient en els primers partits, però sobretot ara, que ja comença, o que esperem i desitgem que a partir d'avui, doncs, ja començarem a veure a tots els jugadors en els següents partits, doncs serà bo veure quines són les combinacions, no, que es fan a la línia exterior de l'equip.
0: Doncs veurem com gestiona aquesta sortida. En Reyes, Lapro, Xeram Elis i Virgant es mantenen. Home, avui hi ha bastanta més gent, eh? Es nota que és la diada. Podríem dir que hi ha quasi 2.000, potser?
1: Sí, pot ser, no? Jo crec que avui ja està clar que hi hauria més gent en aquests dos partits de la jornada d'avui divendres, i a sobre sent la diada, doncs també és una manera de gaudir d'aquest dia.
0: McClung buscant a Gueven, interior, i Gueven que perd la pilota. Aviam, li estava demanant a dalt i a Gueven no li has donat a dalt.
1: Sí, sí, i sobretot perquè jo crec que ha fet la passada una mica tard i ja no hi havia espai per poder fer una bona passada al Gueven.
0: McClung salta molt, però aquí es tracta de jugar a bàsquet, eh?
1: Sí, clar, claríssimament, no? És un altre concepte i és diferent el tema de jugar en equip o 5 contra 5.
0: Veurem aquí la passada per Reyes, a punt de perdre, però déu-n'hi-do l'embolic que s'havia fet aquí Simon Virgander. L'apro, li pispa en la cartera, recupera McClung es frena i jugarà llarg, nova pèrdua de pilota, eh? Nova pèrdua de pilota. Se la juga McClung de 3, triple. Replaco del nord-americà i Dani Miret, que s'enfada moltíssim. Hi haurà el debut d'en Diaye, eh?
1: Sí, jo crec que...
0: Jo
1: crec que en aquesta situació estava parlant amb el Chiram de com fer o com treballar aquesta situació, perquè s'havia quedat amb un petit i evidentment no ha fet la norma que tocava, i jo crec que el Dani s'ha emprenyat i per això aquest canvi. També entrarà el Ricky, però jo crec que potser la rotació del Ricky és més pel tema de les rotacions i els temps de lloc, i potser l'altre és una mica més per l'emprenyament de la defensa.
0: Falla el triple de Busquets, el rebot és de Pluta, la dona per Kevin i... Joan Busquets, 12-8 al marcador. Busquets per McClung, una altra vegada se la juga de 3, triple. Triple del nord-americà, 12-11 en el marcador, per tant, ja hem vist que no només salta, sinó que té bona mà.
1: Sí, sí, el llançament de fora ha aprofitat ara una ajuda ràpida del...
0: Nicolás de Provítola, que respon, triple, acu de Nicolás, la Provítola, la triple. Sosobaro!
5: El polígon de les Guixeres o a driving.com. Subaru.
0: Doncs acaba de fallar el primer llançament. Si busques productes propers de la nostra terra, compra a Condis. Compra a Condis. Comprar a Condis és tot un món. I aquest món és tu, Condis.
6: Comprar a Condis és tot un món. I el nostre món ets tu.
0: I debut en Diaye, sense el nom a la samarreta encara. I també Torres, també entra Ricky Rubio, també entra Hackenson, també entra Suleimanovic. Per tant, Ivan Corrales, canvi del 5.
1: Sí, tot el 5 actual a pista, doncs diferent al nostre 5 inicial.
0: Joan Enric li fa el 2 contra 1. Veurem si pot robar la pilota Suleimanovic. Cam enrere. És curiós, sí, ja, que li hagi passat això a Ricky quan era bastant previsible. Eh?
1: Sí, Xavi, perquè, molt bé, és previsible perquè és, jo crec que el problema és que estem fent aquest bloqueig una mica massa a dalt i molt al costat, molt a prop de la línia de mig camp, i això afavoreix que la defensa pugui fer un 2 contra 1. Llavors, aquest bloqueig, si es fa en transició, es pot fer una mica abans o, si no, una mica després de la línia de mig camp. Però tan a prop no, perquè per això afavoreix a la defensa, i el que tu deies, era molt previsible aquest 2 contra 1 que ha sorprès una mica el Ricky.
0: Doncs està atacant aquí el conjunt a Juni, amb constants rotacions també. Uf, quina passada aquí. Molt en compte, perquè jugant aquí, engassant molt lluny del cèrcol, aquí no fa mal. Jugant Whittaker, forçadíssim, no toca ni el cèrcol.
1: Molt bé l'Andiaye, eh? No pensa.
0: Clar, és que és un jugador molt físic, eh?
1: Sí, sí, jo crec que aquesta...
0: Està defensant Whittaker, aquí hi ha superioritat, i la veu perfectament Ricky. Llançament no toca ni el cèrcol. Andiaye, recordem que ha fet la pretemporada amb el Madrid, eh? Ricky se la juga a 3, no hi va, rebot des d'aquí al Girona. Hi ha hagut falta personal de Diaye.
1: Aquí amb Xavi, aquesta intensitat defensiva i també aportar en l'aspecte físic a l'equip, això jo crec que l'Andiaye ho donarà des del principi. És veritat que avui és el primer dia que juga minuts amb nosaltres i necessitarà un procés d'adaptació, però està clar que és un jugador que està en forma que ve d'estar entrenant amb el Real Madrid i des del principi, sobretot de aquestes festes de defensa, d'intensitat i de capacitat física, aportarà des del principi. Després, a nivell ofensiu, doncs, conèixer els seus companys, doncs, necessitaria una mica més de temps.
0: Error d'Ndiaye, la porta enrere i l'esmaixada contundent. Jo crec que ha estat Brunot. Vull dir, defensant a Ricky. Hackenson per Sulemanovic. La torna per Hackenson, finta. Finta una altra vegada per Sulemanovic. Aquí ara hi ha un mismatch important, perquè Maric estava amb un gran, amb un petit. Molt bé el moviment, increïble.
1: Molt bo, molt bo.
0: Joan de 5, Sulemanovic?
1: Sí, evidentment, en la rotació, el 4 Ndiaye i el 5 Sulemanovic.
0: Atacant Brunot, buscant a la direcció Stenois. Llavors el lituà posa la mà a Ricky, recupera. És un 3 contra 1, Ricky per Hackenson, Hackenson per Ricky. Increïble assistència, molt bé.
1: Molt bé.
0: Arriba en transició i Ricky ho veu tot.
1: Sobretot, molt bé el tempo del ritme d'aquesta transició amb el Ricky, perquè no era possible acabar ràpid ell o acabar un 2 contra 1 amb el Hackenson, que s'estava més obrint a la línia de 3, i han esperat molt bé el que es diu el trailer, no, el pivot que tallava a la cistella, i ha pogut anotar molt fàcil el Sulemanovic.
0: La falta sona a Torres, i aquí déu-n'hi-do. Estava molt, molt distret Cory Brunot, perquè li ha guanyat una altra vegada l'esquena i la línia.
1: Ara, Xavi, amb aquesta situació de tirs lliures per l'Adrián, veiem que a la rotació l'Adrián, en aquest cas, ha entrat una mica més de la funció de 3, amb l'arribada de l'Ndiaye, m'imagino que ajudarà més també a la línia exterior, que en principi seria la seva posició més natural.
0: Doncs Adrián Torres, que s'està guanyant el lloc, s'està guanyant els minuts perquè està fent una molt bona pretemporada.
1: Sí, sí, claríssimament. Ja hem parlat dels joves a la retransmissió, sobretot de l'altre dia, que era la primera. També vam parlar ahir a la tertúlia, i està clar que la feina dels joves, no només de l'Adrián, doncs ha estat molt bona en aquesta pretemporada, que continuïm en aquesta línia. I sí que és veritat que potser pel tema de minuts i d'aportació, doncs l'Adrián ha estat el jugador dels joves que més ha aportat al primer equip.
0: Cuidat que era la pilota de Maric per Sergi Martínez, el tap de Sulemanovic, la torna a la fase, Sergi Martínez, que només 2 segons, haurà de llançar, Sergi Martínez s'ajuda, últim segon, i bàsquet. Clava el triple l'últim segon, 19-16, a falta de 3 minuts, 0-5 per acabar el primer quart, Fiat Girona 16, a 6 a Joventut, 19.
7: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
0: Van Hackenson, Ricky, jo veig que no vol aquí posar-se nerviós, eh? Ndiaye, moviment, queda curt. I el rebote de Sergi Martínez, jo crec que hi haurà de rotacions curtes, eh? Perquè Ndiaye se n'hauria d'anar a la banqueta. Ara es prepara Yannick Crac, que també tindrà rotacions curtes. I jo crec que d'entrada per Ndiaye i Torres passarà al 4.
1: Sí, podria crec, ser. Pel que ha comentat a l'Aleix, no?
0: Sí,
1: a l'entrevista que li feies abans d'iniciar el partit, doncs, com aquestes rotacions seran curtes, a lo millor les combinen entre l'Ndiaye i el Yannick.
0: Stenionis, que falla el triple a lituà, Ndiaye la dona per Hackenson, i jugarà llarg, que es prepara també Isaac Nogués, per tant hauran jugat ja els 12 jugadors convocats. Està sol Ndiaye, se la juga a 3, triplaco. Triple d'Ndiaye, triple Subaru!
4: Nova gamma Subaru Eco Híbrid Autorecargable.
5: Subaru.
0: I acabem de veure la millor jugada del partit. L'acaba de signar Adrián Torres amb l'assistència de Ricky. I la liu per Ndiaye, torna a robar la pilota de la penya. Ricky, la per Hackenson, que acaba tant. I Moncho, que de moment no demana temps mort. Minut i mig per acabar el primer quart, més 10 de la penya.
1: Sí, sí, aquestes situacions defensives de l'últim minut, molt bones, amb molta intensitat, i hem vist dues de les característiques de l'Ndiaye, no? Poder córrer i acabar amb esmaixada o fins i tot a liups, i també el seu llançament de triples des de la cantonada, que ja era un treball que havia fet en el Real Madrid i que ja l'hem vist, no?
0: Se'n va a la banqueta Ndiaye amb 5 punts, però fent molt bones sensacions, eh? Donant molt bones sensacions.
1: Sí, donant molt bones sensacions. També ha entrat l'Isaac per l'Adrián Torres i també ha tornat a pista a l'Apro i al Reyes, que ja havien jugat.
0: Doncs Isaac Nogués, que defensa McClung. Els dos jugadors de la G-League. Penetrant aquí Trionis, Pluta, i si no en falta no, peus. Toca el peu, peus
1: i 14 segons de
0: sí, el Vítor Gat de la Provítola, s'aixeca també el Versàbat, tècnic ajudant de Moncho Fernández i trobarà de banda ara Pluta, 26-16. Home, està sent divertit, de moment.
1: Sí, evidentment. Jo ja ho has comentat tu, no?, que en principi aquest partit, pels resultats que va veure les dues primeres jornades, per nosaltres a nivell de classificació no significa res, però la possibilitat de veure tot l'equip ja junt sí que és molt interessant, i jo crec que ara aquest primer quart s'estan veient moltes coses de les que segurament vol el Dani, com de la manera, no?, com moltes coses com es veuen, la manera que volem jugar, que sobretot també volem defensar, i la intensitat que hem d'intentar posar en els partits. Això ho hem vist en alguns minuts dels anteriors partits, perquè no tenien a tots els jugadors, a veure si a partir d'ara som capaços de tenir més aquesta regularitat al llarg de tot el partit.
0: 26-16, se la juga Pluta de 3, anota el triple. 26-19, arribem a l'últim minut d'aquest primer quart, ens ho estem passant bastant bé. Ens ho estem passant pràcticament tan bé com quan anem a Can Bertran. Can Bertran, més de 100 anys, celebrant cada dia el seu redor, croissants, ensaïmades, tornem-hi, el millor pa de valor, tot això ho podeu gaudir al bar, amb un supercafé, infusions, suc naturals, la teva beguda preferida, no us equivoqueu. Can Bertran, carrer Canonja Bananera, cantonada carrer del Carme, que és el mateix, carrer Canonja Bananera, cantonada carrer del Carme, Can Bertran.
5: Tot ho fem amb el millor producte.
8: A la cantonada del carrer d'en Cuet amb el carrer del Carme.
0: Ivan, sé que els jugadors són professionals i han de fer el que els toca, però què en deus pensar? Què deus pensar quan ets Suleimanovic, que dius, vull jugar de 4, però et diuen ara, durant un mes jugaràs de 5?
1: Bueno, jo crec que a lo millor si no portes un temps en equips professionals i és al principi de la teva carrera esportiva, a lo millor et pot sorprendre una mica, però quan ja hi ha jugadors que tenen aquesta experiència, jo crec que pel Sule serà fàcil adaptar-se i sobretot entendre-ho. Després, evidentment, haurà de continuar fent aquesta feina i quan torni a l'Ante, doncs canviar una mica el xip i ajudar més a la posició de 4. En principi, també ell podria ajudar-nos a la posició de 5, o sigui que no serà estrany per ell que hagi de donar un cop de mà. El que passa que ara serà una mica més específic de treballar en aquesta posició només de 5 i quan torni l'Ante, doncs tornarà al 4 amb ajudes puntuals a la posició de 5.
0: Ara, Isaac Nogués es desesperava perquè hem vist la jugada des de davant, és que ni el toca.
1: Sí, jo crec que ha estat més al McCallum quan ha acabat el llançament, el que ha buscat aquest contacte o ha caigut al terra i l'àrbitre doncs, ha xulat la falta i en principi no semblava que l'Isaac doncs, l'hagués tocat o hagués invadit el cilindre del llançador.
0: Joan Lapro, Nico amb la pilota, Nico que intenta superar al mig del camp, 8 segons. Doncs és la segona pèrdua de pilota amb la pressió de la pista.
1: Tornem a dir el mateix, aquest bloqueig on l'estan fent els jugadors provoca un 2-1 molt fàcil del Girona. En el primer cas va ser una pilota perduda i en aquest cas doncs, de la passada estava molt justa dins d'aquests 8 segons. És veritat que havien passat 8, però la pilota ha d'arribar quan han passat 7 realment. Si passa la pilota quan han passat ja 8 exactes, ja és pilota per l'altre equip.
0: Ataca McClown, aquest jugador que de moment està donant bones sensacions perquè està fent diferents coses. Pep Busquets, triplaco. Triple de Pep Busquets, que està on fire, eh? Queda 8 segons, 8 segons. Nico l'obrim per Reyes, està sol. Fa saltar Reyes interior per l'Apro. Bàsquet, que bé. Quin cop de dits, eh? Que fàcil que és el bàsquet.
1: Xavi, ha fet una mica de gràcia, per dir-ho d'alguna manera, perquè l'Apro s'havia aturat pensant que el Reyes llançaria el triple. però també és veritat que el Reyes a veure si quedaven 4 segons i per no durar el millor capució de rebot i últim llançament a Girona ha preferit fer la finta i clar, l'ha apostat sol a sota cistella, però s'ha sorprès una mica al principi quan ha rebut, però ha pogut anotar.
0: Acaba el primer quart, de moment a 6 de Joventut 28, Fiat Girona 24. Anem a repassar l'estadística del conjunt verdinegre. Bugui Ellis, 2 punts, Eli Ndiaye, 5 per Nicola Provítola, 2 per Hackenson, 6 per Alex Reyes, 4 per Sulemanovic, 2 per Simon Birgander i 2 per Chiram. Recordem, es diu Chiram, això ens ha dit ell mateix. 8 de 10 en 3 de 2, 4 de 6 en triples, per tant, bon percentatge. I 5 rebots agafats, 11 assistències, la penya.
1: Sí, sí, la penya. Excepte un par de pèrdues aquestes que hem comentat en el bloqueig aquí directe en el mig, massa en el mig del camp, a la resta de moments de partit, compartint molt bé la pilota. I sí que és veritat que el Girona ha anotat dels 24 punts 6 triples.
0: 6 d'11 en tirs de 3 i 2 de 5 en triples per part del conjunt gironí. McClown, 8, 2 per Gassan, 6 per Pep Busquets, 2 per Geben, 3 per Pluta i 3 per Sergi Martínez. Ara ja està havent aquí un concurs entre d'aficions i crec que guanyarà la penya.
1: Sí, sí, nosaltres, evidentment, sempre animant al costat on
0: perquè
1: està.
0: A un costat hi ha la penya i l'altre també.
1: En aquest cas, on estaven les dues nostres jugadores.
0: Dues jugadores del bàsquet femení també a Badalona, sent referència, com sempre. I és que a Badalona aquí tenim bàsquet des de fa molts anys i de nivell. Començarà el segon quart, amb moltes rotacions, tenim moltes ganes de Supercopa, Ivan.
1: Bueno, en aquest primer quart, per part nostra, han jugat tots els jugadors. Hi ha hagut rotacions de tot tipus, hem vist diferents combinacions, les rotacions interiors estan una mica, potser, més marcades. Avui tindrem el Simo amb el Sulemanovic, el Chiram, i després entraran o seran combinant el Janik i l'Ndiaye, que són els dos jugadors, si m'ho permeteu, nous, perquè el Janik ha tornat i l'Ndiaye és fitxatge, i les rotacions exteriors doncs, en diferents combinacions que poden fer el Dani i el seu staff.
0: Comença el segon quart aquí a Tarragona.
2: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
0: I ho fa amb pèrdua de pilota del Girona, ataca Reyes. Perd la pilota de Reyes i feia el 2-1.
1: Sí, una mica tou amb la pilota de Reyes perquè l'ha ensenyat massa,
0: sí.
1: I es veia molt clar que volia la penya jugar un mà a mà i d'això doncs, ho han aprofitat el McCollum i sobretot el Pep per pressionar i treure-li la pilota.
0: Estava mirant ara el cabell. Tu que ets estilista, Ivan. Reyes són dos clapes de canes o està fet expressament?
1: No ho sé. Jo també...
0: Blancs, no els veig blancs, els veig com rossos.
1: Sí, sí, però no sé exactament la part aquesta del cabell del Reyes. L'haurem de preguntar.
0: Sí, falla el triple ara a Girona. Sí que Ricky Rubio s'ha fet metges. És allò... A les puntes, es diu metges, no? Sí, sí.
1: Sí, jo crec que sí.
0: Doncs i li queden bé, com tot. No, Riqui. Joan, què ven?
1: Jo, Xavi, no sóc un expert en parlar ara, amb els cabells que tinc. Saps?
0: Sí, home, reset. Home, tens els rissos una miqueta tipus Bugui Ellis, eh?
1: Sí,
0: tant
1: sí.
0: De Simon Birgander, la falta sobre Pluta, i seran dos tirs lliures. Aplaudeixen des de la banqueta del Girona, on hi ha Adri Ribas com a aficio, Àlex de la Penya, i el metge... Didac Masvidal, tot i que avui no el veig aquí a la banqueta.
1: I Xavi, d'altres coses que podem anar comentant també i a veure com ho està veient la nostra afició, el tema de... amb la combinació de petits, els últims partits, el Ricky, evidentment, jugant de base, i després a l'altra posició, el que més està jugant últimament és el Lapro. I això provoca que el Lude estigui jugant més minuts, entre cometes, a la posició de dos.
0: Avui
1: en dia...
0: Sí, avui Ellis també, eh?
1: Sí, i a l'Ellis molt clar, no? Jo crec que l'Ellis és molt clar. Pot haver una mica més de dubte amb l'altra combinació, perquè és veritat que amb el bàsquet actual també hi ha molts equips que juguen en dos petits, per dir-ho d'alguna manera.
0: Falla Chiram, un llançament des de 4 metres, i atacant Martina Geben. Busquets, se li escapa pilota, molt bé aquí Chiram. Ha posat la mà, contra cop, Nico està sol, fins al triple. Interior per Virgander i la falta és molt clara de Pluta. S'esperava ja Bujelis perquè volia la pilota. Està acostumat Bujelis, l'any passat es va estar a l'Alba de Berlín, després al Dubai, després al Galatasaray.
1: I va acabar el Galatasaray.
0: Això és complicat, no?
1: Sí, al principi... Bueno, però jo crec que no és bon i per el mateix, no? Que segurament el que vol és una certa estabilitat.
0: Triple, triple, triple, triple, triple, triple, Cheram. El triple del jugador ex-Fontlabrada de l'ex-Granada. Triple, Subaru!
5: Visita'ns a Subaru Badalona o a drivin.com. Subaru.
0: Recupera la pilota de Penya. Hi ha superioritat de Cheram davant de McClung. La dona per Lapro està sol. Triple de Lapro. Falla el triple. I no la puc controlar. Llàstima, perquè aquests triples... Lapro normalment no falla triples, però sol menys.
1: Sí, sí, bueno, és que fes a la Girona el mismatch molt bé, perquè al final l'hem vist i el Cheram s'ha donat compte de que havia d'atacar a McClung, però l'ajuda del Girona ha permès un llançament molt, molt lliurat del Lapro, que llàstima que no ha entrat, no, però era molt bon llançament.
0: I Tucker buscant a McClung. McClung ha defensat a Bugielis. Penetra, la doble, malament.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, Reyes, malament la passada i Reyes s'anticipa.
1: La veritat és que Girona està notant des de fora i es està fent mal, però la defensa de la penya molt bona en el que es refereix a recuperacions, a tocar pilotes, i en això jo crec que en aquest partit estem molt bé.
0: Anota Simon Virgander fent el lloc ell mateix.
1: Sí, molt bona feina ara del Simon i amb aquesta qualitat i barrejada amb contundència a sota cistella, que sempre li demanem al Simon.
0: Lapro recupera la pilota, la penya xera, no hi va, rebot llarg pel Girona. Ara sí que estem veient allò de recuperacions de pilotes i la falta, dos antiesportives. Sí, sí.
1: No, antiesportiva,
0: bueno, antiesportiva no. Seria
1: disruptiva.
0: Per tant, dos tirs lliures i banda.
1: I ara Xavi, per nosaltres aficionats, que potser no ho estan veient per la tele, escoltant-nos a nosaltres, que és el que acabem de fer,
0: sí, sí.
1: No? Evidentment, no? Això,
0: home, no, és que
1: això
0: sí.
1: Ho tenim clar, no?
0: Podeu mirar el partit per televisió, per
1: el partit,
0: Esport 3,
1: però
0: i escoltar-nos.
1: Et poses a nosaltres i escoltes la ràdio. Doncs ara, sabes aquesta senyalització, puny a dalt i ràpidament puny i els dos tirs lliures. Això vol dir falta disruptiva, així tots anem aprenent.
0: Se'n va la banqueta Xiram, se'n va la banqueta Reyes, torna Isaac Nogués, torna Erin Dyer. I ara, Gueven tampoc no té molt clar què és. Diu, però dos tirs lliures, però antiesportiva no... Bueno, això, aquestes coses. Per cert, veiem Fernando Sanemeterio, eh?
1: Oh, un grande. Un grande.
0: Dos partits de bàsquet Girona, eh?
1: Molt bé, molt bé.
0: El coneixes, a Fernando?
1: Molt, molt, moltíssim. Sí? És una... Jo dic un grande perquè és un...
0: Vas coincidir, a tu,
1: un tros de part, sí. Vam jugar junts a Valladolid, però que ja era un nano... Era
0: és més jove ell.
1: El jove de l'equip.
0: No ho sembla, Ivan.
1: Ja, però era el jove de l'equip i la veritat que és una persona excepcional. Després com a jugador, tothom ja sabem la història, els seguidors de bàsquet la tenim molt clara i ara com a director esportiu de Girona, doncs que vagi molt, molt bé tota la seva feina, però sobretot és una gran persona.
0: Ja, finta la doble per Isaac Nogués, que guanya línia de fons, extra pas per Bujelis i la falta d'avui Tucker. Serà pilota de banda i la penya torna a guanyar 10. Torna a igualar el màxim avantatge.
1: Sí, igual que en el moment del primer quart, que també hem estat capaços amb les recuperacions de pilota d'agafar aquest avantatge de 10 punts. Ara hem tornat a la mateixa línia. Abans, al primer quart, Girona ha estat capaç d'apropar-se amb els llançaments triples. A veure si ara nosaltres som capaços de mantenir aquesta intensitat i mantenir o millorar aquesta diferència de punts.
0: Ah, hi ha hagut falta personal, és la quarta, entra en bonus, 35 a 25, moltes rotacions, Ivan.
1: Sí, sí, continua amb aquesta línia de combinacions, ara doncs a l'Isaac, a la primer quart, havia estat la posició més d'escort, ara surt a la línia com a 3, ha tornat a l'Endiaye, doncs, per donar aquesta capacitat física d'intensitat i d'anar al rebot i el Riqui a l'1 i el Bugui, doncs, el Bugui Elis d'escorta amb el Simon, que continua a la seva posició natural de 5.
0: 35 a 25, surten a jugar a la pista el Joventut, que està guanyant 35 a 25 Si necessites mobles de cuina, sanitari, ceràmica o per què, visita'ns a Badagrés. Ho tenim tot per arreglar la teva llar. Entra a badagrés.com o truques al 93-395-0311. Badagrés!
9: Badagrés.
10: Badagrés.
9: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: Per la pilota aquí és de Nionis, el lituà, i avui ha vist davant d'Uitac intentant penetrar, intentant trencar Ricky, intentant passar pel mig, per la pilota i la falta no la xiulen de Ricky. Per mi bastant clara, eh? Li perdonen perquè Ricky, Diaye se la juga a 3, no nota. Ha rebot, carregat molt bé Isaac Nogués. Torna a recuperar la pilota, increïble, d'Isaac Nogués. Increïble.
1: Molt bona feina.
0: El tema d'Isaac Nogués. Jo crec que ens donarà a cada partit, perquè Hanga també es donava intensitat, però era intermitent. I Isaac Nogués, aquesta agressivitat, intensitat, aquest segell, perquè ara podia haver perdut la pilota, la recupera i assisteix.
1: Sí, perquè en la seva mentalitat i amb el seu estil de joc, això ho té molt clar, no? I esta pilota que semblava que potser ja podia estar recuperada pel Girona, ell encara pues, la continua treballant, encara la continua lluitant. El Ricky Aseo, això també ho té, evidentment, amb una altra capacitat i amb un altre talent, però són dos jugadors que són capaços de tocar moltes pilotes i llavors en defensa seran capaços de donar molta intensitat, no? Ja hem vist en diferents partits, quan ells estan combinats a pista, doncs, són capaços de ficar molts problemes als jugadors petits de l'equip rival.
0: Doncs 7 punts ja en porta en Diaye, ha arribat aquest matí, ja ha debutat, és màxim notador del partit juntament amb Simon Birgander per part de la penya. En el conjunt del Girona, McClung en porta 8. Ara Estionis. Li fan el bloqueig i torna a recuperar, a tocar la pilota. Només Whitaker se la juga a 3. Triple.
1: Sí, al final, clar.
0: Que té bona mà, eh?
1: Quan pressiones tant, doncs al final sempre hi ha el risc que un mal atac pugui acabar doncs, amb llançaments triples, perquè avui en dia tothom o quasi tothom ja llança de 3 i hi ha molts jugadors que poden llançar a un bon percentatge d'encert.
0: S'endú el tap a la Ricky, havia enguessant, tocat la pilota. I demà és mort d'animidet. A falta de 5 minuts, 11 segons per acabar el primer temps, a 6 de joventut, 37, Fiat Girona, 28.
11: Gràfiques Venus, 50 anys del millor servei d'impressió per a les empreses de Badalona.
12: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Recordeu que demà tenim, demà dissabte, a 6:15 de la tarda, Ramon Duran ens explicarà el Badalona Muntanyesa, buscant el conjunt escapulat, la primera victòria de la temporada després de perdre el camp del Martinenc en el seu debut. I el diumenge, des de Eibar, Badalona Women, a 8:15 de la tarda, amb el Pau, que també intentarà que assumi la segona victòria de la temporada l'equip no escapulat en aquest cas, sinó l'equip badaloní de la màxima categoria del futbol femení. Molts aficionats de la penya, molts.
1: Sí, amb ganes de veure aquest partit i que han vingut fins a Tarragona, i això també, doncs, com sempre, parla molt bé de la nostra afició, i jo crec que tant els que estem aquí a Tarragona com els que estem veient o escoltant el partit, jo crec que hem d'estar contents amb com està jugant l'equip i sobretot amb les coses que s'estan veient. Evidentment estem contents pel resultat, però sobretot les coses que s'estan veient de com s'estan combinant els nostres jugadors en el primer partit que tenim a tots els jugadors disponibles esperant a la recuperació de l'Antem.
0: Treu de fons Ricky Rubio amb 5 segons de posació. Gassan i Ndiaye enganxats. Ndiaye riu.
1: A veure l'ajuda que ha preparat el Dani i si surt.
0: Amb Ricky buscant la sortida de Hagenson. Soleimanovic. Uf, se la menja, eh? Soleimanovic llença. Bàsquet. L'altre dia va fer un triple a l'últim segon i ara fa el bàsquet a l'últim segon llançant de 2. Sí, és màxim avantatge del partit, 11 punts.
1: L'altre dia la diferència era que amb el Soleimanovic hi havia 4 petits, es van moure tots, que semblava que tenien tots l'amenaça per llançar i li va arribar la pilota a ell, que va anotar un triple del mig a Taulé, i avui també li ha arribat la pilota a ell, segurament una feina preparada i treballada, que els dos dies ha sortit bé, l'altre dia amb un triple i avui amb una cistella de dos.
0: 39-28.
1: Ara, Xavi, només 5 segons de possessió per Girona, perquè hem tornat a fer una bona defensa, en aquest cas l'Isaac quasi doncs roba la pilota, i això doncs està parlant molt bé de la intensitat de l'equip en defensa, que és una de les claus de que el partit vagi com vagi a favor nostre, en aquest cas d'11 punts.
0: Contracop de Maric, Maric per Strinonis. Jugant amb Tucker. Uf, quines passes de sortida he vist aquí, eh? Tu també, no?
1: Sí, una mica... Però clar, de vegades pensem en el...
0: Amb la... És que clar, rebre la pilota, com és el cas d'Enguessant, amb Nogués i Riqui al costat, és que et roben la pilota i et roben la roba, si fa falta.
1: Sí, sí. Sobretot perquè ara s'ha vist una cosa molt bona, que en el mismatch, gran petit, si hi ha temps, ficar-se per davant seria el més idoni, no? per provocar que la passada no sigui clara. Però el Riqui estava per darrere i s'ha col·locat d'una manera per intentar després, a la passada, doncs, robar la pilota.
0: Dioye, la passada era boníssima perquè hi havia superioritat de Sulemanovic en la decisió. Haganson que finta, Haganson que penetra, Haganson que treu la falta, i seran dos tiros que poden eixamplar encara més la diferència. I m'estranya que hi hagi més... Ara comencen les rotacions, perquè portàvem molts minuts seguits alguns dels jugadors. Se'n va la banqueta Riqui, se'n va la banqueta Ndiaye, se'n va la banqueta Nogués, entra Crac, Adrián Torres i Ellis. Aviam, anem a parlar de Crac, jugador del Dubai Basketball.
1: Sí, aquest any Dubai, que ha trencat una mica, no?, el mercat del que és l'Euroliga, o és un dels equips que tenen un pressupost fora d'òrbita, per dir d'alguna manera, doncs a sobre de fitxar els jugadors que tindrà a la plantilla aquest any per les seves competicions, sobretot per l'Euroliga, doncs també ha fet una feina de fitxar a més jugadors, entre ells el Janik, i deixar-los cedits a altres equips. No? Nosaltres teníem un altre acord amb un altre jugador també de Dubai, sí, per fer aquesta mateixa situació, i m'imagino va amb la idea Dubai de que el Janik continuï progressant. Jo crec que millor lloc que aquí a la penya amb nosaltres per acabar de fer aquesta progressió esportiva, i després veurem si Dubai la propera temporada l'incorpora o pren altres decisions sobre ell.
0: Doncs a falta de 3:34 per acabar aquest primer temps, assista Joventut 41, Fiat Joventut 31.
10: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
0: També crec que Janik Crac ha de fer un salt endavant, eh?
1: Sí, claríssimament. Evidentment, ell, a nivell de mental, és que s'ho ha de pensar que això ho ha d'aprofitar per donar un pas cap endavant, perquè si al final acaba pertanyent a la plantilla del Dubai per jugar a Eurolliga, és un jugador doncs, que ha de donar una passa cap endavant.
0: Falla Haganson i Riqui Rubios, que miren a la banqueta, i farà doble canvi. Dani Miret tornarà a la pro per Haganson, tornarà Virgander per Sulemanovic. Seran dos tirs lliures.
1: Xavi, ara entra l'apro per Lude, però en pocs minuts hem vist la combinació Lude-Ellis a pista, que crec que en el partit d'avui era la primera vegada que la veien, perquè sempre havia estat o el Riqui o el l'apro, bueno, el l'apro ha començat a titular, el l'apro i el Riqui com, diguem-ne, de bases, i si es pot dir això, quan hi ha dos petits a pista, doncs es poden anar a combinar, i els nostres quatre petits, per dir-ho d'alguna manera, ho poden fer perfectament, però sí que era la primera vegada que eren el Lude i l'Ellis junts.
0: Però Riqui i l'Apro no han jugat junts, de moment, eh?
1: No, avui no.
0: Jo crec que avui no jugaran junts en cap moment. Crec, eh? Vull dir, Ellis...
1: Per la manera que s'està veient la distribució i les rotacions, no ho sembla, no? Però, evidentment, de vegades el partit et demana coses que no tenen per què estar totalment preparades.
0: Crac, que fa un embolic. Crac, que fa un embolic. Llença molt forçat a l'últim segon. 2-23 per acabar. Pluta. Per la pilota, llançament de 3 no hi va. El rebot és de Bullaris, déu-n'hi-do el vot que ha fet, eh?
1: Molt bon rebot, sí.
0: Contracop, crac, crac, obrint, està sol l'Abro, ara sí, l'Abro. No anota el triple.
1: Ben jugat, molt bona transició i un llançament que per nosaltres serà vital aquesta temporada, no? Els llançaments de foc que trobem de l'Abro tan lliurats.
0: Tu qui t'agrada més en quant a efectivitat, Reyes o l'Abro? Perquè són dos jugadors de màxim nivell, eh?
1: Sí, bueno, en el llançament són dos grandíssims jugadors i nosaltres no hem de pensar si un millor que l'altre, sinó que els dos aportin i sumin per l'equip.
0: Crac, se la juga a 3, curt, rebot de Simon. I jugarà l'Apro, un minut i mig per acabar el partit, la penya guanyant de 10. L'Apro obrint per Adrián Torres, no anota, continuem fallant molts triples, eh?
1: Sí, molt bé l'Adrián, ben col·locat i ara...
0: Estem amb un 5 de 13 triples.
1: Engelsen no ha pogut no trobar-se a l'Adrián perquè ha agafat una molt bona posició per provocar aquesta falta d'atac i, en principi, els llançaments triples que estem fent són bons llançaments, són llançaments lliurats, alguns arribant en transició, que és la manera que volem jugar. El que passa que en el bàsquet actual, quan anotes triples, doncs agafes una possibilitat de parcial a favor molt gran. Quan no anotes, doncs de vegades et costa una mica més anotar, perquè potser ets capaç de llançar, com ara nosaltres, fins i tot 4 triples seguits, que no hem anotat, i això vol dir que portem un temps sense sumar punts.
0: 5 de 16, deia 5 de 13, però no havia sumat els 3 últims llançaments. La penya que està guanyant de 10, tot i portar un percentatge d'un 30% en tir de 2, el Girona porta un 44%, 7 de 16, però havia començat amb un 6 d'11.
1: Sí, sobretot el primer quart han viscut moltíssim del triple, però a nosaltres ens agrada també treure aspectes positius. Doncs si la penya en aquests moments sense anotar és capaç de continuar amb aquest avantatge en el marcador, doncs això parla bé de la nostra defensa, que jo crec que la defensa del nostre equip en aquesta primera part està sent molt bona.
0: I això ens està passant molt bé, aquí ballant. Ivan, hi ha molt d'ambient, eh?
1: Sí, molt d'ambient i en el temps. I en el temps del temps mort, doncs la gent passant-s'ho molt bé en la música, ballant i intentant després portar-se algun regal, si hi ha per part de la federació.
0: L'Apro per Reyes. Per Torres. 41 a 31. L'Apro fent el crit aquell que fan entre els americans, del crit perquè els hi passi. L'Apro se la juga a 3.
1: Xavi, el L'Apro es cridassava a l'Elis perquè s'havia quedat amb la pilota i el que havia de fer és anar cap al costat per fer un mà a mà i que fos el L'Apro el que jugués el bloqueig amb el Simon i l'Elis tenia la pilota per jugar-ho ell.
0: Jo ara pensava que anava fent l'Iup. Pep Busquets se la juga a 3, no hi va.
1: Sí, curt.
0: Rebot d'Elis que se la jugarà ell. No la donarà, ja t'ho dic ara. Elis. Ui, ara sí perquè l'havia patinat. Elis. L'ha donada o no l'ha donada?
1: Com saps el bàsquet, Xavi?
0: Quin tio, eh? Bàsquet de Pep Busquets. Elis, que ha fet un 1 contra 5 i ara ell sol riu mirant l'àrbitre.
1: Sí, l'àrbitre l'explica que ha estat ell el que ha anat a buscar el contacte i per això no li xiularà la falta. I això és una de les coses que ja hem comentat l'altre dia, que l'Elis s'ha de donar, no? A la IACB aquestes situacions no es xiulen falta.
0: McLung, que és més baixat que Arnau Pedrós, parlant amb l'àrbitre i li està explicant diferents situacions. Estava jugant a l'equip de l'Agilic d'Orlando Magic. I ara, aquí...
1: Xavi, ara ha fallat, perdona, sí, ara, ara ha fallat el Nico.
0: No, està, no té bona sensació.
1: I SM, i SM sí, SM ha aturat massa, amb aquests 41 punts.
0: Sí. La però caminava a la banqueta ja si era substituït, però hi haurà temps mort. A falta de 20 segons, 20 segons, 6 dècimes per arribar a descans. La penya guanyen 42 a 33. I, com deies, també estem en pretemporada. Però hi ha aquestes situacions que dius, si s'han aturat, però hi ha alts i baixos.
1: Sí, sí, està clar que no es pot mantenir un... En aquest moment de la temporada jo crec que no n'hem d'exigir ni es pot mantenir un ritme alt i d'encert en moltes facetes del lloc, no? Però sí que a poc es veuen coses o millors coses per part de l'equip, no? Per això la importància del partit d'avui per sobre de la no classificació per la final de la Lliga Catalana, sinó el poder veure els jugadors, ja tots els jugadors per jugar, veure les rotacions, veure totes les possibilitats que té aquest equip, i això jo crec que és la importància d'aquest partit.
0: Doncs veurem si el Joventut és capaç de canviar la dinàmica i d'aquesta manera poder guanyar el partit. De moment guanyant de nou 42 a 33 la penya, que està dominant.
1: Sí, sí, Xavi, i ara veurem aquesta situació que tu deies del Lapro després del Trillura mirant a la banqueta. Estava preparat l'Isaac, entenc que per fer l'última defensa, i hem de tenir en compte que estem en bonus, o sigui, bona defensa, però sense regalar 3 lliures.
0: Ara m'ha vingut al cap. Iaia és de formació, no? Perquè va estar a Madrid.
1: Jo diria que sí.
0: Clar, clar, clar.
1: Ara Xavi per defensar, Andiaye, Yannick, Isaac, Adrián Torres i Elis. Que Elis, encara que no estiguen en cert, darrere és un jugador que està intentant ser, doncs, intens.
0: Estionis, Macluc, no hi va, rebotes d'Isaac Nogués, té 11 segons, s'ajudes de mig del camp. No anota, acaba la primera part aquí, al Palau d'Esports Catalunya-Tarragona, a 6 de Joventut, 42, Fiat Joventut, 33, més 9 per la penya, i va en valoració aquests primers 20 minuts.
1: Bueno, jo crec que hem de donar una bona valoració al que hem vist de l'equip. Ja hem dit, no? El primer partit on es pot veure diferents combinacions, diferents rotacions dels nostres jugadors. És veritat que a l'última part del segon quart s'hem aturat ofensivament amb res d'encert. No sé exactament el temps, però recordo només un tir lliure del Nico al final. I potser molts llançaments ben llançats, ben lliurats, però sense encert, però a la resta de tota aquesta primera part, molt bona intensitat defensiva, molt bones combinacions. Ara aquí al final hem vist una molt bona defensa al principi entre l'Elis i l'Isaac Nogués, i després una molt bona ajuda, perquè estava molt clar quin era el jugador del Girona que llançaria, amb una molt bona ajuda de l'Endialle. Els mateixos jugadors entre ells ho parlaven, i jo crec que aquesta bona feina i aquesta intensitat i aquesta combinació de jugadors és el millor que es podem portar d'aquesta primera part.
0: El descans, Joventut, 6 de Joventut, 42. Fiat, Girona, 33. Repassant l'estadística d'aquests primers minuts per part de la penya. 4 punts per Eli, 7 per Erin Diaye, 6 per la Provítola, 4 per Haganson, 6 per Alex Reyes, 6 també per Soleil Manovich, 4 per Pirgander i 5 per Cherman. 11 de 19 a 32, 5 de 17 a triples. I aquí hi ha un peatge que de moment ens està costant, però estem dominant el rebot, 20 a 19 per part del conjunt de Girona. 8 punts per Pep Busquets, és màxim a tot del seu equip, juntament amb Macluc, que també en porta 8. Porten 4 de 10 en 3 de 2 i 7 de 17, llançant el doble de triples al conjunt gironí. Al descans, la penya guanyant de nou. Fem una petita pausa, ens deixem el moment destacat que ha donat destí a la nostra ciutat amb el nostre company Martí Villegas, i tornem de seguida des d'aquí, des de Tarragona.
13: Tota l'emoció del Joventut de Badalona. Has de renovar-te el cotxe?
14: Vine als concessionaris Drivim i tria entre més de 1.000 vehicles nous d'ocasió o quilòmetre zero a preus increïbles.
13: Visita els nostres tallers i concessionaris oficials Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Abarth, DS Automobiles, Jeep i Subaru.
14: I si el que busques és una moto, visita'ns a Piaggio, Vespa, Aprilia i Moto Guzzi al polígon industrial Les Guixeres de Badalona.
13: T'esperem a Drivim.
10: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
15: Notícies Badalona.
16: Aprofitem la mitja part d'aquest partit per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. L'Ajuntament inicia els tràmits per expropiar el monestir de Sant Jeroni de la Murtra i convertir-lo en un museu temàtic sobre l'arribada de Colom a Amèrica. La decisió s'ha pres després que el consistori rebés una proposta de compra i hagi considerat que l'expropiació és l'opció més favorable econòmicament. Segons l'Ajuntament, els propietaris dels terrenys de Sant Jeroni de la Murtra van rebre una proposta en ferm per comprar el monestir. Al tractar-se d'un bé cultural d'interès nacional, l'ens local té reservat el dret de tempteig, és a dir, que pot entrar a negociar. Segons fons municipals, el consistori va intentar comprar el monestir fa un any i mig, tal com s'havia intentat fer també en mandats anteriors. Fins ara no s'havia arribat a un acord i per això han decidit iniciar els tràmits per expropiar-ne els terrenys. El museu pretén explicar un episodi per molta gent desconegut, la trobada que va tenir Cristòfor Colom amb els Reis Catòlics al monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Escoltem a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
17: Era un tràmit que necessàriament hem d'iniciar abans del dia 30 de setembre. Per què? Perquè el dia 30 de setembre és quan tenim que comunicar a la propietat si anem al dret de tanteig o no. Jo crec que any i mig, dos anys, ja podrem tindre la propietat.
16: A més, segons ha explicat Xavier García Albiol, de cara a un possible pròxim mandat, la intenció és recuperar altres edificis com a equipaments municipals. Es refereix als dos edificis ubicats al Parc de Cal Arnús i masies ubicades a la ciutat. Tornem a escoltar Albiol.
17: També hi ha l'operació de recuperar edificis d'importància, com pugui ser els dos edificis que hi ha al Parc de Cal Arnús, que volem reformar-los, o algunes masies que tenim a Badalona.
16: Amb l'expropiació de Sant Jeroni, el govern municipal vol garantir que el monestir quedi vinculat definitivament a Badalona i pugui ser preservat, rehabilitat i obert a la ciutadania com un equipament cultural de referència per a la ciutadania. Els Amics de Sant Jeroni de la Murtra i la Fundació Catalunya Amèrica Sant Jeroni veuen amb bons ulls l'expropiació del monestir. Es tracta d'un bé cultural d'interès nacional que reclamen que es continuï destinant a activitats cíviques. Sant Jeroni de la Murtra és un espai públic que fa activitats dirigides a la ciutadania i també funcions socials. Per això, quan les entitats associades van començar a escoltar els rumors de compra i privatització de l'espai, temien que es perdés aquest llegat i que deixés de ser per la gent. Voluntaris, guies i membres de les associacions són els que s'encarreguen de mantenir el monestir i els que defensen la continuïtat de les actuals funcions. Escoltem a Susana Inostroza, de la Fundació Catalunya Amèrica Sant Jeroni, i Ramon Andrés, voluntari.
18: Pensem que aquest edifici ha de ser per la gent, per al poble, i no per un ús privat.
19: Aquí s'admetia gent, pernoctava la gent, s'acollia la gent. Llavors seria interessant que es mantingués aquest esperit. Seria interessant també que es mantingués tot el complex arquitectònic, això és evident. I seria interessant que es mantingués també l'espai com a espai de recolliment, de meditació intercultural.
16: El monestir de Sant Jeroni té tres funcions principals. Des de 1412 ha estat un espai dedicat al culte. Els geronians són els monjos que continuen apropant la religió cristiana al poble amb les misses tots els diumenges i festius. Però aquest espai no només és espiritual, també té un llegat històric a preservar, i és que és en aquest monestir on va tenir lloc l'audiència entre Cristòfor Colom i els Reis Catòlics un cop va tornar del seu primer viatge a Amèrica. La tasca de preservar aquesta memòria la fa la Fundació Catalunya Amèrica Sant Jeroni a través d'activitats adreçades a la ciutadania. La Diputació de Barcelona ampliarà a Badalona i a la resta de municipis de la demarcació un programa de formació per millorar la detecció precoç i l'actuació davant situacions de risc de suïcidi. La iniciativa, que s'emmarca en el Pla Estratègic de Salut Mental 2024-2027, oferirà 4 mòduls al personal municipal sobre factors de risc, senyals d'alerta, circuits d'atenció i eines de prevenció i acompanyament. Coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, la Diputació recorda les dades de la demarcació que evidencien la dimensió del problema. L'any 2024 es van registrar 395 defuncions per suïcidi, 279 sense comptar Barcelona ciutat, i el suïcidi va ser la primera causa de mort entre les persones de 15 a 44 anys, amb 107 casos. Entre els adolescents de quart d'ESO encastats, el 29,3% havia tingut pensaments suïcides en algun moment de la vida. La Diputació també destaca que el seu servei local de teleassistència

0: del cantant i músic Agustí Burriel, que ho farà el 9 d'octubre. Aquestes nits màgiques tancaran el 16 amb el projecte musical i divulgatiu Rauxa. Les entrades són limitades i el preu és de 18 euros i inclou la visita, una degustació de begudes amb base d'anís i també el concert. Per raons d'aforament, els assistents entraran de forma esglaonada i es dividiran en tres franges horàries diferents. La mostra de pessebres es traslladarà a la plaça de Pompeu Fabra per les obres a la plaça de la Vila. La 28a edició de la mostra es desplaçarà de la sala d'exposicions del refugi al local municipal situat a la plaça prop de l'estàtua d'alcalde Xifré. L'Ajuntament i l'entitat organitzadora, Amics del Pessebre de Badalona, treballaran plegats perquè el nou espai mantingui l'essència i garanteixi l'èxit d'aquesta tradició. Això és tot, us deixem amb la segona meitat d'aquest partit.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: Temperatura a Badalona...
2: 24 graus.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
4: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
3: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
5: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
6: La penya en joc.
7: La penya!
8: I tornem aquí a Tarragona per viure la segona part d'aquest partit entre el Joventut, la sisa Joventut i el Fiat de Girona. De moment, la penya guanyant de 9, 42 a 33. I ho comentàvem amb l'expenya Pep Busquets com a màxim anotador del... conjunt gironí amb 8 punts per part de la penya, molt repartit el protagonisme, i amb Eli Ndiaye com a màxim anotador amb 7 punts. Surten els jugadors de la penya i veurem aquest jugador, l'arribada d'Eli Ndiaye, que evidentment tanca la porta a la tornada de Jabari Parker, que recordem que té contracte amb el Partizan, que tot i que està negociant la seva sortida, De moment, a la penya no hi té lloc. Per tant, veurem com ha gestionat tot plegat, però veurem si és capaç la penya de canviar aquesta situació, la posició de 5, el conjunt britànic, que té la baixa d'Ante Tomic, que encara en té per un mes i mig abans de tornar a jugar. Ara és curiós el que s'està veient aquí en el pavelló, perquè entra el raig de sol per les vidrieres que hi ha aquí en el pavelló, i d'aquesta manera no es pot veure bé a una zona del camp. Veiem a Ivan Corrales parlant amb Rafa Martínez, el tècnic ajudant del Barça, i també veiem a diferents scouts de l'NBA que han vingut fins aquí per seguir les evolucions de... Déu-n'hi-do, que hi ha alguns jugadors que s'arrisquen a lesionar-se. A les 9 del vespre, Barça contra Kitsanàs Manresa, amb una plaça per la final. El Kitsanàs Manresa, que va guanyar l'Andorra i també ho va fer el Barça. Per tant, veurem qui guanyi es classifica per ser a la final, que jugarà diumenge a les 12 del migdia aquí a Tarragona. No juga Genero pel jugador argentí, i veiem aquí Sergi Martínez també intentant escalfar el Joventut amb la tornada de Yannick Crac després de la lesió, i també el debut d'Eli Ndiaye, també un Eli Ndiaye que ha estat fent la pretensió.

0: temporada amb el Real Madrid. I d'aquesta manera en Diaye, que vol dir que arriba en forma, no és un fitxatge d'aquells que fas i que s'han de posar en forma perquè no han fet l'entrenament, perquè no han estat fent pretemporada, sinó que estan ja en màximes condicions. Se van els jugadors amb els seus respectius entrenadors i el Fiat Joventut, el Fiat Girona, que va perdre contra el Lleida i haurà de tenir altres partits de pretemporada perquè no jugarà la Supercopa la setmana vinent. Ivan, què podem esperar d'aquesta segona meitat i com està el Barça? Parlaves amb Rafa Martínez.
1: Sí, parlava amb el Rafa Martínez de com és el bàsquet actual i sobretot del tema físic de la seva, del seu equip, de com ha fet aquest any.
0: Dels 11 fitxatges.
1: Sí, de la plantilla del Barça, clar, que és un club o un equip que ha pogut fer 11 fitxatges i, evidentment, doncs, intentar canviar la dinàmica dels últims anys, no? Parlar una mica d'això i, bueno, el més important que és parlar de nosaltres i de la penya, del Barça, entre cometes, ens interessa guanyar-los els partits en els quals ens enfrontem. Doncs per nosaltres, aquesta segona part, doncs intentar continuar amb aquesta dinàmica del partit d'avui, que crec jo que el més important és la combinació dels nostres jugadors amb les diferents possibilitats que té, com jo dic, el Dan i el nostre staff, perquè avui, torno a remarcar, és el primer partit que tenim disponible a tots els jugadors. Sabem aquesta situació excepcional de l'NBA i del Janik, de fer petites rotacions. Per exemple, ara tu donaràs el signi, però primer moment del partit que veurem el Lapro i el Ricky Junts, que això també per nosaltres i la nostra afició, doncs, és un moment segurament maco dels partits, i això jo crec que serà el més important, que continuem amb aquesta bona línia que hem vist a la primera part.
0: 42-33, 10 minuts. Ha començat el tercer quart aquí a Tarragona.
2: Et caduca el carnet de conduir?
3: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
0: I el triple de Nicolás Laprovítola. Lapro, que havia fallat els llançaments lliurats a la primera part, acaba clar el triple. Subaru!
4: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
5: Subaru.
0: I Pep Busquets, que continua consolidant-se, 10 punts ja.
1: Sí, sí, molt bona cistella, porta enrere, que en aquest cas, entre cometes, i si m'ho permeteu, s'ha menjat el Reyes i l'ajuda ja de Chiram, doncs no, el Pep l'ha saludat de força bé. Ara vol bé el Reyes, que li guanya l'esquena al Pep i li torna aquesta cistella.
0: Doncs el bàsquet de Reyes, i a mi Reyes la temporada passada ja em va agradar moltíssim al Manresa, va fer un salt de qualitat, és un jugador amb amenaça, i en el bàsquet actual, Ivan, si tens tir exterior, tens molt a guanyar.
1: Sí, sí, això és molt important, i la veritat és que les temporades que ha fet també a Bilbao, però les últimes de Manresa han estat força bones, i des de que va sonar el possible fitxatge per la penya, jo crec que tothom està, doncs, amb ganes de que es confirmés, i així ha estat, i jo crec que serà un jugador que portarà i ajudarà moltíssim a l'equip.
0: M'ha agradat molt a Ricky Rubio, que en el contracop, Ricky ara està anant a mig gas perquè no li fa falta anar més, i ara quan ha fet el contracop volia donar la pilota, diu, bueno, aquí li dono, en el Lapro, en el Reyes. Fixa-t'hi, que està mesurant-se les càrregues, eh? L'Apro falla el tir i el rebot és de Kevin. Estàs d'acord o no, que Ricky, no és que passi de tot, és que està dient, bueno, passa, estem en pretemporada.
1: Sí, una mica la seva expressió corporal i evidentment també, doncs, el que tu dius, estem en pretemporada i queda moltíssim, i els jugadors, no només el Ricky, han d'anar agafant, doncs, la bona forma, no? Jo crec que la forma ja la tenen, però sí que la bona forma pel que ens ve, no? Perquè la propera setmana, doncs, ja tenim una altra competició oficial, però aquesta a casa nostra, i amb la il·lusió de poder-la fer a l'Olímpic i de lluitar per un títol.
0: Mira, Gander, amb la pilota, déu-n'hi-do, patacada aquí, s'endú Ricky. Reyes sortint de bloqueig, falta en atac de Chiram.
1: Sí, s'ha mogut ara en el bloqueig i jo crec que en aquest cas la falta ha estat clara.
0: Doncs pilota perduda, 47-38. Ja ho hem dit, que no hi ha cap possibilitat de classificar-se per la final, però s'ha de continuar creixent.
1: Sí, claríssimament, no? S'ha de continuar creixent i sobretot s'han de veure moltes coses que s'estan veient avui en aquest partit que jo crec que no s'han vist i que no s'han pogut veure en els altres partits de pretemporada fins ara. Jo crec que això és el que ens hem de quedar, no? Segurament per l'estaf, doncs aquesta importància ja la comentava a l'Aleix Durant a la prèvia amb aquesta entrevista que tu l'has pogut fer, i nosaltres com a aficionats doncs també ens hem de quedar amb això per començar a opinar amb més informació.
0: I Tucker, interior, perquè aquí hi va el pick and roll aquest. No podem ser tan tous.
1: Tan tous, sí, claríssimament, Xavi, totalment d'acord, i aquestes balades defensives. Primer, ens ha mancat una mica d'agressivitat per part de la defensa dels dos jugadors defensors implicats directament en aquest pick and roll. I després, l'activitat i la defensa prèvia dels altres tres jugadors, no?, que s'han d'involucrar també en aquesta defensa, no? I sobretot això és molt important, el treball previ per estar preparat i col·locat de la millor manera possible.
0: Serà pilota per canvis. Comencen les rotacions amb Ivan.
1: Sí, tres minuts i rotacions, no? El Lapro i el Simon a la banqueta i l'Elis, que s'acaba de bandejar la cistella de McClum amb una porta enrere, i el Sulemanovic a pista.
0: McClum, la cistella de la porta enrere.
1: Sí, traient de fons.
0: Ricky, triple.
1: I això t'assistella, Xavi, massa fàcil.
0: Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple. Ricky, que torna a recuperar la pilota, la dona per Sherman. Triple, dos triples, doble triple. Susu, resusu, susu, Subaru.
5: El polígon de les guixeres o a driving.com. Subaru.
0: Serà pilota de banda, la penya que agafa igual el màxim avantatge, 55-42.
1: Jo crec, Xavi, que el Riqui t'ha mirat, eh? Sí. Mira, Xavi, ara m'he esforçat, eh? I he recuperat, he ficat culpa, he recuperat i he fet assistència.
0: Ho ha fet sense esforçar-se, en el sentit de... Quan dic l'esforç, a vegades l'esforç s'ha de saber justificar, vull dir que...
1: Totalment d'acord.
0: Doncs, però, bueno,
1: contents amb aquesta posada en escena d'aquest... tercer quart i veiem aquesta intensitat, no? Ja ho hem comentat amb el resum de la primera part, no? Que l'equip ha passat per un mal moment, sobretot ofensiu, crec que al final del segon quart, que s'hem aturat massa en els 41 punts, però sí que encara hem de veure aquesta aturada, l'equip ha continuat amb una línia molt bona d'intensitat i sobretot d'intensitat de defensiva. Doncs aquesta és una de les coses bones que jo crec que s'està veient en aquest partit, aquesta implicació i aquestes combinacions de jugadors que defensivament doncs estan posant en molts problemes l'atac de Girona.
0: Estan revisant l'acció. Bugui Ellis, Ricky parlant amb Canyelles, Sulemanovic, Sherman, i demanen falta normal. I Reyes amb Pep Busquets. M'agrada molt quan veig aquest bon rotllo entre jugadors.
1: Sí, sí, això al final és el que s'agrada, no? Que hi hagi bon rotllo i després esportivament doncs els dos equips i tots els jugadors a tope per treure el millor pel seu equip, però... No, mai ha de mancar aquest bon rotllo, no? I segur això que també serveix pel que estàvem comentant, no? A la Copa Badalona i pel torneig de cadets del Sant Pep, no? Que entre els nostres jugadors doncs també hi ha aquest bon rotllo, però després a pista, esportivament, s'ha d'anar a tope i a defensar tot el que sigui possible el teu, al teu equip.
0: Hi haurà més canvis. A part de la penya se'n va Enric i la banqueta. I van, per tant, ara amb Buielis de 1 o Hagansson de 1, perquè estan Lapro i Enric i la banqueta, no?
1: Sí, correcte. A pista Reyes, Chiram i Sulemanovic, les posicions de 3-4-5 en aquest cas, i amb les posicions exteriors de petits. Ara mateix tenim a Triplaco, Triplaco de Reyes. Espectacular.
0: Triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple, triple. Triple de Reyes, un altre triple. Subaru!
4: Nova gamma Subaru Eco Híbrid autorecargable.
5: Subaru.
1: I el que estàvem dient, Xavi, perdona, abans del triple de Reyes, amb una sortida molt ràpida i amb un jugador a sobre, ha estat capaç d'anotar, no? És una de les jugades on, que veurem al llarg d'aquesta temporada, doncs intentant trobar-lo. Ara té un altre llançament, però bona feina del Reyes, i ara de Chiram en el rebot, que torna a notar, i el que estava dient de jugar amb els dos petits, en aquest cas, el Lude i l'Elis, no? És una combinació que no hem vist tant, però que avui, per segona vegada, la veient al partit. Està clar que amb ells, a lo millor, el control de partit que té el Ricky o que té el Lapro és diferent, però també és una combinació que ens agrada veure a pista i treure-li, doncs, sobretot la capacitat ofensiva que tenen els dos jugadors.
0: Doncs Chiram, que ha agafat el primer rebot en atac, l'altre a punt de perdre la pilota. Si busques productes propers a la nostra terra, compra a Condis. Comprar a Condis és tot un món, i aquest món ets tu, Condis!
3: Comprar a Condis és tot un món, i el nostre món ets tu.
0: Ara, de banda, la penya guanyant de 13.
1: Xavi ha tornat al Janik amb les rotacions del partit d'avui, també combinat ara amb l'Adrián Torres, que en aquest cas Janik defensen el 4 de Girona i l'Adrián el 3.
0: I el triple ara de Pluta, i el contracop, Elis per Crac, cistella de Crac, aquesta cistella en transició d'aquestes d'Eurolliga, eh?
1: Sobretot molt bé la passada ràpida, després del triple de Girona, del seu base Pluta. Hem tret ràpidament i hem agafat, diguem-ne, l'esquena de la defensa del Girona per anotar ràpidament en contraatac.
0: Doncs seran dos tirs lliures. Elis Hackenson, i provant-ho tot, eh? Avui és un dia de proves, i van corrents.
1: Sí, sí. Ara, per exemple, en aquest dia de proves i combinacions, doncs veiem el Dani donant instruccions, jo crec que sobretot defensives, a l'Elis, de que com vol que passi, crec que jo, si no ens equivoquem, algunes situacions de bloqueig directe o alguna situació sobretot més de fàcils, però crec que en aquest cas parlava amb ell de situacions de bloqueig directes, com s'ha de passar al jugador petit, en aquest cas a l'Elis.
0: Doncs anota lliures, Joan Hackenson situa a 10. Bogui Elis. Elis, obrim per Hackenson, finta, punt de fer passes, doble per Bogui Elis.
1: Molt bé, molt bé.
0: És molt bona situació, no nota. Rebot de Torres, que està fent moltes coses bé. Ja Suleimanovic se li escapa, però molt bé, eh? Torres ho està fent molt bé, m'agrada.
1: Sí, molt bé l'Adriana, aquesta feina de rebot, del rebot ofensiu, i li ha mancat una mica de contundència a sota la cistella per després poder llançar una mica millor.
0: Jugant demà, recordem que... Ivan, demà, aviam si és demà... Ara estic aquí... Bueno, ara ho explicarem, a falta de 3.56 per acabar el tercer quart, de 6 de joventut, 62... Fiat Girona 52.
4: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
0: Sí, demà juguem a Bilbao. A Burgos contra Bilbao. L'Eima Coruña, Bilbao. Equip de Carles Marcó.
1: Demà, sense que s'enfadi la Federació Catalana, per nosaltres, Copa Badalona, el torneig del Sant Pep,
0: sí, sí,
1: i el L'Eima Coruña. Són els nostres equips de demà.
0: Torneig internacional de Sant Josep. En el... Atenció al triple de Girona, que no nota. En el pavelló de Colina, aquest torneig internacional cadet amb el Dubai i els Aguiris, que guanyen, també. Se sumen.
1: La primera vegada, no?
0: Sí, la primera vegada, el Letera italià, el Barça, la Penya, Manresa, el Sant Pep. M'encanta aquest torneig. Falla Sulemanovic jugant al 5. 64-52.
1: Uf.
0: I, mare meva, hi ha autoguins dobles importants,
1: sí, sí. Semblaven molt, molt clars, però... el Riqui s'ha aixecat i s'estava rient i tot, i fins i tot.
0: En què s'han fluixet, eh? De moment, bàsquet de Yannick Crac. I és nou màxim avantatge de la penya, que guanya de 14. Demana un test mort. Moncho Fernández, 66-52. És cert que el Girona va jugar ahir.
1: Sí.
0: I pot acusar una miqueta el cansament. I ara Riqui parlant amb Baena, amb l'àrbitre, Alberto Baena, diu, por favor, mireu això, només això. Riqui, a mi m'agraden aquestes coses perquè Riqui va de bon rotllo.
1: Sí, sí.
0: Explicar-li no. Això, li diu, escolta'm, fixa't en aquesta situació i en què tal. Després li preguntarem qui és el que ha preguntat.
1: Bueno, segurament a lo millor li ha dit, no l'heu vist, no? Perquè ha estat molt clar. Segurament a lo millor els àrbitres no ja estan mirant com a l'altre costat. És veritat que és difícil que entre els tres cap l'hagi vist perquè la situació ha semblat molt... molt, molt clara, no? Aquí a peu de pista on estem nosaltres ha semblat molt clara i per això el que deia, no? El Riqui l'ha protestat al principi i fins i tot es reia perquè era molt, molt, molt clara i jo crec que ho ha volgut compartir amb els àrbitres.
0: Doncs comentàvem abans de començar el partit que no es fitxarà cap reforç temporal per substituir la baixa de Tomic, per tant, en aquest mes, més i mig, i avisem ja, més i mig. No hi haurà reforç, s'ha de multiplicar Virgander i també Soleimanovic i el nostre estilista Ivan Corrales. Parlava abans de les metges que porta Riqui en el cabell, que t'hi fixes en tot. El Jordi Noli s'ha fixat que Yannick Crac està una miqueta més fi, diu si ha perdut pes fixant tot el físic. Per cert, que si vols seguir tot el que fa referència al torneig cadet internacional de Sant Josep, ho pots seguir estadísticament parlant, perquè també tenen aquí a través del Switch tot el que fa falta sobre aquest torneig. Una aposta important, i si fas una aposta important, doncs tens totes les estadístiques al costat. Què més vols?
1: Home, al final, les màximes facilitats per poder seguir, no?, el desenvolupament dels partits, i si et perds algun moment d'aquest torneig, doncs pots ràpidament doncs, recuperar les estadístiques, els resultats, i això doncs, també parla bé de la difusió d'aquest torneig internacional, igual que de la Copa de Badalona, no? Dos esdeveniments a la nostra ciutat d'una gran qualitat.
0: Doncs aquí hi ha moltíssima gent, avui aquí hi ha bastanta més gent del que vam veure en la primera jornada i la segona, per la pilota de penya i el triple ara d'Estronis, el jugador lituà que ha arribat de forma temporal. Camp Bertran, més de 100 anys, elaborant cada dia el seu orador. Croissants, ensaïmades, tornemis i el millor pa de Badalona, de Catalunya. Tot això podeu gaudir al bar amb un supercafé i fusions. Sucs naturals o la teva beguda preferida. No us equivoqueu. Camp Bertran, carrer Canonja Bananera, cantonada carrer del Carme, o que és el mateix carrer Incoeta, cantonada carrer del Carme, Camp Bertran!
5: Tot ho fem amb el millor producte.
4: A la cantonada del carrer d'en Coeta amb el carrer del Carme.
0: A les 9 del vespre, recordeu, Barça-Manresa jugant-se un lloc per la final, amb Joel Parra i en el Barça i Ferran Bassas en el Manresa. Dos expenya, dos badalonins, cara a cara. Ellis, no. En Gassan que agafa el rebot, jugant a Maric. La penya guanyant de 10. I McClung per en Gassan. En Gassan alenteix el joc. Cada carrer frena.
1: Sí, atura la pilota i... I avui en dia, doncs, la circulació de la pilota ha d'anar molt ràpida. Una de les coses bones que tu comentaves de les estadístiques han estat les 11 assistències del nostre equip a la primera part.
0: McClung, tot i que salta moltíssim, el veig molt baixet, no?
1: Sí, és petit, no? Però ja hem vist que la seva capacitat, no només de salt, sinó també del llançament triple, és bona, no? No, evidentment és un bon jugador. És dir, és molt difícil, o per mi quasi impossible, que pugui jugar o fer els números dels que feia a la G-League, sobretot per l'estil de joc i perquè hi ha molts partits de la G-League que els dos equips passen dels 100 punts amb molta facilitat.
0: 63-59.
1: Molt bé.
0: Atenció al llançament. No anota. I el rebot és de Maric.
1: Ja estima una altra vegada el Ric i el... i en la propista, en aquest cas amb el Janik, amb l'Adrián Torres i amb el Simon. I el triple de l'Adrián Torres, molt lliurat, però sense encert, però era una situació molt bona.
0: Contracop, Torres, per crack, i ara sí. Bona transició, Ricky lluitant la pilota, posant les mans. Si hi ha pilota dividida i en mans de Ricky, tenim 99% de tenir la pilota.
1: Correcte.
0: I el contracop, Adrián Torres, que ho està fent molt bé la pretemporada.
1: Sí, molt, perquè la seva defensa abans ha estat molt bona. S'havia quedat amb el McClug i ha estat molt, ha tingut molta capacitat per ficar-se davant i amb la seva alçada dificultar molt el llançament. Després l'equip ha ajudat al rebot, com tu comentaves, i a l'agafar-lo al Ricky, doncs posar la pilota en atac ha estat tot molt, molt més ràpid. I una altra vegada el Janik, que crec que ja, si no m'equivoco, porta tres cistelles amb contraatac, així, amb safates fàcils, doncs ja estava a l'altra zona del camp, a prop de cistella, per anotar.
0: Anota el primer Estionis, a Lituà. I el segon també. Hi haurà canvi. Reyes, què penses d'Adrián Torres? Un jugador que va venir l'any passat a l'U22, venia de Menorca, ha estat que medalla de bronze aquest estiu en Carles Marc amb la selecció espanyola, guanyant-se el lloc, no?
1: Sí, treballant. Evidentment, sense treball tot això seria impossible. Una bona aposta per part del club per portar un jugador, potser una mica més tard que altres jugadors que també tenim a la nostra cantera. Però al final aquesta bona visió del nostre club i la bona feina de l'Adrián doncs està fent que en aquesta pretemporada ja estigui ja ajudant moltíssim a l'equip. Ja ho va fer la temporada passada, ja durant l'estiu el premi d'estar també a la selecció espanyola i poder aconseguir aquesta medalla de bronze amb la selecció sub-20 dirigida pel badaloní Carles Marco. I bueno, això doncs parla molt bé de l'Adrián, no? Ha fet una molt, molt bona feina, li queda molt, molt, molt camí encara, però per aquesta línia d'esforç, de treball, de confiança que ha pogut fer aquí amb nosaltres, doncs ha de continuar amb aquesta línia. Jo crec que pels joves la penya continua sent, no sé si el millor, però segurament un dels millors jocs a tota Europa per poder treballar bé.
0: Doncs a falta de 37 segons per acabar el tercer quart, a 6 de joventut, 70, Fiat Girona, 63.
6: Badalona confia en Arts Gràfiques Venus. 50 anys imprimint per a les empreses de la ciutat.
7: Imprimeix a Gràfiques Venus.
0: Ha tocat amb el peu, Estionis, el lituà, i serà pilota de fons, 26 segons, 70-63, havia fet el triple Ricky.
1: Sí, un altre triple lliurat, però sí. sense encert, no? No, jo crec que el percentatge, després tu el comentaràs, no està sent tan bo, no està sent força bo, però que siguem capaços de trobar aquests llançaments lliurats, doncs parla bé del nostre atac i de la nostra circulació de pilota.
0: Falla llançament ara Janik Krak des de sota, des del peu. I última possessió, queden 6 segons. I perd la pilota, mare meva, Estionis. I la falta són dos de lliures, gràcies.
1: I aquesta falta podria ser disruptiva del que dèiem. Eh? Jo crec que el Dani ho parlarà amb l'Arnau Padrós. Jo crec que flagrant, no sé si es pot dir, no, però clar, ha perdut la pilota i l'intent de recuperar-la doncs li ha fet la traveta amb les mans al jugador de Girona, al Ricky. No sé si seria... El Dani la demana. No. Va, fa
0: sí,
1: bé.
0: No?
1: Fa molt bé el Dani la demana. No sé si havia aquesta possibilitat o no a la Lliga Catalana o si tenia la possibilitat o no amb el reglament a la mà de demanar aquesta revisió, però jo crec que és el que ha de fer.
0: Doncs ho demanarà perquè s'havia superat. I ara aquí posant la musiqueta Déu-n'hi-do, tot plegat, com està jugant el conjunt Bernera avui en dia, amb la sorpresa en aquest debut del nou fitxatge cedit pel Madrid fins a final de temporada.
1: I jo crec que és molt bona sorpresa, no? Jo crec que molt bona feina del club, en aquest cas, i jo crec que amb rapidesa, i jo crec que un molt bon acord amb el Real Madrid, en aquest cas, i que pugui arribar a l'endaia cedit, doncs, són aquestes situacions que diem que les dues parts han d'estar contentes, no? Perquè nosaltres incorporem a un jugador en la posició de 4 necessari, que es pot donar unes característiques molt diferents a l'altre 4 que tenim a la plantilla, que tenim al planter, que és el Chiram. I després, per l'Endiaye, jo crec que si ell és intel·ligent és una molt bona situació, perquè està clar que el Real Madrid podria tenir menys minuts de joc i fins i tot menys convocatòries. Un equip molt llarg del Real Madrid, que evidentment juga dues competicions molt exigents, que tindrien possibilitats, però aquí amb nosaltres jo crec que ell jugaria molt més, no? I Xavi, que dèiem, no? Els àrbitres canvien la seva decisió i xiulen aquesta falta disruptiva, que seran dos llançaments pel Ricky, i després l'última posició amb 6 dècimes per nosaltres. I recordem, aquesta falta no computa o no suma per una possible expulsió del jugador que acaba de fer aquesta falta.
0: Sí, que parlàvem abans, per tant és...
1: Sí, encara sabe que siguem una mica passats, jo crec que els primers partits ho haurem de repetir. Està clar que molts dels nostres aficionats, molts dels nostres oients, són molts seguidors del bàsquet i segur que saben les regles quasi igual o millor que nosaltres, però sí que anirem acostumant-nos a xerrar d'això.
0: 6 dècimes, veurem la jugada assajada, la Liu per... Crac, la jugada ha sortit perfecta. Quin passarells que han estat els del Girona, bloquejos directes, bloquejos, i al final la Liu de Ricky traient de banda i...
1: Gran jugada nostra, Xavi, gran jugada nostra, gran passada, però evidentment balada defensiva del Girona sense comunicació i... Com ha vingut un grande a saludar-nos, ho diem, no?
0: Sí.
1: Ha vingut el Joel Parra a saludar-nos, una gran persona.
0: Joel Parra, m'agrada molt que li estiguin sortint bé les coses.
1: Sí, jo no sóc sospitós, però molt content pel Joel, la veritat. S'ho ha guanyat, s'ho ha treballat moltíssim, és un jugador de la penya que des de sempre ha fet una gran feina, i quan va tenir les seves oportunitats al nostre primer equip les va aprofitar i després doncs va fitxar pel Barça. Però sobretot destacar per mi, perquè el coneixo, la gran persona que és primer, i després que la feina que sempre en categories inferiors al primer equip que ha fet el nostre club ha estat increïble.
0: No, i a més que no se n'amaga, ell ho diu sempre, soc de la penya.
1: Totalment.
0: I sempre serà de la penya. Acaba el tercer quart aquí a Tarragona, a 6 ha jugat tot 73, Fiat Girona 63, més 10 de la penya, una penya que està amb 10 punts de renda. I repassant una mica aquesta, l'estadística, parlàvem d'aquesta situació del triple, no? 8 de 28 en tris de 3.
1: I les assistències?
0: 19 de 33. I assistències ja en portem 21, eh?
1: Molt bé.
0: Doncs... 12 al Girona.
1: No, doncs les nostres assistències continuen parlant molt bé de la circulació de pilota. Llàstima que el percentatge de triples no és tan alt, però si imaginem una mica totes les situacions que s'han viscut en aquestes festes del lloc, jo crec que són llançaments lliurats i s'han de continuar fent.
0: Ricky, està allò de dir que s'acabi el partit, eh?
1: Bueno,
0: perquè té gana. Ricky és d'aquests que li agrada que hi hagi la partida de veritat, Ivan.
1: Home, evidentment, però al Ricky quan està a pista li agrada jugar, llavors...
0: Li agrada jugar, li agrada guanyar.
1: Sí, moltíssim. Però segur que encara veurem una jugada d'aquestes que es quedarem amb,
0: bueno, aquesta que acabem de veure és una passada.
1: Sí, sí. Per això, per algun motiu, és ell el que treu la pilota a banda, no?
0: Sí, sí. Ricky treu la falta i seran, els àvies es dubten. Seran, veurem si tres té lliures. Ha començat ja l'últim quart aquí a Tarragona.
2: Et caduca el carnet de conduir?
8: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
2: Carrer Francesc Macià, 6.
8: Al costat de Pompeu Fabra.
0: I treu la falta, és molt llest.
1: Sí, treu la falta per trobar els dos tirs lliures, perquè el difícil és treure aquesta falta traient dos tirs lliures quan l'equip rival no té bonus. Quan hi ha bonus, doncs és tot entre copetes
0: més fàcil,
1: no? Però en aquesta situació tenia aquesta capacitat i aquesta intel·ligència, doncs, per treure la falta i sumar algun aspecte positiu per l'equip.
0: Joan Whittaker buscant per l'1 contra 1. La dona cantonada amb dubtes ara aquí. Haurà de treure la pilota i s'esgota la possessió. Llença molt forçat, a rebotes amb Maric, però posa la mà Bugielis, i se'l queda Isaac Nogués, molt en compte. La dona per Ricky. Ricky, marcant les passes. Fàcil. És, no diré insultant, però és insultant.
1: Ah, ara fent la cistella, fent aquesta aturada que normalment fa per aquell llançament lateral, però ha fet amb penetració.
0: Sí, però això també parla molt bé, i això ho diem seriosament, que no és que jugui mig gas, és que domina la situació. Ivan, domina la situació.
1: Sí,
0: és la realitat.
1: Bueno, al final, i això que a mi m'agrada dir-ho d'aquesta manera, pels nostres jugadors joves que vegin els partits, que li agradi, no?, veure els seus jugadors favorits, i evidentment per molts el Ricky és un d'ells, doncs que es fixin també en com fan aquesta lectura del lloc i com fan els diferents tempos per fer les situacions del lloc. Al final el bàsquet és un esport de canvis de ritme, de diferents accions i de diferents ritmes amb els quals s'ha de saber jugar. No, no sempre s'ha d'anar ràpid, o evidentment no s'ha d'anar mai lent, perquè la paraula lent amb el bàsquet no existeix, però sí que jugar a diferents moments de pausa o en diferents ritmes són molt importants, i veient jugar a un jugador com el Ricky, evidentment com el Marcelinho Huertas, no?, com el Tomic, o sigui, un jugador a l'APRO ara que el tenim amb nosaltres, doncs aquests jugadors són capaços de diferents situacions del joc jugar-los a diferents ritmes, i amb aquestes diferències dels ritmes la lectura, doncs, és millor que la del seu defensor per poder anotar o per poder trobar opcions o solucions per a la resta de companys.
0: Doncs estan revisant 77-63, 7-7-6-3. I des del salt inicial, que el Joventut té el partit dominadíssim, eh?
1: Sí, jo crec que nosaltres hem començat el partit molt intensos, i des del principi ja hem estat capaços d'anar agafant un avantatge bona, diguem-ne, en el marcador, que hem estat mantenint ja sempre a prop del 10 punts, i aquesta intensitat de l'equip a nivell defensiu de dificultar les accions ofensives del Girona, doncs s'ha mantingut, no? S'ha faltat potser una mica d'encert ofensiu en el triple, però la resta de la feina de l'equip i les combinacions que s'estan veient, jo crec que ens dona una molt bona idea de l'estil de joc que intentarà imposar el nostre equip aquesta temporada.
0: 7-7-6-4. Whittaker. Buscant a McLeod. Passant pel mig. I atenció perquè s'ha fet mal a l'espatlla. S'aixeca, però no anota. I el rebot és de Bugielis. Surt en transició. Joan Riqui, 77-64, 8-15 per acabar la primera part. Recordem que demà, 4:45 de la tarda, juga el Badalona contra la Muntanyesa. I que diumenge a la tarda, Badalona Women contra Eibar. Falta personal, torna a treure una altra falta al conjunt verd i negre, i Isaac Nogués molt intens.
1: molt bé l'Isaac atacant el rebot ofensiu i li ha tret molt bé la falta al Sergi Martínez, que l'agafava de la mà perquè havia perdut la seva defensa, i molt bona feina en aquest rebot ofensiu.
0: 8 minuts per acabar. Solemanovic. Uf.
1: Moltes mans, eh?
0: Sí. Ricky, doblant la pilota. Ellis. Per Solemanovic, se la juga a 3. Triple. Triple, triple, triple, triple, triple, triple de Mir Solemanovic. Triple! Subaru!
9: Carrer Acer 36, polígon Les Guixeres, grup Drivim.
6: Subaru.
1: I Xavi, molt bé en aquesta última acció ofensiva a l'Ellis, trobant el seu company totalment lliurat després de la preparació del Ricky, ha obligat a diferents ajudes per part del Girona, i a l'Ellis en aquest cas sí que ha trobat molt bé el jugador lliurat, que en aquest cas era el Sulemanovic, per anotar el triple.
0: A falta de 7 minuts i mig per acabar el partit, ja tens mort de Moncho Fernández, 80-64, la penya guanyant de 16, que és el màxim avantatge del partit. Reformes, canvis, a Badagrés ho tenim tot, mobles de cuina, sanitaris, perquè hi ha les últimes tendències de disseny, qualitat, estil i experts al teu servei. Entra a badagrés.com o truca ara al 93-395-0311. Badagrés!
10: Badagrés.
11: Badagrés.
10: Construïm casa teva. Reformem la teva llar.
0: Més 16 de la penya. I van demanant també, li van córrer les una samarreta i una pilota que reparteixen aquí els voluntaris, eh? Ara hi ha bon ambient, eh?
1: Sí, sí. Avui hi ha molt d'ambient i ja ho diem, no? Clar, evidentment, a dia festiu, doncs matí per gaudir de la nostra dia de Catalunya i tarda de bàsquet. O sigui, jo crec que un divendres festiu perfecte.
0: 80-64. I serà la pilota de banda per Sherman. Sherman, que està una mica... Estava perdut o porta...
1: No sé, jo no sé si escoltava el seu nom i t'ha mirat.
0: Xeram, li hem preguntat com es deia.
1: Clar, clar, has fet molt bé, mira, molt bona feina. Sí, ja.
0: Xeram, doncs Xeram.
1: Ho tenim tots,
0: per
1: tots
0: clar. Dèiem. Vull Eguis de 7 metres, no hi va. Rebot de Gassant. Sobre ràpid, Whitaker. I toca la pilota. Vull Ellis Macton, que no l'ha pogut salvar. Entra la Provítola, se'n va Riqui. I tornarà Simon Birgander substituint a Solemanovic. Vull Ellis sempre riu?
1: Oh, això és bo, no?
0: Sí? S'anima a si mateix, aplaudeix.
1: Que continuï i que no depengui el seu encert ofensiu per la seva feina defensiva.
0: Molt bé,
1: ara l'Isaac traient aquesta falta ofensiva.
0: Nova recuperació.
1: D'Engessant.
0: A la cantonada hi ha Antetòmic, lesionat. Amb Ferran Mauri, amb Diego Niebla i amb Humbert Ruiz i també el Dani. Per tant, tots els joves que han estat en pretemporada avui també estan aquí.
1: Sí, està clar que ells continuaran treballant amb el primer equip. Evidentment, ara, doncs, pels partits, doncs, si estan tots els jugadors, doncs ja entre ells s'hauran de guanyar qui ocupa la dotzena plaça de jugador en els partits del nostre primer equip. Però, bueno, la feina que han de continuar fent amb el primer equip, i no només amb el primer equip, sinó amb la U22, està molt clara.
0: Whitaker anotant un triple, 6 minuts i mig, 80-67. Ellis treu la falta, seran dos lliures. Ara s'ha perdut una mica de ritme, no?
1: Bueno, no sap, no, el que deies, no, tu, també partits de pretemporada, encara que aquests ja són oficials, perquè hi ha un títol en joc, i els de la setmana vinent, doncs, encara més una altra vegada, però sí que és veritat que clar, els equips estan intentant agafar la forma, primer també com a equip i també els jugadors a nivell individual, no? Ja hem dit que no només nosaltres, no? Sinó hi ha molts equips que han tingut lesions i sobretot aquesta aturada de les finestres FIBAs, doncs també fa que el treball dels equips i el treball dels jugadors canvi de ritmes, que no és el més adient, sobretot en el moment de temporada en què estem.
0: Se'n va la Vall de Xirem i torna en Diai, i Isaac Nogués provocant la pèrdua de pilota de Klunk, però de moment McClung que diu que ha passat aquest tio. Recordem que Isaac Nogués va ser escollit en el 5 ideal defensiu de la G-League.
1: A veure si és capaç, si som capaços de que rebin en camp, no, perquè ja li quedaven pocs segons per passar la pista, però la passada ha estat directament pel Gemen que ha ajudat.
0: Quina passada tan bona, i el tap és increïble d'Endiaí.
1: Una altra de les facetes de l'Endiaí, des del costat feble, acabar amb aquesta intensitat de salt i amb aquesta capacitat física per fer el tap al rival que intenti fer una safata.
0: Pep Busquets, que llançava la safata, i atenció que Nogués torna a recuperar una altra pilota. És increïble, eh? Però clar, per què roba les pilotes? Per qui és?
1: Correcte. Ell, bueno, el seu talent, tots els que som de la penya, els que estem a la penya ja el coneixíem, evident, moltíssim, ja sabem qual és, i en aquesta situació ja ho hem dit abans, no? Ell, aquestes pilotes, que sembla que ningú hi va, doncs ell té la capacitat de quedar-se i, com a mínim, intentar doncs retrasar o retardar aquesta situació d'atac de l'equip rival, i en aquestes situacions té un talent per tocar moltes pilotes i recuperar-les.
0: Temps mort de Dani Miret, temps mort per intentar restituir una mica de les idees, més 14, la penya guanyant 81, a 6 a Joventut, Fiat Girona 67.
11: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
0: Recordeu que les 9 juga Manresa, Quinsanàs Manresa contra el Barça, qui guanyi tindrà lloc al final per jugar contra el Lleida. Avui el Girona no hi és l'amic Gelero, pel que he sentit, però tampoc Jacel Pérez, que està a la banqueta, el dominicà, el jugador ex del Granada. I, per tant, doncs, les plantilles que tenen jugadors tocats.
1: Sí, sí, el que deia abans, no? No només ens ha passat a nosaltres, sinó en general a la resta d'equips. Comentàvem que potser, sense saber-ho al 100%, no mentirem, potser el Lleida no li havia passat tant, i per això el seu ritme en aquests partits ha semblat una mica més alt. Però sí que és veritat que el tema de les lesions i d'aquestes aturades, d'aquestes finestres FIBA, doncs no ajuda a que els equips puguin treballar, diguem-ne, d'una manera normal en aquest moment tan important de la temporada, no? I nosaltres mateixos, fins avui, que és la primera vegada que tenim a tots els jugadors, no ho havíem pogut fer fins ara.
0: Per cert, des d'aquí saludem el Jordi Fernández, que no es perd ni els partits amistosos.
1: Otro grande, no?
0: Sí, ens envia també des d'aquí, Jordi, una abraçada, ens envia també les imatges. Està seguint el partit. Virgander, bàsquet a l'últim segon, més 16.
1: Bon, per cert, ara que parlaves del Jordi, molt maco i molt emotiu a l'acte, no, de fil predirecte de Badalona. Va ser molt xulo, presentat pel gran Xavi Ballesteros, saps qui és, no? Te'n recordes qui ho va presentar?
0: Sí, em sembla que sí.
1: Va, bon tio també aquest.
0: Sí, falla el triple ara Pep Busquets. No només ha fallat, sinó que no ha tocat el cèrcol, ha tocat només el tauler. I ara, en el contracop, l'aprovito que perd la pilota, demanava en temps mort d'ànim a Moncho Fernández, 83-67, 8-3-6-7.
1: I ara un moment de masses aturades que han fet perdre una mica, no, el ritme de partit. També es nota que és pretemporada i ja s'arriba una mica més justos a l'últim quart.
0: 5 minuts 07 per acabar el partit, 83-67, i hi ha públic fins a l'última fila del pavelló, eh? Fins a l'última fila del pavelló, Ivan.
1: Sí, sí. Aficionats i aficionades verd i negres amb ganes de gaudir del partit i de gaudir del nostre equip.
0: 5-0-7 per acabar. I els àrbitres també de pretemporada. A Sant Julià vam veure que no hi havia, si hi havia àrbitres de la federació, perquè els d'ACB estaven d'estaix. Però aquí hi ha, clar, que no només hi ha referents, clubs referents d'ACB catalans, també entrenadors, però també àrbitres.
1: També àrbitres, sí, sí, també. Jo crec que parla molt bé en general del nostre esport i en aquest cas doncs, que parlem de bàsquet, doncs que en tots els aspectes del lloc, doncs, jo crec que Catalunya sempre destaca, no? I l'aspecte també dels àrbitres és un d'ells, no? I el que hem comentat aquests dies, no? Sis equips catalans a la Lliga CB que poden fer que es gaudeixi d'una gran Lliga Catalana CB.
0: Doncs es posa en joc la pilota, m'està entrant gana. Tu també et passa, a vegades, Ivan, o no?
1: Sí, i tant.
0: Roba una altra pilota, no ho és, ja es penja. Bona acció defensiva, Stioinis, que queda despistat i li acaba robant la pilota, es mereix anar. Isaac Nogués, Can Bertran, més de 100 anys, elaborant cada dia assegurador, croissants, ensaïmades, tornem-hi, la millor pa de Badalona de Catalunya, tot això ho podreu gaudir al bar, amb un supercafè, infusions, suc naturals, de la teva beguda preferida, no us equivoqueu, Can Bertran, carrer Canonja Bananera, cantonada carrer del Carme, que és mateix, Can Bertran, carrer Cueta, cantonada carrer del Carme, Can Bertran!
12: Tot ho fem amb el millor producte.
13: A la cantonada del carrer d'en Cueta amb el carrer del Carme.
0: Doncs Isaac Nogués, que rep la falta després de tornar a recuperar una pilota, i seran dos tirs lliures perquè estan bonus de faltes al Girona, al Barça, el Barça, a la Sira Joventut, porta una sola falta en aquest període, eh?
1: Sí, només una falta en aquest últim quart, i en canvi hem estat capaços ja de ficar en bonus al Girona. L'Isaac ha fallat el primer llançament.
0: Honesta. No. Allà el segon rebot, i evidentment s'ha de posar en forma, perquè aquí els tits lliures no els podem perdonar, però més en forma que Isaac Nogués és difícil. Honesta l'experiència, Club Pilates Badalona, fent classes de Pilates Reformer, juntament amb altres aparells, tots de la marca Balance Body. Oferim diferents tipus de classe, treballant per nivells, opcions de classes privades, instructors certificats. A Club Pilates Badalona t'ajudem a assolir els teus objectius. Estem al carrer Sant Joaquim 35 de Badalona. Club Pilates Badalona. Doncs torna a posar la maneta, Isaac Nogués, eh?
1: Sí, també. Primer l'Endiaye, que també és un altre jugador que a nivell de capacitat defensiva es pot donar moltíssimes coses.
0: Doncs en Manu Guessa s'endú els aplaudiments del públic, perquè el que sí que premia el públic de Badalona és això, donar-ho tot.
1: Sí, la feina i la seva intensitat, això sempre ha d'anar per endavant. Està clar que ha de continuar treballant i millorar altres aspectes del joc, però aquesta intensitat i aquesta capacitat defensiva que li ha de donar a l'equip, segur que tant el Dani com l'estaf, com els seus companys, li valoren, i sobretot també ajudar en el rebot, que en aquesta pretemporada també ho ha fet molt bé.
0: Reyes a la jugada 3, falla el triple, rebot és d'en Guessant. Jo crec que aquí Reyes s'espera massa, innecessari. Maric, déu-n'hi-do el bàsquet de Maric, eh?
1: Sí, no semblava que acabaria notant, perquè la defensa del Simon havia arribat bastant bé i bastant a dalt, però sí que ha notat una bona cistella el Maric.
0: S'anirà a la banqueta Virgander, abans però farà aquest llançament i trobarà la falta. Dos tirs lliures.
1: Sí, ha dubtat una mica, fer la passada, fer el llançament, tornar a fer la passada, i al final el llançament doncs, ha tingut, entre cometes, la sort i l'errada per part del Maric, que l'ha tocat quan jo crec que ja no feia falta, però treu el Simon dos tirs lliures i a veure si els anotem ara, que venim dels dos últims errats per l'Isaac.
0: A veure...
1: I tampoc anota el Simon. També l'aspecte del tir lliure és un aspecte que és també molt mental i de repetició, però sí que, sobretot per quan hi ha partits igualats, és un aspecte que és molt important, i, i s'ha de llançar molt, molt concentrat.
0: Håkansson. Tornem a veig que tornarà. Ah, no, que tornarà, que s'està esperant.
1: Molt bé.
0: Molt... Torna a treure una altra falta, eh?
1: Molt ben jugat, sobretot molt ben jugat una altra vegada, no? Els tempos de passada, la circulació de pilota i amb la continuació, doncs, trobar, no només trobar el Simon, sinó saber trobar-ho amb el jugador que té el millor angle de passada. I això és el que he fet ara.
0: Els últims 3 minuts de jugar a Bugui Ellis de 1, la pròxima a la banqueta, Ricky Rubio fa estona que està descansant. Anem a veure si el de l'estadística ha comptat bé les recuperacions de l'amic Isaac Nogués, perquè vull saber quantes n'ha pispat, aviam. Isaac Nogués, segons aquí, posa 3 recuperacions.
1: I l'equip?
0: L'equip... 14.
1: Bueno, jo 18, crec que...
0: 18, 16. 16.
1: Està, això està molt bé, i ja només aquesta recuperació, sinó... Les...
0: Sí, el que provoques, no?
1: Sí, el que provoques i les que toques. Però bueno, igual que parlem de les coses positives, 5è tir lliure consecutiu fallat. I això sí que també s'ha de millorar, pretemporada i tal, però s'ha de millorar. Són aspectes del joc que no ens ho podem permetre en partits més igualats o quan després arribi tant la Supercopa com a l'inici de Lliga CB.
0: La penya guanyant de 15. Busquets, bàsquet de Busquets.
1: Molt bé.
0: I Dani Miret, que demana que es mor.
1: Portava una estona, Xavi, al
0: que portem una falta, eh?
1: Clar. Segurament, una de les coses que a tu t'agrada comentar moltíssim, que abans de deixar aquesta cistella fàcil, has de saber llegir el moment de partit, i si has de gastar una falta, doncs és una falta ben utilitzada, no? I el Pep portava un temps sense anotar, s'havia aturat en aquests 10 punts, però ha notat una gran safata ara mateix.
0: Però clar, nota una gran safata sense que ningú li faci la falta anterior, sense
1: correcte,
0: que ningú vagi intentar tapar, sense, i això no és una qüestió, crec jo, de pretemporada, és una qüestió de... has d'anar-hi.
1: Bueno, concentració, i aquesta concentració t'ajuda a estar millor col·locat. Primer, aquesta concentració t'ajuda a saber que tenim una falta. Llavors, saber que la pots utilitzar abans d'una cistella fàcil. I tercer, doncs que la resta de jugadors millor col·locats en el costat feble per poder fer una possible ajuda. Per fer aquestes ajudes, la preparació prèvia és el més important.
0: Doncs s'acabarà el tres mort, el jugador guanyant de 13, 86-73. Els 6 lliures avui, de fet, clar, estem parlant de... Aviam... 10 de 21.
1: És una mica més d'un 50%.
0: Una mica menys. 10 de 21.
1: Ah, perdó, gràcies, Xavi. Una mica menys, perdó, d'un 50%. Això, diguem-ne, a nivell d'equip, i que em perdonin, és ridícul.
0: Sí. Un 48%. Joan Håkansson, la meva Melis, Håkansson, Reyes, Diaye i Sulejmanovic. Triple de les Reyes, el quart triple que nota Reyes de 7 intents. Triple de Reyes, triple Subaru!
14: Subaru Eco Híbrid, més Subaru que mai.
15: Subaru.
0: 2-29, la penya guanyant de 16.
1: Xavi, aquestes situacions de bloqueig indirectes per la sortida dels Reyes, de les Reyes, les veurem moltes vegades. Són situacions que tothom ja sap que farem, perquè també ja ell les feia a Manresa, però és un jugador amb molt bona capacitat per jugar aquestes situacions i només rebre la pilota ja està molt ràpid.
0: Passa l'interior al bàsquet. Joan Bui, Elis. 9-7-5. Håkansson. Movim per Ellis. Ellis per Håkansson.
1: Sí, va. Sí. Era falta clara. Ens havien complicat massa l'atac i aquesta situació de mà a mà en llançament ràpid de l'Àlex Reyes i jo crec que fins i tot del Nico, també les veurem en finals de possessió. Aquesta última situació, Xavi, de lloc, el Lude i el Bugui han aturat massa la pilota.

0: Caixa Gràfiques Venus.
1: El Fiat Girona, que encaixa una altra triple d'Àlex Reyes, triple, triple, triple, triple, triple d'Àlex Reyes, el cinquè que nota, triple, Subaru!
2: El polígon de les guixeres o a driving.com, Subaru.
1: 92-78, ara Sant Martín, que nota un triple per part del Girona. Girona no m'està agradant gaire, eh? Ivan?
3: Home, jo crec que... que a lo millor, evidentment, li falten, sobretot a la línia exterior, dos jugadors importants, que digues tu que estaven lesionats. I sí que en aquest partit, des del principi, nosaltres els hem dominat i jo crec que hem estat superiors, no? Ells l'altre dia o ahir van jugar força bé contra 6è triple de Reyes.
1: Doncs 6è triple de Reyes, no s'atura, triple, triple, triple, triple de Reyes, el que l'hem fitxat per això, no? Per obrir el camp, triple, Subaru!
0: Nova gamma Subaru Eco Híbrid Autorecargable.
2: Subaru.
1: Maric, dos mesos, una falta de crack. Aquí a crack li demano més contundència, jo.
3: Sí, al final sí, però una mica... Igual que l'anterior jugada defensiva ha fet una gran ajuda al Janik. Ara mateix el Janik ja ha arribat una mica més tard. I això d'arribar una mica més tard li hem pedit aquesta contundència amb l'ajuda, que a lo millor hagués dificultat aquest llançament del Malik, que a sobre li ha tret la falta, no? El que dèiem, no? El tema de les ajudes, el treball previ és molt important.
1: 95-81, Hackenson. Últim mig minut de partit. Li fan el 2-1, Diaye que vol la pilota. Diaye com si portés tota la vida jugant, eh? Reyes per en Diaye. I són passes, sí. Però clar, és que tornen a obligar Reyes, quan surt el triple, a tapar-lo. Aquí han de...
3: Li ha quedat la pilota una mica baix. La passada del Reyes era una mica als peus de l'Endiaye, que ha intentat controlar-la, ha fet aquestes passes.
1: Jugant al Girona, esgotant aquests últims 8 segons de partit. La penya que sona una nova victòria abans de la Supercopa de dissabte vinent a les 6 de la tarda contra el Baskonia. Queden 9 dècimes. 9 dècimes. 9-5-8-1. Ara Hackenson i Crack parlen entre ells. Hi ha una bona feina, li diu. Allà amb la jugada que volen. La Liu, però què faran? 9 dècimes. Se la juga Stionis, triple. Va, la triple Stionis, acaba el partit. Aquí, a Tarragona, Fiat Girona 84, a 6 de joventut, 95. Victòria de penya.
4: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
5: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
6: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
5: Confia en el Centre Mèdic La Vila. Carrer Francesc Macià, 6.
6: Al costat de Pompeu Fabra.
1: 95-84, el joventut que ha guanyat i per tant suma una nova victòria. I de seguida parlarem amb el nou fitxatge del joventut, amb Elin Diaye, que jo crec que Ivan ha fet bons números i sensacions sobretot.
3: Sí, bona feina amb Elin Diaye, amb la tornada del Janik, i evidentment molt contents per la victòria, perquè tot és important i tot suma, però sobretot més important aquest partit pel fet de ja tenir a tots els nostres jugadors a pista junts i per la bona feina que han pogut fer. Jo crec que això seria el més destacable, i ara tenim doncs una setmana sencera perquè l'equip continuï treballant junts per acoplar el millor possible a l'Endiaye, perquè el Sulimanovic s'acostumi més a aquesta posició de 5 en rotació amb el Simon fins a l'arribada del Dante, i per preparar de la millor manera possible a la Supercopa, que serà a casa nostra i que tindrem

0: A Badagrés ho tens fàcil. A Badagrés ho tens tot. Visita'ns a badagrés.com o truca'ns al 93 395 03 11.
1: 95 a 84, la penya ha guanyat. Ivan Corrales, abans d'acomiadar, recordem que demà hi ha Bàsquet Tast a Vilafranca, a les Caves Pinor, amb quatre dels entrenadors, referència d'aquí de l'ACB, una activitat que fa el Comitè Tècnic de la Federació Catalana de Bàsquet i del Joventut. Bones sensacions, Ivan? Preparats per la Supercopa?
2: Sí, jo crec que sí. Bones sensacions en aquest partit, pel que dèiem, no? Per la importància que tenia, que ja comentava a l'Aleix Durant a la prèvia o l'entrevista prèvia que tu feies, els 11 jugadors ja aquí, la incorporació de l'Andiaia ja com a nou fitxatge des d'aquest matí, i també doncs, la tornada del Janik. Bones notícies, rotació ja d'11 jugadors sèniors amb l'ajuda dels joves, en aquest cas avui l'Adrián Torres, que continua amb la seva gran progressió i ajuda al primer equip, i amb la resta de joves doncs, evidentment preparats per fer aquesta ajuda fins que retorni a l'Ante i ja siguin capaços de tenir doncs, els nostres 12 jugadors. A partir d'avui la importància que tenia era això, jo crec que s'ha aconseguit, s'han vist diferents rotacions, diferents combinacions dels nostres jugadors. Tenim clar que ara el Sulemanovic haurà de fer més feina de 5, i això doncs ara necessitarà una mica per acoplar-se i per acostumar-se, però ja hem dit que és un jugador amb experiència i que està perfectament preparat per fer aquesta feina, i ara l'equip doncs una setmana per acoplar millor totes les eines i tots els jugadors que tenim per poder fer una gran Supercopa aquí a casa nostra.
1: Doncs tornarem amb la Supercopa oficial dissabte a les 6 de la tarda, Baskonia contra el conjunt verd i negre. Tornem des de Tarragona, res més. Que tingueu un bon cap de setmana. Una abraçada.
2: Salut.
3: La penya en joc.
4: Centre Mèdic La Vila patrocina la retransmissió d'aquest partit.
5: Et caduca el carnet de conduir?
6: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
5: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia, ni que portis la teva foto.
6: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
5: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
6: Al costat de Pompeu Fabra.
7: Badalona Comunicació et porta la Supercopa a casa.
8: Programació especial els dos dies. Més de 10 hores de directe a Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat.
7: Els protagonistes, l'ambient i, per descomptat, la locució dels partits.
8: Dissabte 19 des de les 5 de la tarda i diumenge 20 a partir de les 6.
7: Et portem la Supercopa allà on siguis.
9: 94.4
10: Ràdio Ciutat de Badalona.
11: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La ràdio...

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Gràcies per estar en connexió, gràcies per preferir-nos i tant de bo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i fins i tot m'agradaria que, si és possible, en algun moment poguessis oblidar-te de tot allò que ara mateix t'amoïna, de tot allò que et preocupa en el teu caparronet i que et submergeixis en un món molt més agradable, el dels bons records en forma de música i que aquí fem junts. Algú va dir... Un amic és una persona amb la que es pot pensar en veu alta. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, bona tarda. Soc el Manel, truco de Sant Celoni i m'agradaria escoltar una cançó que es deia Solo tu i em penso que la cantava un grup que es deia Matia Bazar.

solo tú, noche a noche, me das luz para encender un día más. Que bonico, eh? Sí, aquesta cançó agrada a molta gent a principis dels anys 80. D'un grup italià, Mattia Bazar, que, per cert, vaig tenir l'ocasió d'entrevistar personalment, van venir de promoció a Barcelona i, bueno, van ser molt amables. El grup s'havia format a Gènova el 1977 i, entre moltes d'altres coses, ens ha deixat Gino Paoli.

Estava pensant que els Cocos, que ja hi éreu al 1964, segurament no heu oblidat mai aquest Sapore di Sale, perquè va ser la cançó de l'estiu 64. Gino Paoli, mite de la cançó italiana melòdica. El vam conèixer amb aquesta cançó, però en va fer moltes més. Escoltarem fragments d'algunes de les més representatives. Quel tempo...

Fa un moment dèiem que Matia Basar s'havia format a Gènova, doncs Gino Paelli també va morir a Gènova el passat 24 de març, als 91 anys d'edat. Ell va impulsar una nova concepció de la cançó d'autor, marcada per una escriptura més poètica, eclèctica i depurada, on les lletres es converteixen en protagonistes davant dels adorns vocals típics.

Bueno, Gino Paoli va gravar més de 50 discos, però el seu reconeixement se centra principalment en les seves cançons d'amor, que, com poques, aconsegueixen transmetre també desamor i fragilitat. Evidentment, a banda del Sapore di Sale, un himne a l'estiu, a l'amor i a la nostàlgia, també hauríem de destacar una longa història d'amore sobre l'evolució de l'amor amb el pas del temps.

0: Una lunga història d'amore, una llarga història d'amor.
1: Ora già tardi.
0: Sobre l'evolució de l'amor amb el pas dels temps. Bueno, Gino Paoli també va fer la intensa Senza fine, que per mi és la millor, i m'agraden moltes d'ella. L'escoltarem després. Senza fine és una oda a l'amor etern. També Viu ancora, que parla de l'esperança i el desig de seguir endavant malgrat les dificultats. O Tu l'asclo, una canzone que tracta sobre els comiats. Una de les seves més famoses, Il cielo in una estanza, de 1960, està inspirada en una prostituta de la qual Gino Paoli es va enamorar en un bordell de Gènova. Això va marcar un veritable avenç per a la música lleugera del país transalpí.

0: Gino Paoli, que ens deixava el passat 24 de març a Gènova, a l'edat de 91 anys, va començar a cantar als 26 anys i va debutar a la música el 1959. És a dir, que al llarg de 6 dècades, malgrat els alts i baixos i dificultats personals, va convertir moltes de les seves cançons en autèntics himnes de la cultura italiana. Al llarg de la seva carrera, Paoli va combinar el seu treball com a cantautor amb la tasca de lletrista, escrivint cançons per a algunes de les veus més importants de la música lleugera italiana, com Patti Bravo, Mina, que va gravar, va versionar aquesta Il cielo in una stanza, o la gran Ornella Vanoni, amb qui Gino va compartir una profunda amistat i una col·laboració artística intensa, a més d'una història d'amor. Bueno, és que la seva vida personal no va passar desapercebuda a la Itàlia conservadora dels anys 60. Els seus embolics amb dones joves, fins i tot menors d'edat, com l'actriu Stefania Sandrelli, i alguns d'aquests romanços els va tenir fins i tot mentre estava casat, sumats al seu consum d'alcohol i al tràgic intent de suïcidi del 1963, van causar gran enrenou en aquella societat conservadora, una barreja de fascinació i d'escàndol. Sí, per si no ho sabíeu, va haver un intent de suïcidi, però lo sorprenent és que, en fi, les emocions extremes que vivia Gino Paoli el van portar a intentar treure's la vida disparant-se al cor. En nombroses ocasions va explicar que la bala no el va travessar, però que mai no va ser possible extreure-la, per la qual cosa, a partir d'aquell moment, va portar una esquirla d'aquell projectil que va errar la trajectòria. En fi, va estar... Els últims 60 anys portava una bala al costat del cor. Sempre va voler enterrar aquest rampell en l'oblit. Va dir, volia saber què hi havia a l'altra banda. Va ser una idiotesa monstruosa. Em vaig despertar a l'hospital mentre un capellà em donava l'extremunció. El vaig enviar a la merda, va explicar anys després en una entrevista. Bueno, nosaltres també vam tenir el privilegi de poder-lo entrevistar aquí al Coco fa alguns anys. Escoltem un fragment de l'entrevista.
1: Diuen que tot allò que fem a la vida ho fem per alguna cosa, que quasi sempre fem les coses perquè ens estimin. Vostè també canta perquè l'estimin, Gino Paoli. Vostè per què canta?
2: Perquè no puedo hacer otra cosa, porque cantar es como hablar, es como respirar, es como... Es una necesidad. Ser artista es una necesidad siempre.
1: Yeah.
2: O es una necesidad o tú no sei artista. L'artista és una necessitat, una... No pots fer-ne a menys.
1: Sí, o sigui, no pots deixar de fer-ho, tot i que em sembla que vostè sempre ha fet el que li ha donat la gana. Per començar, se'n va anar de casa als 18 anys a buscar-se la vida. Però quan es posa a escriure cançons, que n'ha fet algunes realment meravelloses, en què o en qui pensa quan composa?
2: Cuando se compone es como si tú tienes cualquier cosa que te pulsa inside
1: dentro
2: y tenta de sortir. I tu?
1: Sí, o sigui, que ha de sortir el que porta a dins. Però vostè, quan va tenir tants d'èxits als anys 60 i que era molt jove i que tenia moltes fans, com ho va viure tot allò? Com va viure l'èxit?
2: Primeramente, fue loco. Fue completamente loco. Para que tú vayas a ser loco completamente. Tú haces cosas que... Pero toda la gente te mira y dice que tú eres bueno, que tú eres maravilloso, que tú tienes razón por toda cosa que tú dices. Y así tú pierdes la cabeza, tú vas a ser loco. Y después, si tú haces un poco de substancia...
1: Esclar, després, amb l'edat, ja li vas posant una miqueta més de seny. Però usted, Gino Paoli, ha perdido continuamente la cabeza por alguna que otra mujer, a veces por más de una a la vez. ¿Alguien le pregunta que si las entendiera, a las mujeres, las amaría igual?
2: No. yo creo que tú amas... Que hay un misterio, misterio grande o pequeño, ma un misterio. Tu ama eso que no comprende, que no sabe lo que sabe. Yo sé los hombres, yo lo sé. ¿Cómo ¿Cómo a amarlo? Son fácil, los hombres son fácil.
1: Sí, sí, sí, sí, sens dubte.

0: Quina meravella. Gino Paoli, sempre en el record dels coques. Sense fine.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja disculpareu la veu, no torno a estar gaire bé. Però sort que encara em queda el piano. On està el piano? Que passi a primer pla. Ah, aquí està el piano màgic. Gràcies per escoltar qualsevol de les 125 emissores que en diferents dies i horaris emeten aquest programa arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. No perdis la sintonia. La majoria deixen els seus webs al podcast del programa per escoltar-lo en diferit, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a vegades a Spotify, depèn del robot de Spotify que es carrega programes així per les bones, oi? No és gaire fiable Spotify per escoltar el programa. A vegades hi són, a vegades no hi són. Però sí que hi són, per exemple, a Apple, iTunes, a Amazon Music... Si ens descarregues, ens portes amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. També m'agradaria molt que diguessis coses al grup del Facebook del Cocodril, al grup dels seguidors del programa. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club, que és un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena. Per cert, que per fi tenim una petita bona notícia entre tantes necrològiques.

aquesta One More Night sempre m'ha semblat hipnòtica. D'aquelles que et va atrapant poc a poc, eh? Que et sedueix. Com sedueix a molta gent la música i la veu de Phil Collins. Per exemple, a l'amic Andrés Vegas, que en el nostre grup de Facebook ha dit: algunes voces cantan canciones, otras transmiten emociones, y unas pocas, muy pocas, parecen contar la historia de nuestra propia vida.

Bueno, i la bona notícia, Coco, és que Phil Collins, que ja sabeu que portava un llarg temps bastant fotut de salut, un període tranquil, lluny de l'atenció pública, doncs finalment ha trencat el silenci compartint paraules tranquil·les i tranquil·litzadores sobre la seva recuperació.

I Phil Collins recentment ha declarat que la cirurgia va ser reeixida, però el viatge de tornada a totes les forces requerirà paciència i determinació. Tot i així, un missatge va destacar clarament. Phil Collins va dir: "Estic lluitant, però no ho puc fer sol." Els partidaris de tot el món de la música s'estan reunint darrere de Phil Collins, inundant les xarxes socials amb missatges d'alè, força i admiració per la resistència que ha definit la vida tant dins com fora de l'escenari. Des del Cocodril Club, molta força, Phil, ràpida recuperació. I ens quedem amb una cançó que sempre ens ha caigut molt simpàtica, del 1988, de la banda sonora de la pel·lícula Buster, que explicava els fets reals d'aquell robatori espectacular al tren de Glasgow, on Phil Collins actuava com a actor protagonista de la pel·lícula, i una pel·lícula que, com que estava recreada als anys 60, portava molts èxits macos d'aquella època, però en la que ell afegia una cançó nova, aquella que deia: "Som dos cors, però una sola ment."

0: Dos cors vivint en una sola ment des de la banda sonora de la pel·lícula Buster, el gran Phil Collins. Algú va dir, no és la falta d'amor, sinó la falta d'amistat, el que acaba amb la parella.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

Ei, Coco, com vas d'imaginació? Imagina't que estem als anys 80, cap a finals, i que estàs preparant un viatge en cotxe on, entre d'altres coses imprescindibles per endur-te, està una cinta de casset que potser la posaràs moltes vegades. Per tant, és important decidir quines cançons poses, perquè, a més, després, amb el pas dels anys, aquestes mateixes cançons et recordaran aquest viatge que ara estàs preparant i que potser serà inoblidable. Digue'm una cançó, només una, dels anys 60, 70 o 80, per gravar en aquesta cinta, que molts amics estan prenent nota per gravar-la de veritat. Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona, la Maria Borrell diu que ella posaria una cançó de Peter and Gordon. Ah, t'has recordat de Peter and Gordon, Maria? World Without Love, sí, va ser el gran èxit per al que van passar la història aquest duet britànic el 1964.

0: War with a love, un nonsense amor.
1: I don't care what they say, I won't stay in a world without love.
0: En aquest cas, un món terrible, eh? Aquesta és la cançoneta de 1964 que va arribar a tenir fama mundial de Peter and Gordon, que la Maria Borrell de Barcelona gravaria la nostra cinta de casset pel viatge. Gràcies, Maria, per les teves paraules. Diu, dona gust escoltar el teu programa i escoltar-te a tu. T'he sentit a totes hores, però agraeixo la teva companyia, especialment en nits d'insomni. Bueno, doncs moltes gràcies, perquè no ets l'única que em fa saber que en aquelles nits d'insomni, quan un comença a pensar coses rares, oi? A vegades la ràdio doncs et dona la companyia i la tranquil·litat que necessites. L'amic Juanjo Monpó, des de València, proposa Groenlàndia de los zombis. Diu, em sembla divertida. Escolta, Juanjo, saps que hi havia un grup anterior internacional que es deien igual, que es deien de zombis? Mira, eren aquests. Aquí no van ser molt importants, però van tenir diversos èxits com el Time on the Season.

bueno, doncs això és una curiositat, i ja sabeu que a mi m'agraden les curiositats, no? A vegades hem escoltat cançons que es diuen igual, que tenen el mateix títol, però que no tenen res a veure entre elles. En aquest cas, en Juanjo ens demana els Zombies, un grup espanyol, de Madrid concretament, però és que anteriorment existien aquests Zombies, anglesos, de 1960. Diu el Juanjo, Groenlàndia la considero una cançó, entre cometes, soltera de la movida madrilenya. Bueno, saps que el seu creador va morir molt jove, Bernardo Bonetti, que va fer també bandes sonores per pel·lícules. La Groenlàndia que tu ens demanes és de 1980. Bernardo va viure entre 1962 i 2012. I, bueno, aquesta cançó és recordada per molts per les seves actuacions en aquell famós programa de televisió espanyola Aplauso, quan només hi havia una tele.

Tens raó, Juanjo. Ens sembla divertida. Groenlàndia, que recentment ha estat notícia per culpa del senyor Trump, L'èxit més important del grup Zombies, grup format a Madrid. I de moment, per acabar, de moment, amb la gravació d'aquesta cinta, rebem un correu amb aquesta cançó de 1949.

0: madrecita.
1: Madrecita de l'alma querida.
2: Bueno, suposo que molts cocos en aquest moment s'han emocionat perquè hauria fer molts anys que no escoltaven aquesta cançó que els hi recorda els seus pares, els seus avis, o ells mateixos, no? La Núria ens escriu i escolta des de Calella, però en lloc de dir-nos quina cançó posaria, diu quines cançons escoltava ella a les cintes. I diu, recordo aquells viatges en cotxe amb els pares i posaven la música que els agradava a ells. I entre elles sonava la de Toma chocolate y paga lo que debes. La de Luna de Miel, que va sonar fa poc perquè va ser la cançó escollida per el nostre convidat José Luis Garci, i Madrecita de l'alma querida. Ah, i al pare li encantava Glenn Miller. Gràcies pel programa, m'agrada molt. Núria de Calella. Doncs mira, escoltarem el gran èxit de Glenn Miller. In the Mood, hem format en una versió guitarrera poc coneguda.

0: li donguis cops al transistor, que la culpa és nostra, que això és un vinil que està fregit. Per cert, que malauradament la paraula transistor està en desús, tant que el vam arribar a estimar. Ah, però ara la ràdio està a tot arreu, en directe, en diferit, a qualsevol lloc del món, i com sempre marxem amb el teu permís ballant. Quina cançó t'ha fet ballar? De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90... Digue'm en una, nens, sisplau. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Digue-m'ho per correu electrònic. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. I una miqueta de dancing? Dancing, dancing. Des de Girona ens escriu la Duarte Espinosa, que ens demana el grup Propaganda amb la cançó Duel. Diu l'Eduard, no va ser molt famosa ni era molt música disco, però a mi em feia ballar. Per cert, la meva discoteca preferida era el Pistis de Girona. Hombre, jo tinc uns records fantàstics del Pistis de 1983, quan vaig poder presentar un dels festivals més importants i dels primers de la meva vida, amb molts artistes i amb molt de carinyo per part del públic. Bueno, això que ens demanes és música disco alternativa, és synth-pop, i el grup és de Düsseldorf, com el vampir d'Alemanya, oi? I la cançó és concretament del 1985. Espero i desitjo que procureu ser feliços, cocodrils, i que ens tornem a trobar aquí, a la ràdio.
1: Cocodril Club.

0: Són les 10.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

Després d'un temps de pausa, permeteu que doni la benvinguda de nou als amics de Ràdio Ciutat de Badalona. Què tal, amics? Tornem a ser amb vosaltres. Funky Transmedia, Tony Modulation, a tothom. De nou, una abraçada.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Badalona 94.4.
3: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Es la una.
1: Badalona 94.4.
2: Som Radio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I atents els amants de la cuina italiana i concretament de la pizza, perquè aquest dijous arriba a Badalona el Pizza Fest. Durant 4 dies, la plaça Josep Tarradellas acollirà aquest esdeveniment on hi participen diversos establiments de la nostra ciutat, un festival gastronòmic d'on sortirà el guanyador del títol de la millor pizza. Ens acompanya a l'estudi en Pau Royo, que és encarregat de la pizzeria Modo Mio. Bon dia.
4: Bon dia.
3: I també en Guillem Galera, que és project manager del Pizza Fest, que el tenim via telefònica. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
3: Guillem, comencem parlant amb tu. Com sorgeix aquest festival? Explica'ns.
5: Bueno, doncs aquest festival ja té una tradició. És un festival que arriba a la seva 4ª edició. Vam començar doncs, fent-ho fa 3 anys a la Farga de l'Hospitalet. Fa 2 anys ho vam fer al nostre recinte propi, que és el Poble Espanyol de Barcelona. L'any passat vam fer un tour per l'estat espanyol i aquest any hem decidit doncs, concentrar-nos altre cop a Catalunya, però en 2 ciutats que no són Barcelona, però que tenen doncs, una població important, doncs, com serien Badalona i d'aquí un mes a Terrassa.
3: A Badalona hi ha bones pizzeries. Les heu tastat els organitzadors?
5: Les hem tastat. Hi ha bones pizzeries, doncs com la pizzeria Modo Mio, d'aquí el company que està aquí a l'estudi. Afegeixo que em sap greu no haver pogut venir, però és que tenia un matí una mica atrafegat. Si no, compartiria l'espai amb vosaltres. I sí, sí, hi ha bones pizzeries, doncs com Modo Mio, com Frater, com Trafalgar... la ciutat ofereix una àmplia varietat de pizzeries de qualitat, sí, sí.
3: Però no només podrem tastar pizzas, no, al festival, què més hi podrem trobar? Postres clàssics, no, gelats...
5: Ah, efectivament, sí, sí. Tenim fins a 5 propostes diferents per acabar de fer tot l'àpat complet, no? A banda de tastar pizza, doncs podrem tastar xurros, podem tastar gelats, podrem tastar cheesecakes, també hi haurà una proposta de cookies, en fi, hi haurà tot el que cal per fer un bon àpat.
3: Pau, què representa per vosaltres participar en aquest festival gastronòmic? És la primera vegada?
4: Sí, és la primera vegada i per nosaltres és algo molt important poder estar allà i tindre una representació a Badalona i un evento així tan gran.
3: Mm-hmm. Amb quina mena de pizza participeu?
4: Participem amb un estil de pizza entre contemporani i napolità, on la pizza clàssica és una margarita amb búfala i la pizza premium és una paellesa, que li diem nosaltres, que és amb botifarra, ceba caramelitzada, bri i mel.
3: Ostres, que bona, eh? Sí, venir gana a aquesta hora els ingredients.
5: Ni són les 11, a mi ja m'ha entrat gana, només sí, sí. Pau.
3: Totalment, tens tota la raó, sí, sí. La massa fina i cruixent i els ingredients al punt, no?, sense socarrim, com s'aconsegueix?
4: Pues, bueno, nosaltres treballem amb forn de llenya, sí que és veritat que aquí, en el tipus de Pizza Fest, treballem amb un forn que és elèctric, però la similitud és molt igual. S'aconsegueix amb una bona cocció, no es paren massa temps a treure pizza del forn i amb uns ingredients de qualitat.
3: Mm-hmm. Guillem, seran els visitants qui triïn la millor pizza? Com ho faran?
5: Mira, de fet es donen 2 premis. Tenim un premi encapçalat per un jurat professional, al capdavant del qual doncs, hi ha el coautor del Pizzas Fest, que és l'Edu, de Braves Barcelona, i després hi haurà un jurat popular que, bueno, doncs que un cop hagi tastat les pizzas i a través doncs, de la pròpia organització podrà votar quina pizza de cada una de les propostes li ha agradat més. Per tant, es donaran 2 premis, segons el jurat professional, diguéssim, i segons el vot popular. Mm-hmm.
3: I en aquesta 4ª edició, quanta gent espereu que passi pel Festival de Badalona?
5: Doncs, mira, pel cap baix nosaltres esperem que hi hagi molta afluència, tenint en compte que són 4 dies, però esperem entre 15 i 20.000 persones.
3: Déu-n'hi-do. I com s'hi pot accedir? És gratuït, però amb aforament limitat? Hi ha opcions per adquirir l'entrada per internet?
5: Sí, l'entrada doncs es descarrega a través del web pizzasfest.com. Hi ha una entrada que és gratuïta, que et dona possibilitat a l'accés al recinte. I després sí que hi ha una entrada en què ja pots triar el teu menú i llavors hi ha diferents possibilitats, és a dir, un menú amb una porció i una beguda o una pizza sencera i un parell de begudes. I això doncs et dona la possibilitat, primer, de tenir un petit descompte respecte a si ho compres allà en el directe, i segon, doncs estalviar-te cues en el moment d'adquirir el producte.
3: I us ho pregunto a tots dos, Guillem, Pau, què té la pizza, no?, que és el plat cuinat i també precuinat més popular venut a tot el món. La rapidesa... No sé, quin és el secret de la pizza?
4: La meva opinió és bàsicament que és un plat antigament molt fàcil de cuinar i senzill per tota la família i per tothom. Bàsicament això.
3: Guillem?
5: Jo estic completament d'acord. És un plat o és una proposta completament mediterrània, inicialment de reaprofitament, però que és absolutament deliciosa i que és absolutament transversal, no? És a dir, jo crec que si en el món hi ha cinc paraules que tot habitant del planeta coneix, una d'elles és pizza.
4: Sí.
3: Pau, el vostre restaurant Modomio, no?, el carrer Robert 200, el carrer Doctor Robert 75, diguem-ho bé, quin sí, tipus sí. de clientela teniu vosaltres? La pizza ja no és només cosa per a gent jove, que normalment s'acostumava a dir, podríem dir que ve la família al complet.
4: Correcte. Sorprenentment, el nostre target habitual és pare o mare de família d'entre 35 i 50 anys, que ve amb el fill, o directament també hi ha molta gent jove que ve a disfrutar de les nostres pizzas. I ara, pròximament, al setembre, fiquem taules també en el restaurant, així que veurem molts mares i pares de família.
3: I competiu amb altres restaurants també d'aquí de Badalona, o teniu constància d'això?
4: A la nostra zona, dius?
3: Sí.
4: A Bufalà. Bueno, hi ha altres pizzeries, sí, que ho fan molt bé també, i són competència directa nostra.
3: Em refereixo també dins del certamen, vull dir, hi ha d'altres pizzeries que també hi participen?
4: Sí, correcte.
3: Sí, oi?
4: Sí, sí, sí.
3: Qui creieu que s'endurà el títol a la millor pizza?
4: Home, esperem que nosaltres.
3: Vosaltres, no? Per què? Perquè, a veure, té algun secret, no?
4: Bueno, crec que tenim una combinació bastant perfecta de tindre uns bons ingredients que venen d'Itàlia directa, uns bons mestres pizzers, i bueno, una bona imatge.
3: Per tant, si guanyeu, continuareu amb la previsió de presentar-vos a futurs certàmens i elaborar
4: Correcte.
3: Noves pizzas, no?
4: Esperem també, que sigui un inici.
3: Perquè sempre innoveu, no?, amb nous sabors.
4: Sí, sempre estem innovant i intentant, sobretot, escoltar els nostres clients, i si ens demanen algun tipus de pizza, doncs introduir-ho a la nostra carta.
3: Per tant, defugiu dels clàssics, no? Margarita, quatre estacions...
4: Bueno, jo t'haig de dir que la meva pizza preferida és la margarita.
3: I
4: un bon pizzer o algú que li agrada bé les pizzas, quan vol provar una bona pizza, sempre prova una margarita.
3: I, Guillem, a banda de pizzas i de postres italians que abans comentaves, també en aquest Pizza Fest hi haurà música, taller, show, cooking...
5: Sí,
3: explica'ns
5: sí.
3: què hi podrem trobar més si passem pel Pizza Fest.
5: Bueno, doncs, a veure, hi ha música en tot moment, és a dir, tenim des de DJs locals, rumba, tenim afro-trap, tenim una mica de reggaeton, és a dir, en funció de l'hora, també, i del públic, i també per no molestar molt els veïns, doncs sempre tenim música en directe que sigui acceptable, diguéssim, A banda d'això, doncs, comptarem el diumenge amb un streaming de futbol a càrrec de Masque Pelotas. I, bueno, sí, tindrem alguns sortejos, però tot això, si em permets, sorpresa i no puc anar més enllà.
3: No podem fer spoiler,
5: No podem fer massa spoilers, no. I tot això quedarà coronat, doncs, amb el diumenge a mitja tarda, doncs, amb el lliurament de premis.
3: Molt bé, doncs, entre que ens agrada la pizza i també tots aquests postres, o sigui,
4: i la festa,
3: i la festa, això està garantida la diversió, eh?
4: Correcte.
3: Aquí no m'estranya aquesta gran afluència de persones que es preveu, perquè no s'ho voldran perdre. Doncs us ho agraïm a tots dos, tant al Guillem Galera, project manager de Pizza Fest, com al Pau Royo, encarregat de la pizzeria Modo Mio, que tingueu molta sort en aquest certamen, i igualment, Guillem, que sigui un èxit i pugueu continuar organitzant moltes més edicions a Badalona o on sigui.
5: Moltes gràcies per l'atenció i espero veure't degustant pizza d'aquí de l'amic Pau.
3: Oh, i tant.
4: Gràcies.
3: I tant que sí. Moltíssimes gràcies a tots dos.
5: Vinga.
3: Que vagi Vinga. Molt bé.
4: Adéu, adéu.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Passen 6 minuts de les 11 del matí. Esteu al 94.4 de l'FM aquí a Ràdio Ciutat de Badalona en aquest primer Badalona Matí de la temporada. I és que avui hem tornat a la rutina i ens preguntem quants dies necessitem per tornar a agafar el ritme després de les vacances. Avui és un d'aquells dies que potser ens costa tot una mica més, anem més lents. Per què a vegades ens costa tant readaptar-nos als horaris? Doncs avui sortim de dubtes perquè la Laia Martínez ha parlat amb l'Amàlia Muñoz, que és psicòloga a Neuroespai.
2: Molt bon dia. Cada setembre repetim el mateix ritual. Guardem les tovalloles de platja, recuperem el despertador i tornem a omplir l'agenda de compromisos. Però aquesta tornada a la rutina no es viu igual per tothom. Hi ha qui torna amb les piles carregades i qui necessita uns dies per adaptar-se al ritme de la feina i les obligacions. Per saber com afrontem aquest canvi i què ens passa emocionalment quan s'acaben les vacances, hem vingut fins a Neuroespai per parlar amb la psicòloga Amàlia Muñoz. Molt bon dia. Per què ens costa tant tornar, Amàlia?
6: Jo crec que ens costa molt tornar perquè fem un canvi bastant radical i passem de 0 a 100 o de 100 a 0. Llavors, clar, estem a tope, no? De cop i volta parem, no fem res o gairebé res del que estem acostumats a fer en el dia a dia i de cop tornem al 100. I això és terrible.
2: I en aquest cas també deu dependre de si t'agrada la teva feina o no.
6: També, sí. Hi ha gent que no és molt habitual, però està molt contenta de tornar a la feina. Hi ha gent que no, que plora molt.
2: I és realment una síndrome postvacacional o és un procés normal d'adaptació?
6: Doncs mira, això és una pregunta molt, molt important perquè, clar, una síndrome és, al final, un conjunt de símptomes, no? Llavors, un conjunt de símptomes que s'engloben en una síndrome, que es diu. I la síndrome postvacacional són aquell conjunt de símptomes que es produeix a la tornada de vacances després de fer, o sigui, a la tornada de feina després de fer un període de vacances. Llavors, aquests símptomes pues, tenen a veure amb el canvi d'hàbits. I és una qüestió d'hàbits del cos, no? A nivell fisiològic, com el cos passa de satisfer unes necessitats i una sèrie de qüestions que fem a unes altres. Clar, com aquest canvi que fem és acostuma a ser radical per aprofitar al màxim, doncs fa que el cos tingui com una reacció i li costi a vegades una mica més del que seria normal, per dir-ho d'alguna manera.
2: I en aquest sentit, quan ens hem de preocupar i quines són les senyals d'alerta?
6: Si dintre dels símptomes, no, que hem comentat, doncs estaria doncs, la sensació de cansament, la sensació de fatiga, també irritabilitat, canvis d'humor, també hi ha persones que els afecta mals de cap, d'estómac, també a l'estat d'ànim, a vegades tenim qüestions relacionades amb tristesa o una qüestió més d'apatia o manca de ganes o d'ansietat, també alteracions de la son. I totes aquestes qüestions estan sempre relacionades amb un canvi d'hàbits i amb les rutines i lo relacionat amb la regulació fisiològica del cos. Llavors, quan aquests símptomes estan presents, vol dir que el cos està intentant readaptar-se a un canvi en els hàbits. Llavors, lo normal o lo estàndard que es coneix són uns 2-3 dies, vale? I fins a 2 setmanes, perquè això també depèn molt de la persona, dels hàbits de la persona, del canvi que hagi fet, del tipus de vacances, del tipus de feina, el que comentàvem abans, no? Llavors, si després de 2 setmanes, aproximadament, aquests símptomes persisteixen o, encara que sigui abans de 2 setmanes, interfereixen moltíssim en el dia a dia, o són molt intensos, potser no estem parlant d'una síndrome vacacional i és una altra cosa. Llavors aquí sí que hem de consultar o hem de tenir una mica més... hem de fer atenció.
7: Per tant, si no s'allarga molt en el temps, és normal.
6: Exacte, això és normal, sempre. Tant, però també, no només a la tornada de vacances, sinó quan comencem vacances. O sigui, això és molt habitual també, no? Que estem supercansats i hi ha molta gent que em diu, ostres, he començat vacances i em trobo fatal, no dormo, estic com irritable, no? I tot això és clar, perquè aquest canvi d'hàbits, clar, pensem que el cos, o sigui, l'ideal és sempre mantenir com una rutina en els hàbits de la son, de l'alimentació, de l'activitat física, que són els 3 eixos en els quals es mou el cos. Llavors, quan més estable sigui això, més capacitat té el cos d'adaptació a un canvi. Però si aquest canvi és molt brusc, molt de sobte, clar, el cos necessita el seu procés d'adaptació per tornar a un lloc o a l'altre.
7: I afecta per tothom igual o hi ha un perfil de persona que li pugui afectar més que un altre?
6: Clar, pensem que hi ha persones que ja estan habituades a una sèrie de canvis en el dia a dia, per exemple, perquè treballen a torns, perquè tenen unes feines que acostumen a ser com més... o bé més intenses o bé menys intenses, no? Llavors, aquests canvis poden afectar segons el tipus d'activitat que tinguem. Si és una activitat més irregular, pues tindran menys dificultats d'adaptació, però alhora això no és bo. Això no és una bona senyal, perquè això vol dir que hi ha una irregularitat sempre. I el que hem d'intentar, no, és que hi hagi la més regularitat possible perquè el cos tingui més capacitat d'adaptació i funcionem millor, no? I després que el canvi sigui més, més a poc, no? Més pas a pas. Pues no tenim vacances avui i demà ja marxem a fer un canvi absolutament radical, sinó pues, fem un dia de peron, organitzem una miqueta la casa, les qüestions que farem, deixem un parell de dies o 3 entre la feina i vacances, i un parell de dies o 3 entre les vacances i la feina, i tornar ajudar el cos a regular tot aquest canvi en els hàbits.
7: I entre els consells, Amàlia, que ens puguis donar, entenc que en cap cas seria tornar a omplir la nostra agenda moltíssim per buscar distraccions.
6: I hi ha una regla, no?, que es diu la regla del 70%, que vol dir, sobretot és a la tornada de vacances, que estarem esforçant-nos en les coses que fem al 70%, no al 100%, durant els, això, 2-3 primers dies. I això fa que, o sigui, això ajuda a recuperar-nos i fa que hi hagi menys angoixa i més capacitat d'adaptació en el dia a dia.
7: Per tant, marcar-nos uns objectius, però no tants, no masses.
6: Sí, i sobretot en aquesta qüestió, jo penso que els objectius han d'estar al voltant de l'autocura. És a dir, si durant les vacances hem fet alguna cosa que pensem que ens va bé, no? Per exemple, hi ha una cosa que va molt bé en general, que és fer un passeig a les 6 de la tarda. I això no ho tenim en compte, perquè en el dia a dia pues, tenim diverses qüestions que s'han de fer, i resulta que pues, durant les vacances fem un passeig a les 6 de la tarda, anem a on sigui, fem un granissat o un gelat, i això va superbé, perquè això ajuda a la regulació hormonal del cos i ajuda a preparar el cos, per exemple, a anar a dormir. Activa totes les qüestions que tenen a veure amb el descans. Pues, aquestes són coses que, sense voler, potser fem durant les vacances, que, si ens han anat bé, pues, podem recuperar i després intentar mantenir-les en la mesura de lo possible a la tornada.
7: I en aquí també hem d'incloure persones jubilades, infants, adolescents, que segurament, en qualsevol cas, també els deu afectar de diferent forma.
6: I potser més. Perquè els adults a vegades tenim més irregularitat en els horaris i sempre els nens acostumen a fer el mateix, no? Llavors, a vegades, aquest canvi els afecta més als nens o a les persones grans, no? Que també tenen potser una capacitat més de regular horaris en el dia a dia.
7: Moltes gràcies, Amàlia. Doncs ja heu vist, donar-nos uns dies per adaptar-nos, rebaixar l'autoexigència i mantenir petits espais per al descans i el benestar poden fer que el setembre sigui una mica més amable.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.

0: I tot a punt perquè avui 10 de setembre comenci la 37a Copa Badalona de Bàsquet. La ciutat viurà 4 dies de competició amb 10 clubs lluitant per convertir-se en els nous campions de Badalona. Els espais de joc es dividiran en 4 pavellons: La Plana, Casa Gemes, Montigalai i FIA. La cirereta del pastís, les tan esperades finals es disputaran diumenge 13 de setembre. En parlem amb l'Albert Tomàs, que és president de la Unió Bàsquet i FIA, i amb en Marc Oriol, president del Club de Bàsquet Sant Josep. Bon dia, benvinguts.
1: Bon dia.
0: A veure, expliqueu-me, quan parlem de la Copa Badalona, parlem d'una competició amb molta tradició, què té d'especial jugar contra altres equips de la mateixa ciutat?
2: Bueno, en el món de l'esport sempre diem que els partits que realment fan patxoca, que fan afició i que vibren els cors són els derbis. I precisament la Copa Badalona de Bàsquet és un esdeveniment de derbis continus, no? Per tant, realment el que té d'especial és precisament això, que és una ciutat, Badalona, tota ella volcada durant 3 dies darrere de l'esport emblema d'aquesta ciutat, que és el bàsquet. Per tant, és una competició maca de veure, maca de seguir i, sobretot, molt maca de participar tant pels jugadors com per les jugadores.
0: Marc?
3: No, és això mateix, eh? Vull dir, és un moment important també pels equips, perquè ens trobem tots els de casa i la veritat és que, bueno, hi ha aquesta rivalitat sana que tenim entre nosaltres que fa que, doncs, bueno, la competició sigui intensa també, sí.
0: Ara que dèieu, eh? Sou rivals durant el partit, però formeu part d'aquesta mateixa família del bàsquet badaloní, eh? Badalona-Bressol del bàsquet. Com es viu aquesta rivalitat?
2: Però la veritat és que es veu amb molta esportivitat, com no pot ser d'una altra manera. Pensa també que al final Badalona és una ciutat gran, però alhora petita. I amb això el que vull dir és que al final ens coneixem tots i totes. Jugadors, jugadores, col·laboradors, directives, voluntaris, i per tant la família del bàsquet a Badalona és una família real que existeix, no? I com totes les famílies, sempre hi ha un cosí o una cosina, potser, no?, que és més díscol o menys díscol, però al final no deixa de ser el teu cosí i la teva cosina, no? Per tant, hi ha aquesta competència, aquesta rivalitat sempre en un entorn sa de voler buscar el millor pel futur dels joves i les joves de la ciutat de Badalona, i en aquest cas el millor per tots els esportistes del món del bàsquet d'aquí de la ciutat.
3: Sí, sí, en el fons el que prima per sobre de tot és el bàsquet, que és la nostra passió, és la nostra dedicació, i és el que es busca, i tots els jugadors i jugadores el que van, evidentment, doncs clar, el tenir un equip de casa, doncs sempre fa goig també, i ens agrada, i busquem aquesta competició dins de l'esport, perquè el que diu després, doncs tots som de la família.
0: És això, eh? Un dels objectius de la Copa és enfortir aquests vincles entre els clubs de Badalona, que ara comentàvem, des de dins dels clubs aquesta rivalitat acaba unint més del que separa, no? Al final hi ha més ganes de guanyar quan tens davant un equip de Badalona que quan jugues contra un rival de fora, o és una rivalitat diferent?
3: Bueno, és diferent, vull dir, a casa estàs a casa, llavors, bueno, realment et sents com a casa, per tant jugues, jo crec que jugues d'una altra manera, no? Perquè tot i que és competició, perquè hi ha equips, i aquest any hi ha equips també molt bons, vull dir que patirem tots una mica, però quan jugues dintre la lliga amb la competició amb altres equips de fora i de més, bueno, busques uns altres objectius.
2: Sí, a més de nosaltres, per GFIA, per l'Unió de Bàsquet GFIA, la Copa Badalona aquest any és un any molt, molt, molt, molt especial i molt singular. Malauradament, els seguidors d'aquest esdeveniment ho saben, l'any passat la final femenina no es va poder disputar, perquè vam tenir la tragèdia a casa nostra de que el Manolo Benavente, una persona de l'entitat del bàsquet de GFIA tota la vida, doncs, va morir precisament, doncs, arrel d'uns problemes, d'una caiguda d'un poliesportiu, i que al final, doncs, va fer que el mateix dia que s'havia disputat la final femenina, on el GFIA arribava, doncs no vam tenir els ànims suficients com per poder tirar endavant l'esport que enteníem que les persones estan davant del bàsquet. I per nosaltres també, no sé, el club, la jugadora sobretot, agafem aquesta Copa Ciutat Badalona de bàsquet, sobretot a nivell femení, com una manera també de donar les gràcies, no? I de donar les gràcies a tota aquesta trajectòria d'aquest sacrifici, d'aquests anys de dedicació a l'entitat, intentar, doncs, tornar-li en el Manolo, doncs, aquest triomf ja que l'any passat no es va poder jugar aquesta final, mirar a veure si aquest any podem arribar a aquesta final per poder fer, jo crec que seria un bon detall poder retornar-li la seva passió, que és el bàsquet, la seva passió que se li fia amb una victòria.
0: La competició es repartirà, com dèiem, entre quatre pavellons. Que els partits es juguin a diferents barris ajuda a fer que aquesta Copa sigui realment un esdeveniment de ciutat, oi?
3: Bueno, ara, ja de per si el fet d'haver-hi tants partits doncs, fa que amb un sol pavelló no ho puguis fer. Però la veritat és que sí, que és una mostra de que Badalona doncs, no és un pavelló només, que en té molts, i que té molts clubs, i això doncs, fa que realment es mostri que a diferents barris de Badalona, a tot arreu, es juga al bàsquet, no?
0: Espereu que hi hagi molt ambient o què?
2: Sí, tant que sí. Badalona no només és el bressol del bàsquet, Badalona és la ciutat del bàsquet. I per tant, com bé deia el Marc, a Badalona són tots els barris de la ciutat, i a tots els barris de la ciutat hi ha entitats esportives de bàsquet de bon nivell, i que per tant, doncs, jo crec que no hi ha cap dubte, com cada any, que tothom vindrà a veure aquests partits, no només perquè agrada el bàsquet i molt a Badalona, sinó perquè forma part de la seva vida. Són les seves entitats, són les seves famílies, i moltes vegades són els seus fills, els seus germans o els seus cosins. Per tant, evidentment, que Badalona viurà bàsquet i bon bàsquet també aquest cap de setmana amb la Copa Badalona.
3: Sí, sí, evidentment, és un esdeveniment de ciutat i que va llogar molta gent. Vull dir que normalment sempre hi ha molta gent.
0: I com arriben els vostres equips a aquesta 37a edició de la Copa? A veure, expliqueu-me.
3: Bueno, estan entrenant fort i dur, i bueno, és principi de temporada, tot és els inicis, hi ha canvis a vegades d'entrenadors, canvis de jugadors, equips nous, i s'han de posar al dia, però evidentment la competició ja ha començat i hem d'estar al 100%. En cada moment.
2: Sí, la veritat és que la Copa d'Ona sempre agafa una mica, no?, com la pretemporada, com el final de la pretemporada, no?, o com la part final per posar a punt els equips. És cert que trobarem encara jugadors i jugadores que no estaran en el seu prime, no?, com es diu ara, segurament que encara no, però no tinc cap dubte que amb la qualitat de jugadors i jugadores que té aquesta ciutat i que tenen tots els clubs de Badalona que participem a la Copa de Badalona, doncs serà un esdeveniment maco. Veurem com va a nivell masculí, veurem com va a nivell femení, jo sempre ho dic, no? I a vegades sempre fem broma entre els presidents. En els derbis no hi ha favoritos, el que hi ha és només ganes de guanyar. I quan no té aquesta fam de guanyar, mai sap què pot passar.
0: Oh, i tant, això...
2: Mai sap què pot passar, no?
0: I quins objectius us marqueu? Guanyar, no? Suposo, aixecar directament aquesta copa o simplement arribar a finals, competir, donar minuts a jugadors i jugadores...
3: Bueno, es tracta realment, doncs, com deia l'Albert, una miqueta aquest és un derbi així a final de temporada o d'inici de preparació de temporada, que el que fa és mirar, posar-nos a prova una miqueta també de com estem realment, no? De si la pretemporada l'hem preparat bé o no. I bueno, que evidentment l'objectiu final és guanyar, això no hi ha més, però és també participar i és donar bon joc.
2: I sobretot, no, que ningú es lesioni. Sí,
0: això és important,
1: molt important.
0: Que tothom pugui jugar.
1: Que queden molts mesos per endavant.
2: Que ningú es lesioni.
0: I si us demano que us mulleu, quin equip veieu com a principal favorit d'aquesta edició?
2: Ostres, jo ho tinc claríssim, el Llafià.
1: jo dubto una mica, la veritat.
0: Dubtes, no, també? Em sembla que el Sant Pep, no?
1: Hi ha equips, sí, ja tenim formacions, hi ha equips molt bons, hi ha un nivell molt alt. Vull dir que jo crec que es veurà molt bon bàsquet perquè els equips tenen molt bon nivell, i la veritat és que d'això en podem gaudir.
0: Entitats com el Llefià o el Sant Pep tenen una importància molt gran a Badalona per mantenir viva aquesta cultura del bàsquet a la ciutat, oi?
3: Sí, sí, com tots els clubs que d'això, tant el Sant Andreu com a Miguella, com a... Bueno, tots els, una miqueta, fem que alguns per un cantó, els altres per un altre, cadascú en el seu lloc, doncs dones pas a... que hi hagi aquesta vivència, doncs es pugui traslladar en els camps i pugui gaudir.
2: Totes les entitats de Badalona tenim un lloc i totes som importants, totes tenim la nostra història, no? Tu deies, per exemple, la FIA, aquest any fem 40 anys. És maco guanyar una Copa de Badalona l'any del teu aniversari, clar que ho és.
3: Bueno,
2: però
3: també,
2: també ho és pel Sant Pep, per la Minguella, pel Sant Andreu, pels Maristes, pel Badalonès, per la Cultural, pels Salesians, per la Joventut... És a dir, per i ara em deixaré algú segur i em renyaran, però per totes i cadascuna de les entitats que

0: Ens oblidem que nosaltres ja estem aquí fa molts anys fent bàsquet. Així com hi ha altres moviments esportius que potser s'han incorporat a la ciutat de cop i volta des d'altres llocs, amb pressupostos gegants, que malauradament els equips de bàsquet base no els tenim. Doncs potser també caldria fer aquesta comunitat i tenir clar que els que fem entitat a la ciutat, els que fem bàsquet a la ciutat, són tots i cadascun dels clubs que formen part de la Badalona Bàsquet Base. Que la majoria dels nostres dirigents d'aquestes entitats ho fem tots de manera voluntària i altruista, però que els nens i les nenes i els joves que hi formen part d'aquestes entitats formen part d'aquesta ciutat, i que també, i hem de seguir sempre reivindicant, que necessitem més recursos, millors instal·lacions, millor disposició, i sobretot no només sortir en els mitjans de comunicació, i també s'agraeix molt aquesta oportunitat d'explicar el que és la Copa d'Aurora i la feina que fan les entitats del BBB, sinó també que ningú se'ns oblidi que el Badalona la formem i la conformem entre tots i totes, i en aquest cas les entitats de bàsquet de Badalona sobretot.
1: Una Copa Badalona de bàsquet, 37a edició, que com diem comença avui, s'allargarà fins diumenge. Les finals es disputaran al pavelló de la Plana, la final masculina a les 5 de la tarda i la femenina a les 7. I Marc, aprofitant que estàs aquí amb nosaltres avui, volíem preguntar-te també per aquest torneig cadet internacional, que també arriba a la seva 8a edició. Explica'ns com anirà, perquè també comença demà i també finalitzarà diumenge, oi?
2: Sí, són 3 dies, divendres, dissabte i diumenge. Diumenge fins al migdia ja són les finals. I res, vull dir, ja portem molts mesos treballant-hi, gairebé normalment quan acaba un dia comences amb l'altre, i bueno, s'intenta això, doncs portar equips de més alt nivell possible i fer una competició a nivell de cadet amb àmbit internacional.
1: Són 8 equips, es disputaran els partits al pavelló de la Colina, a Badalona, eh?
2: Mm-hmm, correcte, aquest pavelló és el que, és casa nostra, se'ns va assignar després de perdre el que teníem, i estem allà treballant des de ja fa un temps, des de fa 2 anys que hi som, i ja estem superbé, i que allà l'any passat ja es va organitzar el torneig allà. És un espai perfecte, un pavelló com tots tenen mancances, això és impossible de tenir-lo bé, però és un dels pavellons que està més poder, és dels més nous, per tant les instal·lacions estan molt correctes per poder desenvolupar aquesta activitat.
1: El Barça, el Joventut, el Manresa, el Bàsquet Girona, el Sant Pep, Dubai Basketball, els Ilgiris també, uh-huh, i l'altre...
2: La Letera 22.
1: També heu preparat algunes activitats paral·leles.
2: Sí.
1: A càrrec de Fabián Téllez, que hi participarà, si no m'equivoco, avui mateix, dijous, a 8:15.
2: Sí, correcte. Sempre dintre el marc de lo que és el TCI organitzem un clínic, intentem portar algú sempre que ens aporti qualitat en lo que és la xerrada, i bàsicament és pels entrenadors de la casa i dels de fora que hi vulguin participar, també són convidats. És un moment concret que creiem que és important que hi hagi aquesta part més tècnica dintre del que serà el torneig en si.
1: Doncs Albert, Marc, alguna cosa més que vulgueu afegir? Sens dubte serà una nova edició de la Copa que tot fa preveure que serà un èxit, oi?
0: Sí, està clar que serà un èxit, no només d'afició, sinó també de disposició, de sacrifici, d'esforç i d'intentar guanyar, i que això no és comença aquest cap de setmana, però no vol dir que això acabi en aquest cap de setmana. En aquest cap de setmana comença la temporada oficial del bàsquet badaloní, diguem-ne, del bàsquet de Badalona, però que encara ens queda una temporada ple de reptes i ple d'èxits, que totes les entitats segur que intentarem donar el màxim de cadascuna de les nostres forces i voluntats, i que sense cap dubte podem dir amb la boca plena que Badalona està plena de bon bàsquet i de bona feina, i que aquest any també tindrem grans èxits esportius.
2: Res, que són 2 actes que es desenvolupen al mateix moment a Badalona, però crec que hi ha tant de fanatisme pel bàsquet, podem dir-ho així, que la gent podrà seleccionar i anar a sèrie tot arreu. Jo crec que pot ser un èxit per les dues competicions.
1: Doncs Albert Tomàs, president de la Unió Bàsquet Llefià, i Marc Oriol, president del Club de Bàsquet Sant Josep, moltes gràcies per ser avui aquí al Badalona Matí per parlar d'aquesta copa. Que tingueu molta sort i que vagi molt bé, que guanyi el millor, com es diu.

0: gràcies.
1: Gràcies, gràcies. Sí, així farem.
2: Gràcies, bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
2: Continuem al Badalona Matí i ara parlem de plantes, perquè després de les vacances, quan tornem a casa, doncs no sempre ens trobem el nostre petit jardí en les millors condicions. Què podem fer per recuperar-les i, sobretot, quins errors hem d'evitar? Per resoldre tots aquests dubtes, avui ens acompanya la Sílvia Cassi, de Flors Cassi, ubicada al carrer Lleó 73. Què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Perquè ens donaràs alguns consells, oi, pràctics, per cuidar i recuperar les nostres plantes després
4: sí,
2: de les vacances.
4: Exacte.
2: Perquè, a veure, tornem de les vacances, com ens les trobem, no? Perquè de vegades les pobres estan eixutes.
4: Sí, l'important és, quan tornem, observar bé la planta i repensar com l'hem deixada i com l'hem anat cuidant aquests dies. L'ideal, mirar la planta, com està l'estat de les seves fulles i el seu substracte. Mm-hmm. Això és el principal.
2: Si detectem que li falta aigua o al contrari, que n'ha rebut massa, no? Potser sí. Està a l'exterior i ha plogut molt. Em sembla que no és el cas perquè no plou gaire i tot això que avui hi ha alertes, eh? Què hem de fer?
4: A veure, primerament, si veiem que les fulles hi ha hagut una decoloració o hi ha en zones més seques, el principal seria reubicar-les d'on han estat aquests dies i començar a observar la seva evolució. Mm-hmm. Augmentar el reg, perquè segurament hem estat dies sense regar-les, i simplement observar que hi hagi força llum que permeti que es pugui desenvolupar de la millor manera.
2: I quines plantes acostumen a aguantar millor una absència de diversos dies?
4: A veure, sobretot aquelles plantes que són d'exterior, que han anat rebent la llum necessària i han tingut un reg constant, aquestes són les que perduren o que viuen millor davant d'una absència. En quant a les plantes d'interior, si les hem pogut reubicar i juntar-les totes en agrupació i hem pogut regar-les de forma òptima abans de marxar, és molt probable que aguantin també molt bé. Però tot i així, davant d'una absència d'una setmana, dues, s'ha d'estar bastant a sobre.
2: Perquè, és clar, si ens les trobem massa eixutes, és recomanable regar-les de cop o no?
4: No?
2: Mica en mica, no?
4: Jo prefereixo mica en mica, sobretot mirar el substracte i començar a regar per la zona de sota el test, que vagi absorbint l'aigua de forma gradual i que no sigui un excés d'aigua sobtat que la planta pugui no sobreviure a aquest canvi tan brusc.
2: Però és clar, quin és el millor sistema, no?, per mantenir les plantes regades durant les vacances? No sé si hi ha alguna cosa inventat perquè puguem deixar que vagi caient aigua.
4: Sobretot les plantes d'exterior que tinguin una base gran, un test gran, permet que la planta sobrevisqui més temps sense reg constant. És a dir, al haver-hi més terra o més espai, retén més la humitat i la planta permet estar millor. I en quant a les de dins, també hi ha sistemes d'autorrec, mecanismes en què la planta, a través de goteig o a través d'un rec més constant, es pugui anar nutrint.
2: I quant de temps pot trigar una planta a recuperar-se després d'un període d'estrès com que l'hem abandonat allí, hem marxat de viatge i la planta pobreta s'ha quedat allà?
4: Força. Les d'interior es recuperen abans perquè normalment estan sempre en la mateixa temperatura o tenen les mateixes condicions, i les d'exterior pot costar una temporada.
2: Sí, una temporada sencera.
4: Sí. Déu-n'hi-do. Si són plantes anuals i no són, diguéssim, estacionals, pot estar ben bé una temporadeta diferent, d'un aspecte diferent, que es va com aclimatant i mica en mica adaptant-se a la nova temporada.
2: I què podem fer davant d'un possible canvi de temps?
4: Per exemple, davant d'unes fortes pluges que poguessin venir o un canvi de temps sobtat, reubicar la planta si és possible. Si el test ens ho permet. Si són testos petits, és genial. Si és test molt gran, que no es pot reubicar, es pot tapar la planta per sobre o està molt a sobre, intentar que no li afecti.
2: En cas de comprar o regalar plantes, és preferible optar per les d'estiu o plantejar-nos adquirir les de tardor?
4: A veure, normalment anys anteriors a aquesta època ja començàvem amb les plantes de tardor. perquè el clima també ens acompanyava. Hi havia menys hores de llum, el sol no era tan fort i permetia que la planta de tardor aguantés millor. Però cada vegada més l'estiu s'allarga, la temperatura és més alta, ens trobem en què les hores de sol o de claror és més extensa i les plantes ho noten.
2: I, per exemple, algú que viu a prop del mar, de la platja, vol tenir al balcó, a la terrassa, algunes plantes. Hi ha algunes que són més recomanables d'exterior en aquest clima que tenim aquí a Badalona, a prop del mar?
4: Sí, hi ha planta exterior mediterrània que a la costa viu molt bé. Sobretot són plantes molt de la zona. Aleshores, permeten estar molt millor, molt més temps, i també és una manera més sostenible de tenir planta local, no? I fer que el nostre jardí perduri més temps.
2: I, Sílvia, quines són aquestes opcions òptimes, no? Condicions òptimes perquè una planta estigui a l'exterior a ple sol?
4: Condicions òptimes. La base, sobretot conèixer quina planta posem. Això és ideal, informar-nos quina planta adquirim i quin tipus de manteniment necessita. Quan sabem això, ja, depenent del clima que ens trobem, ja podem reubicar o atendre-la segons el que necessiti. Ara per ara hi ha planta aromàtica que aguanta molt bé, planta estacional també que aguanta força bé, però l'ideal és planta anual, tipus arbustiva, que pugui fer un punt de flor, el que és primavera, estiu. Tardor, hivern podria fer més fulla, no tanta flor, però és forta per seguir tot l'any viva.
2: I ara, ja que estem encara a l'estiu, però vindrà la tardor, quines novetats vindran aquesta propera estació?
4: Ara comença, sobretot, el bruc, és una espècie de planta que fa una flor més aviat lila, rosada. A partir d'ara comencen aquestes varietats, que són molt fortes, i més decorativa, amb flor més bonica o més amb colors més llampants, tenim el ciclam, que és una planta estacional només d'hivern, tardor-hivern, però que ara és una bona opció perquè aguanta el fred. Tot i que és una mica just ara, perquè fa molta calor.
2: Una mica, clar, és que això t'anava a dir, aquestes calors que s'allarguen, que sí. Arriba el novembre, ens acabem menjant les castanyes i els panellets amb maniga curta, això les plantes també ho deuen patir.
4: Ho noten moltíssim, perquè anys anteriors, a aquestes èpoques, ja començàvem amb el ciclamen, i ara, tot i voler començar, perquè la planta hi és, costa molt que tiri endavant si ve una calorada o,
2: o normal. Una pluja. Sí. Doncs bé, Sílvia Casi, de Flors Casi, al carrer Lleu 73, avui ens has posat una mica al dia, de sí. Gent desastre com jo, que arriba a casa, tinc la planta allà mig morta, la pobra, i ara ja sé el que he de fer, almenys perquè reviscoli una mica.
4: Clar que sí.
2: Per tant, moltes gràcies, que vagi molt bé.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. El Badalona Matí.
2: Parlem de nutrició. Per què? Doncs perquè hem tornat de vacances i ara toca, no?, tornar a posar-se al dia, i volem descobrir els errors nutricionals més freqüents que duem a terme, no?, després de l'estiu. I per sortir de dubtes parlem amb la doctora Sònia Ruiz, que és dietista i nutricionista del Centre Mèdic Tecnon. Bon dia, Sònia.
0: Bon dia.
2: Què tal, com estàs?
0: Doncs molt bé, ja tornant de vacances, ja agafant una miqueta, no, el relleu d'aquest any, i a per totes.
2: A per totes i adaptar-nos una vegada més a la rutina,
0: Exacte.
2: I vinga. A veure, Sònia, aquests errors nutricionals que ara parlàvem, no? Setembre. Mm-hmm. Hi ha una obsessió per fer-ho tot perfecte, de dir, és que m'he passat amb les pizzas durant les vacances amb el viatge a Itàlia, sí. No? He abusat més del compte, un vermutet. A veure, què hem de fer ara al setembre?
0: Sí, realment, a vegades hi ha com aquesta necessitat, no?, molta gent entre cometes, compensar el que hem menjat, no? Tenim com una idea molt arrelada que diu que durant l'estiu, com ens hem passat al setembre, doncs, hem de reparar-ho, no? Però el problema no és haver menjat més gelats o haver fet sopars fora de casa o haver fet més alcohol durant una setmana, sinó que el problema com a tal apareix quan convertim això en un cicle de compensació, no? Menjo més, em sento culpable, aleshores restringeixo, torno a tenir més gana i més desig de determinats aliments, torno a menjar més, torno a restringir, i aquí hi ha una cosa important, no?, que la restricció alimentària no només és una qüestió psicològica, és a dir, Quan reduïm massa la ingesta, intervenen també mecanismes fisiològics de regulació de la gana que poden dificultar també a mantenir aquesta restricció, no? Per això, sempre després de l'estiu, jo no parlaria de compensar, sinó més bé d'intentar recuperar l'estructura que teníem.
2: Perquè després de l'estiu, no, tenim com aquesta necessitat de compensar el que hem menjat, de fer més esport, mengem menys, no, amb la idea aquesta de que ens hem de primar i cremar els quilets de més que puguem haver agafat.
0: Exacte, totalment. I a vegades també hi ha un fet, no, de que el fet de menjar com supersaludable, no, també pot tenir una mala relació amb el menjar, no, que això a vegades... És absolutament així el criteri i crec que és un dels conceptes més interessants, no? Actualment podem tenir una dieta també amb moltes verdures, fruites, llegums, etc. i al mateix temps tenir una relació molt, molt rígida amb el menjar, no? El problema aquí apareix quan passem de això és saludable, això està permès, això està prohibit, i clar, si una persona no pot anar a un restaurant perquè no controla l'oli o té por de menjar uns postres o sent culpable després de menjar una pizza, no? O necessita complir perfectament les seves normes alimentàries, per així dir, doncs ja no estem parlant només de nutrició. De fet, molts estudis mostren una associació clara entre les altes dimensions de perfeccionisme alimentari, per així dir, amb el risc de desenvolupar una relació poc saludable amb el menjar. Per tant, ara és un bon moment de tenir en compte que menjar saludable no hauria de ser, o sigui, no hauria de significar menjar amb por, no? Mm-hmm. O sigui, ara ja ha passat aquesta època d'estiu, doncs ara tornem a fer aquesta estructura, no, que dèiem a l'inici, i menjar sense por com a tal.
2: Per tant, pot una persona estar menjant supersaludable i tot i així tenir una mala relació,
0: correcte,
2: amb el menjar, oi?
0: Correcte, sí, sí.
2: És això.
0: Sí.
2: Per què el pensament, ja que avui dius, no m'he saltat, jo no m'ho salto tot, és tan perillós això?
0: Buah, perquè és que és el que nosaltres anomenem pensament dicotòmic, no? De o tot o res, no? I és molt freqüent en persones que segueixen com dietes molt rígides, no? Per exemple, he menjat pa? Va, doncs ja he trencat la dieta, no? O he sopat pizza? Doncs, bueno, ara ja puc menjar el que vulgui.
2: Ja no ve d'aquí.
0: Exacte, he menjat postres, avui ja no importa res. I aquí hi ha una diferència enorme, no? Entre un aliment fora de planificació i abandonar completament el patró alimentari. Per tant, una persona amb una relació flexible amb el menjar pot menjar pizza divendres i dissabte continuar menjant normalment, no? És a dir, una persona atrapada en el tot o res pot convertir una pizza en un cap de setmana sencer de descontrol i després intentar compensar-ho, no? com el que comentàvem. Per tant, un dels objectius nutricionals més importants, que també intentem treballar molt a consulta, pot ser aprendre a sortir d'una desviació, per així dir, sense convertir-la com a tal en una recaiguda.
2: El que fem durant l'estiu pot arribar, Sònia, a modificar la nostra microbiota?
0: Doncs sí, però cal explicar-ho bé, això, eh? O sigui, la microbiota ja sabem que és un òrgan, no?, que està viu, és dinàmic i respon a factors varis, no?, com l'alimentació, els horaris, l'entorn, els viatges, etc. I, de fet, bueno, s'han observat variacions estacionals de la composició microbiana. I els estudis, de fet, amb viatgers, mostren que determinats canvis poden aparèixer fins i tot durant períodes relativament curts. Però això no significa que després de l'estiu tinguem necessàriament una microbiota destrossada. De fet, això no, hi ha molts estudis també que mostren que determinades alteracions després d'un viatge o d'unes vacances, no, poden ser transitòries i es poden recuperar amb el temps. I això, això com a tal ens porta a una dieta molt, a una idea molt interessant, no, que la microbiota té capacitat de resiliència a efectes pràctics. Per tant, si després de l'estiu volem cuidar-la, jo no començaria a pensar en netejar-la com a tal, sinó en tornar progressivament a una alimentació variada, rica en aliments de bona qualitat, reals, etc.
2: És possible, Sònia, que el problema no sigui tant el que mengem, sinó com i quan mengem?
0: Doncs sí, podríem dir que sí, i això és especialment interessant, en aquest mes, en setembre, perquè el que dèiem, durant les vacances podem canviar completament els horaris, no? Per exemple, esmorzar més tard, dinar a les 4, sopar a les 11, picar entre hores, i després tornem de cop a la rutina. Per tant, el nostre sistema digestiu no funciona de manera independent al nostre ritme circadià, no? Al nostre rellotge biològic, perquè el rellotge biològic participa en la regulació de processos metabòlics i digestius, i els horaris irregulars, doncs sí, poden afectar aquesta coordinació. Per això, que una persona, quan una persona em diu que després de l'estiu tinc més ganes o estic més inflamada o vaig pitjor al lavabo, també no només preguntaria què menja, sinó també a quina hora menges, quan dorms, quan fas exercici, quant de temps passes, no, d'àpat a àpat. Per tant, aquesta crononutrició ens està ensenyant que el quan també pot importar, no només el què com a tal.
2: Perquè, Sònia, moltes persones comencen el setembre amb molta motivació, no?, espectacular, sí, de dir, ara menjaré bé, em cuidaré, sí, faré esport, i al cap de 3 setmanes ja, direm, la tovallola passa una mica com quan comencem l'any, al gener. Què passa, això, a veure?
0: Bueno, jo crec que confonem una mica la motivació amb una capacitat de manteniment, no? Per exemple, el dilluns 1 de setembre podem estar supermotivats i decidir, doncs, gimnàs 5 dies, dieta estricta, jo què sé, dejuni, zero alcohol, zero sucres, cuinar tot, però una intervenció com a tal nutricional no es pot dissenyar pensant en la nostra millor setmana, s'ha de dissenyar pensant en que aquell dimarts, no, o en aquell dimarts, en aquell dimecres en què arribarem a casa cansats, tindrem una reunió, no haurem pogut anar al supermercat i ens vindrà de gust sopar qualsevol cosa, no? Per tant, la pregunta no és puc fer aquesta dieta, la pregunta és puc continuar fent-la quan la meva vida no sigui tan perfecta. Aquesta és, per mi, una de les millors definicions d'una intervenció nutricional sostenible, per així dir.
2: I, Sònia, podem estar potser massa obsessionats amb saber si cada aliment ens inflama?
0: Sí, sí, aquest crec que és un fenomen molt actual, eh? Cada vegada hi ha més persones que classifiquen els aliments, per així dir, com inflamatoris o antiinflamatoris de manera absoluta. Però, clar, la resposta biològica a un aliment no es pot separar fàcilment de la quantitat, freqüència, el context, la resta de la dieta i les característiques individuals. I això és especialment important en persones amb símptomes digestius, no? Que avui dia cada vegada hi ha més pacients amb temes digestius. Si eliminem, per exemple, el gluten, la lactosa, fructosa, determinades fruites, perquè algun dia hem tingut inflor després de menjar-los, doncs podem acabar fent una dieta molt limitada. I aquí apareix una paradoxa, no? Intentant evitar tots els aliments que pensem que ens poden provocar símptomes, podem acabar reduint excessivament la nostra diversitat alimentària. Per tant, no es tractaria d'identificar l'aliment culpable de tot, sinó entendre el patró i la tolerància individual. Ojo aquí, perquè no estic parlant d'estratègies terapèutiques, que és diferent. A vegades el pacient ve a la consulta, té un diagnòstic, i aquí sí que li plantejo una estructura com a tal per un timing determinat, que això seria, per així dir, una estratègia puntual. Però una altra cosa seria fer aquest patró in eternum. Sí. Això és diferent.
2: I ja per acabar, Sònia, mm-hmm, quin seria l'error més gran que podem cometre aquest setembre?
0: Ostres, doncs jo diria que pensar que al setembre hem de convertir-nos com en una persona nova. Està bé tenir reptes i objectius, això està clar, però han de ser realistes i sostenibles, no per així dir com una exigència més que ens hem de posar a sobre, no? Nou mes, nova dieta, nou gimnàs, nous suplements, nou horari, zero alcohol, zero sucres. Jo proposaria exactament el contrari, fer menys, però fer-ho millor. Escollir 2 o 3 canvis que tinguin un impacte real i que puguem mantenir en el temps, i sobretot eliminar aquesta idea que per cuidar-nos hem de ser perfectes, perquè una alimentació saludable no és aquella en què mai ens desviem, per així dir, no? És aquella que quan ens desviem sabem tornar a la nostra normalitat, no? Sense culpa, sense càstig i sense començar des de zero. I aquesta seria la meva premissa, no? El meu missatge de cara al setembre, que no necessitem una dieta perfecta, sinó que necessitem una alimentació que encaixi en la nostra vida real i genuïna del dia a dia.
2: Doncs, Sònia, avui ens has fet aquesta explicació, que ens l'aplicarem ja per començar aquesta nova temporada, i jo a partir d'avui me l'aplico, ja t'ho dic.
0: Així m'agrada, molt bé.
2: Doncs, Sònia Ruiz, doctora Sònia Ruiz, dietista, nutricionista del Centre Mèdic Tecnon, gràcies per ser al Badalona Matí, ens trobem aviat. Que vagi bé.
0: Adéu, adéu.
3: El millor del Badalona Matí.
5: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments. Els millors moments.

0: Són les dues.
1: Badalona 94.4.
2: Som Ràdio Ciutat de Badalona, la ràdio d'una gran ciutat. La...

Després de l'esclat de la Segona Guerra Mundial, moltes dones soviètiques van sentir la crida a defensar la seva pàtria. Algunes van servir com a infermeres o en tasques de suport, però d'altres van voler servir al front, ja sigui per fer franctiradores o, en el cas d'avui, per convertir-se en pilots de combat. Entre elles es trobaven les dones del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn,